0: Millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
1: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir. Y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
2: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
0: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, d'Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
3: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
0: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
4: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora de que l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquesta restricció.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 kilómetros por hora y ayer tuvimos de 4 kilómetros por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos y es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella, i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
0: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provinents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
8: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Unes hores abans, a Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de 50 en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots dos bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
9: So we're having a big march back to the Gaza Strip.
10: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza, on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys, en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge, Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort tres palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que, lògicament, desespera els gazians.
11: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhzhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
12: Duja Vasileva.
13: És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
14: Veus això?

0: Nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3Cat Info aquesta missió.
1: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info. Trescat Info.

Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de

0: la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer i quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revol i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company, l'UAE Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3CAT Info.
4: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
4: A la Fórmula 1 Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: 3CAT Info. Són 2:15 de 3.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
2: Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogor intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. 3CAT Info.

0: Ara passen 3 minuts a 2 quarts. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
3: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni, de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
4: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marco Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'Aiguaviva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava material d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transporte de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda Ni Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada, i a tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque no soy fumador, me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar-les i dosar la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió gestió productiva. Per exemple, les vernedes, et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya, que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts, que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
8: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Si els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts, el que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbós.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisajística i social del territori i orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En mossa germà, té...

0: sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
1: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè San Pietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
2: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
3: Ho escriu quan és gran, vell, i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: Lostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les 50 de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic, que aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar a Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú. Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions a causa de la gravetat de la fractura. S'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol, el Badalona Wiman ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pau Lavadosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja. 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
1: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només es recuperaran a la normalitat 2 finques.
0: Esports.
2: A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
1: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
0: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol del blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els tres pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
2: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
2: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, d'Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
2: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
1: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
6: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora de a l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquesta restricció.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 kilómetros por hora y ayer tuvimos de 4 kilómetros por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos y es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada. De fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. Hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella, i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30 a 35 a la costa i de 35 a 40 a l'interior del país.
0: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provenents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
8: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Unes hores abans, a Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de 50 en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots dos bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
9: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza, on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys, en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que, lògicament, desespera els gazians.
10: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhzhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
11: Duja vasleva.
12: És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
10: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
13: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
0: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 patrulles i 2 vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.
5: 3CAT Info.
0: Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'estral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.

Un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les Illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en Pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les Illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info. Trescat Info.

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves variables.

0: evitar que s'acondicionin al canvi climàtic.
1: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els hi han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
1: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
1: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer i quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anava millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company, l'UAE Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3CAT Info.
4: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
4: A la Fórmula 1 Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la Llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia.

0: recordem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet, desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
1: Esports. I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogó intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. Ara passen 3 minuts a 2 quarts. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del Blaugrana. Dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Bueno, al final una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
3: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni, de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
4: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marco Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat

0: del president de la FIFA, Gianni Infantino. Un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
3: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
2: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, ¿vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, ¿vale? que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinent sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava material d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans i industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transportes de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda Ni Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica, que és nova per Catalunya, que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
8: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minoartia.
9: Sí, els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts, el que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbó.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisajística i social del territori i orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En Mossa Germà, té...

0: néixer una veu plena de nius.
1: La sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
2: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè San Pietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
3: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
4: Ho escriu quan és gran, vell, i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: Lostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les cinquantena de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sientin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti... No? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal. Doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar a Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
6: Yeah, it's been a... Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions a causa de la gravetat de la fractura. S'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Paula Badosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.

0: Son las 4.
1: Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
1: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només es recuperaran a la normalitat 2 finques.
0: Esports.
2: A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
1: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol de blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els 3 pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
2: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
2: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, d'Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
2: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
1: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
6: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora de que l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquesta restricció.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Aráez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos y es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella, i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
0: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provenents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
8: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Unes hores abans, a Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de 50 en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots dos bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
9: So we're having a big march back to the Gaza Strip.
10: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza, on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys, en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge, Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort tres palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que, lògicament, desespera els gazians.
11: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhzhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
12: Duja Vasileva.
13: És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
14: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
15: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
0: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat tres petroliers i dos vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.
5: 3CAT Info.
0: Ara falten 10 minuts per arribar a dos quarts. Seguim a l'exterior. L'estral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
16: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info. Trescat Info.

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable

0: responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els hi han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
3: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer i quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
4: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
3: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
5: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
3: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company, l'UAE Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
2: 3CAT Info.
3: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
6: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
3: A la Fórmula 1 Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
2: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
2: Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogor intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni, de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz, A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
2: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar a l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els hi han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava material d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transporte de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda Ni Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30 a 35 a la costa i de 35 a 40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió gestió productiva. Per exemple, les Vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la Verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el Tritó del Montseny. I altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya, que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts, que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
8: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí, els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts, el que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisajística i social del territori i orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En mossa germà, Déu!

0: néixer una veu plena de nius.
1: Sublimació de la cultura catalana-mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió. És sublim.
2: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè San Pietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
3: Menjo silenci. La paraula neta. Mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
4: Ho escriu quan és gran, vell i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: Lostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, se siente súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les cinquantena de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
6: Yeah, it's been Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company l'UAE Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pau Lavadosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.

0: Són les 5.
1: Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
1: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només es recuperaran a la normalitat 2 finques.
0: Esports.
2: A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
1: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
0: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol del blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els tres pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
2: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
2: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, de Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
2: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
1: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, al més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
6: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora de atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquesta restricció.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 kilómetros por hora y ayer tuvimos de 4 kilómetros por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos. Es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada. De fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella, i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
0: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provinents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
8: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Unes hores abans, Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de mig centenar en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots dos bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
9: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza, on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys, en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que lògicament desespera els gazians.
10: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
11: És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
10: Veus això? Han impactat directament el metro. Déu meu.
12: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
0: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 petroliers i 2 vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.
5: 3CAT Info.
0: Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'astral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
13: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les Illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les Illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: La Fuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere Dolaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Dolaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Dolaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info. Trescat Info.

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial.

0: el més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols, Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
2: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
0: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
3: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
0: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company, l'UAE Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
1: 3CAT Info.
0: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
4: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
0: A la Fórmula 1 Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
1: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la Llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
2: Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogó intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni, de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
2: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora de que l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava materials d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transportes de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda Ni Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia, que s'hi extingeixen, i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el tritó del Montseny. I altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica, que és nova per Catalunya, que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
8: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minoartia.
9: Sí, els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts, el que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisajística i social del territori i orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Altúria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En mossa germà, Déu deixar saliva dins la nafra i frescor del seu gran llavi. I la saliva m'inundà la sang i em va néixer una veu plena de nius.
14: La sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
12: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè Sant Pietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
15: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
16: Ho escriu quan és gran, vell, i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Bert Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: Lostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les cinquantena de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sientin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti... No? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal. Doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar a Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
6: Yeah, it's been Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions a causa de la gravetat de la fractura. S'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol, el Badalona Wiman ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pobla Badosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.

0: Són les 6. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
0: Un Mundial que reuneix a Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només es recuperaran a la normalitat 2 finques.
1: Esports. A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
2: Trescat Info.
0: Benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol del blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els 3 pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, de Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
2: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamín Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
0: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, al més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquesta restricció.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 kilómetros por hora y ayer tuvimos de 4 kilómetros por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos. Es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
0: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provenents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
8: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Unes hores abans, a Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de mig centenar en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots dos bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
9: So we're having a big march back to the Gaza Strip.
10: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza, on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys, en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge, Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort tres palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que, lògicament, desespera els gazians.
11: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
12: Duja важливо.
13: És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
14: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
15: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
0: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat tres patrullers i dos vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'astral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
16: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les Illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les Illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous

0: En un comunicat on la Luz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
1: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
1: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info. Trescat Info.

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat en una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer i quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament

0: Però durant el dia anar millorant cada cop més i hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
1: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
2: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
1: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE Isaac del Toro aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3Cat Info.
1: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
4: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
1: A la Fórmula 1 Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: 3Cat Info. Són 2:15 de 7.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet, desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
2: Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogor intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni, de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marco Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
2: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar a l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els hi han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys, i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava material d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transportes de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda Dani Ramírez.
7: El temps aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament, hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió gestió productiva. Per exemple, les Vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la Verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el Tritó del Montseny. I altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya, que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts, que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits.
8: Virols travessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisajística i social del territori i orienta fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alturia i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En mossa germà, Déu deixà saliva dins la nafra i frescor del seu gran llavi. I la saliva m'inundà la sang i em va néixer una veu plena de nius.
14: La sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
12: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè Sampietro completen aquest repartiment de... Repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
15: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
16: Ho escriu quan és gran, vell, i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Bert Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea, también para buscar una calma dentro.
1: Lostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, se siente súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les cinquantena de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti... No? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal. Doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar a Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
6: Yeah, it's been a... Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company l'UAE Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pau Lavadosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.

0: 3CAT Info.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dilluns. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 17 graus a la Vall d'en Bas, 22 a Terrassa, 26 graus a les Cases d'Alcanar. En Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: És important destacar que tornem a tenir actius avisos per calor, sobretot a Ponent, no, Jofre?
1: Sí, és que tornen els 40 graus de manera evident. Al llarg d'avui i demà assoliran aquests registres. Fins i tot es pot arribar a superar els 40, 41 o 42. Demà, fins i tot, hi ha alguns models que indiquen 43, sempre de manera molt puntual en aquests indrets, cap a la zona del Pla de Lleida, franja de Ponent. A la resta, també, molta calor, presència d'aquests valors en conjunt superiors als 30, acostant-se als 35, sobretot cap a l'interior, fins a superar-se aquesta xifra, i amb unes jornades de xafogor, de sol, de pols agrària en suspensió, i això sí, avui esperem un augment de núvols prims que faran que la tarda sigui una mica entelada, mitja nuvolada, fins i tot en punts de la costa i al prelitoral podria haver-hi alguna goteta acompanyada sempre de fang i poca cosa, o també alguna nuvolada al Pireu que en principi serien fenòmens molt puntuals. No esperem precipitacions, sinó més que rec al cel doncs quedarà mig enterbolit i entrenyat per una franja de núvols que passarà ràpid. I pels propers dies, doncs, a mantenir-se aquest ambient canicular, és a dir, que no s'esperen variacions i la calor continuarà sent protagonista.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és Així Comença. Així comença, vaja, aquest matí de dilluns, en un dia que el tema del matí està molt i molt clar.
2: La mina enrere, la centrada, Porro, el segon pal, Vico enrere, el gol!
3: Ferran,
2: el gol, entrant des de segona línia, ha descarregat Nico, el segon pal, pilota enrere amb el cap, ha entrat amb la canya a punt. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
0: La selecció espanyola s'ha emportat el seu segon mundial després d'imposar-se a la final a l'Argentina de Leo Messi. Espanya va ser francament molt, molt, molt superior durant tot el partit, però l'únic gol no va arribar fins al començament de la segona part de la pròrroga. El sentíem, Ferran Torres.
4: Una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Una de les fotos del partit és l'abraçada al final sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal, o Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina.
5: 39 años, muchacho, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
0: Així en parlava Scaloni de Leo Messi en unes celebracions, d'altra banda, pel que fa, evidentment, a la victòria d'Espanya, que s'han allargat en diversos punts del país fins ben entrada la matinada. Aquest era el so de milers de persones que s'han reunit, per exemple, a la plaça Catalunya de Barcelona. Hi ha hagut pantalles gegants en molts municipis, molts més que en altres esdeveniments. Avui amb el politòleg Jordi Muñoz, per exemple, analitzarem a partir de les 9 si el suport a la selecció espanyola va més a Catalunya, perquè avui farem doble àgora mundialista. L'àgora, diguem-ne, convencional, on parlarem d'aquesta vessant més sociològica i també econòmica d'aquest mundial, i l'àgora esportiva a partir de les 10. Una selecció, recordem-ho, i això en parlarem a partir de les 10, que està farcida de jugadors catalans i particularment del Barça.
6: The FIFA Young Player of the Tournament, Pau Cubarsí. This is beyond his wildest fantasy.
0: Cubarsí, per exemple, ha estat reconegut com el millor jugador jove del torneig. El Barça ha fet un tuit aquesta nit amb el text dels nostres campions, amb la imatge de Cubarsí, Lamine, Pedri, Joan Garcia, Ferran, Olmo, Eric Garcia i Gavi, tots amb la Copa del Món. I a partir de les 9 també parlarem del pes de la Masia en aquest Mundial, perquè a l'una banda hi havia tots aquests que diem i a l'altra hi havia Leo Messi. Doncs parlarem del pes de la Masia en aquest Mundial amb l'exentrenador del Barça i exresponsable del futbol blaser blaugrana, Jordi Roura. I després, que no és menor, hi ha la part política d'aquest Mundial.
7: Here we go. Spain have won the World Cup.
0: Aquest era el moment, com explicava la televisió americana, quan la selecció espanyola alçava la Copa del Mundial, i s'ha comentat molt a les últimes hores si Rodri, el capità de la selecció espanyola, va esperar que Donald Trump sortís del primer pla per aixecar la Copa, és a dir, no donar-li la foto. Trump, això sí, no se'n va anar del tot, es va quedar a un costat dels futbolistes espanyols. Per cert, que Donald Trump també ha parlat de la salutació que es va fer a la llotja amb Pedro Sánchez. Si us recordeu, no fa pas gaire que Donald Trump deixava pel terra Pedro Sánchez, ara tot va molt i molt bé.
8: I did. I spoke to Spain. and I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
0: Per l'avió de tornada de Washington, Donald Trump ha assegurat que ja no hi ha tensions i, preguntat per Pedro Sánchez, diu que sí, que he parlat amb Espanya, ha dit ell, he parlat amb Espanya i els he felicitat per tenir un gran equip. En fi, així comença la setmana, així comença el dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: El que dèiem, avui farem doble àgora sobre el Mundial. D'entrada, Montserrat Nebrera, Oriol Marc, Afra Blanco i Milagros Pérez Oliva, i a partir de les 10, àgora esportiva, per analitzar la part, doncs això, més futbolística d'aquest Mundial.

0: 7 i 7 minuts. De moment, Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Fins a altes hores.
2: La victòria del Mundial per part d'Espanya s'ha celebrat fins a la matinada en diversos punts del país. Segons l'Ajuntament de Barcelona, 30.000 persones van seguir el partit des de la plataforma del Fòrum.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: Tornem a ser campions del món. Volvemos a hacer historia, acompanyat de l'etiqueta Vamos España. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha penjat una fotografia seguint la celebració, fent el senyal de victòria i amb el text Visca España. Enhorabona per la victòria, quin orgull.
0: Ja tornen.
4: L'expedició de la selecció espanyola torna ja des de Nova York. Està previst que aterri a Madrid una mica abans de la una del migdia. A la tarda seran rebuts pel rei Felip VI i al vespre celebració multitudinària a la plaça de la Cibeles.
0: Fins al 2028.
2: L'expresident espanyol Mariano Rajoy s'ha acomiadat fins l'Eurocopa del 2028 dels seus articles sobre la selecció després de protagonitzar una de les polèmiques del Mundial en dir que a França no hi juguen francesos.
3: Afegeix Rajoy: no em sabria gens de greu que alguns dels amics que han circulat per la meva columna en els últims dies m'abandonessin. Aleshores, el 2028 ja es dedicaran a altres coses diferents a les d'avui.
0: Derrotats,
4: però contents per haver arribat a la final del Mundial. Milers d'argentins han sortit als carrers de Buenos Aires a celebrar la fita de la seva selecció, de plantar-se un cop més a la final del Mundial de Futbol, tot i haver-la perdut al final. Fa 4 anys, recordem, la van guanyar contra França.
0: Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
5: Festa grossa a l'Obelisc d'aquí de Buenos Aires, al centre de la capital argentina, focs artificials, espectacle de llums sobre la icònica obra argentina sobre l'Obelisc i una eufòrica i catàrtica compartida celebració de milers d'argentins, tot i la derrota contra Espanya.
6: Lo que acá nos faltó fue garra, no faltó nada. O sea, pusimos hasta el último minuto, siempre estuvo jugando.
7: Perder o ganar hoy no importaba, porque la selección demostró mucho más que una victoria. Demostró que es un equipo que puede ir con toda. Hoy se levanta frente en alta y hoy es una fiesta.
8: Merecíamos ganar este Mundial, pero España también demostró lo suyo, así que bueno, nada. Feliz de haber visto este equipo.
5: S'espera que l'Argentina aterri a Buenos Aires cap a les 10 de la nit, hora de Catalunya, d'aquest dilluns. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, cap al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, a banda del Mundial, és notícia de la nit. Les forces armades dels Estats Units han començat una nova onada de bombardejos aeris contra objectius iranians per 9è dia consecutiu.
2: Els atacs han començat a la una de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar l'avió que el duia a Washington, després d'assistir a la final del Mundial, Trump ha assegurat que castigaran molt durament l'Iran per venjar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània en atacs iranians.
9: Li estem fent molt mal a l'Iran. Militarment ho han perdut gairebé tot. Tenen alguns míssils, alguns drons, alguna capacitat per fabricar-ne, però molt poca. Nosaltres controlem l'estret, ells no controlen res. Veurem què passa, però els estem atacant molt durament aquesta nit.
3: Malgrat els 9 dies d'atacs consecutius, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat 2 petroliers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz. El cos militar iranià ha advertit que aquest pas no serà segur per a productes petroquímics i que ni una gota de petroli passarà per aquest punt mentre continuïn els atacs nord-americans.
0: Doncs justament el petroli, a l'alça.
4: El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% a la borsa de Hong Kong i supera els 90 dòlars. És el preu més alt des del mes de juny. Abans del començament de la guerra, una cinquena part del comerç mundial d'hidrocarburs passava per l'estret d'Hormuz.
0: Andy Barham
2: es convertirà aquest matí en el 7è primer ministre britànic des del juliol del 2016. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester.
0: Londres, Quim Olivares.
10: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones. El seu equip ja ha anunciat que renunciarà al polèmic carnet d'identitat digital per als treballadors, un pla adreçat a combatre la immigració irregular i que havia generat polèmica. Burnham vol dedicar els recursos d'aquest projecte a reduir el cost de la vida. Ho ha explicat Lucy Powell, la número 2 del Partit Laborista, a la BBC.
11: Aquesta és una oportunitat per tornar a començar, per renovar-nos, per mirar allò que potser no només pren recursos al govern, sinó que en desvia l'atenció.
10: Aquest matí, Andy Burnham tornarà a oferir optimisme a la ciutadania perquè la Gran Bretanya torni a mirar cap al futur amb esperança i unitat. L'oposició, però, reclama eleccions anticipades i acusa Burnham de voler complaure tothom quan al país li cal algú que prengui decisions difícils.
0: Ara mateix falten 3 minuts per arribar a 8:15. Ofegats.
3: Dues persones més van morir ofegades ahir a Catalunya, un nen de 6 anys i un home de 76.
0: Més detalls, Laia Framis.
1: A Calilla, al Maresme, un nen de 6 anys es va ofegar a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergència es van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. A més, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegat mentre es banyava a la platja. Es va desmaiar mentre nedava. Els socorristes el van treure de l'aigua, però ja no el van poder reanimar. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany d'aquest estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país. Són 3 més que en tot l'any passat i a les platges hi han perdut la vida 12 banyistes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Junta de Seguretat.
4: Aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona, trobada encapçalada per l'alcalde Jaume Collboni, per la consellera d'Interior, Núria Parlon, i que arriba després que la ciutat s'hagi reobert el debat sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per armes de foc.
0: Oriol Pujador.
12: A l'última reunió, la del mes de febrer, els Mossos van presentar un descens del 6% dels delictes durant l'any 2025 a la ciutat. Aleshores, els furts suposaven la meitat dels delictes denunciats a Barcelona. A la reunió d'avui amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el director general de la policia Josep Lluís Trapero i el tinent d'alcalde del consistori Albert Batlle s'abordaran els índexs de delinqüència i criminalitat dels últims mesos. Els Mossos han engegat diversos dispositius, com ara el pla Campai per reduir la criminalitat a la ciutat o plans específics per localitzar armes blanques o armes de foc. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts, arribarem a 1:15, 13 dies després.
2: Avui haurien de poder tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats per l'esvorant que van provocar les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Ho podran fer, però, només els veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles.
3: La resta, els que viuen més a prop de l'esvorant, encara s'hauran d'esperar unes setmanes. Demà el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als veïns i comerciants.
0: Pugen
4: a 37 els municipis catalans que avui estan en perill extrem d'incendi. També augmenten fins a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. Anna Cervent és del cos d'agents rurals.
13: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
3: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però de poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre va afectar una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental.
0: Descontrolat.
4: L'incendi que crema des de dijous a Guadalajara i que ha afectat ja 16.000 hectàrees. S'han evacuat una vintena de municipis i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagi d'afegir algun més. Daniel García Marco és director tècnic d'extinció de foc.
14: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 kilómetros por hora y ayer tuvimos de 4 kilómetros por hora.
3: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc a 5 villes, que va començar dimecres. Ha cremat unes 14.500 hectàrees.
0: Mig any.
4: Fa avui de l'accident ferroviari a Gelida, que va desencadenar les setmanes posteriors la crisi més greu que ha viscut mai Rodalies a Catalunya. De fet, el servei encara no s'ha restablert al 100% i la confiança dels usuaris també n'ha sortit molt tocada.
0: Joan Garcia.
15: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i va xocar un tren, va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada. Les plataformes d'usuaris en fan una altra lectura. Pol Méndez, de la PTP.
16: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
15: El govern vol recuperar la confiança de la manera que explica Sílvia Paneque, consellera de Territori.
17: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema.
15: Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'investiga.
3: Les circumstàncies en què va morir dissabte a la nit una veïna de Soses a la comarca del Segrià. El cos sense vida de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro.
0: Lleida, Alba Mor.
18: Un camp de panís que queda a escassos minuts del poble a tocar de la carretera LP7041 just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses venint des d'Aitona. S'hi accedeix per un camí transitat per vehicles que van a finques agrícoles i també per veïns que surten a fer esport. Diverses fonts han explicat que la dona va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Desenes de persones van fer un minut de silenci i al migdia davant l'edifici de l'Ajuntament en suport als familiars de la víctima, molt coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona.
0: Es busca.
4: A Tossa de Mar, a la Selva, un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a la casa on viu la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia acostar-se a la dona i fa només 3 dies que l'havien detingut per un possible cas de violència masclista.
3: Aquest dissabte es va presentar a l'habitatge de la seva exparella, però la dona va poder fugir amb el seu fill i es va refugiar a la casa d'un veí. L'home va intentar calar foc primer a aquesta casa i tot seguit a la casa familiar. Després va fugir.
0: Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Més qüestions d'aquesta hora. Segon intent.
4: Després de la primera derrota, Pedro Sánchez tornarà a portar aquesta setmana al Congrés el debat i votació de la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per poder elaborar uns nous pressupostos generals de l'Estat. Si no hi ha canvi d'última hora, PP, Vox i Junts tornaran a votar-hi en contra.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
19: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
20: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
19: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard. Des de Madrid, Àngels Lafuente, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts ara mateix passant d'un quart de 8, menys mosquits.
3: Les 3 onades de calor amb què mestren a l'estiu i la falta de pluja han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des dels anys de sequera. En parlarem en temps d'àgora amb Andreu García, de l'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya.
0: De moment, però, més detalls, Montse Poblet.
21: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un estiu complicat pel que fa als mosquits, això no està passant, almenys fins ara. Josep Joan Domènech, president de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses de control de plagues, ens parla dels dos factors que estan influint que hi hagi menys mosquits que els últims 2 estius.
22: El règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tinguin menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
21: Montse Poblet, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 tones d'ajuda humanitària.
4: 2 mesos després d'haver sortit de Barcelona, el veler astral de l'ONG Open Arms ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda per a un hospital infantil i porta, de fet, material sanitari i plaques solars per a l'UCI per intentar fer front a la crisi energètica que travessa l'illa. Òscar Camps, el 3cat.info.
23: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: 250 persones.
3: Han arribat aquest cap de setmana en pastera a les Illes Balears. 11 embarcacions en total han arribat a Formentera, Cabrera i Mallorca. Les persones que hi anaven són d'origen subsaharià i magribí. Des que va començar l'any han arribat més de 3.500 persones en pasteres a les illes procedents del nord d'Àfrica.
0: Conxita Badia.
4: El Memorial Democràtic homenatja avui la soprano, coincidint amb els 50 anys de la seva mort. Deixeble d'Enric Granados, va ser una de les grans intèrprets catalanes del segle XX. Mireia Domènech i Bonet és la comissària.
24: La Conxita Badia va ser una cantativa clau de la primera meitat del segle XX a Catalunya. Estava al centre del que era la vida cultural i musical barcelonina, i tant músics com poetes li demanaven d'estrenar les seves obres. També actua, per exemple, a Viena, davant de Schoenberg, Alban Berg, Weber, i tots aquells grans músics d'aquella Viena que l'acaben anomenant la vienesa de Barcelona.
3: L'acte també recordarà el compromís de Badia amb la República i que, per exemple, l'inici de la Guerra Civil va frustrar el concert que havia de dirigir Pau Casals per inaugurar l'Olimpíada Popular de Barcelona en què Conxita Badia havia de participar. L'homenatge es farà a les 7 de la tarda a l'Ateneu Barcelonès.
0: I encara alguna cosa més? ZZ Top!
4: És el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxit de blues rock texà. El públic del Festival Bar s'ha deixat portar pels llargs solos de guitarra que han aixecat passions.
0: Esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Ho hem dit només començar, és un dels temes de la jornada. Espanya, campiona del Mundial de Futbol, 1-0 la pròrroga davant l'Argentina.
5: Amb una final que va dominar la selecció espanyola, que va tenir el control de la pilota. Els argentins pràcticament no van xutar a porteria. Enzo Fernández va ser expulsat al minut 93 per doble groga. Ferran Torres, al primer minut de la segona part de la pròrroga, va fer el gol de la victòria. Va ser escollit el millor jugador del partit.
6: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.
5: Dani Olmo diu que han aconseguit reunir un gran grup humà de jugadors que ara mateix són uns referents per la gent jove.
7: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos niñas y niñas que nos están viendo, entonces creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador.
0: I des de l'Argentina, reconeixement al campió del món.
5: El seleccionador argentí Scaloni va admetre la superioritat de la selecció espanyola.
8: I aún así siendo yo creo ellos superior, era un momento del partido que hasta el minuto 80, 85 habían tenido situaciones, pero me hubiera gustado ver qué pasaba si quedábamos con 11.
5: És el segon Mundial per Espanya, després del de Sud-àfrica el 2010, un títol que arriba després d'haver encaixat només un gol durant tot el torneig. I Jonas Vingegaard abandona el Tour de França per una caiguda, es va fracturar la clavícula, haurà de passar pel quiròfan. Pogacar, més líder amb 5 minuts sobre Evenepoel, que va guanyar l'etapa. Avui, descans abans de la crono de demà.
9: Catalunya Ràdio.
25: Uf! Se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
26: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
25: I se't transmet el fred a la mà?
26: Suposo.
25: Oh.
27: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.

0: 9.
1: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Dai, dai, we go. Dale, dale, let's go.
6: 5 minuts i arribarem a 2:15. S'acaba el Mundial i avui tanquem el capítol d'històries curioses dels campionats de món de futbol, centrant-nos, Pol, en alguns detalls curiosos justament de les finals.
7: Primer, que l'Argentina ha patit el malefici del campió.
8: Con Lautaro, con Messi, con Enzo. I així Lautaro, Messi, gol!
7: Perquè això era fa 4 anys i ara Argentina no ha pogut revalidar el títol aconseguit a Qatar el 2022. De fet, només dues seleccions, dues vegades, i l'última fa més de 60 anys, van aconseguir aixecar el títol després d'haver-ho fet 4 anys enrere. Ho va fer Itàlia el 34 i el 38, i el Brasil el 58 i el 62. Com a mínim, l'Argentina pot dir que ha arribat a la final, perquè la majoria de campiones d'aquest segle van caure al Mundial següent a la fase de grups. Parlant de maleficis, Espanya, si es vol frívol, però n'ha tancat un altre.
9: Messi parece que tiene 19 años o 23. Es incansable. Es insaciable, quiere más.
7: Es recordava aquests dies a les xarxes que el tècnic espanyol Luis de la Fuente s'ha convertit en el primer seleccionador calb o rapat que ha aixecat una Copa del Món. Per què rius?
6: No, per al·lusions, una mica, tanto com jo. En fi, va, si ens remuntem a fa un segle, la final del primer Mundial. D'alguna manera, el títol es va començar a disputar als despatxos.
7: Any 1930, Mundial a l'Uruguai. Final entre l'anfitriona i l'Argentina. Com devien ser les suspicàcies en aquella època? Que totes dues seleccions volien jugar amb la seva pilota. No n'hi havia cap aleshores oficial de la FIFA i tothom volia jugar amb una que estigués feta al seu país. L'Argentina es coneixia amb el nom de Tiento, era de cuir fi i de costura interna. L'uruguaiana, T-Shape, pesava més i era més robusta. Què va decidir l'àrbitre, que era belga? Doncs decisió salomònica. La primera part es va jugar amb la pilota argentina. Els argentins se'n van anar al vestuari guanyant 2-1. I a la segona part, canvi d'esfèrica. I l'Uruguai, què va passar amb la seva pilota? Doncs que va remuntar i va acabar guanyant aquell Mundial 4-2.
6: Dit això, el més destacat a la televisió, avui justament les actuacions a la mitja part del Mundial amb la Mariola Cubells.
10: No m'interessa el futbol, però fins i tot jo vaig veure la final. Celebre molt el triomf de la selecció espanyola. No tinc res que dir sobre els comentaris esportius. Ara bé, em va pareixer increïble que cap locutor ni de Movistar Plus ni de Televisió Espanyola ens guiaren en les actuacions de les artistes que van eixir durant la mitja part. No van dir ni un nom de cap d'ells i no tots eren superconeguts com Madonna o Shakira, ni van fer cap apreciació sobre l'espectacle. Un poc lleig, no?
6: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Últim Tango a Halifax.
11: És la gran novetat de la programació d'estiu a TV3, que substituirà des d'avui com si fos ahir a l'hora de la sobretaula. És un drama romàntic de la BBC que explica la història d'amor de dos septuagenaris que havien tingut una relació d'adolescents i que retroben a través de les xarxes socials més de 50 anys després. La sèrie parla de segones oportunitats i de l'amor en la tercera edat, però l'autèntic motor de la història són les vides caòtiques de les seves respectives filles. Últim Tango a Halifax, també la tindreu capítol a capítol a la plataforma 3CAT.
6: I arribarem a 8:15 amb un dels protagonistes de l'any, també relacionat amb el futbol, amb el Joan i companyia.
12: Un clàssic a la final de la Supercopa.
13: Li vam donar un recital al Madrid.
14: Hola. No, silencio.
15: Silencio.
14: Pedrerol, bon dia.
15: Pot dir, què passa?
16: Callamos. Nos callamos. Vale. Bienvenidos al Chiringuito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuál es mi cámara?
17: No hay cap càmera, no hay cap càmera, però si això és la ràdio.
16: Te callas.
17: No me callo, això és la ràdio.
16: Chico de los tuits, voy a hacer el editorial, ¿vale? ¿Me enfocáis? Silencio. Sosiego, ¿vale? Sosiego.
17: Chico de los tuits, m'ha dit.
18: Una mica sí que ho ets, perquè fas lo de las xarxes.
16: No. Ayer se jugó la final de la Supercopa de España, pero hoy la gente se pregunta, ¿qué es más importante? ¿Un simple marcador que dice 3-2? ¿1-3? ¿4-2? 5-1, o la satisfacción de salir reforzado.
19: ¡Ah, chavalería!
20: Va.
16: ¿Qué es el fútbol? ¿Un simple número?
19: No.
16: ¿O es un sentimiento?

0: La victòria de la selecció espanyola al Mundial, el seu segon Mundial de Futbol de tota la història, encapçala totes les portades dels diaris. Espanya guanya, bicampions, el món es rendeix a Espanya. Són alguns dels titulars que trobem avui a la premsa. De seguida ho repassarem. Després que aquest gol, a la pròrroga, de Ferran Torres posés un 1-0 contra l'Argentina de Messi.
1: Una liberación muy grande. Creo que es una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir.
0: Una de les fotos del partit és aquesta abraçada al final del maig sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal. Una altra foto, la de Messi, amb llàgrimes als ulls, acomiadant-se de l'afició argentina.
2: 39 años, muchacho. Es una cosa increíble. Yo, de mi parte, ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
0: És el que deia Scaloni. També hi ha la derivada política, a més de tot això. Trump i Pedro Sánchez es van saludar a la llotja. Així en parlava el president nord-americà. Diu que els ha felicitat a Espanya per tenir un gran equip i que no hi ha tensions.
3: And I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
0: És el que deia Donald Trump, ha parlat amb molta gent, però ha felicitat Espanya. Aquí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: tornem a ser campions del món, volvemos a fer història. Però més enllà del futbol, aquesta matinada també és notícia que els Estats Units han tornat a atacar l'Iran per venjar, diuen, la mort de 3 soldats del Pentàgon, confirmava la mort de la tercera persona del tercer militar. Això ha fet encarir de nou el preu del petroli a nivells de juny i tornem a tenir actius avisos per la calor a Ponent. Una derivada de les altes temperatures és que han pujat a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal mentre continua cremant sense control l'incendi de Guadalajara. Encara una altra derivada. Baixen el nombre de mosquits per les temperatures extremes, tot i les pluges de la primavera, una notícia que avui us explica aquesta casa, i el que sí hem de tornar a parlar i de lamentar són nous ofegaments. Dues víctimes mortals ofegades, una de les quals un nen de 6 anys, en aquest cas a la piscina de Calella, al Maresme. Un home de 76 anys també va morir a la platja de Castelló d'Empúries. Passant ara mateix 3 minuts gairebé de 7:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, ara parlàvem de el risc d'incendi. Això està íntimament relacionat amb el temps. Jofre Genoé, què tal?
4: Bon dia, doncs comencem aquesta setmana amb aquestes temperatures que aquesta matinada, per exemple, no han baixat dels 27 graus al barri del Raval de Barcelona. La calor continua sent protagonista, almenys fins dijous, i de fet entre avui i demà, xifres que tornen a assolir els 40 graus, es podrà fins a superar ampliament aquesta xifra entre avui i demà a Ponent i Pla de Lleida, especialment és on s'assoliran aquests valors de 40, 41 o 42. Pols saharian en suspensió, dominant el sol, però aquesta tarda concretament s'espera una franja de núvols prims que enterboleixi una mica el cel, deixi un cel una mica mig ennuvolat, per tant, la tarda el sol pot veure's apagat una miqueta. De fet, no descartaríem alguna gota acompanyada de fang, sobretot en punts de la façana litoral i prelitoral, i també alguna nuvolada en el Pireu, que si dona algun ruixat seran fenòmens molt aïllats.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs a Rodalies el servei funciona amb els retards habituals, com per exemple els 10 minuts de demora que porta el tren de l'R16 que va de Barcelona a Tortosa o els 20 minuts d'endarreriment del tren de l'R14 que va de la plana Picamoixons a Barcelona. A l'R11 hi ha mitja hora de retard en el regional que ha sortit a primera hora des de Barcelona cap a Portbou. I d'altra banda, pel que fa al metro de Barcelona, recordem que des del divendres passat i fins al 28 d'agost no hi ha servei a l'L1 entre Florida i Plaça de Sants a causa d'unes obres.
0: Gràcies, Maria. Anem a les carreteres ara mateix per veure com ho tenim. Equip viari, Clàudia Serra, que ens expliques. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, el que és habitual, lentitud amb aturades a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Vallcarca, també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en sentit Llobregat. A banda de les rondes hi ha trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, C17 a Parets en sentit sud i a la P7 a la Roca del Vallès, també en sentit sud.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Neverera, Fra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc. Serà la primera de les àgores del dia, perquè a partir de les 10, Àgora Esportiva amb el Xavi Campos, el Ramon Besa i la Gemma Herrero. De moment, però, comencem amb el repàs, o fem, vaja, el repàs a la premsa, i comencem per les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, amb la victòria de la selecció espanyola, a totes les portades.
8: Tant a les de la premsa generalista com l'esportiva. Comencem per aquesta última, l'esportiva. Campions, diu l'Esport, bicampions, titula Mundo Deportivo.
9: A Madrid, més entusiasme, les diu El món és nostre, i el Marca parla de superestrelles.
8: I la foto, esclar, si fa no fa la mateixa, a tot arreu, la de la celebració del jugadors amb Rodri aixecant el trofeu.
9: Més titulars, La Vanguardia, bicampions del món, El periódico El món es rendeix a Espanya.
8: Titular una mica més escèptic al diari Ara, que diu amb un lacònic i descriptiu Espanya guanya, i foto de Ferran Torres celebrant el gol de la victòria.
9: Gairebé no hi ha editorial sobre la final del Mundial, però sí que n'hem trobat una a La Vanguardia.
8: Carmen del Riego, que parla de somiar alt amb l'Espanya del Mundial.
9: Diu que els jugadors han complert la seva missió abans fins i tot de començar el partit, guanyar-se el cor dels espanyols.
8: I contraposant-se a Donald Trump, que considera que els espanyols són gent dolenta.
9: Altres temes de portada, pocs, mig any després de l'accident de Gelida, és un dels temes de portada del Punt Avui.
8: I parlant de mobilitat, llegim ara que el govern vol demanar el traspàs dels Avant per fer marx una xarxa catalana d'alta velocitat.
9: I per acabar, El periódico ha fet números.
8: I explica que 22.000 persones demanen una excedència cada estiu per cuidar els seus fills.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui el periodista Xavi Grasset?
10: L'olor de cremat va i ve a mesura que un es mou per la zona. Per les carreteres hi circulen vehicles dels bombers, les ADF i de la policia, també de paisà. Sara Sanz signa aquesta informació al diari La Vanguardia des d'Aiguamúrcia, on hi ha un desplegament sense precedents per detenir el piròman. I és que hi ha hagut, aquests últims 10 dies, 6 incendis seguits, més els focus reactivats, que han encès totes les alarmes i que fan pensar que hi ha un piròman que campa lliure per la zona. Estem parlant dels boscos que hi ha a prop de Santes Creus, del monestir de Santes Creus, just al nord, a l'extrem de l'Alt Camp, al nord del Penedès i al sud de l'Anoia, tot el dia pendents de si es veu una columna de fum. I mentrestant, també a la zona, Rapunzel. Sí, sí, el rodatge de Rapunzel de Disney, a uns quants quilòmetres, esperen posar fi com més aviat millor aquest malson en què s'ha convertit aquest inici d'estiu.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Casa i
14: el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Unes altres monges que marxen.
5: Les del Santuari de Puiggraciós, els Cingles del Bertí, el Vallès Oriental, després d'anunciar-ho, ahir van deixar l'espai definitivament després d'haver-hi estat 53 anys de manera ininterrompuda. Feia mesos que hi vivia una sola monja. Ho recull el 9-9. El santuari continuarà obert com a espai de pregària.
0: I la notícia que agradarà als fans de Sopa de Cabra i del pastisser Jordi Roca.
19: No va trobar una sala mig buida... Buscant un somni fugint del dolor.
20: El pastisser Jordi Roca ha creat un gelat de llet de cabra per commemorar els 40 anys de la banda gironina als escenaris i del celler de Can Roca. En concret, ha fet una versió en gelat d'aquesta cançó, El far del sud. El gelat està elaborat amb llet de cabra, melmelada de figa i s'aromatitza amb fulla de figuera. Està disponible a la gelateria Rocambolesc. A més, en la seva faceta de DJ, com a Jordi Stone, ha fet una versió electrònica de la cançó, que és aquesta que sentim.

0: té el seu rotllo, eh? El seu rotllo, puja, puja. Vinga, més coses que hem trobat a la premsa digital. Si sou de fer àlbums de cromos, sou organitzats.
1: Ho diu un estudi que publica la revista científica Development Psychology, que ha analitzat estratègies d'alumnes de segon, quart i sisè de primària. Ha vist que els que fan àlbums de cromos, per exemple, de jugadors, tenien més habilitat a l'hora de classificar en categories o comparar. Diu que fa desenvolupar una estratègia que millora la recuperació d'informació memoritzada. Ho recull l'argentí Todo Noticias.
0: Qui busqui parella a Finlàndia li posen fàcil.
2: Hi ha un supermercat que fa, podríem dir, de Tinder. Ha posat cistells de diferents colors, negre i rosa, i que agafa el rosa és que busca parella o que directament té ganes de socialitzar amb altres persones. En canvi, qui compra amb el negre és que no vol establir conversa amb ningú. És una forma de trencar el gel en un país on de vegades conèixer gent és difícil. Ho veiem al correo.com.
0: I què han de saber els que cada Nadal miren la pel·lícula sol a casa?
1: Doncs que ha mort l'actriu irlandesa Brenda Fricker, més coneguda per ser la dona dels Coloms, de Sol a casa 2. Havia rebut un Òscar per una altra pel·lícula, el meu peu esquerre. Amb ella marxa una altra persona del repartiment de Sol a casa, després que els últims mesos i anys també perdessin la vida els que van fer de pares d'en Kevin McAllister, l'actriu Catherine O'Hara i qui feia de pare John Hurt, entre d'altres.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
3: Avui la premsa internacional està tenyida del vermell de la selecció espanyola amb fotografies a tot arreu de la celebració dels jugadors aixecant la Copa del Món. A l'Argentina, el diari Clarín destaca que Espanya va guanyar una selecció argentina que va arribar sense energia a la final i que l'últim ball de Leo Messi va acabar en llàgrimes. Unes llàgrimes del capità que també recull el principal titular d'un altre diari argentí. La Nación, que diu textualment: plora Messi i l'Argentina l'abraça. Gràcies, Leo, ja ens havies fet massa feliços. Un altre tema destacat avui als mitjans internacionals són els bombardejos aeris dels Estats Units sobre l'Iran. Diversos mitjans han obert un minut a minut en l'edició digital, un minut a minut per informar en temps real de la situació a l'Orient Mitjà. Ho han fet, per exemple, Le Monde, Al Jazeera, The Guardian o The New York Times.
4: Pel que fa als diaris econòmics, l'economista diu que les baixes per salut mental es disparen un 111% en 5 anys, segons dades de DECO. En el mateix titular, el diari econòmic diu que l'absentisme laboral costa gairebé 60.000 milions d'euros al govern espanyol. Per la seva banda, el diari Expansión destaca que Renault fabrica els seus cotxes utilitzant pinyols d'oliva. Per reduir l'impacte ambiental dels cotxes, el fabricant francès utilitza biomassa feta a partir de pinyols d'oliva per generar energia tèrmica a la seva planta de Tànger. Finalment, On Economia explica que més de la meitat dels treballadors prioritzen el salari a l'hora de triar feina. A escala mundial, el percentatge se situa en el 56%, mentre que a l'Estat la xifra puja fins al 61%, 5 punts per sobre de la mitjana global.
5: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Premsa esportiva, Robert Prat.
6: Campions del Mundial, destaca l'esport amb un gol màgic de Ferran Torres, bicampions, remarca el Mundo Deportivo, davant una Argentina que no va poder brindar un adeu de glòria a Leo Messi. Una final que es va jugar a Nova York amb la presència de Donald

0: Bany absolut, una lliça de futbol davant una Argentina molt trista, Messi molt diluït per l'esportiu. Hi ha un traspàs de poder de Messi a la Lamine Yamal, amb 8 catalans més que s'estrenen com a campions del món. Francisco Cabezas escriu a El Periódico que la selecció argentina es va entossudir a acomiadar Messi amb puntades de peu. En un Mundial, el de Donald Trump, i davant Messi, que no va xutar a porteria. Joan Josep Pallàs escriu a La Vanguardia que guanya un estil de joc, el mateix del Mundial de Sud-àfrica el 2010. Destaca també que Messi va plorar quan va encoratjar el seu nom a l'estadi, que va esperar Pedri al túnel de vestidors per saludar-lo i que va encaixar amb dignitat la derrota. Pel diari El País, Espanya evita l'eternitat. El Marca diu que no era només guanyar el Mundial, sinó salvar el futbol. El diari Ara afegeix que Espanya toca el cel a Nova York. I el diari As parla dels argentins com uns macarres violents menyspreables. Cuidao que nadie nos escuche.
1: Cuidao que nadie nos escuche. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
2: Ja la premsa del cor.
3: Doncs avui diversos mitjans recullen la foto que el futbolista francès Kylian Mbappé va penjar a les xarxes socials diumenge a la matinada, però que va esborrar al cap de pocs segons. I què era? Doncs era una imatge de l'actriu Esther Expósito amb l'equipació completa de la selecció francesa, amb el dorsal 10, el que llueix Mbappé amb Le Bleu, i també duia el braçalet de capità. Això després que Expósito es deixés veure a la grada en el partit entre França i Anglaterra. Tot plegat ha contribuït a alimentar les especulacions sobre la bona marxa de la relació entre l'actriu i el futbolista, que de fet no han fet públic que estiguin junts. I també avui molts mitjans recorden un petó que es va fer viral, el recordareu, ara fa 16 anys, el que va fer Iker Casillas a Sara Carbonero mentre ella l'entrevistava en plena celebració per la victòria d'Espanya del Mundial de Sud-àfrica i que, malgrat que eren parella, en aquell moment va deixar completament descol·locada la periodista.
2: I Sílvia Comet, què fan avui?
4: Doncs una de les actrius conegudes pel seu paper al drama mèdic més longeu de la televisió. No sé si reconeixes la sintonia.
2: Sí, home, i tant. Anatomia de Grey, això.
4: Ah, exacte.
2: Ja he perdut la pista, però al principi estava enganxadíssim.
4: Té 1000 temporades, sí, no m'estranya que hagis perdut la pista. Sí. Doncs avui Sandra Oh, l'actriu que es va posar la pell de la doctora Cristina Yang, fa 54 anys. I un altre actor molt reconeixible, Josh Holloway, que va interpretar el personatge de Sawyer a Lost, en fa 56. També va néixer un 20 de juliol la icònica model brasilera Gisele Bündchen, que fa 45 anys. De l'àmbit musical, avui bufa 79 espelmes el guitarrista de rock mexicà Carlos Santana i també el músic britànic Paul Cook, el bateria original de la mítica banda de punk rock Sex Pistols, que en fa 70.
2: I el santoral, Sílvia?
4: Doncs avui és Santa Margarida d'Antioquia, Santa Margalida o Marina, molt popular a Catalunya i les Illes Balears. La seva biografia es barreja amb llegendes i explica, per exemple, que va ser devorada per un drac, però que va aconseguir salvar-se obrint-li la panxa des de dins amb l'ajuda d'una creu. El santoral també recull que avui és Sant Elies, el profeta, no pas el màrtir, que celebra el sant un altre dia, i una santa relativament recent, Santa Rosa de Wanhui, que va ser una catequista xinesa. Joan Pau II la va canonitzar l'any 2000.
2: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
5: Soc Carol Porta, de la llibreria Obaga, ubicada al carrer Girona 179 de Barcelona. Aquest estiu vull recomanar el llibre Barcelona, trilogia policíaca de Rafael Tassis, publicada com el número 100 de la col·lecció Crims.cat de l'editorial Clandestina. Les tres històries d'aquest llibre estan investigades pel mateix comissari i el seu amic periodista i ho fan també entranyables aquests investigadors. Aquest autor, Rafael Tassis, també recull la influència d'autors molt importants en aquell moment, com Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe i George Simenon, perquè Tassis també va ser un dels traductors de quantes obres de George Simenon al català. Us recomano molt, no només té un valor històric, sinó també literari, i fins i tot s'ho passareu molt i molt bé.
2: Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Ferran! Ferran al gol, entrant des de segona línia. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
8: Es una persona muy criticada a lo largo del Mundial. Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
9: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones.
10: This is an opportunity to reset, to refresh, to look at those things that perhaps not just taking resource, but are taking attention away for government.
2: Una classe magistral de Southern Rock on no han faltat hits com Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man, Lex, Brown Sugar o una èpica versió de La Grange. Ara mateix falten 10 minuts per arribar a les 8. Aquests són els sons del matí. Les paraules del dia amb el Marc Jurado. Reinventar-se.
11: Paraula no recollida al Diec ni a l'és a dir, però sí ben entesa, derivada del verb inventar i amb el significat, ja ho diu la semàntica, de tornar a inventar-se, de renovar-se, de transformar-se. Això, començar de zero, és el que promet i avui esdevindrà nou primer ministre del Regne Unit. Caldrà reinventar-se, sí, perquè serà el setè primer ministre de l'última dècada.
2: Junta.
11: Reunió de persones congregades per tractar d'un afer, conferenciar, etc. Una junta de metges, celebrar una junta, assistir a una junta, tenir junta, fer junta. I avui farà junta és l'Ajuntament de Barcelona i el Departament d'Interior han convocat la Junta de Seguretat de la ciutat amb el debat reobert sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per arma de foc.
2: Texar.
11: Pantalons de teixit gruixut de cotó, però també algú o alguna cosa natural de Texas, als Estats Units. Les últimes hores, els ETS de Top han encès el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxit del blues rock texà. Els llargs solos de guitarra han aixecat passions.
2: I posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 22.000.
12: És el nombre de persones que cada estiu demanen una excedència laboral per tenir cura dels fills, el 90% de les quals són dones, segons dades d'un estudi sobre conciliació i benestar infantil. Dues de cada tres famílies recorren a colònies i casals, tot i que els preus s'han disparat més d'un 5% en els últims dos anys.
2: 30 graus.
12: És la temperatura a què ha arribat l'aigua de l'estany de Banyoles. Ho va fer la setmana passada, segons les mesures periòdiques que s'hi fan. És la primera vegada que s'arriba a aquesta temperatura des que es van començar a fer prediccions i medicions al 1976.
2: 10.000.
12: Són els milions en inversió mobiliària que s'han fet a l'Estat entre el gener i el juny d'aquest any, una xifra que representa un 36% més que en el mateix període de l'any passat.
2: Ens salten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera, els jugadors de la selecció espanyola, Rodri, el capità, ja té el trofeu de la Copa del Món a les mans, però encara no l'aixeca. Donald Trump camina cap a un costat i Miquel Merino se'l mira i amb els braços fa el ball típic del president nord-americà.
13: Si es parla força a les xarxes, de si el capità espanyol ha esperat a aixecar el trofeu a que Trump no fos el primer pla per no sortir a la fotografia. El president dels Estats Units finalment s'ha apartat, però no del tot. Ha quedat a un raconet d'on eren tots els jugadors de la selecció espanyola. També s'ha fet viral, com dius, el ball de Merino, que, com aquell alumne que fa una malifeta quan no mira el professor, just passar Trump troleja una mica el president dels Estats Units.
2: Segona imatge, darrere d'un vidre de seguretat, veiem Donald Trump i Pedro Sánchez, que se saluden drets, donant-se les mans, i des de darrere s'ho miren el president de la FIFA, Gianni Infantino, i també el rei Felip VI.
13: És una encaixada de mans, sembla que no gaire afectuosa. De fet, fins i tot, dona la sensació que Donald Trump està una mica inclinat endavant per poder arribar a donar la mà al president del govern espanyol. Després li han preguntat a Trump i ha dit que tot està perfecte amb Espanya, tot i les crítiques que havia llançat contra el país en els últims mesos.
2: I la tercera imatge, un primer pla de Leo Messi, mira cap amunt, amb una mirada clarament trista. De fet, si ens hi fixem una miqueta, per la galta dreta es veu com li cau una llàgrima.
13: El millor jugador del món, ahir molt discret, com tots els seus companys, de fet, s'acomiada del Mundial sense poder aixecar la Copa per segona vegada consecutiva. Tot i això, s'han portat el reconeixement unànime dels seus i d'absolutament tothom després del Mundial que ha fet amb 39 anys.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Una dona es casa amb més de 12 homes a Las Vegas i la detenen per frau i bigàmia. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia explica la història d'una dona que es feia dir Vicky Liang i que entre el 2019 i el 2026 s'ha casat amb 15 homes diferents a Las Vegas. Diu la notícia que la dona presentava sol·licituds noves de matrimoni sense haver tramitat el divorci dels casaments anteriors. La policia va sospitar d'ella. Ara, després de 7 anys d'investigació, l'han detinguda, acusada de bigàmia i frau. La policia sospita que la dona cobrava per cada cap matrimoni un mínim de 20.000 euros. També sospita la policia que almenys 130.000 euros se'ls va gastar jugant a casinos de Las Vegas.
2: I això és real o és fals?
15: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
16: La Universitat CEU Abat Oliva ha estat present al World Congress of Constitutional Law 2026 a través de la participació de Luis Landauri, professor i investigador de la Facultat de Dret. Celebrat enguany a Bogotà, aquest congrés internacional, organitzat cada 4 anys, és un dels principals fòrums dedicats al dret constitucional comparat. La trobada reuneix acadèmics, magistrats i professionals del dret dels 5 continents per reflexionar sobre els grans reptes constitucionals actuals.
15: Vols exercir l'advocacia en un entorn internacional? El grau en dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix l'International Law Certificate. Avui estudiaràs programes internacionals, demà treballaràs en entorns globals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
14: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una dona es casa amb més de 12 homes a Las Vegas i la detenen per frau i bigàmia és una notícia real. La dona té 33 anys, no es diu Vicky Liang, sinó Yaying Chen. S'ha declarat culpable davant del Tribunal de Nevada, que jutja els fets. Ara s'enfronta a penes de presó per frau i per bigàmia. La sentència, pels curiosos, es farà pública el proper 20 d'agost.
2: Gràcies, Marc. 5 minuts i les 8. Espanya guanya el segon Mundial de la seva història.
11: Després d'imposar-se la final a l'Argentina, la segona part de la pròrroga amb gol del blaugrana Ferran Torres.
2: Així sonava l'espectacle de la mitja part on ha actuat Shakira. Al final del partit, en canvi, una de les fotos és l'abraçada entre Leo Messi i Lamine Yamal.
3: També la de Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició en clau política. Trump i Pedro Sánchez es van saludar a la llotja.
17: And I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: tornem a ser campions del món, volvemos a fer història.
2: Pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal.
11: Mentrestant, crema sense control l'incendi de Guadalajara, que ja ha afectat 16.000 hectàrees. S'han evacuat una vintena de municipis. A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc a 5 villes.
2: Dues persones més estan mort ofegades a Catalunya.
3: Són un nen de 6 anys que va morir a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i a Castelló d'Empúries, un home de 76 anys va perdre la vida a la platja després de desmaiar-se. Aquest estiu, 19 persones han perdut la vida a platges i piscines.
2: Nova onada de bombardejos dels Estats Units a l'Iran.
11: Els atacs han començat de matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Trump assegura que van generar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània.
2: I atenció, perquè resulta que tenim menys mosquits.
3: Sí, les altes temperatures, les temperatures extremes, compliquen la vida dels mosquits. Aquest estiu han caigut a nivells que no es veien des dels anys de sequera. Les paneroles, en canvi, sí que van a l'alça.
18: Bon dia, comencem la setmana amb aquestes temperatures elevades. La calor continua sent protagonista, però d'això són aquests valors tòrrids que hem tingut de matina en molts sectors de la costa, que destacarem sobretot aquests 27 graus al barri de Raval de Barcelona, però moltes xifres de 25 a 26. I avui, amb aquesta perspectiva de que les temperatures arribin als 40 fàcilment al Pla de Lleida, on hi ha avisos de calor. Una jornada que comença amb sol, amb ambient enterbolit, pols segarià en suspensió, però amb tarda amb un cel més entrenyat, més tapat. Fins i tot no descartaríem alguna gota acompanyada de fang o alguna nuvolada en el Pirineu que doni algun petit ruixat. A finals de setmana les temperatures podrien començar a normalitzar-se.
2: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia, doncs a aquesta hora els punts més complicats són les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, a la C17 a Parets en sentit sud i a la C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
2: Gràcies, Clàudia, fins ara.
19: Fins ara.
2: I ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar-li una cançó, la cançó que vulgueu, a qui vulgueu i pel motiu que vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu, breu, al 636-360609, com ha fet la Cristina.
20: Bon dia, m'agradaria recomanar la cançó Què hagués passat, del meu bon amic Roger Torné, del seu àlbum Oliveres i Pinyols, que és una oda a la gent gran, a les persones que porten més anys en aquest món i que millor encarnen la memòria i l'experiència de la vida. I aquesta cançó explica la història d'una dona gran que al final de la seva vida es pregunta què hauria passat si hagués viscut de manera diferent. Bé, una reflexió per començar l'inici de setmana.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora els punts més complicats són les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana, Vallcarca, i a la ronda litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a la C58 a Ripollet, en sentit Sabadell, en trams intermitents de l'AP7, sentit sud, de la Roca del Vallès a Santa Perpètua, C17 a Parets, també sentit sud, i C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
0: La selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. L'equip de Luis de la Fuente va mostrar-se molt superior durant tot el partit en joc i xuts a porteria. Aquest migdia els jugadors aterren a Madrid per participar en les celebracions d'aquesta tarda. Nové dia consecutiu d'atacs dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i mobilitzat dos petroliers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90, el preu més alt des del juny. Andy Burnham es converteix avui en el nou primer ministre britànic, el setè de l'última dècada. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester. La nova onada de calor assolirà avui temperatura rècord, augmentarà el risc d'incendis. També avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. I avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va provocar la pitjor crisi viscuda a Rodalies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. De fet, més d'un centenar de trams encara tenen restriccions de velocitat. Avui haurien de poder tornar a casa els veïns de dos dels 8 edificis afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona. La resta encara hauran d'esperar algunes setmanes fins que s'acabi de comprovar el terreny. Les obres de la línia 9 del metro van provocar un forat de 9 metres de diàmetre i 4 de profunditat. I la Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. L'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
2: Esports.
0: Mundial a banda, altres titulars. Montserrat Raya, bon dia.
3: Bon dia. Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar és més líder, té 5 minuts sobre el segon. Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i s'ha fracturat la clavícula. I Paula Badosa juga avui la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
0: I ens queda el titular del temps. La nova setmana arrenca amb un nou repunt de la calor, tornant els valors màxims i pròxims, aquests 40 graus, al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o a l'interior de l'Ebre, tot plegat amb sol, però alguns núvols a la tarda també. No és impossible algun ruixat local al Pirineu.
4: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí d'avui dilluns 20 de juliol. Molt bon dia. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I avui obrim amb futbol i amb la victòria de la selecció espanyola al Mundial. Montserrat Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. La selecció espanyola s'ha emportat al segon Mundial de la seva història. Després d'imposar-se a la final a l'Argentina, Espanya va ser molt superior durant tot el partit, però l'únic gol no va arribar fins al començament de la segona part de la pròrroga. L'autor, a blaugrana, Ferran Torres.
5: Una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
3: Una de les fotos de partit és l'abraçada al final sobre la gespa entre l'argentí Leo Messi i el blaugrana Lamine Yamal, o Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
6: 39 años, muchacho, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
3: Les celebracions s'han allargat en diversos punts del país fins ben entrada la matinada. Barcelona milers de persones s'han reunit, per exemple, a la plaça Catalunya. Hi ha hagut pantalles gegants en molts municipis. A Mataró, la ciutat de la Minya Mal, 10.000 persones ho van veure també en una pantalla gegant. Una selecció espanyola farcida de jugadors catalans i sobretot del Barça. Començant per l'espectacular mundial que ha fet Pau Cubarsí, que ha estat reconegut com el millor jugador jove del torneig. Per al també blaugrana, Dani Olmo, és un somni complet.
2: Molt feliç, és un somni fet realitat, un objectiu complet, sabíem que teníem equip per fer-ho possible, al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
3: El Barça ha fet un tuit aquesta nit amb el text dels nostres campions, amb Cubarsí, Lamine, Pedri, Joan Garcia, Ferran, Olmo, Eric Garcia i Gavi amb la Copa del Món. Aquest migdia està prevista l'arribada a l'aeroport de Barajas a Madrid de l'equip espanyol i a la tarda es faran les celebracions pels carrers de Madrid.
0: Doncs ens retrobem, Montse, quan faltin 5 minuts per 9:15 per repassar la resta de l'actualitat esportiva. Fins ara.
3: Fins ara.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: La resta de l'actualitat, noves explosions aquest matí a Bahrain i drons interceptats a Kuwait en una nova jornada d'atacs a l'Orient Mitjà. L'Iran bombardeja continuadament aquests països del Golf, mentre que els Estats Units han fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra objectius militars del règim de Teheran. Els atacs han començat a la una de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar a l'avió que el duia a Washington, després d'assistir a aquesta final del Mundial de la que parlàvem, Donald Trump assegura que castigaran molt durament l'Iran per venjar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània en atacs iranians.
7: Li estem fent molt mal a l'Iran. Militarment ho han perdut gairebé tot. Tenen alguns míssils, alguns drons, alguna capacitat per fabricar-ne, però molt poca. Nosaltres controlem l'estret. Ells no controlen res. Veurem què passa. Però els estem atacant molt durament aquesta nit.
0: Malgrat els 9 dies d'atacs consecutius, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat 2 patrullers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz. El cos militar iranià ha advertit que aquest pas no serà segur per a productes petroquímics i que ni una gota de petroli passarà per aquest punt mentre continuïn els atacs nord-americans. La intensificació dels combats ha afectat precisament el preu del petroli. El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% aquesta matinada a la borsa de Hong Kong i supera els 90 dòlars, el preu més alt des del juny. Abans del començament de la guerra, una cinquena part del comerç mundial d'hidrocarburs passava per aquest estret d'Hormuz. I encara en internacional, també notícia d'avui, aquest matí Andy Burnham es convertirà en el 7è primer ministre britànic des del juliol del 2016. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern. A l'exalcalde de Manchester, anem cap a Londres, Quim Olivares.
8: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones. El seu equip ja ha anunciat que renunciarà al polèmic carnet d'identitat digital per als treballadors, un pla adreçat a combatre la immigració irregular i que havia generat polèmica. Burnham vol dedicar els recursos d'aquest projecte a reduir el cost de la vida. Ho ha explicat Lucy Powell, la número 2 del Partit Laborista a la BBC.
9: Aquesta és una oportunitat per tornar a començar, per renovar-nos, per mirar allò que potser no només pren recursos al govern, sinó que en desvia l'atenció.
8: Aquest matí, Andy Burnham tornarà a oferir optimisme a la ciutadania perquè la Gran Bretanya torni a mirar cap al futur amb esperança i unitat. L'oposició, però, reclama eleccions anticipades i acusa Burnham de voler complaure tothom quan al país li cal algú que prengui decisions difícils.
0: Aquí a casa nostra avui pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal i també augmenten a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació i a les portes de la quarta onada de calor de l'estiu, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
10: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però de poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre va afectar una zona de Rostolls, a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, es va cremar un paller en una masia d'aigua viva, al Gironès. I l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara, Castella-La Manxa, continua descontrolat. Ja ha cremat 16.000 hectàrees. Les condicions empitjoren i això farà que pugui continuar avançant. Hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Per això els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població. Daniel García Marco és director tècnic d'extinció d'aquest foc.
11: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc, que va començar dimecres. Ha cremat unes 14.500 hectàrees. Us ho dèiem en titulars, avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. 6 mesos després, les incidències diàries fan que encara no s'hagi superat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei a totes les línies. Ho repassem en aquesta informació d'en Joan García.
12: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de la P7 afectat pel temporal Harry va caure sobre la via i va xocar un tren. Va morir un maquinista que feia pràctiques i hi va haver una trentena de ferits. 2 dies abans hi havia hagut el descarrilament i topada entre 2 trens d'alta velocitat a Ademús, a Còrdoba, que va causar 46 morts. La circulació de Rodalies a Catalunya es va aturar a tota la xarxa i no es va reobrir fins que els maquinistes van donar el vistiplau a la inspecció que se'n va fer. Durant aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha avaluat l'estat de prop de 700 trinxeres i talusos i n'ha reforçat 82. I ha fet millores estructurals, com ara els túnels del Garraf i de Rubí. El director adjunt de construcció a la zona est d'Adif, Àngel Contreras, creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada.
13: Te ves que va ser una situació extraordinària i es van emprendre mesures extraordinàries, també. Concentrar totes les inspeccions que hi havien que fer, segons el nostre pla, són un parell d'anys, 2 anys, en 2 mesos. Però sí que és cert que, aprofitant del que ha passat, per ja ho veurem, per deixar una xarxa molt més resilient.
12: Per fer tot això, es van arribar a establir més de 200 limitacions temporals de velocitat que han condicionat el compliment dels horaris. Ara encara en queden 135. Quan tornarem al nivell de servei que hi havia abans de l'accident de Gelida? Francisco Cárdenas, maquinista i representant d'UGT a Renfe, s'atreveix a posar data en declaracions a 3CAT Info.
14: Poco a poco, van avanzando, y sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas, pero yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad. Pero también dependerá muy mucho de las empresas que nos hacen las obras. Tenemos más terraplenes que arreglar que empresas que las arreglen.
12: Però la xarxa més reforçada no evita incidències diàries. Avaries a la infraestructura, als trens, de senyalització, per robatoris de cable, per causes meteorològiques o per atropellaments, continuen fent que fer un desplaçament en tren sigui poc fiable. I els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
15: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la, perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat, i sobretot el que fa la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix. Per poder aconseguir que els usuaris tinguin confiança, primer se'ls ha d'oferir tota la informació en un temps real i després s'ha d'intentar garantir que els trens arribin a l'hora i que no se'n cancel·lin.
12: I com pensa el govern recuperar la confiança de l'usuari? La consellera de Territori, Sílvia Paneque, es marca 2 maneres d'actuar.
16: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema. I això ho volem fer amb actuacions immediates, algunes actuacions al Pla de Serveis Ferroviaris, 26, 27, d'aquí el 2030, també el 2040, però també amb una mirada llarga. És necessari que actuem en l'immediat, però és molt necessari, insisteixo, que actuem des de la planificació.
12: 190 milions d'euros és la factura que fins a dia d'avui ha comportat tot el que ha calgut reparar aquest mig any posterior a l'accident de Gelida.

0: Hem arribat a un quart de nou, seguim parlant de mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, el punt més complicat a les carreteres són a les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a Montjuïc, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a la C58 a Ripollet, sentit Sabadell, C16 a Terrassa, sentit nord, trams intermitents de l'AP7 en sentit sud, de la Roca del Vallès a Santa Perpètua, també a la C17 a Parets i a la C50 a Caldes de Montbui, tot en sentit sud, i a la C60, a la Roca del Vallès, en direcció Granollers. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
0: El temps. Crònica aquesta hora del Jofre Genué.
2: Comencem aquesta setmana amb una situació meteorològica similar a la que hem tingut al llarg de les darreres setmanes, és a dir, influenciats directament per aquesta bombolla d'aire càlid ubicada al Mediterrani Occidental i, per tant, amb temperatures clarament per sobre del que seria habitual, amb calor intensa, ambient de plena canícula i valors fins i tot que avui poden pujar una mica més. De fet, hi ha alguns avisos de calor, sobretot cap al Pla de Lleida, on es poden superar els 40 graus fàcilment. De fet, aquesta matinada ja hem tingut aquests valors tòrrids, una matinada força incòmoda a tota la façana litoral i prelitoral de poc dormir, i amb xifres que no han baixat dels 25, 26 o fins i tot 27 al barri del Raval de Barcelona. El sol ha de dominar amb ambient enterbolit, la presència de pols saharian en suspensió, i aquesta tarda sí que podrien arribar alguns núvols prims amb un cel mig ennuvolat o enterbolit, de fet sense descartar alguna gota acompanyada de fang, sobretot cap al litoral central o també cap a la zona del Pirineu, on podria haver alguna nuvolada amb algun petit ruixat. Sembla que aquests fenòmens no repetiran al llarg de la setmana, amb què fins dijous o divendres, bàsicament, la calor i el sol seran protagonistes.
3: Fresca Info. Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
4: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
3: I se't transmet el fred a la mà?
4: Suposo.
3: Oh.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Fresca Info. Passen 3 minuts d'un quart de nou. Continuem amb més notícies. Un nen de 6 anys i un home de 76 van morir ofegats ahir a Catalunya. El nen es va ofegar a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. Els serveis d'emergències van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar la vida del nen. A l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegats mentre es banyava a la platja de Castelló d'Empúries. Es va desmaiar mentre nedava. Els socorristes el van treure de l'aigua, però no el van poder reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany d'aquest estiu, 7 persones han mort ofegades en piscines del país i 12 banyistes han mort a les platges. I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a la casa on viu la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia un ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Fa només 3 dies que l'havien detingut per un possible cas de violència masclista. Aquest dissabte a la tarda es va presentar a l'habitatge de la seva exparella, però la dona va poder fugir amb el fill menor i es va refugiar a casa d'un veí. L'home va intentar calar foc primer en aquesta casa, després va tornar a la casa familiar per cremar-la també i després va fugir en moto per una zona boscosa. Els Mossos i la policia local mantenen ara un dispositiu de recerca per trobar-lo. La dona i el menor són en un lloc segur. Encara hem d'afegir que els Mossos continuen investigant les circumstàncies en què va morir dissabte a la nit una veïna de Soses, a la comarca del Segrià. El cos sense vida de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro. Anem cap a Lleida. Alba Amor.
7: Un camp de panís que queda a escassos minuts del poble a tocar de la carretera LP7041 just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses venint des d'Aitona. S'hi accedeix per un camí transitat per vehicles que van a finques agrícoles i també per veïns que surten a fer esport. Diverses fonts han explicat que la dona va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Desenes de persones van fer un minut de silenci i al migdia, davant l'edifici de l'Ajuntament, en suport als familiars de la víctima, molt coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona.
0: Avui haurien de poder tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per l'esvoranc que van provocar les obres de la línia L9 del metro. Són els veïns dels dos dels 8 edificis afectats del carrer Sant Gervasi de Cassoles. La resta, els que viuen més a prop de l'esvoranc, encara hauran d'esperar algunes setmanes fins que s'acabi de comprovar el terreny. Demà, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als veïns i els comerciants. I aquest matí es reuneix la Junta de Seguretat Local a l'Ajuntament de Barcelona, una trobada que encapçalarà l'alcalde i la consellera d'Interior i que arriba després que a la ciutat s'hagi reobert el debat sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. Oriol Pujador.
8: A l'última reunió, la del mes de febrer, els Mossos van presentar un descens del 6% dels delictes durant l'any 2025 a la ciutat. Aleshores, els furts suposaven la meitat dels delictes denunciats a Barcelona. A la reunió d'avui, amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el tinent d'alcalde del consistori, Albert Batlle, s'abordaran els índexs de delinqüència i criminalitat d'aquests últims mesos. Els Mossos han engegat diversos dispositius, com ara el Pla Campai per reduir la criminalitat a la ciutat o plans específics per localitzar i detectar armes blanques o armes de foc. Tant des del cos policial com des del Departament d'Interior han mostrat també la seva preocupació per l'increment de tirotejos i víctimes per armes de foc que s'atribueixen al tràfic de drogues i al crim organitzat.
9: Trescat Info.
0: I ara Cultura, l'spin-off de The Big Bang Theory, Stuart No consigue salvar el universo, és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, el nou thriller psicològic de Netflix, protagonitzat per José Coronado. Repassem totes aquestes estrenes amb la Clàudia Roses.
10: He said that I'm the chosen one, I'll set things right.
11: But do we believe that guy?
12: Kevin Sussman torna a la pell de Stuart Bloom, el llibreter de còmics de The Big Bang Theory, per protagonitzar el seu propi spin-off. Stuart No consigue salvar el universo. És una comèdia de ciència-ficció desmanegada que gira al voltant d'un accident científic que destabilitza la realitat. Stuart es converteix en un antiheroi accidental que per una vegada es posa al centre de l'univers, encara que sigui per posar-lo de cap per avall, sent fidel al seu tarannà. El primer capítol estarà disponible a HBO divendres i al llarg dels 10 episodis també faran acte de presència altres personatges secundaris de la sèrie original. A tot això, Sky Showtime s'estrena aquesta setmana la quarta temporada de Star Trek Stranger New Worlds.
13: Ruth, llámame, por favor.
14: Papa.
15: Mamá está muerta, Ruth.
12: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, Netflix presenta divendres Los Creyentes. El protagonista d'aquest thriller psicològic és José Coronado, que interpreta un pare que des de que es va jubilar s'ha obsessionat amb la idea que la seva dona ha matat la seva mare, i això fa que s'enfosqueixi tot el que l'envolta. Completen el repartiment Fanny Gautier i Albert Olmo. També s'estrenen dues comèdies aquesta setmana, 72 hores a Netflix, amb Kevin Hart i Dink a Apple TV, centrada en el món de tennis i que compta amb Ben Stiller i Ed Harris.

0: I el ZZ Top van encendre el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxits de blues rock texà. El públic del Festival Bars s'ha deixat portar pels llargs solos de guitarra que han aixecat passions. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Després de més de 50 anys sense canviar la formació dels ZZ Top originals, només queda Billy Gibbons a la veu i la guitarra. Però Elwood Francis, que substitueix Dusty Hill per Express Desig del desaparegut baixista, i el jove Michael Monahan a la bateria, fan que aquest trio soni tan potent com sempre. La veu de Gibbons cada cop és més rogallosa, gairebé pots veure el rovell que escupen els altaveus. Però és perfecte pel blues rock que practica ZZ Top des de 1968. Icònic.

0: Disc Tres Hombres, de 1973, fan petites coreografies mentre toquen guitarra i baix, com si les onades de l'energia que desprenen els anessin movent. Les cançons del disc Eliminator, de 1983, com Gimme All Your Loving, aquella del videoclip amb el Ford Coupé vermell de 1933 modificat, Sharp Dressed Man o Legs, són les que posen tots els mòbils a gravar. Les curtes lletres, que no es prenen seriosament elles mateixes, són una excusa per omplir les oïdes d'escales pentatòniques, harmònics i distorsió líquida, però controlada. Una classe magistral de Southern Rock. Amb Just Got Paid, Billy Gibbons canvia de guitarra per una altra Gibson que sona més metàl·lica, com si haguessin endollat un pedal a una dobro. Tocada amb slide, allargant les notes fins que el públic crida, construint tensió fins deixar-la anar i tancant el tema amb un clàssic turnaround de blues. Van fins l'any 71 per recuperar del primer disc Brown Sugar, un blues que veu de B.B. King i Jimi Hendrix i que posa a to al públic per cantar els solos de la demolidora LaGrange, el hit més esperat, llarg, instrumental, un paisatge dens com la melassa on poder-se deixar anar. Un monument amb el cant tancat, la descàrrega de rock clàssic, que és un concert de ZZ Top.
1: I encara tenim temps d'explicar-vos que unes 22.000 persones han visitat aquest cap de setmana la Fira del Circ al carrer a la Bisbal d'Empordà. L'organització en fa un balanç molt positiu i assegura que hi ha hagut aforaments complerts a la cinquantena d'espectacles programats. Berta Artiga Fontàs.
2: Tot i la calor, espectacles de clowns, malabaristes o trapecistes han omplert diferents espais de la Bisbal que durant un cap de setmana es converteix en el punt neuràlgic del Circ a Catalunya. Eva Gasull, membre de l'organització, ha destacat que en aquesta edició 12 companyies han escollit la fira per estrenar els seus espectacles.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
2: En fa un balanç positiu amb un públic fidel, assegura, d'arreu de Catalunya i del sud de França.
1: Esports. Doncs Mundial a banda, la resta de l'actualitat esportiva ara amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
4: Bon dia. Com dèiem abans, la selecció espanyola campiona del món, després de guanyar l'Argentina a la final. I avui, segona jornada de descans al Tour de França. Tadej Pogacar és més líder, té 5 minuts sobre el segon, Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder.
5: Per mi és un gran pas endavant poder seguir aquest ritme perquè era brutalment exigent. A més, sempre rebo moltes crítiques sobre que no puc superar pujades dures. És una sensació increïble, tant per mi mateix com per tothom que m'envolta. Significa tot plegat molt per mi.
4: Doncs la notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els pròxims dies. Marc Riff, director de l'equip Visma, de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: Demà hi haurà una contrarrellotge individual al Tour. En tennis, Paula Badosa juga avui la final del torneig de Iași a Romania contra l'egípcia Mayar Sherif. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. Jordi Fernández, l'entrenador dels Brooklyn Nets de l'NBA, està nomenat fill predilecte de Badalona, la seva ciutat.
7: Primer és el màxim honor que qualsevol persona de Badalona pot rebre, no? I sobretot quan passes tants anys fora de casa, que et reconeguin alguna cosa així, jo crec que inclús és més emotiu. Normalment les coses que fas per representar la teva ciutat les fas sense voler res a canvi.
4: Amb motor, Josep García ha guanyat el Mundial d'Enduro GP i EU al Gran Premi de França, sisena i penúltima cursa de la temporada.
8: Campions del món, Enduro GP, Enduro 2026, una carrera abans d'acabar. Ni en els millors dels somnis podíem fer això, però que realment no m'agrada dir-ho, però que hem fet una temporada fins ara quasi perfecta, guanyant molts dies, un tercer Enduro GP, tot el de més segons.
4: És el novè títol de campió del món per a Garcia i és el tercer any consecutiu que guanya Mundial d'Enduro GP i EU, fita que no havia aconseguit mai cap pilot. Guillem Ferrés, líder del Mundial de Motocross, categoria MX2 a Fox Hills, a Gran Bretanya. Ferrés s'emporta les dues mànegues per col·locar-se més com a nou líder del campionat. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc,

0: Dos quarts de nou.
1: 3Cat Info.
0: I a aquesta hora estem pendents d'una compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, una compareixença anunciada fa poca estona. Aquest mateix matí veurem quina és l'última hora, tan bon punt comenci, i anirem en directe. Mentrestant, repassem el més destacat. A aquesta hora, la selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant l'Argentina. Milers de persones ho han celebrat a Catalunya. L'equip arribarà a Espanya al migdia amb el trofeu i a la tarda ho celebraran pels carrers de Madrid. Nou dia consecutiu d'atacs dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i ha immobilitzat dos petroliers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. A prop del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90, el preu més alt des del mes de juny. I també us estem explicant que avui tornen a pujar les temperatures i augmenta, per tant, el risc d'incendis. Avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. Altres temes destacats d'avui. L'Ajuntament de Naut Aran s'ha vist obligat a retallar la meitat del seu projecte estrella de la legislatura, unes macroinstal·lacions que havien d'incloure, entre d'altres, un centre de congressos o un pàrquing per a 250 cotxes. També us ho explicarem. I les temperatures extremes que tenim des que va començar l'estiu compliquen la vida dels mosquits. El nombre d'exemplars de mosquit aquest estiu ha caigut a nivells que no es veien des dels anys de la sequera. Les paneroles, en canvi, estan resistint. I en cultura arriba una nova edició del Vèrtebra Dansa Tortosa. Aquest matí el Festival de Dansa Internacional presenta monogràfics de noms com Peeping Tom o Van der Kiboas. En esports i mundial a banda, Montserrat, què més tenim?
2: Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar té 5 minuts sobre el segon Evenepoel a la general, a Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i té fracturada la clavícula. I en motor, Josep Garcia, nou campió del món d'enduro GP i EU, al Gran Premi de França.
0: I el temps, la nova setmana arrenca, com us dèiem, amb un nou repunt de la calor. Tornem als valors pròxims als 40 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o a l'interior de les Terres de l'Ebre, tot plegat amb sol, però amb alguns núvols de tarda. Passant 2 minuts i mig de 2:15, estem pendents que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui. Ho ha de fer a partir d'aquesta hora, tan bon punt ho faci i anirem en directe. Mentrestant, repassem altres qüestions. Parlem de la selecció espanyola que s'ha imposat a l'Argentina en el final del Mundial de Futbol i que suma la segona estrella a la samarreta. Tot i el domini clar, durant el partit es va arribar a la pròrroga amb un empat a 0 que va trencar el gol a la segona part de la pròrroga al blaugrana Ferran Torres. Les celebracions continuaran avui ja a Madrid amb la participació de l'equip de Luis de la Fuente. Montserrat.
2: La selecció espanyola s'ha emportat al segon Mundial de la seva història. Després d'imposar-se a la final a l'Argentina, Espanya va ser molt superior durant tot el partit, però l'únic gol no va arribar fins al començament de la segona part de la pròrroga. L'autor, a blaugrana, Ferran Torres.
3: Una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
2: Una de les fotos de partit és l'abraçada al final sobre la gespa entre l'argentí Leo Messi i el blaugrana Lamine Yamal, o Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
4: 39 años, muchacho, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
2: Les celebracions s'han allargat en diversos punts del país fins ben entrada la matinada. A Barcelona, milers de persones s'han reunit, per exemple, a la plaça Catalunya. Hi ha hagut pantalles gegants en molts municipis. A Mataró, la ciutat de Lamine Yamal, 10.000 persones ho van veure també en una pantalla gegant. Una selecció espanyola farcida de jugadors catalans i, sobretot, del Barça. Començant per l'espectacular mundial que ha fet Pau Cubarsí, que ha estat reconegut com el millor jugador jove del torneig. Per al també blaugrana, Dani Olmo, és un somni complert.
5: Molt feliç. Un somni fet realitat, un objectiu complert, sabíem que teníem equip per fer-ho possible, al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
2: El Barça ha fet un tuit aquesta nit amb el text dels nostres campions, amb Cubarsí, Lamine, Pedri, Joan Garcia, Ferran, Olmo, Eric Garcia i Gavi amb la Copa del Món. Aquest migdia està prevista l'arribada a l'aeroport de Barajas a Madrid de l'equip espanyol i a la tarda es faran les celebracions pels carrers de Madrid.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Noves explosions aquest matí a Bahrain i drons interceptats a Kuwait en una nova jornada d'atacs a l'Orient Mitjà. L'Iran continua bombardejant els països del Golf, mentre que els Estats Units han fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra objectius militars del règim de Teheran. Aquests atacs han començat a la una de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar a l'avió que el duia a Washington, després d'assistir a la final del Mundial, Donald Trump ha assegurat que castigaran molt durament l'Iran per venjar la mort de tres soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània.
6: Li estem fent molt mal a l'Iran. Militarment ho han perdut gairebé tot. Tenen alguns míssils, alguns drons, alguna capacitat per fabricar-ne, però molt poca. Nosaltres controlem l'estret, ells no controlen res. Veurem què passa, però els estem atacant molt durament aquesta nit.
0: Malgrat els 9 dies d'atacs consecutius, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta, però la Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat dos patrullers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz. El cos militar iranià ha advertit que aquest pas no serà segur per a productes petroquímics i que ni una gota de petroli passarà per aquest punt mentre continuïn els atacs nord-americans. La intensificació dels combats ha afectat el preu del petroli. El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% aquesta matinada a la borsa de Hong Kong i supera els 90 dòlars, el preu més alt des de juny, abans del començament de la guerra. Una cinquena part del comerç mundial d'hidrocarburs passava per aquest estret d'Hormuz. Tornem a casa nostra. Com us dèiem, estàvem pendents d'aquesta compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, una compareixença que ha estat anunciada fa molt poca estona i on ja us podem avançar és per fer canvis en el govern. I el canvi que es produirà concretament és que Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials, segons ha pogut confirmar ja aquesta emissora. El president Salvador Illa nomenarà el fins ara secretari general del departament com a nou conseller. Ho fa en substitució de Mònica Martínez Bravó, que plega per motius personals. Raúl Moreno va ser regidor a Santa Coloma de Gramenet, on va néixer, i diputat també al Parlament, és educador social, i la seva trajectòria política ha estat sempre molt vinculada a l'àmbit dels serveis socials. Com us dèiem, estem esperant que, de fet, és imminent aquesta compareixença. Vegem ja com s'estan obrint les portes del Palau ara mateix. Sentim Salvador Illa.
7: El canvi que avui faig efectiu en el govern. Es tracta del relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. Em plau comunicar-vos que el senyor Raúl Moreno Montaña, actual secretari general del Departament, serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El seu nomenament es durà a terme en les pròximes hores i demà dimarts ja participarà a la reunió del Consell Executiu. Vull agrair a la consellera Mònica Martínez Bravo la seva dedicació, el seu compromís i la seva bona feina al Govern de Catalunya. Durant aquests dos anys ha afrontat amb èxit el redisseny del nostre sistema de protecció social com un pilar fonamental de l'estat del benestar. Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. Nascut a Santa Coloma de Gramenet, el govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social. Raúl Moreno va exercir de tinent d'alcalde de Benestar Social i Famílies i també compta amb una experiència en la tasca legislativa al Parlament. Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat el treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA. Els canvis globals que vivim i la nostra realitat social ens interpel·len amb nous reptes i noves necessitats. Cal que posem tota la nostra força moral i tota la nostra ambició política per protegir el bé més preuat que tenim, la convivència i la capacitat d'integració que han fet de Catalunya un país pròsper. En el futur volem una Catalunya socialment més igualitària, més cohesionada i més justa per a tothom. El compromís del govern és que Catalunya lideri les polítiques socials més ambicioses i esdevingui un model a seguir, amb un sistema de protecció social que estigui a l'altura dels nostres valors, dels 8 milions de catalans i catalanes i de les nostres aspiracions com a país. Moltes gràcies.
0: Doncs fins aquí aquesta compareixença del president de la Generalitat, que ha anunciat aquest canvi en el Departament de Drets Socials i Inclusió. Raül Moreno serà el nou conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo. De fet, demà dimarts ja participarà a la reunió del Consell Executiu.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 4 minuts i arribarem a 9:15. Continuem amb més notícies. Avui pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal i també augmenten a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país. Són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Davant aquesta situació i a les portes de la quarta onada de calor d'aquest estiu, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
8: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però de poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre va afectar una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, es va cremar un paller també en una masia d'aigua viva, al Gironès. I les 3 onades de calor amb què hem estrenat aquest estiu i la falta de pluges han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des dels anys de la sequera. Malgrat la primavera plujosa, que feia preveure un any complicat pel que fa a aquests insectes, almenys de moment no està sent així. Les temperatures extremes d'aquests dies compliquen la vida dels mosquits i, a més, ajuden a l'evaporació ràpida dels pocs focus d'aigua que hi pugui haver, de manera que les cries no tenen temps per desenvolupar-se. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits que els 2 últims.
9: Estem veient aquesta reducció referent als 2 anys anteriors, per exemple, no? Tant a nivell d'incidències, que poden comunicar els ciutadans per als diferents canals que té l'administració, com a nivell de la vigilància territorial que efectuem, no? És molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els 2 anys anteriors.
0: És el mateix que s'estan trobant les empreses que es dediquen al control de plagues. Josep Joan Domènech, que és el president d'ADEPAP, l'associació que les agrupa.
10: Una cosa és calor i una onada forta de calor, que seria aquests pics, no?, que estem per damunt de 35 graus, que aquí sí que afecta, no?, com les mateixes persones, que t'apeteix menys sortir, estàs més cansat, et mous menys, no? Doncs en general els mosquits també els afecta així, sí.
0: Els mosquits, com les paneroles, necessiten que faci certa calor per reproduir-se, però les temperatures extremes o les nits tropicals poden frenar-ne la seva expansió. Curiosament, però, les paneroles estarien aguantant i les empreses que treballen amb el control de plagues tenen més o menys el mateix nombre d'incidències que l'estiu passat per aquesta època. Anem cap a Naut Aran. L'Ajuntament s'ha vist obligat a retallar, us ho dèiem en el sumari, a la meitat del seu projecte estrella d'aquesta legislatura, que són unes macroinstal·lacions que havien d'incloure un centre de congressos, un pàrquing per a 250 cotxes, també 28 pisos dotacionals i un centre de dia, entre d'altres. El sobrecost de l'obra ha obligat a replantejar tot aquest projecte. Salardú, Sofia Cabanes.
11: Tot i que en relació al seu nombre d'habitants, Naut Aran és l'Ajuntament amb més múscul financer de la vall, este ambiciós projecte ha acabat sobrepassant la capacitat del consistori. El seu alcalde, César Ruiz Canela, apunta a l'increment del cost de la vida.
12: El projecte era 12 milions més IVA, però fins final, doncs quan realment és números a UE, el 2026, doncs aquest projecte se mos anava a quasi 25 milions d'euros.
11: El futur centre cívic i social mantindrà, això sí, un centre de congressos per a 300 persones, un gimnàs i una piscina coberta d'1,40 m d'alçada.
0: Arribarem a 9:15 en connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
13: Bon dia. Els punts més complicats d'aquesta hora segueixen sent les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també en trams intermitents de la P7 en sentit sud des de Cardedeu fins a Montmeló, també a la C58 a Ripollet, sentit Sabadell, C17 a Parets del Vallès, sentit sud, i C60 a la Roca del Vallès en direcció Granollers. Pel que fa al transport públic, hem de parlar de Rodalies. Hi ha retards destacats en dues línies. A la RL4, el tren de Cervera de Sagarra, que havia d'arribar a Lleida Pirineus fa una hora, circula amb una hora i mitja de retard. I a la R13, el tren de Lleida Pirineus, que havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona cap a 8:45, circula amb 30 minuts de demora.
1: El temps.
0: Jofre Genuer.
14: Avui dilluns continuarem parlant de moltíssima calor, de temperatures de plena canícula i fins i tot de valors que poden ser una mica més alts, especialment cap a Ponent, on podria haver-hi algunes xifres que arribin als 40-41 graus, especialment al voltant del Pla de Lleida. De fet, aquesta matinada ja hem començat amb valors tòrrids que no han baixat dels 25, 26 o 27 graus, fins i tot al litoral i al prelitoral, amb una nit incòmoda a la ciutat de Barcelona, aquests 27 al barri del Raval de Barcelona, i avui esperem que el sol, la calor, pols segaré en suspensió, amb una ambient enterbolit, doncs predominin. Aquesta tarda, però, amb un augment de núvols prims, podria haver-hi un cel mig ennuvolat. De fet, no descartaríem alguna gota acompanyada de fang al litoral, prelitoral central, o algunes núvols al Pirineu que donguin algun petit ruixat. Poca cosa. Fenòmens que sembla que al llarg de la setmana no repetiran, i en canvi es mantindrà almenys fins dijous o divendres aquesta calor intensa. Demà fins i tot amb temperatures una mica més altes, i de fet a Ponent, Pla de Lleida, hi ha avisos de calor. Demà concretament fins i tot es podria arribar als 42 o potser 43 graus a les zones més càlides del Pla de Lleida.
1: Rescat Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
15: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a Rescat Info.
16: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
17: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
15: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
15: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
1: Info.
0: Passen 3 minuts de 9:15. Continuem. El govern de Salvador Illa ha posat en marxa ja la maquinària per elaborar els pressupostos de la Generalitat per al 2027. El Departament d'Economia ha publicat l'ordre interna perquè les diferents conselleries planifiquin les seves necessitats d'ingressos i de despeses que hauran d'entregar abans del 10 de setembre. L'ordre surt publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat, quan no fa ni 3 setmanes que el Parlament va aprovar els pressupostos d'aquest any amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La voluntat del govern és aprovar uns nous comptes per al 2027, tot i que el context no és el més propici per negociar-los perquè és un any electoral i hi haurà eleccions municipals i, en principi, també les generals, si Pedro Sánchez no les avança. Després d'una primera derrota, de fet, Pedro Sánchez tornarà a intentar i portar aquesta setmana al Congrés el segon debat i votació de la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per poder elaborar els nous comptes també de l'Estat. La majoria del PP, Vox i Junts, però, tornarà a votar-hi en contra. Anem cap a Madrid, ara Àngels Lafuente.
18: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
19: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
18: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic. i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard.
0: De fet, Junts ja adverteix que no donarà suport als pressupostos de Pedro Sánchez si no millora la inversió a Catalunya. En un escrit a la xarxa X, Carles Puigdemont assegura que és una indecència i un insult que Catalunya porti a l'Estat el 19% del PIB, però rebi només el 8,6% del que el govern espanyol gasta a les comunitats autònomes. I afegeix que cap diputat català hauria de donar suport als comptes fins que no reverteixi aquesta situació. 10 minuts i arribarem a les 9. Canviem de qüestió. El govern ha comunicat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, que ha de tancar definitivament la via ferrada de la Cala Molí abans que no acabi l'any. Es tracta d'una decisió que es pren per protegir la zona on fa nius una espècie vulnerable de corb marí. L'alcalde anuncia que insistirà a poder continuar negociant amb el govern per mantenir-la oberta de manera intermitent. Girona, Laia Claret.
20: El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que hauran de tancar la via perquè l'entorn concentra un gruix important d'exemplars de corb marí emplomallat, una espècie catalogada com a vulnerable a Catalunya. A la zona hi ha parelles d'aquest ocell que hi nidifiquen. Des del consistori insisteixen a continuar negociant amb el departament per poder obrir-la uns mesos més. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i demana això.
21: Mantenir oberta la via ferrata durant els mesos de l'any en què el corb marí emplomallat no està nidificant en aquest esplai i així poder-lo utilitzar i poder gaudir d'aquest entorn natural que tenim a la nostra ciutat.
20: La resolució arriba poc després que la via ferrada hagués reobert al públic. L'Ajuntament havia anunciat que la Generalitat n'autoritzava l'obertura durant la temporada d'estiu i fins al desembre, una decisió aplaudida pel sector turístic després de mesos de restriccions. De fet, la via és un punt de debat de fa temps perquè, d'entrada, només es tancava parcialment durant l'època de nidificació, però aquest any la restricció ha afectat tot el recorregut i s'ha allargat fins al juliol. Això ha provocat protestes d'empreses de turisme, càmpings o hotels perquè argumenten pèrdues.
0: L'arqueologia medieval del Pallars Jussà surt dels jaciments i es mostra ara al gran públic. L'exposició 35 anys picant pedra repassa les excavacions dirigides per la Universitat de Barcelona i explica com aquestes investigacions han permès descobrir castells, pobles abandonats i la manera de viure a l'edat mitjana. La mostra és també un homenatge a les desenes d'estudiants i investigadors que han passat cada estiu pel Pallars. Anem cap a Tremp, Pau Rovira.
22: La mostra recull fotografies, objectes recuperats durant les excavacions i el treball fet en alguns dels principals jaciments medievals de la comarca. L'objectiu, acostar l'arqueologia a la ciutadania i explicar que darrere de cada descoberta hi ha dècades de recerca, formació i treball de camp. La directora de les excavacions, Marta Sancho, assegura que aquests 35 anys han estat una experiència vital i destaca que la mostra també vol ajudar a entendre què aporta l'arqueologia al coneixement de la història del Pallars, tot a través dels ulls de la història i de diversos jaciments.
23: Tot el que està relacionat amb el mateix jaciment de Fabregada, tot el que fa referència a com es produïa ferro en aquella època, el Timiris pel fet de que s'ha destapat d'alguna manera un tema que era difícil d'abordar, que era el primer monacat que va començar-se a instal·lar en aquestes terres, com era aquest monacat, quines característiques tenia, i després tot el que estem fent ara de les aportacions del coneixement i de saber com es va produir tot el procés de feudalització amb els castells com a centres d'aquest procés. No?
22: El títol de l'exposició 35 anys picant pedra també té un significat especial.
23: És el títol d'aquesta exposició, picant pedra, no és només físicament que ho és, sinó tot el que ha significat també de convèncer a les institucions de la importància de fer aquesta arqueologia.
22: L'exposició es pot visitar a la llibreria La Cingratella de Tremp fins al 6 d'agost.
0: Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el Vèrtebra Dansa. 18 anys després, el festival torna a la capital abrenca amb el mateix esperit de sempre i amb novetats com la creació d'un espai viu al Parc Teodor González. Anem cap a Tarragona, Jordi Barranca.
24: 18 anys després d'haver marxat a Deltebre, el certamen torna a la ciutat, l'esperit es manté i en aquest sentit el festival comença aquest matí amb les formacions professionals i els monogràfics amb noms importants en l'escena internacional com Peeping Tom i Wim van de Caibus. Vèrtebra Dansa, més s'avança les necessitats amb les danses urbanes comercials. Roberto Olivan n'és el director.
25: Tal com va passar en un cert moment, la dansa contemporània se va fusionar en el circ contemporani, ara està passant el mateix en les danses urbanes. És per això que, per exemple, dos dels professors que tindrem pues, són actualment ballarins de Madonna. Barrejar la dansa contemporània en el que seria el sector de la dansa urbana comercial sembla que no vagin de la mà i tenim molts exemples com que la cosa no és així.
24: Més enllà de l'àmbit professional, el festival també es dirigeix a la resta del públic. Ho fa, per exemple, amb iniciatives com l'Espai Viu, novetat d'enguany, situat al bell mig del pomo verd de la ciutat i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia amb un títol homònim, el del festival. No falta tampoc la carpa, on es duen a terme els espectacles nocturns, que està situada davant l'Auditori Felip Pedrell.
25: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
24: Vertebra Dansa portarà espectacles gratuïts a la plaça de l'absis de la catedral, una forma, doncs, de sortir al carrer i apropar-se al conjunt de la ciutadania. Tot plegat serveix per enfortir Tortosa com a capital també cultural de les Terres de l'Ebre.
0: I encara una darrera qüestió. Abans de saludar la Montserrat i donar pas als esports, el sistema d'emergències mèdiques ha tancat el dispositiu per a la celebració de la final del Mundial a Barcelona amb 29 assistències sanitàries. 16 van requerir trasllat, la majoria a l'Hospital Clínic, a l'Hospital del Mar i al Centre d'Urgències d'Assistència Primària Manso a l'Eixample. De les 29 assistències, 24 van ser atencions en estat lleu i 5 menys greus. D'altra banda, però, en el marc de les celebracions, un menor ha mort aquesta matinada per l'ensorrament d'una font a Ciudad Rodrigo, a Salamanca. El despreniment d'una part de l'estructura d'aquesta font per l'aglomeració de persones també ha deixat ferida una altra persona. El 112 va rebre l'avís a 1:15. Els serveis sanitaris van traslladar les dues persones a un centre de salut on el ferit més greu va acabar morint.
1: Esports.
0: Ara sí, Montserrat, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. La victòria de la selecció espanyola, que ha aconseguit aquest segon Mundial de Futbol, encapçala totes les portades dels diaris arreu del món. Espanya guanya, bicampions del món, o el món es rendeix a Espanya. Són alguns dels titulars després que aquest gol del blaugrana Ferran Torres posés l'1-0 a marcador a la segona part de la pròrroga davant l'Argentina. De la resta de l'actualitat esportiva, destaquem que avui a la segona jornada de descans al Tour de França. Tadej Pogacar és més líder. Té 5 minuts sobre el segon, Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder.
3: Per mi és un gran pas endavant poder seguir aquest ritme perquè era brutalment exigent. A més, sempre rebo moltes crítiques sobre que no puc superar pujades dures. És una sensació increïble, tant per mi mateix com per tothom que m'envolta. Significa tot plegat molt per mi.
2: La notícia està la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula, múltiples abrasions. A causa de que la gravetat de la fractura haurà de passar pel quiròfan els pròxims dies. Marc Rif, director de l'equip Visma de Vingegaard.
4: Avui teníem un gran objectiu, que era intentar guanyar l'etapa. Tot anava tal i com havíem dissenyat fins al moment de la caiguda. Teníem tot el que havíem plantejat al matí amb dos corredors al capdavant, amb la situació encara sota control i amb en Jonas, que se sentia molt bé. A més, els nois que havien de marcar el ritme a la pujada estaven molt bé. Tot sota control, també el temps amb la fuga. Estàvem preparats per donar-ho tot a l'última pujada.
2: En tenis, Paula Badosa juga avui la final del torneig de Iaşi a Romania contra l'egípcia Mayar Sherif. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. Jordi Fernández, l'entrenador dels Brooklyn Nets de l'NBA, ha estat nomenat fill predilecte de Badalona, la seva ciutat.
5: Primer és el màxim honor que qualsevol persona de Badalona pot rebre, no? I sobretot quan passes tants anys fora de casa, que et reconeguin alguna cosa així, jo crec que inclús és més emotiu. Normalment les coses que fas per representar la teva ciutat les fas sense voler res a canvi.
2: En motor, Josep García ha guanyat el Mundial d'Enduro GP i EU al Gran Premi de França, 6a i penúltima cursa de la temporada. És el 9è títol de campió del món per a García i el 3er any consecutiu que guanya el Mundial d'Enduro GP i EU, fita que no havia aconseguit mai cap pilot.
6: Sí, bueno, més igual els números dels altres, els meus. Al final m'estic passant bé, m'estic divertint, que és el més important, i amb la diversió i donant-ho tot arriben els resultats, així que increïble, i intentar seguir així, que és molt difícil.
2: Guillem Ferrer s'ha situat líder del Mundial de Motocross, categoria MX2, a Fox Hills, Gran Bretanya. Ferrer s'ha emportat les dues mànegues. Al Mundial, Ferrer té 11 punts de marge sobre Koenen, de KTM. La setmana que ve, pròxima prova del Mundial, a Loket, a la República Txeca. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria

0: Les 9 del matí, molt bon dia a tothom. Què tal, com estan? És dilluns, és 20 de juliol de 2026 i comencem aquí aquesta nova edició de la Cel Obert a la sintonia de Ràdio Maricel. Ara mateix 29,2 graus de temperatura. Queden encara uns quants dies de calor, d'aquesta calor forta, d'aquesta calor xafogosa, però compte perquè les previsions ja parlen d'una possible refrescada a partir de dimecres o de dijous. S'ha dormit millor, almenys aquestes dues últimes nits, però potser algú encara no ha anat a dormir celebrant, sens dubte, el triomf de la selecció espanyola com a campiona del Mundial. Encetem setmana, ara que ens acostem ja al final d'aquest mes de juliol, avui que el Festival de Cinema donarà a conèixer ja els primers títols per la seva 59a edició. Aquest matí, a les 11, roda de premsa de l'antiga fàbrica Moritz de Barcelona, amb la presència del director Àngel Sala i també de la directora de la Fundació del Festival, Mònica García. El Festival de Cinema que homenatjarà enguany a les pel·lícules Carrie, de Brian De Palma, i un dels clàssics de Narciso Ibáñez Serrador, com és ¿Quién puede matar a un niño?, pel·lícula del 1976 que té a Sitges com una de les seves localitzacions. Hi apareixen imatges de la nostra festa major i aquella clàssica escena de Chicho Ibáñez Serrador recordant els protagonistes de la pel·lícula, aquesta parella de turistes anglesos dient-los allò de «Es fiesta mayor en Benavís». Encetem la setmana que ens porta també un altre dels clàssics de l'estiu, com és l'Open Internacional d'Escacs, que enguany arriba ja a la seva 50a edició, l'Open que arrenca demà passat al Prado fins al dia 30. I també és la setmana que ens portarà la 41a edició de la Nit de l'Esport, concretament aquest divendres dia 24 al Camp Polivalent de Pins-Bens.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

9 i 3 minuts del matí, avui que hem de tornar a felicitar, com no, a la jove de Sitges pel seu tercer 4 de 8 de la temporada. Dissabte passat, al cap de la vila i en el marc del memorial Pepe Rodríguez, la jove va haver de defensar capa i espasa un treballat 4 de 8, a més del 3 de 7 aixecat per sota i un 7 de 7. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca van completar la seva gran actuació també amb un 3 de 9 en forra, un 5 de 9 en forra, la torre de 9 en forra i manilles i un històric pilar de 8 en forra i manilles, el primer que es veu al cap de la vila, a Sitges. El món de l'esport també ens deixa avui bones notícies, concretament del món del rugbi, perquè el jove jugador del Rugby Club Sitges, Eric Romero, ha estat convocat per la selecció espanyola de rugbi 7 per participar a la concentració de preparació de les Rugby Europe Men's Sevens Championship Series, una convocatòria en la que també s'hi troba l'exjugador del Rugby Club Sitges, Noah Canipa, que actualment juga al Burgos de Divisió d'Honor. Esportivament parlant, en futbol, la Unió Esportiva Sitges que va anunciar el passat dissabte que Ernest Serra serà el nou entrenador del filial per la propera temporada, en substitució de Dani Casado. Ernest Serra, després de moltes temporades al capdavant del futbol base del Sitges, passa a ocupar, per tant, ara la banqueta d'un filial que, després d'una temporada irregular, tornarà a competir enguany a la tercera catalana.

Dimecres, una nova edició, la 50ª ja, de l'Open Internacional d'Escacs en Vila de Sitges. Del 22 al 30 de juliol, els escacs protagonistes al Saló Teatre cada tarda a partir de 4:45. La música, com no, també protagonista una setmana més. Aquest dimecres, al Racó de la Calma, un nou concert de clàssica amb Jouska Quartet, en el marc del Sitges Tune d'aquest 2026. Són Alice Tomada al violí, Sofia Fasla Prolat al violí, Marina Prat a la viola i Kirill Falsa Prolat al violoncel. El preu del concert, 15 euros. El concert que oferirà Jouska Quartet en el marc del Sitges Tune 2026 al Racó de la Calma aquest dimecres a les 8.

Aquests dies no hi haurà cinema al Prado, però sí hi haurà cinema a la platja de la Fragata aquest dimecres, una nova projecció en el marc del cicle Cinema Lliure a la Platja. Es projecta en aquest dimecres la pel·lícula En Romeria, de Carla Simón. Abans, però, dos curts, un que es diu Smic i l'altre Mos Nanam. A la platja de la Fragata es projecta la pel·lícula de Carla Simón, Romeria, aquest dimecres a partir de 2:15 de la nit amb entrada lliure.

Algunes exposicions que encara es poden visitar en aquests darrers dies ja del mes de juliol al Centre Cultural Miramar, aquesta exposició que es diu Pell Mutant, de Jordi Nin, es pot visitar fins al dia 26, és a dir, encara al llarg d'aquesta setmana. Al Centre Cultural Miramar, l'exposició fins al dia 26, Pell Mutant, de Jordi Nin. Com els dèiem també en començar fa uns moments, aquest divendres al Camp Polivalent de Pinsbens, a partir de les 8 del vespre, l'edició número 41 de la Nit de l'Esport d'aquest 2026, un any més. L'Ajuntament, per tant, fa amb aquest habitual reconeixement als diferents esportistes i entitats de la vila. La 41a edició de la Nit de l'Esport Sitgetà, aquest divendres al Camp Polivalent de Pinsbens, arrencarà a les 8 del vespre.

El Sitgestiu 2026 també els proposa una visita guiada aquest proper divendres a partir de les 8 del vespre. Una visita guiada que convida a recórrer els carrers i els escenaris que van convertir Sitges en un dels grans centres culturals de la Catalunya de finals del segle XIX i principis del segle XX. La visita que ofereix Agi Sitges i també amb la col·laboració de la ballarina Sílvia Cuesta. El punt de trobada serà la plaça de l'estació, la plaça Bord Maristany, aquest divendres a partir de les 8 del vespre, amb el preu de l'activitat, recordem, 15 euros. Hi trobaran tota la informació i la possibilitat també d'adquirir les entrades de forma anticipada a través del web dels Museus de Sitges.

Un nou concert de guitarra que s'ha programat per aquest divendres a l'ermita de Sant Sebastià a partir de les 9, en el marc del cicle de la Mediterrània de guitarra a l'ermita de Sant Sebastià, amb el concert de guitarra que oferirà Pedro Rincón en un tribut a Paco de Lucía. La cita, com els dèiem, aquest divendres a partir de les 9 de la nit a l'ermita de Sant Sebastià.

I vinga, dues més musicals per acabar amb aquest temps d'agenda. Dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al Retiro, el concert que oferirà The Riekestra, el concert de la banda de música dels Estats Units que oferirà música soul, dance i rock. El preu de l'entrada, gratuïta per als socis del Retiro, 10 euros, per als no socis amb dret, però, a consumició. El concert que oferirà The Riekestra, aquesta orquestra nord-americana, el dissabte a partir de les 7 de la tarda a la Societat El Retiro. I el grup Pop and Roll, amb versions dels 70 fins al 2000, serà protagonista aquest proper dissabte al Port de Sitges, Aiguadols, a partir de 11:45 de la nit. Un nou concert del cicle de concerts de mitjanit al Port d'Aiguadols, com els dèiem, aquest dissabte a partir de 11:45 amb el grup Pop and Roll. Nou i 10 minuts del matí, al Prado, com els dèiem, no hi ha cinema fins a principis del proper mes d'agost, amb motiu de l'Open Internacional d'Escacs en Vila de Sitges, que comença, com els dèiem també, demà passat, fins al dia 30. Per tant, els escacs que ocuparan el Sol Teatre, per tant, no hi ha cinema fins al dia 3 d'agost al Prado. La farmàcia de guàrdia d'avui dilluns és la Sitges Platja, al Port d'en Alegre número 57. I què tenim per avui? Després de l'habitual repàs dels diaris, avui amb la Carola Fernández saludarem Marc Ill. Amb un dels caps de colla de la Jove de Sitges parlarem del memorial Pepe Rodríguez, que el passat dissabte al cap de la vila ens va deixar el tercer 4 de 8 de la temporada, i castells històrics al cap de la vila també, com el Pilar de 8 en Forre Manilles dels castellers de Vilafranca. Després també parlarem de l'Open d'Escacs, que, com els dèiem, arrenquen demà passat al Prado. És un clàssic de l'estiu, i en parlarem amb el nostre cronista d'escacs de capçalera, com és en Francesc González. Recuperarem avui alguna que altra conversa de fa unes quantes setmanes. Per exemple, la que a principis del mes de juny vàrem tenir amb el director del Parc del Garraf, José Luis Herrera. A banda de les diferents tasques de prevenció de cara a possibles riscs d'incendis, amb el director del parc vàrem poder abordar altres qüestions, com la situació de les pedreres, el nou mapa de camins autoritzables per activitats organitzades o bé la situació del senglar. I recordarem també la conversa amb Marina Nadal, arran dels 50 anys de la botiga Zapa. La botiga Zapa, a la cantonada del Passeig de la Ribera, amb el carrer de la Bassa Rodona, es manté amb èxit, oferint moda amb una atenció personalitzada, i això no ha canviat pas, tot i el pas del temps.

0: Ara mateix les 9 i 12 minuts del matí. Tenim aquí ja la Carola Fernández. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Encetem nova setmana, però tenim altres informacions que també volem considerar.
1: Efectivament, tenim altres informacions. La primera té a veure amb les dades del segon trimestre del 26 sobre ocupació, que ens ha referit la Mancomunitat Penedès Garraf, i que en el cas del Garraf són prou bones i explica que, doncs, compta hores d'ara amb 4.237 empreses a la comarca del Garraf, 94 més que en el període anterior, fet que representa un increment del 2,27%. I això vindria equivaldrà a 66 empreses més respecte a l'any passat. El sector serveis continua sent el predominant en l'economia comarcal, amb 3.571 empreses que s'hi dediquen, més de 8 de cada 10 negocis de la comarca s'hi dediquen, i això representa un increment del 2,38% respecte al que dèiem l'any passat. També bona evolució en el sector de la construcció, 440 empreses, però en comparació amb aquestes 3.571 respecte al sector serveis, queda clar de què viu la comarca del Garraf.
0: És un clàssic de l'estiu també, això, eh?
1: Efectivament. Pel que fa al nombre d'assalariats, s'enfila fins als 29.410 treballadors, una xifra que també representa un augment de gairebé 2.000 persones respecte al període anterior, és a dir, respecte a l'anterior trimestre, i un increment del 7,2%. Els serveis continuen concentrant el gruix de l'ocupació assalariada amb 23.340 treballadors, el que són gairebé un 80% del total, gairebé un 80% de l'ocupació d'assalariat respon al sector servei. I pel que fa al treball autònom, també tendència favorable, també creix el nombre d'autònoms amb 85 més respecte al trimestre anterior i 275 més autònoms respecte a fa un any. Per tant, diguem que iniciativa emprenedora a la comarca del Garraf. També els serveis lideren el món dels autònoms, amb 10.100 autònoms que s'hi dediquen als serveis, i en conjunt hem de dir que una evolució positiva al Garraf pel que fa a l'ocupació en aquest darrer trimestre.
0: Bones dades, per tant, per començar.
1: Efectivament, i acabem amb una nota que ens va arribar divendres de Renfe. Avui fins i tot apareix en algun diari, ho podem comentar algun dia, però la notícia és que Renfe permetrà viatjar amb gossos de fins a 40 quilos a tots els seus trens. És a dir, fins ara permetíem gossos petits, de mida petita, i anar amb transportint. Això vol dir que ara es podrà viatjar amb gossos grans, de mida gran, i no amb transportint. És a dir, tindran seient assignat. Podràs agafar un passatge específic per gos i anirà amb un seient. Sempre haurà de ser el seient, es veu que assignaran el seient contigu, i sempre serà el de l'interior, el que queda a tocar de banda, i amb una sèrie de requisits que passen, doncs, per portar un kit mínim de neteja. Renfe també oferirà com una estoreta per protegir el seient, i no sé, i alguna coseta més per d'alguna manera poder atendre aquest animal. I tot això serà a partir del 21 de juliol, és a dir, a partir de demà.
0: Sí,
1: a partir de demà,
0: dia 20, per tant demà.
1: Efectivament, que demà més és el Dia Mundial del Gos. Per tant, a partir de demà, coincidint amb
0: com que cada dia és el Dia Mundial d'alguna cosa, doncs sí, demà del gos.
1: Doncs vaja. Demà és el Dia del Gos, i coincidint amb aquesta efemèride, Renfe activa aquesta nova mesura, que els gossos de fins a 40 quilos podran viatjar al costat dels seus amos, tant els serveis comercials de Renfe com els de servei públic. Això fins ara només estava disponible en alguns serveis de Renfe. S'aposta així, doncs, per una mobilitat més inclusiva, adaptada a noves formes de viatjar. Passa a ser Renfe pet friendly, és allò que diuen, amiga dels gossos, i a més es tracta també de simplificar al màxim l'experiència dels amos, perquè també aquest nou model també d'alguna manera es trasllada al procés de compra, que també és més fàcil. Es veu que apareix una petjada de gos en aquells seients, en aquells bitllets que puguis afegir-ho, etcètera, no? I t'ensenya també la documentació que cal presentar, tot plegat. Els bitllets es poden adquirir tant a la web o a l'app de Renfe com a les agències presencials i virtuals. El que dèiem, hi ha una petjadeta que identificarà aquells trens que admeten mascotes sense transportir, I el propietari l'únic que ha de fer és comprar el bitllet i un complement de gos de fins a 40 quilos i el mateix sistema assigna automàticament els dos seients contigus.
0: Té un cost addicional, això?
1: Sí. El complement de plaça per al viatge del gos és de 40 euros pels AVE, Alvia, Intercity i Euromed, i en el servei avant i mitja distància és la tarifa general. 24 hores abans el propietari rep un correu recordant les condicions i recomanacions del viatge. I vaja, el que dèiem, els gossos ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta, al costat dels amos, que hauran de portar-los amb una corretja no extensible, amb un bosc, amb un morrió que hauran de portar en el moment de l'embarcament i desembarcament del tren, però no durant tot el viatge, i òbviament el propietari haurà de viatjar amb la documentació oficial en regla, que passa per la cartilla de vacunació actualitzada, el passaport europeu per aquells animals de companyia que ho tinguin, i també aquest kit de neteja, que bàsicament són tovalloletes, bossetes per si fan les seves necessitats, esprai desinfectant, etc. A banda d'aquest kit de viatge, que té una funda de seient i una estora que oferirà Renfe a aquells propietaris que comprin aquest tipus de bitllet, que haurà després el propietari posar-ho al seient i treure-ho en el moment en què marxin. Però en qualsevol cas, més fàcil viatjar amb el teu gos amb un tren a Renfe si és que en tenen gossos grans. Estem parlant de més de 40 quilos, que ara serà curiós que entraràs al tren i veuràs la persona i el gos
0: saltadet. Sí, el gos assegudet allà al costat. Molt sí, bé, sí. Molt bé. Mesures també per facilitar la vida una miqueta a les persones i als gossos, per què no dir-ho? Ho dèiem fa uns moments, avui es presenta, no diria el Festival de Cinema, però avui el Festival de Cinema donarà a conèixer ja els seus primers títols i aquest homenatge a Carrie, de Brian De Palma, i a la pel·lícula de Chicho Ibáñez Serrador, Quien puede matar a un niño. Un dels seus clàssics, la pel·lícula de 1976, si algú de vostès l'ha vist, hi apareixen imatges de la Festa Major. Per tant, és una d'aquelles pel·lícules en què Sitges apareix i els balls populars, els gegants, els diables, el drac, etc. És una de les pel·lícules que també serà homenatjada en la 59a edició del festival, que donarà a conèixer, com els dèiem avui, els seus primers títols, i ho farà de la mà del seu director, de l'Àngel Sala, i també de la directora de la Fundació, Mònica García, amb qui esperem...
1: Sí, sí,
0: ho tornem a recordar
1: la setmana
0: una vegada
1: vinent.
0: Més, la setmana que ve, poder xerrar una miqueta més reposadament aquí als estudis de la ràdio, per tant, al Festival de Cinema, que també ja és una entrevista clàssica de l'estiu.
1: Sí, sí, i a més els podrem preguntar per com afecta un any més no tenir la sala
0: la qüestió del retiro. Saben que la setmana passada ho vàrem comentar, el festival va emetre un comunicat en què explicava que no, el retiro no serà seu aquest any, òbviament, perquè encara està en aquest procés de rehabilitació del Saló Teatre i, per tant, ho lamentaven molt, però vaja, que no pot ser.
1: No pot ser, no pot ser.
0: Molt
1: bé. A veure si
0: l'any vinent. Al Festival de Cinema ja en parlarem, com els dèiem avui aquest matí, aquesta roda de premsa a partir de les 11 a l'antiga fàbrica Moritz de Barcelona. Carola, gràcies, fins ara.
1: Fins ara.

Les 9 i gairebé 21 minuts del matí. El nostre particular viatge per les cançons de l'estiu s'atura avui a l'estiu de 1985. Modern Talking, aquest duet alemany, treia el seu tercer àlbum anomenat Ready for Romance. I el tema Brother Louie es va convertir en el primer senzill i un nou èxit després de cançons conegudes com el You Are My Heart, You Are My Soul o també el Sherry Sherry Lady. Una cançó que estava dedicada, per cert, a Luis Rodríguez Salazar, el qui fou el coproductor dels àlbums del duet alemany.

El gran Carlos Santana fa 79 anys, el guitarrista llegendari que va néixer a Mèxic, que va fusionar amb el rock i el blues amb rimes llatins i africans, creant aquest so inconfusible. 79 anys, com dèiem, compleix avui Carlos Santana, avui que també és l'aniversari de la model brasilera Gisele Bündchen, fa 46 anys. Consignem avui una defunció amb la mort del senyor Celso Rodríguez Blanco, a l'edat de 72 anys. Les exèquies seran avui, aquesta tarda, a partir de 3:45, a l'oratori del Tanatori de les Pruelles. Ha mort Celso Rodríguez Blanco, als 72 anys. La cerimònia, com dèiem, aquesta tarda, a partir de 3:45, a l'oratori de Pruelles. A Sitges, un 20 de juliol de l'any 1980, s'inauguraven a Vallpineda les noves instal·lacions del Club Natació Sitges, que reforçaven la presència esportiva de l'entitat i n'ampliaven la seva capacitat. No cal que els expliquem com ha acabat aquesta història del Club Natació, però vaja, ja que ens ho recorden les efemèrides, tal dia com avui de l'any 80 s'inauguraven a Vallpineda, com els dèiem, aquestes noves instal·lacions del Club Natació Sitges. Temps per recordar també que tal dia com avui arreu del món, el 20 de juliol del 1944, tenia lloc l'Operació Valquíria. El coronel Klaus von Stauffenberg col·locava una bomba al quarter general de Hitler a Rastenburg, a la Prússia Oriental. L'explosió va arribar a matar fins a 4 persones, però Hitler va sobreviure gràcies a l'angle de la detonació. I en el nostre habitual repàs de les efemèrides musicals, recordem avui, ho dèiem ara fa uns moments, una de les grans figures de la història de la música. Avui compleix 79 anys el gran Carlos Santana, considerat com un dels millors guitarristes de tota la història. El gran salt a la fama de Carlos Santana es va produir a finals dels 60, l'any 1969, en el marc del Festival de Woodstock. Premiat amb 10 Grammys i 3 Grammys llatins, la seva discografia és, vaja, extensíssima, però ens hem aturat a finals dels anys 90, concretament el 1999, quan publicava el seu Supernatural. I d'entre les cançons d'aquest LP, una que de ben segur els sonarà i molt, aquest Maria Maria.

So inconfusible el que ens presenta Carlos Santana i el seu conegudíssim Maria Maria. Amb ell posem ja amb el punt final a les efemèrides d'avui. Inici de setmana amb calor intensa, fins i tot amb una temperatura màxima una mica més pujadeta a Ponent i també a l'interior de la Vall de l'Ebre, on se superaran novament els 40 graus. A la resta del país, la calor també serà protagonista, amb màximes d'entre 33 i 39 graus a l'interior i de 30 a 35 a la costa. Això sí, aquí, amb una xafogó allò ben acusada. Ara mateix, 30,3 graus

0: de temperatura. Tot plegat en espera d'un nou ascens tèrmic durant aquests dies de la setmana, aquests primers dies, però diuen que hi ha una petita esperança. I aquesta esperança la tenim posada en una possible refrescada progressiva a partir de dimecres o dijous. Veurem si aquestes previsions són encertades o no, però en qualsevol cas, petita esperança de que les temperatures baixin una miqueta a partir de demà passat o bé a partir de dijous. La previsió de cara a les properes hores, com sempre, en la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem parlant d'aquesta calor que no dona treva, tant la calor nocturna com també la calor diurna. Avui esperem una jornada en conjunt tranquil·la, dominada pel cel serè o entrenyat per alguns núvols d'alts i prims. Això sí, durant la tarda arribaran núvols mitjans i alts espessos, fins i tot alguna nuvolada a la zona del massís del Port, que és possible que deixin alguna gotellada en aquell sector del massís del Port i també altres gotellades al camp de Tarragona. La resta de Catalunya aniran creuant aquestes bandes de núvols alts i mitjans, sobretot a la meitat est del territori litoral i prelitoral. Independentment, creixeran algunes nuvolades a la zona del Pirineu. De fet, no descartem algun ruixat al Pirineu Oriental, a l'extrem nord, al vessant nord del Pirineu, però que no passaran d'aquí. En tot cas, tant els del territori del sud de Catalunya com els del territori del nord podran anar acompanyats de tempesta. I com dèiem, calor que persisteix en forma d'avís a la zona de Ponent. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

La Fúmiga, acompanyada en aquesta ocasió d'un munt d'artistes, el tema que hem escoltat, la gent de la Mediterrània. Amb ells hem fet aquesta petita pausa musical, abans no repassem l'actualitat del dia, què diuen les portades dels diaris. S'ho poden imaginar, perquè és tot just l'endemà del triomf de la selecció espanyola com a campiona del món gràcies a aquesta victòria per 1-0, el solitari gol de Ferran Torres que va derrotar a la pròrroga a la selecció d'Argentina. Hi ha molt que explicar, òbviament, més enllà del partit, les imatges que ens deixen aquest Mundial o aquesta final que es va disputar ahir a Nova York, les llàgrimes de Leo Messi, les llàgrimes també del tècnic Scaloni, el mal perdre, en certa manera, dels argentins, que no queden en massa bon lloc, ni futbolísticament ni en quant a comportament. Òbviament, van ser qüestions molt, molt, molt puntuals, però algunes imatges allò de mal perdre, no? Possiblement, quan va acabar el partit. Furi també, òbviament, quan un està en calent, de vegades comet errades d'aquest tipus, però en qualsevol cas tampoc se li ha de donar massa més importància. Total que Espanya té ja la seva segona estrella, el seu segon Mundial, 16 anys després d'aquell mític gol d'Andrés Iniesta, un altre jugador del Barça, en aquest cas Ferran Torres, s'erigeix en protagonista del Mundial, amb aquest gol que li dona, com els dèiem, aquesta segona estrella al conjunt de Luis de la Fuente, un home criticat, sobretot en la seva etapa inicial, però va, Luis de la Fuente ha guanyat una Eurocopa, ha guanyat una Nations League, ara ha guanyat un Mundial, és un home d'èxit, si mirem el seu currículum amb les seleccions inferiors d'Espanya, per tant, sembla que Espanya també hi ha trobat aquí un bon tècnic, un bon conductor de grup amb aquests joves jugadors. Els Pau Cubarsí, Lamine Yamal, els Rodri, els Miquel Merino, en fi, un grup, aquesta selecció espanyola, que ha aconseguit anar de menys a més i de convertir-se ja en campiona del món.

0: gairebé podríem fer, no diré que un monòleg, però gairebé un únic tema avui amb el triomf de la selecció espanyola. No vaig escoltar massa Xivarri, però n'hi va bé. Sobretot els que viviu aquí més al centre.
1: Que no sóc pas jo.
0: Que
1: bon
0: no
1: dia,
0: sóc
1: pas
0: jo. Bon dia, Carola, de nou. Però vaja, que hi ha una certa ressaca, celebració, òbviament, arran d'aquest campionat del món de la selecció espanyola. Vaja, s'ha celebrat no només a Sitges, a la comarca, a Barcelona, òbviament a Madrid, a Nova York, allà on faci falta, no? Però en qualsevol cas, bé, doncs hi ha aquesta ressaca post-mundial, s'ha acabat el Mundial i s'ha acabat per Espanya de la millor manera possible. Com ho titulen els diaris esportius? El diari Marca ho titula amb un superestrelles. El diari AS, El Mundo es Nuestro. Els diaris catalans, Mundo Deportivo, Bicampeones. L'Esport ho titula amb un Campeones. I l'Esportiu diu Traspàs de Poders. Una de les imatges que també ens ha deixat aquest Mundial és aquesta trobada entre aquests dos grans futbolistes, Leo Messi i Lamine Yamal. Aquesta abraçada inicial i aquesta abraçada postpartit d'un Lamine Yamal anant a consolar amb Leo Messi, que plorava conscient que als seus 39 anys, el d'ahir, va ser el seu últim partit amb la selecció. No ho sé.
1: No és oficial, no ho ha dit.
0: No ho sé, el que probablement sí va ser l'últim Mundial.
1: Efectivament.
0: Últim partit amb la selecció, això ho poso una miqueta entre parèntesi.
1: De fet, ell encara té contracte a l'equip on juga, al Miami, encara té contracte fins al 28, diria. És a dir, encara li queda l'any de contracte.
0: El proper Mundial, que és el 2030, Messi tindria ja 43 anys.
1: Justet, però en qualsevol cas el que diem, no ha sortit ell, que és qui ha de sortir a dir que no jugarà cap més Mundial, és Leo Messi, no és ningú altre. I ell no ha sortit. Òbviament, clar, tothom fa números, diu, té 39 anys, ahir plorava desconsoladament pobre, doncs la gent pot intuir que ahir sentia d'alguna manera que aquell plor no només era per la pèrdua del partit, sinó perquè probablement no tornaria a viure una final com la que va viure ahir. Però, en tot cas, això no és oficial, ara ja és la...
0: Ara és la
1: aquest joc que ens agrada fer...
0: La cantarella dels propers dies, si Leo Messi doncs acabarà o no la seva etapa com a jugador de la selecció argentina. En qualsevol cas, Messi és un dels protagonistes que ens deixa aquest Mundial, com també la figura de Donald Trump, no? Ahir ara li comentava a la Carola, quan li va lliurar la copa
1: a Rodri,
0: Donald Trump es va voler també fer la foto amb la selecció espanyola i Gianni Infantino, el president de la FIFA, li deia no, anem, no et quedis aquí, no?
1: Però es va quedar,
0: Trump, vinga allà, escolta'm, es volia la foto, doncs ja tens la foto, xato. Però bé, en qualsevol cas...
1: Va ser menys protagonista del que alguns temíem que podria ser, perquè sabent el que fa Donald Trump, molta gent era fàcil que també és que volgués agafar més protagonisme del que finalment va tenir, que va ser doncs, justament fora d'aquesta anècdota del moment de mantenir-se la fotografia dels campions, poca cosa més, perquè també s'ha de dir que tots els jugadors d'Espanya van ser respectuosos i els van saludar
0: amb
1: normalitat.
0: Els van anar saludant.
1: No va haver cap mal gest, cosa que també doncs, hi havia com certa sospita que pogués passar, no? Però no hi va fer. Per tant, al final Trump va ser una cosa anecdòtica en aquest partit doncs, que ha portat a Espanya i a la selecció espanyola una segona estrella amb aquesta banda sonora de fons, que és el superestrella de l'Aitana, que s'ha convertit com en la banda sonora...
0: Va sonar també el Que Vive Espanya.
1: No, va sonar,
0: Manol Escobar.
1: És que, escolta'm, això també ho volia comentar. La tria musical que van fer als Estats Units a New York... Perquè és obvi que vam fer una tria musical de cançons espanyoles per quan guanyi Espanya, i si guanya Espanya fem una tria de cançons espanyoles. Va sonar Nino Bravo, va sonar Un Beso i una Flor.
0: Oh, Nino Bravo, ostres.
1: Sí. Bueno, van sonar una barreja de cançons, va sonar la Rosalía, va sonar la Aitana, va sonar que dic, mare meva, aquesta gent, i Manolo Escobar.
0: Manolo Escobar no podia faltar,
1: Que no podia faltar i que va ser també, òbviament, corejat pel poc públic d'espanyol que hi havia, o si més no, poca samarreta vermella, perquè és veritat que quan veies la foto ja general.
0: Es veia més públic argentí que no pas
1: de l'estadi. Les taques vermelles eren petitetes, eren petitetes i eren, no sé si hi havia 86.000 persones, em sembla que van dir que hi havia a l'estadi. Un dineral que s'ha gastat la gent per anar a veure aquest partit, perquè sortien, els hi feien les prèvies, no? Que van estar allí tot el dia fent prèvies, preguntes a la gent que hi assistia. No vull ni dir la xifra de diners
0: gent
1: que s'han gastat.
0: S'ha deixat bous i esquelles.
1: Molts diners.
0: Per viatjar fins a Estats Units.
1: Sí.
0: Per anar a veure el Mundial.
1: Sí.
0: Sí que és una cita única, no? Òbviament. Vull dir, anar a un Mundial de futbol té el seu punt.
1: I és un show, òbviament és un show esportiu, i més enllà del show esportiu...
0: No em va desagradar, ara que parles del show, el show de la mitja part.
1: No et va desagradar?
0: No.
1: Doncs hi ha molta crítica, Pitu. Criticadíssim als diaris.
0: No ho vaig trobar tampoc tan...
1: Clar, jo crec que també tenim molts la imatge de la Super Bowl, i la Super Bowl és un show d'uns nivells que no és comparable al que vam veure ahir.
0: Evidentment.
1: I ahir era una mica un popurrí, perquè clar...
0: Sí, Madonna, que... Justin Bieber, aquest grup que...
1: El BTS,
0: el BTS,
1: el sud-coreà... Sí.
0: La imatge de Ronaldinho i Ronaldo...
1: Oh, això és el que anava a dir! Madonna amb Ronaldinho i Ronaldo, per favor,
0: sí. El Ronaldinho encara dona el pego perquè, bueno, anava més... Però bueno, Ronaldo més... amb aquell xandall apretat, per favor...
1: I Madonna, que a veure, ojo, ens
0: 67
1: traiem,
0: anys.
1: Ens traiem 67... el barret aquesta dona, però...
0: Jo no desconeixia l'edat, jo ahir ho preguntava a casa, però quina edat té Madonna?
1: Gairebé 70
0: anys. Ho vaig anar a buscar, 67 anys.
1: Cantant la cançó de Music, després va venir Justin Bieber, que va baixar una mica el ritme i va sortir amb la guitarra tocar. Passa una mica un popurrí que, no,
0: Coldplay,
1: que no acabava d'encaixar
0: Shakira,
1: una cosa amb l'altra.
0: Un popurrí, la canalla aquella cantant, també. No ho estava malament.
1: El playback no acabava d'encaixar, perquè quan enfocaven allò en primers planos veies que la boca anava d'una banda i la música sonava de l'altra, però al final hi ha aquesta part de show que òbviament va més enllà, diguem, del joc del futbol, no?
0: Nord-Amèrica, Estats Units, ells entenen l'esport, doncs, o no l'entenen sense aquesta part més de show, òbviament.
1: Atenció amb els espectadors televisius, 15,5 milions d'espectadors, el 87% de quota de pantalla, aquí entre les 9 i les 12 de la nit, ha estat la final més vista de la història dels mundials. Per tant, ahir estava literalment tothom enganxat a la pantalla, fora probablement d'aquells que realment no els agradi gens el futbol, d'aquells que vulguin viure al marge i d'aquells que treballin.
0: Que també n'hi ha, òbviament.
1: Que també n'hi ha, però vaja, queda clar que, diguem, hi havia molta atenció i molt d'interès.
0: I molta gent jove, repeteixo, molta gent jove que s'ha afegit, diguem-ho així, al carro de la selecció espanyola.
1: Sí,
0: perquè... una miqueta ha estat un de menys a més, no? Vull dir, al principi aquella sensació, és un mundial que és molt llarg, que va començar a mitjans de juny, fins al 19 de juliol no és la final, aquesta primera ronda prèvia amb els partits que si Cabo Verde, que si l'altre, que si... Però a mesura que Espanya va anar superant partits, jo crec que la gent s'hi ha anat afegint al carro, repeteixo.
1: Totalment, i a més jo crec que també tota aquesta afició jove també té molt a veure en que els protagonistes de la selecció són molt joves.
0: Són joves, sí.
1: Són molt joves.
0: Pau Cubarsí ha fet un mundial
1: increïble,
0: excepcional.
1: Va rebre el premi a
0: millor
1: jugador jove,
0: sí,
1: no?
0: Rodri,
1: el millor jugador del campionat, i Unai Simón el guador. Per tant, a més, els tres espanyols en els premis individuals...
0: Un gol només s'han queixat a Espanya.
1: Sí,
0: tot el mundial.
1: No,
0: el que li va marcar Bèlgica.
1: Han fet un campionat excel·lent, com deies tu, de menys a més, els dos últims partits. Ahir li va fer un bany a Argentina.
0: Jo penso, abans t'ho deia, Carola, que els dos últims partits d'Espanya, és a dir, el de semifinals contra França. I el d'ahir contra Argentina, que són els dos partits més difícils, són els que Espanya juga millor.
1: Sí, i malgrat tot i aquesta joventut, que algú podria pensar que de vegades la joventut et pot jugar a la contra, perquè la pressió és fàcil que no la gestionis igual, etc. Doncs ahir se sentia molt més pressionat de la selecció argentina i els seus jugadors que no pas l'espanyola, que doncs, amb jugadors com Cubarsí, que amb 19 anys té aquesta sang freda i aquesta capacitat de mantenir fredor en el camp, tot i les empentes, el joc d'Argentina, aquesta cosa marrullera una mica de
0: Argentina,
1: buscar...
0: Futbolísticament d'entrada no queda massa ben parada i a nivell de comportament vaja,
1: hi ha coses qüestionables.
0: Aquesta imatge de Leandro Paredes empenyent primer a Eric García, després a Gavi, que el va llançar per terra, en fi.
1: No, lleig, això lleig.
0: Otamendi recriminant-li a Rodri que s'havien passat la setmana plorant i no sé què, i parlant dels àrbitres, en fi, i el Rodri feia una cara com a dir, què m'estàs dient?
1: És que era molt curiós la cara que feien ells, com que no anaven bé, i justament jo crec que això és el que també s'ha destacat, i és evident que això també s'ha treballat a la banqueta, i com a equip s'ha treballat, és a dir, aquest fet de mantenir-se lié a totes aquestes pressions, aquesta manera de burxar una mica, tot i aquesta joventut, és que jo crec que això és molt destacable, i probablement això també és el que fa aquesta edat, que hi hagi tanta afició jove, que ahir es va veure, no només aquí, 30.000 aficionats a Barcelona, 10.000 aficionats a Mataró, més enllà d'altres llocs d'Espanya, per cert, que s'ha de lamentar la mort d'un menor a Salamanca, a Ciudad Rodrigo, perquè en fruit de la celebració va caure una font i va haver un accident. Fora d'això, és veritat que no hi ha hagut grans incidents, algun al País Basc, diguem, amb gent diguem, que
0: tota
1: no...
0: Tota celebració sí. amb multituds però, sempre acaba...
1: Però diguem que no és el titular avui, cap desgràcia, que això també doncs, està bé, no? Perquè hi ha un punt de,
0: s'ha de saber celebrar.
1: Efectivament, efectivament.
0: I bé, el Mundial que ja és història... I ens deixa també imatges, no? Altres imatges, com les llàgrimes de Leo Messi. Les llàgrimes, quan va acabar la roda de premsa Lionel Scaloni, el tècnic
1: seleccionador.
0: Com plorava? És que gairebé no
1: bueno. Bé, per Argentina és que el tema del futbol és una cosa tan de país, tan patriòtica, que ho duen a un nivell, jo crec que més que qualsevol altre país, doncs també s'entén que ho visquin així i només calia veure i també al públic, que per cert, hi havia moments en què semblava que anessin guanyant, és a dir, el com celebren també a Argentina fins i tot les derrotes, i em sembla bé, celebrar l'haver arribat a la final, també tenen aquesta capacitat, no, de celebrar tot el que té a veure amb el futbol, però òbviament tenia que haver llàgrimes, en certa manera és lògic, acabes un partit, una final, tota aquesta pressió que baixa i que al final doncs has perdut l'oportunitat, no, d'endur-te un Mundial en favor, jo crec, perquè fins i tot no sé si va ser Scaloni, no sé quin altre jugador va ser, crec que va ser un jugador de la selecció espanyola que fins i tot va reconèixer que realment Espanya havia merescut la victòria perquè havia jugat molt bé.
0: Sí, futbolísticament parlant, Espanya doncs, va ser molt superior
1: a
0: una, diria, desconeguda selecció argentina, tot i que Argentina, futbolísticament parlant, tampoc ha fet un bon Mundial. Sí que ha caminat molt sobre el fil aquest tan prim de les pròrrogues, dels gols dels últims moments.
1: Feia remuntades, no? Remuntades històriques.
0: Sí, clar.
1: I van patir, eh? Va haver un moment que pensàvem que ve la remuntada d'Argentina perquè de sobte desperten.
0: Sí, va haver aquella... És que clar, és que no va arribar a xutar entre els tres pals, crec, Argentina. Hi ha aquell xut del Simeone que va sortir per sobre el travesser, però més enllà d'aquesta ocasió...
1: Poca cosa més. No, va ser clarament superior a Espanya, que li va faltar, òbviament, gol, fins que no va arribar, diguem que van patir moltíssim, però ha arribat, ja hi ha la segona estrella a la samarreta d'Espanya, segon Mundial, després d'aquí 2010, que per cert, bona part del planter del 2010 hi eren ahir a la grada celebrant també, nerviosos, Xavi Puyol, Sergio Ramos, Iker i en Piqué, que tot i que en Piqué no estaven bé, perquè estaven amb els fills.
0: Sí.
1: Perquè clar, com que actuava la mare...
0: Sí. David Villa també hi era.
1: David Villa, efectivament, sí. Estava...
0: Lewandowski, celebrant el gol d'Espanya.
1: Ah, sí?
0: Sí. Hi ha unes imatges de Lewandowski. Oh.
1: Clar, estava l'Alcaraz, que també el van enfocar moltíssim.
0: Sí.
1: A l'actor Javier Bardem, perquè ha anat a tots els partits.
0: Sí, no s'ha perdut ni un,
1: No s'ha perdut ni un. És allà perquè la dona està rodant, Penélope Cruz està rodant a Los Angeles i suposo que ja està acompanyant i li ha vingut de perles al Mundial perquè ha tingut, diguem, distracció a aquest estiu i estava... Fàlix, per tant, més, i òbviament la presència també del rei Felip VI amb Letícia i les filles que també hi eren allà.
0: Molts preguntaven qui era la dona que estava al costat de Donald Trump.
1: No era la Melania?
0: No. A la cerimònia de lliurament
1: A la cerimònia, vale. Passava que dius... Ai, qui era?
0: La presidenta de Mèxic.
1: Ah, d'acord.
0: És que jo ara no recordo com...
1: Jo tampoc sabia qui era, vaig pensar
0: que era
1: algú de l'organització.
0: Però jo vaig estar una estona que deia, no li... Vaja,
1: que anava de ver, oi? Una dona que anava de ver.
0: No li posava cara a la presidenta de Mèxic, doncs es veu que sí, que era ella, la presidenta de Mèxic, que estava just al costat de Donald Trump en aquesta cerimònia de lliurament de les medalles i també de la Copa de Campió del Món. Ferran Torres, que entra ja a la història per la porta gran, amb aquest gol que li dona el triomf a la selecció espanyola. Un altre dels protagonistes, òbviament, Keyne, el germà de Lamine Yamal, que també, quan va acabar el partit, va anar corrents i de pressa a cercar el seu germà amb un tros de la xarxa de la porteria. Sí. També va estar fent broma amb un policia.
1: Que duia una gorra de com es diu això? Sí. De la patrulla canina.
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, és que és un nen.
0: És un nen.
1: És que és un nen, sí, i li agrada, sí, sí, son germà, però li agrada la patrulla canina, com a tots els nens del món mundial.
0: Òbviament, òbviament. Bé, doncs, avui festa grossa a Madrid. Crec, no he llegit...
1: Clar, avui hi haurà... Sí, sí, ja... Avui arriben, no? M'imagino, sí, sí, i els sí, hi fan la...
0: Hi haurà la celebració, entenc, que a Madrid. No he llegit massa...
1: A Sitges no tenim consciència que hagi passat res, però sí que hi ha imatges a les xarxes de la nit, sí, del cap de la vila, del pícnic...
0: I aquest matí a primera hora encara algun que ha arrossegat,
1: al carrer Primer de Maig, sí, sí, és sí, a dir, al sí, passeig, és a dir, la celebració, diguéssim, que, òbviament, s'ha allargat. Per cert, l'únic... que feien era un dels espais allà al port, que és un dels espais que posaven pantalla, perquè van posar pantalla a diferents llocs, diferents establiments.
0: Alguns, sí, sí.
1: Fins i tot algun xiringuito a la platja, va posar dos grans televisors i estaven allà a la platja. L'únic
0: pantalla
1: hi havia...
0: gegant no, eh? No. Així com a Sant Pere de Ribes sí que crec, sí, que n'hi havia una.
1: A la plaça
0: una.
1: Mercè l'Ajuntament va posar una, sí, pantalla, sí, sí, gegant. A Sitges no, van ser, diguem, iniciatives privades particulars. En el cas d'aquesta del port, l'únic, hi havia l'Orozco.
0: L'Antonio
1: Orozco, sí, sí, estava allà amb el seu fill a la terrassa de l'únic i va penjar uns quants vídeos, i de fet hi ha un vídeo penjat de quan marquen i com celebren.
0: Bé, doncs el triomf de la selecció espanyola, el gran titular d'aquest dilluns 20 de juliol, però òbviament hi ha altres informacions. Com per exemple, després tornarem als esports, perquè també hem de parlar del Tour, d'aquesta retirada de Vingegaard, que va patir una caiguda. Es veu que li van fer un test antidoping a Vingegaard i a uns quants més a les 2 de la matinada.
1: Els
0: van despertar per fer-los un...
1: Que amables, no? I no podien esperar-se, sí, a les 8 del matí.
0: Cal anar a despertar aquests pobres ciclistes a les 2 de la matinada. No. Home, pots esperar a fer-ho un altre
1: jo
0: moment.
1: Jo crec que és innecessari haver-ho de fer a les 2 de la matinada. Potser hi ha alguna explicació, però
0: no,
1: vaja,
0: sé,
1: d'entrada costa.
0: Doncs després ja anirem a petar. Més enllà del món de l'esport, doncs els incendis que malauradament continuen sent notícia. Aquest incendi de matolls i canyes al Prat, que va sorprendre ahir a la tarda els conductors que circulaven per la B20 i també els veïns del Baix Llobregat i el Barcelonès Sud. El foc que va deixar una forta pudor de cremat i una gran columna de fum. Els bombers el van aconseguir estabilitzar 4 hores més tard, a les 7 de la tarda. Va arribar a afectar unes 4 hectàrees, un incendi que va començar a tocar de la B250, de la B250, volia dir, que està tallada en tots dos sentits. A la B20, a l'inici de la Ronda de Dalt, l'incendi va obligar a tallar durant la tarda un carril entre Cornellà i l'Hospitalet cap a Barcelona.
1: De moment, cap altre més incendi important, diguem, aquí a Catalunya. El que sí que crema encara és l'incendi de Guadalajara, a la Sierra Nord, aquest espai d'alt valor ecològic. 16.000 hectàrees cremades, per sort, cap, diguem, habitatge afectat. 20 municipis, això sí, que han hagut de ser evacuats i que s'han acollit al poble d'Humanes. 5 localitats, a banda d'aquests 20 municipis evacuats, 5 localitats més que han estat confinades. Com dèiem, cap dany, òbviament, ni personal ni d'habitatge, és a dir, cap casa cremada. De moment, els bombers, diguem, i tots els cossos que hi estan treballant en aquests incendis estan aconseguint salvar les vivendes. I una petita polèmica que hi ha respecte a l'origen de l'incendi, perquè l'alcalde de Robledillo de Mohedano s'apuntava que hauria estat, és agricultor, que hauria estat l'origen, hauria estat el qui hagués generat l'origen de l'incendi de la Mierla aquí a Guadalajara. Es diu Rubén Marchenmalo, i sembla ser que hi ha hagut declaracions, diguem, contradictòries. Inicialment deia que no hi era el lloc, després no, però inicialment va dir que hi era el lloc que estava fent collita, però que ell no va fer res, i després va dir que no hi era allà, i a partir d'aquí hi ha unes certes discrepàncies i s'ha d'estar investigant, òbviament, l'origen, com dèiem, d'aquest incendi a Guadalajara, en aquesta Sierra Norte, aquest espai protegit que encara crema, tot i que sembla que el tenen més o menys controlat.
0: Avui, que en clau internacional, per exemple, ho destaca destaquen les pàgines d'Internacional de la Vanguardia, parlen d'aquest relleu al Regne Unit, el nom d'Andy Burnham, que pren avui el timó de Gran Bretanya com a primer ministre. El principal repte, diu la informació de Burnham, és fer que treballi un país addicte a les ajudes. Un de cada 7 joves d'entre 16 i 24 anys, més d'un milió, no estudia, ni treballa, ni fa cap aprenentatge. Són dades que posen de manifest, doncs, el que diu el titular, no? Aquest país que està, doncs, molt, molt addicte a les ajudes. Per realitzar qualsevol obra s'ha de complir amb un centenar de normatives ecològiques d'ecològiques i també de diversitat. En fi, el nom d'Andy Burnham, com dèiem, és un altre dels noms propis que ens deixa l'actualitat en clau internacional, més enllà de la guerra, que tampoc hi pararem, no diré que massa atenció, perquè continuen, doncs, aquestes qüestions també encara vigents.
1: L'aspecte internacional, quan no tenim en Joan...
0: Sí, ens costa una miqueta més.
1: Ens costa perquè ens costa ell és qui fa seguiment i jo no voldria pas explicar les coses malament, així que...
0: Sí, sí.
1: Passem pàgina.
0: Vinga,
1: si vols ens anem cap aquí, cap al govern català.
0: Sí.
1: No hi ha gaire notícia, més enllà del primer canvi relleu al govern d'Illa, des de que és el govern, i també el primer que just arriba després d'aprovar els pressupostos, i és que Mònica Martínez Bravo deixarà, i ha deixat, de fet, drets socials, l'àrea de drets socials, per motius personals, i ella acaba d'anomenar a Raúl Moreno com a nou conseller, qui era fins ara secretari general del departament. Per tant, diguem que ha estat una qüestió de personal la marxa de Mònica Martínez Bravo, però s'ha convertit en el primer relleu en el govern d'Illa des que està al govern, i alhora, coincidint amb aquest recent aprovació de pressupostos, veurem, han dit també, però, i explicant els diaris, que això no afectarà en res a cap de les polítiques i projectes que s'estan duent en l'àrea de drets socials.
0: Més coses. Pot semblar una informació allò sense massa importància, però es veu que aquesta calorada que ens està fent i la falta de pluges de les últimes setmanes han fet caure el nombre de mosquits a Catalunya.
1: Bé, de fet, jo l'altre dia ho pensava, hi ha molts menys mosquits aquest any.
0: A uns nivells que no es veien des dels anys de la sequera. Diu, malgrat que la primavera va ser plujosa, doncs, i això feia preveure un any complicat pel que fa a la presència d'aquests insectes, doncs al final de la situació és gairebé la contrària. Les temperatures extremes d'aquests dies han complicat la vida també als mosquits, i a més han ajudat a l'evaporació ràpida dels pocs focus d'aigua que hi pugui haver, de manera que les cries òbviament no tenen temps d'anar desenvolupant-se.
1: Es nota, hi ha menys mosquits i tenim menys picades de mosquits.
0: Bé, s'agraeix. Que ja només faltaria les picadetes dels mosquits.
1: I tant. Vinga, l'àrea de successos. Els Mossos investiguen el crim d'una dona de 75 anys que s'ha trobat a un cap de blat de moro al Segrià. L'han trobat, de fet, a Soses. La dona hauria sortit a passejar ahir la nit al gos. A quarts d'11 de la nit la policia hauria rebut un avís de que la dona no hauria tornat i que estava desapareguda, i els Mossos, en una sortida i un reconeixement, doncs haurien trobat el cos de la dona, i a més s'hauria comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència, de la qual ara es troba en investigació per part del cos dels Mossos d'Esquadra i de la Divisió d'Investigació Criminal. Per tant, un succés d'aquests que veurem com acaba, com continua, però doncs això, una dona que va sortir a passejar el gos, escolta'm, i no va tornar. I encara en matèria de successos, i d'aquestes notícies que cada estiu les diem, però escolta'm, continuen passant, Mor un banyista de 76 anys a la platja d'Empúria Brava. Es tracta d'un home de 76 anys, de nacionalitat francesa, que ahir a la tarda i la tarda de diumenge, mentre s'estava banyant, s'hauria desmaiat. Els socorristes l'haurien tret de l'aigua, però sense poder fer res per ell, tot i que era una platja on hi havia servei de vigilància. Onejava, això sí, la bandera groga, i es tracta de la tretzena mort, la tretzena persona que ha mort a les platges catalanes des de que va començar la campanya de bany el passat 15 de juny.
0: Hi ha un altre mort, sí, aquest menor de 6 anys que va morir ofegat ahir a una piscina d'un hotel de Calella.
1: Sí, sí, ara ho dèiem, des del 15 de juny, que és inici de temporada de bany, 13 persones mortes a les platges, i des d'aquesta mateixa data també 7 víctimes mortals a piscines. Per tant, diguem que també sembla ser un accident, un nen a una piscina,
0: sí, sí, no,
1: a Calella, però...
0: No hi estiu que parlem de desgràcies d'aquest tipus.
1: I des de Protecció Civil, òbviament, doncs demanen que es remarqui la importància d'extremar les precaucions tant a platges com a piscines, com a aigües interiors, en vigilar constantment els infants, respectar les normes de seguretat i les senyalitzacions, evitar córrer saltar allà on no es pot, en fi, mirar de ser mínimament prudent o tot allò prudent que es pugui, perquè els accidents passen, succeeixen i lamentablement alguns d'ells acaben en tragèdia, com és com és aquest cas.
0: Tornem als esports, més enllà del Mundial que ha aconseguit la selecció espanyola, el Tour doncs continua en marxa. El Tour encara li queden uns quants dies, li queda tota aquesta setmana, abans no arribi el dia 26, i Jonas Vingegaard és un dels seus protagonistes. No seguirà competint Vingegaard perquè va caure, ahir va caure, després d'una dura caiguda en l'etapa número 15, el corredor danès que seguia els seus companys del Visma, i en un revolt de dretes, doncs, la incorporació d'una rotonda, va perdre el control de la bici i va anar a parar a terra. El doble guanyador del Tour va quedar estès a terra amb evidents gestos de dolor, i les proves mèdiques van confirmar que té fracturada l'espatlla. Per tant... és una baixa sensible i vaja, que Pogacar doncs...
1: Però el seu rival més aquí la preta...
0: Vingegaard, Evenepoel, veurem quin és el paper també de Juan Ayuso, el que dèiem, el propi Vingegaard, que es va queixar una miqueta de que els vampirs, com se'ls coneix, aquests que fan els controls antidoping, vaja, el van despertar literalment a les 2 de la matinada per fer-li aquest control antidopatge.
1: Bueno, estrany que els diguin vampirs. No sé.
0: Home, que estiguis dormint, i vingui algú, escolta'm, vinga, que t'he de fer...
1: Deu haver alguna explicació perquè hagi de ser de matinada, però,
0: sí,
1: clar,
0: si allò, saps... suposo, amb el cos relaxat, no sé, vaja, però...
1: No sé.
0: No té massa sentit. I més enllà del Tour, vaja, que no hi ha massa cosa
1: que
0: més.
1: Que Espanya ha guanyat, per si no ens havies enterat,
0: sí.
1: Que Espanya ha guanyat el Mundial.
0: Sí.
1: I que avui hi haurà festa grossa, sí. I que, vaja, diguem que tindrem ressaca uns dies d'això.
0: Bueno,
1: i...
0: sí, la Fórmula 1, el Kimi Antonelli que... va aconseguir un nou triomf, per tant és un dels grans protagonistes també que ens deixa la premsa esportiva, el pilot italià Kimi Antonelli al Gran Premi de Fórmula 1 de Bèlgica després del seu triomf.
1: Tinc una cosa més.
0: Sí, home, i tant.
1: Vinga, perquè m'ha semblat interessant, ho parla Lara i parla del gas de la risa, del gas del riure, la droga dels joves turistes que la policia lluita per sancionar. De què estem parlant? Estem parlant de l'àcid... T'ho diré. L'àcid nítrit o l'àcid nitrit... L'àcid. L'òxid nitrós. No ho he dit fatal. L'òxid nitrós. És una droga nova? Doncs no. És una droga de finals del segle XVIII. La va descobrir el químic anglès Joseph Priestley. Va fer un descobriment que va revolucionar la medicina i, de fet, a través d'aquest òxid nitrós, va descobrir que tenia capacitats analgèsiques, i que permetia calmar el dolor. La qüestió és que aquest gas, que es consumeix amb un globus, que s'aspira, es pot comprar per Amazon. El preu és baratíssim, 3-4 euros.
0: Això ja en el seu dia, se'n va parlar,
1: sí,
0: d'això.
1: No,
0: crec.
1: Es tracta d'una droga, diguem, d'alt risc perillosa. Sí que el seu consum elevat pot tenir conseqüències greus. Mm. Expliquen des de l'Hospital Clínic, ho explica aquí Lara, que cada estiu i des de fa uns estius fins ara, cada estiu hi ha un augment de casos que arriben afectats per aquest òxid nitrós, per aquest gas del riure, que va creixent d'alguna manera d'una manera progressiva. És el gas dels turistes perquè sembla ser que ve molt del nord d'Europa, en allà no hi ha marihuana, que es consideraria com una droga suau, entre cometes, m'entenguin, i aleshores fan servir aquest òxid nitrós com a droga, diguem, per passar-s'ho bé, per sí. Sortir de festa, i són ells els qui la porten cap aquí, el que dèiem, Això es pot comprar per Amazon, val 3, 4, entre 3 i 5 euros, o sigui, clar, és molt baratós, és un gas que s'utilitza per muntar nata. De fet, es veu que pots comprar 50 dosis de gas d'això per 40 euros, és a dir, menys d'un euro la dosi, i al paquet apareix una fotografia d'una maduixa sobre un llit de nata blanca perquè s'utilitza per això. Quin és el tema que explica l'Ara? Doncs que estan la policia no només a Barcelona, sinó de diferents localitats de la costa, com per exemple Castelldefels, la veïna Castelldefels, també de la zona del Maresme, també Salou, a Costa Daurada, etc. Està la policia mirant de trobar la manera de poder sancionar l'ús i el consum d'aquesta droga que fan servir sobretot els turistes, i aleshores miren de modificar ordenances o de buscar la manera de no només poder requisar, diguem, el producte quan el troben, sinó de poder generar sancions, perquè clar, és la manera també de frenar d'alguna manera el consum i la idea de que els turistes puguin venir a Espanya i decidir prendre'n aquí d'una manera més o menys lleugera, com qui es pren una cerveseta al carrer, perquè clar, diguem que no és una droga considerada il·legal, no és una droga dura, però...
0: Sí, pot semblar que sigui una cosa això molt tonta, molt banal, però compte.
1: Té conseqüències, sí, entenc. Perquè... Es veu que genera una eufòria momentània molt curta, però clar, el problema d'això és que no xuclis un globus d'aquest, sinó que ho facis, te'n prenguis molts, i aleshores això sí que pot tenir fins i tot dany neurològic. Per tant, aquí com la batalla, diguem, de la policia, de trobar, de les policies locals, de trobar la manera de poder sancionar i així controlar l'ús i l'arribada d'aquesta droga a Catalunya i als pobles, sobretot de la costa, els que reben més turistes.
0: Sí, que és una proliferació bastant evident del turisme.
1: Sí.
0: Bé, doncs amb aquesta qüestió acabem. Carola, gràcies.
1: A tu, Pitu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

I hem posat una miqueta de Taylor Swift. Abans no parlem del que va ser aquesta gran actuació castellera el passat dissabte al Cap de la Vila en el marc del 6è Memorial Pepe Rodríguez, el tercer 4 de 8 de la temporada de la Jove de Sitges i també actuació per recordar, òbviament, dels castellers de Vilafranca.

0: Ho dèiem tot just en començar amb el programa La jove de Sitges, que va haver de defensar a capa i espasa aquest treballadíssim 4 de 8 el passat dissabte al cap de la vila, amb a més del 3 de 7 aixecat per sota i un 7 de 7 per completar doncs, aquesta boníssima gran actuació en el memorial Pepe Rodríguez. Punt i a part mereix, òbviament, també la gran actuació dels Verds de Vilafranca, els castellers de Vilafranca, que ens van deixar aquesta actuació amb el 3 de 9 en folre, amb aquest 5 de 9 en folre, la Torre de 9 en folre i manilles i un històric pilar de 8 en folre i manilles, el primer que es va veure a la plaça del Cap de la Vila a Sitges. En parlem amb un dels caps de colla de la jove de Sitges, amb en Marc Ill. Marc, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Enhorabona, un cop més, i si se'm permet el símil esportiu, vaja, crec que la jove de Sitges continua encara en dinàmica guanyadora.
1: Sí, vull dir, estem molt contents de l'actuació d'aquest cap de setmana. No era fàcil encara aquest any, no era fàcil encara tots els canvis que havíem d'afrontar per diferents motius a inici de temporada, però tot i així ara arribem al mes de juliol, que és on, bueno, on s'han de començar a recollir els fruits, i bé, i acabem aquest primer tram perquè ens entenguem de temporada molt, molt contents, 3-4 de 8, 2-3 de 7 aixecats per sota, a part de molts 5 de 7, diversos 6 de 7 i molts castells de la gama alta de 7. Molt contents perquè era un repte el que ens havíem d'afrontar aquest any i crec que ho hem superat amb escreix.
0: Especialment, Marc, el 4 de 8, perquè hi havia gent nova. Crec que fins a 6-7 nous castellers, no?, que s'incorporaven al 4 de 8.
1: Sí. Per diferents motius, algunes lesions... I algunes coses a part, i òbviament a nivell de canalla, doncs el típic, no?, que la canalla té aquesta mania de créixer i
0: clar.
1: D'anar renovant contínuament, ens afrontava un repte important, no?, que és, al final, amb un castell límit, un castell que per una colla del nostre nivell és molt difícil, com s'ha demostrat en tots els anys d'història de la colla, i que, bé, que havíem de renovar a l'hora de no perdre aquesta il·lusió i perdre l'embranzida que va suposar tots els castells de 8 de l'any passat. I bé, no puc dir que ha estat fàcil, ha hagut d'haver-hi molta, molta feina de moltíssima gent, però he arribat al punt que realment volia.
0: Veu arrencar, Marc, amb el 4 de 8, precisament un 4 de 8, com deia ara fa uns moments, que veu defensar capa i espasa, molt treballat, amb moltes dificultats, però al final veu poder descarregar. Com vas viure tu personalment aquest 4?
1: Bé, és un castell que... O sigui, es pot llegir, no?, des de diferents vessants, jo crec. Està clar que no ens agrada haver de treballar tant els castells, no? Ens agrada més quan som més tranquils, sí. I pots gaudir més de les sensacions. Però bé, se'ns va complicar, va haver-hi una de les rengles que se'ns en va anar una mica, de mides no va acabar, sobretot per dalt, no va acabar de quedar bé com ens agrada, també algun tema d'alçades que, bueno, que haurem de corregir, però tot i tots aquests entrebancs, el castell va mantenir la calma, tots els castellers sabien el que havien de fer en cada moment i el castell es va poder descarregar. Això després, durant l'actuació, parlant amb gent de Vilafranca, que també n'han vist molts de castells, no? Ells mateixos em deien, diu, ostres, com es nota que aquest castell el teniu consolidat, com es nota que és un castell que el teniu molt treballat, perquè, tot i que s'ho s'ha complicat molt, igualment l'heu acabat descarregant. Un castell que està tendre, un castell que no està tan treballat com els portem nosaltres, evidentment se't complica i se'n va a terra.
0: És el tercer 4 de 8, Marc, de la temporada. Veníeu dels dos que ja vareu descarregar tant a Tarragona com al Serrallo. Per tant, com et deia abans, no? Anava a dir l'equip, no. La jove segueix instal·lat en aquesta bona dinàmica, aquest plus de confiança que ara mateix té la colla, oi?
1: Home, i tant.
0: I que això permet, perdona, salvar situacions com la de dissabte, entre altres coses.
1: Exacte. Sí. Sí, és això el que també em referia abans. Vull dir, hem de tenir la perspectiva que en tota la història de la colla mai havíem descarregat 3 castells de 8 en una sola temporada, a excepció de l'any passat.
0: Sí.
1: Dit això, doncs home, estem al mes de juliol i ja ho hem fet. Per tant, ficar en perspectiva, és una cosa excepcional també el que estem fent aquest any. Sumar també coses que tampoc estàvem acostumats a fer fins ara, que és portar castells de 8, no? 4 de 8 a fora de Sitges o molt a Ribes, no? Que també ho considerem a casa nostra. Uh-huh. Aquest any ho vam fer la setmana passada al Serrallo, ho vam fer també a favor d'un mes a mateix Tarragona. I bé, i per exemple és el primer cop, no? L'altre dia en Santi Terraza m'ho deia, no? És el primer cop que descarreguem castell de 8, el 4 de 8 en 2 setmanes consecutives. No tant a nivell tècnic, l'esforç que això suposa, sinó sobretot a nivell social, de 2 setmanes consecutives arrossegar prou gent per poder fer 4 de 8.
0: Aneu engreixant, per tant, aquest bon currículum de la colla en aquests últims mesos, en aquests últims anys, diguem-ho així. I parlem, sí. Marc, també d'un altre castell que presenta una gran dificultat, també, com és el 3 de 7 a Sagar per sota, també. Defensat, sí. I treballat, va ser molt dur, també.
1: Sí. Aquest, a nivell general, van millor, no? O sí. Van més a la línia que ens esperàvem. Al final és un castell que ja sabem que quan s'aixeca, sobretot el punt delicat, són les últimes aixecades, no? Quan has de ficar els segons a sobre dels baixos i després quan has d'aixecar els baixos. I sabíem que un cop controles això, després no deixa de ser un 3 de 7, no? Però bueno, és un castell que portem treballant tot l'any, també perquè havíem hagut de fer alguns canvis també respecte a que l'any passat vam fer la diada. Però bueno, l'any passat el vam descarregar l'any passat a la diada un cop, però no el fèiem des de feia un munt d'anys, si no recordo malament, des del 2012, si no recordo malament.
0: Sí.
1: Per tant, també la mostra aquesta dificultat que també té.
0: Ara que em dius això, Marc, l'altre dia, el dissabte, algú em deia, el mateix cap de la vila, ostres, l'aixecar per sota, són castells que darrerament no es veuen massa. Per què la colla opta per aquest 3 de 7, aixecar per sota?
1: Bé, això va ser també... De fet, si durant tant de temps no l'havíem fet, és per tot el que suposa, no? Al final és un castell que el que suposa són moltes hores d'assaig per un castell concret. Sí. No? Perquè, per exemple, tu quan treballes l'estructura del 4... Et pot servir pel 4 de 8, però també et pot servir pel 4 de 7, et pot servir per un 4 de 7 amb agulla, et pot servir fins i tot pel 7. Vull dir, aquesta estructura serveix també per moltes coses. Al final trobem un castell aixecat, doncs et servirà per això, però el 3 de 7 aixecat per sota. I que tampoc pot anar més enllà, vull dir, aixecar-lo de 8, i és un animal ara. Només a l'abast de colles molt puntuals. Però tot i així porta moltes, moltes hores d'assaig. L'any passat ja vam aprofitar tota la feina feta amb el 3 de 8 i com que ja sí que teníem una estructura de 3 molt maca, doncs vam anar provant d'aixecar-lo, va anar sortint bé i bé, i al final el vam portar a plaça. Tal cop ja has fet la feina, és més fàcil ficar-t'hi, i sobretot perquè és un castell que el que és el nucli de la pinya se'l sent molt seu.
0: Ja.
1: Al final allà fas moltíssima, molt esforç, i és un castell que també hem vist que és molt seu. De fet, a tall d'anècdota, no? Jo tinc la sensació de que tant l'actuació del Serrallo com a l'actuació d'aquí, del memorial del dissabte passat, el que és el nucli de la gent o el nucli de la pinya va celebrar gairebé més l'aixecat que no pas el 4 de 8. Uh-huh. Perquè dins de que tots són castells molt, molt importants i amb prou complicació, és un castell on la pinya és molt, molt, molt protagonista. Llavors, aquesta gent que de normal potser no és tan protagonista, en aquest castell ho és. No? Llavors, bé, crec que dona també aquest component social que és important i que ens agrada treballar-ho.
0: Sens dubte. Marc, menció a part, mereix Vilafranca la seva actuació de dissabte aquí al Cap de la Vila, impressionant. Que bonic és poder compartir, i m'agafo aquest component

0: dissabte Vilafranca.
1: Sí.
0: Té castells com el 5 de 9, una torre de 9, el Pilar de 8, aquest 3 de 9 que ja enfoquen cap al 3 de 10. Demostra bé, demostra la confiança que també tenen les colles, especialment Vilafranca, no? Per també un tema de proximitat i de tradició castellera amb Sitges, i que bé, i que situa el cap de la vila com una de les places grans a
1: Sí.
0: nivell nacional, a nivell català, la de la plaça de Gamma Extra.
1: És que ens ho mirem de fora i no hi entenem massa. Quina manera de fer castells, eh? Quina manera, quina solvència, quina seguretat, quin tot, no?
0: Sí, de fet van ser uns castells molt, molt macos, molt ben fets. De veritat, en directe no els vaig poder veure perquè m'hi vaig ficar a la pinya de Vilafranca per poder donar un cop de mà, així com també ells ens van ajudar nosaltres. Però, bueno, però des de baix, clar, també notes el castell, no? I que no es va patir en cap moment. Després he pogut veure algun vídeo, alguna coseta, i és que, bueno, per ser el primer 5 de 9 de la temporada, no? Especialment, molt solvent i molt maco. Ells mateixos estaven molt orgullosos de lo bé que els havia sortit dels castells avui.
1: La jove que tanca aquest primer tram de temporada, Marc, venen ara dies de descans, que també va bé.
0: Sí,
1: I per
0: sí.
1: afrontar ja la segona part de la temporada, en quins reptes et pregunto?
0: Bé, ara la segona part de la temporada. És una segona part més curta, però que serà molt, molt, molt, molt, molt intensa. Per això ens interessava també fer unes vacances que la gent pugui relaxar també esquenes, relaxar braços, relaxar forces, perquè ara el que ve és una segona part molt intensa, molt intensa, perquè ara hi tornem i ens ve directament Festa Major. No te n'adones, surts de Festa Major i arriba a Santa Tecla, arriba el concurs de castells la setmana després de Santa Tecla i la Diada de la Colla. Vull dir, ara ja tot és actuacions de molt nivell. Llavors, els objectius a nivell de castells, evidentment, primer de tot ha de ser consolidar aquest 4 de 8. Jo insisteixo molt, molt, molt en que aquest 4 de 8 ha de ser el castell bandera de la colla, i a totes aquestes actuacions que he dit, evidentment, hauria d'anar-hi, s'hauria de descarregar sense problemes i donar molta, molta, molta confiança. A partir d'aquí, home, jo crec que el principal és aconseguir treure'l, recuperar, no?, el 3 de 8 que hem descarregat l'any passat, i que tenen ganes de tornar a fer. Evidentment, els mateixos canvis, no?, que hem hagut de fer amb el 4 també s'han hagut de fer amb el 3, un castell més delicat. Únicament l'hem portat a plaça l'any passat, perquè realment és un castell molt més difícil, però que el treball assaig al Palau està en bon camí. Li anem ficant aixecador al castell net, no?, l'estructura sense la pinya. Sobre la pinya es fa el castell sencer fins a dosos amb certa tranquil·litat al Palau del Rei Moro, i falta acabar de polir alguns detalls per a veure si pot anar a plaça i decidir, sobretot, quin dia a nivell estratègic el podem portar.
1: Per tant, hi afegim aquest 3 de 8 com a un dels castells a poder assolir de cara a aquesta segona, d'aquest segon tram de temporada. Parlaves del concurs, Marc. Com l'afronta la jove de Sitges aquest concurs de castells? Especialment, més enllà del que són les actuacions de Festa Major a Santa Tecla.
0: Sí, jo sempre dic que és un dia molt especial. És una actuació molt mediàtica d'entrada. Al final, mira, excepte l'altre dia el Pedro Rodríguez, perquè també hi havia Vilafranca i tot això, però és una actuació que tenim tots els focus ficats i que realment la gent està molt pendent. I sobretot a nivell social, és una actuació que sempre ens resulta molt. Vull dir, al final, perquè ens entenguem, no?, vendre el producte a concurs és molt més atractiu que no pas vendre, com la setmana passada, anar al Serrallo a fer un 4 de 8, que evidentment
1: Està
0: és
1: clar.
0: molt xulo i els que ho vivim des de dins
1: Sí, sí,
0: és
1: sí.
0: preciós, però la gent que pots mobilitzar amb la marca concurs, perquè el màrqueting ja te'l fan sol, és molt més gran. Llavors, per mi, sobretot el concurs a nivell social és una oportunitat d'or que tenim cada 2 anys la colla per augmentar la nostra base social, per ensenyar a gent que està de fora, no?, què és això dels castells, i de poder mostrar-nos. A més, arribem en el millor moment de la nostra història. Vull dir, obertament crec que ningú dubta que el concurs anirà a fer castells de 8. El concurs vam carregar un 4 de 8 el 2016, tot i així no n'hem descarregat cap de castell de 8, i crec que l'objectiu ha de ser anar amb més d'un castell de 8.
1: Venen
0: I
1: dies de... Sí.

0: Digues.
1: La millor actuació que haguem fet mai al concurs.
0: Sens dubte. Volia dir, venen ara dies de desconnectar o intentar desconnectar, però per als caps de colla la feina suposo que continua, no? No sé si dir que és una feina més de despatx, de dir, bueno, de programar una miqueta els propers assajos, de com programem aquesta segona part de la temporada, oi?
1: Sí, exacte, és una mica ara l'avaluació, no?, de com ha anat tota aquesta primera part, sobretot les últimes setmanes. Veure també aquestes cosetes, no?, per exemple, del 4 de 8, que, bueno, que no, que potser no vam, algunes cosetes a corregir, i sobretot de com afrontar aquests mesos que ens queden, per això que dèiem, no?, per aquesta intensitat que tenim d'actuacions, no tenim temps a badar. Vull dir, hem d'anar directe i no tenim temps a equivocar-nos ni res semblant. Per tant, hem de programar-ho molt bé, tota la feina que hem de fer, per poder tenir els millors resultats possibles.
0: Marc, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Enhorabona per aquesta gran actuació de dissabte. I vaja, tota la sort i tots els encerts de cara a aquesta segona i complicada, com deies tu, segona part de la temporada. Que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Per tu, que l'estiu fas senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Quina és la millor cançó de la història?
5: Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
6: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
5: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: dos quarts i cinc minuts d'onze del matí deixem els castells. Arrenca demà passat, dia 22, al Prado, al Saló Teatre, una nova edició d'un dels clàssics de l'estiu, com és aquest Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges. Què té d'especial, òbviament, aquesta edició? Doncs que és la número 50 i, òbviament, és... Vaja, entenc que no és fàcil arribar fins aquí i ara ens ho comentarà en Francesc González i entenc també que un dels objectius per als que competeixen en aquesta 50a edició serà el poder destronar el vigent campió, el guanyador de l'any passat, l'escaquista armeni Manuel Petrosyan. Tenim al telèfon en Francesc González. Francesc, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora. Què tal?
0: Què tal? Com estàs, Francesc?
1: Bueno, achicharraíto, com diuen, no? La tele, achicharraíto. Con el color terrorífica.
0: Molt bé, molt bé. Vaja, no hi ha Open sense calor, com aquell qui diu. Sempre us enganxa en una època en plena canícula,
1: És un clàssic, no hi ha res a fer.
0: Bé, Francesc, si m'ho permets, el que et deia fa uns moments, no? Són 50 edicions. El camí és llarg, és costerut. Vull dir, arribar fins aquí no ha estat senzill.
1: No és gens fàcil.
0: Quin ha estat el gran secret, no, de l'Open, de mantenir-se tants anys sent un primer espasa, no, a nivell d'aquests tornejos, d'aquests Opens?
1: Mm-hmm. Bueno, això va començar fa, com dius, 50 anys, organitzat per la Federació Catalana. Llavors solament érem 6 tornejos, però així com altres, pues, s'han anat retirant. I doncs nosaltres hem seguit amb il·lusió cada any. Tenim a la penya darrere, tenim el Prado darrere, i tot això doncs ens ha donat ales per poder tirar endavant, no? I sempre tenim club darrere en la qual la gent col·labora, doncs ens dona ales per poder seguir treballant, no?
0: Parles de il·lusió, com es manté la il·lusió durant tants i tants anys?
1: amb altibaixos, sempre passen
0: coses. Sí, clar, i amb les seves crisis, clar.
1: Sempre passen coses, però vull dir, en principi tenim la il·lusió de poder contactar amb gent de tot el món i això doncs, ens dona il·lusió i ganes de poder tirar endavant. És tot un camí, hem d'anar a l'hora de l'any, hem d'anar creuant comunicacions i negociant inscripcions i, bueno, és un dia a dia, no? Vull dir, això si no t'agrada no ho fas, perquè com dius molt bé, cansa, no? Vull dir, igualment, és tot l'any i això és un no parar. O sigui, ara ve el rush final, que és el muntatge i el seguiment del dia a dia, però vull dir que darrere hi ha un any de telèfons, de mails, de negociacions, d'altibaixos, i vull dir, de problemes, d'alegries, de vegades de decepcions, però tot això forma part de la idiosincràsia d'un torneig de gran envergadura com és aquest, no? Vull dir, altres no han pogut aguantar-ho i s'han anat retirant, però nosaltres de moment doncs, seguim amb molta il·lusió.
0: Et preguntava per la il·lusió, però vaja, aquí té molt a veure, Francesc, el bon nivell, no?, que sempre ha mantingut l'Open, amb grans escaquistes.
1: Sí, home, clar, vull dir és que la gràcia està en aconseguir d'una manera assumible, doncs, vull dir, protegir figures d'arreu del món. No és fàcil, nosaltres tenim els pressupostos que tenim els mitjans que tenim i tenim que negociar i tenim també el problema de que aquests jugadors bons demanen condicions i a l'estiu, doncs, vull dir fer que torneig de Sitges és complicat perquè els hotels ens ajudarien, a mi m'ho havien dit, vull dir, temps anys enrere, que si aquest torneig en vez de fer-se a la canícula de l'estiu, que és la temporada alta, que és quan hi ha tots els turistes, això es fes al novembre o finals d'octubre, doncs no tindrien cap problema per deixar-nos allotjaments i subvencionar-nos, i això ens portaria gent més fàcilment, gent de nivell, no?
0: Ja.
1: Però clar, el problema és que ara a l'estiu és molt complicat i de feina tenim per poder aconseguir. I clar, has de fer encaje de bolillos, no?
0: Crec que algun cop t'ho he arribat a preguntar, ara que comentes això, Francesc, que algun cop s'heu plantejat un canvi de dates o no?
1: És que no podem, perquè bueno, no, sí que sempre es pot, però vull dir, no ens interessa perquè estem dins del circuit.
0: Val.
1: Que organitza la Federació Catalana d'Escacs.
0: Correcte.
1: I clar, llavors això tenim uns premis i tenim una sèrie d'avantatges que vull dir que sortir-nos d'aquest circuit no ens interessa, no ens compensa, vaja. Uh-huh.
0: Estava ara repassant...
1: Sí,
0: digues.
1: No, dic, no, que això ens permet accedir a ajuts i subvencions que pel nostre aire sol no podíem tenir, no?
0: Estava ara, volia dir, repassant els últims guanyadors. Ostres, és molt curiós. No repeteixen.
1: No, bueno, perquè vull dir, perquè a vegades, saps què passa? Aquests jugadors cada vegada hi ha més tornejos al món i es fan més competicions i és difícil fidelitzar els campions un any per l'altre.
0: Val.
1: Perquè tenen alternatives i és complicat.
0: Aquesta seria, en part, l'explicació.
1: Bueno, que seria la més fàcil del perquè normalment no repetim.
0: És a dir, un escaquista armeni com Manuel Petrosian, el guanyador del 2025, el català Robert Alomar, sí, el 24, el cubà Dylan Verdalles, el 23, el 22, l'anglès Brandon Clark, el 19, i aquest parèntesi, òbviament, de la pandèmia, el rus Sergei Volkov, en fi, que perquè se n'adoni, no?
1: Aquest Volkov sí que va repetir algunes edicions, però normalment aquesta gent és molt per tot el món. Cada vegada hi ha més tornejos, cada vegada els ofereixen més condicions, cada vegada és més difícil utilitzar-los ells. A principi d'any comencen a programar-se la seva temporada i el primer que els crida i el primer que els dona pues, unes condicions que a ells els agraden, pues, comprometen i, vull dir, i no se senten a vegades fidelitzats amb el torneig de l'any anterior, m'entens? Uh-huh. És una mica això, és història, no?
0: 50 edicions, aquest 50è Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges. No sé si en aquest sentit, Francesc, li heu volgut afegir alguna cosa o li heu volgut donar un aire diferent, o no?
1: Bueno, sempre hi ha detallets, però vull dir, no, en principi no hem fet res especial fora. Regalarem uns polos,
0: sí,
1: de record a cada jugador, però vull dir, no és, a part d'aquest detall, per el 50è, no és ni més ni menys especial respecte a l'anterior, sinó és el fet de fer arribat a una fita importantíssima, no? Però vull dir, no hem fet una cosa super especial per dir estem al 50 tret de regalar aquests polos.
0: Molt bé.
1: Què farem?
0: Arrenca el dimecres del 22 al 30 al, sí, Saló Teatre de l'entitat del Prado. Es convertirà, vaja, no diré amb una olla a pressió, però vaja, amb la seu de les partides, totes les partides, per aquells que les vulgueu doncs, gaudir, a 4:45 de la tarda, tret, això sí, de l'última jornada, no? Que serà una hora més aviat.
1: És una hora abans.
0: D'acord.
1: És una hora abans.
0: Hi ha tres grups.
1: Llavors hi ha gent, jugadors que tenen que tornar als seus països d'origen, i vull dir, sempre, si comença una hora abans, acabes una hora abans, i aquesta gent per combinar-se ells després i tornar, doncs els hi va millor, no? Vull dir.
0: Pregunto una miqueta com estructureu el torneig, et deia, no? Hi ha tres grups.
1: Sí, hi ha tres grups. Tradicionalment sempre havia hagut el grup A i el grup B.
0: D'acord.
1: Però vull dir, això ha anat cada vegada, ha anat fidelitzant més jugadors, no, sinó fidelitzant en quant a antiguitat, sinó en quant a participació de noves incorporacions, no? Llavors, això ens ha fet veure que hauríem de fer un tercer grup, que ja ho tenen els grans tornejos, Opens ho tenen, on te puguem posar els jugadors, cadascú amb jugadors del seu nivell, perquè pugui ser més competitiu i sigui més il·lusionant pels jugadors, no? Per exemple, clar, aquí el típic jugador que va acabar guanyant el torneig, que hi ha un elenco, els més importants, altres van a pujar a Elo i altres s'ho van a passar bé. Llavors, si aconsegueixes agrupar els jugadors per interessos seus, doncs vull dir, home, sempre és més divertit per ells, i per això que des de fa ja un temps tenim un grup C, que aquest grup C ens ho havien reivindicat temps enrere, i això permet una mica cadascú jugar amb un grup de jugadors més o menys similar al nivell que tenen ells, no? I això, doncs, vull dir, fa que l'il·lusió de cada grup sigui la que tingui preestablerta, però vull dir, us pugui una mica fer participar amb més interès.
0: És allò que diem, no? Anar afinant, no? Passen els anys, passen les edicions, però i si poden anar afegint elements, com ara expliques perfectament...
1: Sí, això nosaltres, exacte. Nosaltres quan fem el torneig acabem fent una enquesta,
0: sí,
1: una enquesta i allà doncs, hi ha una sèrie de preguntes de la majoria de jugadors, doncs, hi ha un altre índex de resposta, un alt índex de resposta, i allà doncs, ells diuen la seva, no? I d'aquesta enquesta, d'aquestes conclusions, d'aquestes opinions seves, doncs anem polint i anem afinant, perquè l'any següent, doncs, vull dir, coses que potser aquest any no ha sigut, aquella edició que estem fent no és la més meravellosa en aquests aspectes, doncs la polim per l'any següent. No?
0: Sempre hi ha cosetes, Francesc? Sempre hi ha cosetes, hi ha detalls, hi ha serrells, hi ha petites històries.
1: Sempre hi ha serrells que es poden millorar, sí, sí.
0: I Francesc, aquest any que podem dir que el Saló Teatre, vaja, tornarà a lluir allò com cal, no? Perquè, si no recordo malament, l'any passat, amb motiu de les obres...
1: L'any passat va ser un problema, perquè sí, sí, vam tenir que dividir-nos entre el Prado i el costat de l'Ajuntament.
0: Vull dir, el Mercat Vell, sí, ho recordo. Això. Sí, senyor, el Mercat Vell.
1: I això era el Mercat Vell, i això era un problema de logística,
0: sí,
1: i de notificacions i de infraestructura que vam tenir, que ho hem patir una mica bastant, no? Uh-huh. Llavors, perquè a més els jugadors més forts estaven al Mercat Vell, llavors clar, això era complicat, no? Però bueno, aquest any, afortunadament, el Prado llueix, vull dir, s'han fet una sèrie de millores i llueix d'allò més, i vull dir, hem recuperat i inclús hem ampliat, hem assolit altres espais que altres anys, perquè aquest any tenim el màxim d'inscrits, vull dir, un rècord històric de 280 jugadors, més o menys, vull dir,
0: sí,
1: sempre hi ha un o altre que s'esborra i s'apunta a última hora, però estem sobre els 280, i vull dir que, clar, per les... El Prado s'havia fet molts anys, vull dir, solament el primer, el que era el teatre. Després vam aconseguir els palcos, després vam aconseguir les sales de la meva planta, vull dir, la sala Jofre Vilà, i vull dir, i tot això hem anat rescatant espais per poder donar cabuda a aquests jugadors. I aquest any han aconseguit que tots estiguin al Prado, que és un gran avantatge, no? Vull dir.
0: Estem parlant de 10.000 euros aproximadament en premis, i Francesc, si et pregunto per als favorits o pels favorits, què em pots dir en aquest sentit?
1: Bueno, normalment els escacs no són, jo sempre t'ho he dit molt algunes vegades, crec que ho han comentat, allà no hi ha àrbitro, no hi ha, bueno, un àrbitro, però un àrbitro tècnic, no un àrbitro que decida, no? Llavors no hi ha el campo embarrado, no hi ha, no m'entens? Vull dir, allà és el caparró de cada un, no? Llavors, a l'ELO, que tu saps perfectament que és el nivell de que mereix la capacitat de cada jugador, acostuma a posar cadascun al seu lloc. Dit això, aquest any, doncs, quan un jugador és un gran mestre, doncs, en principi és un clar favorit, si no guanyar-lo en solitari, sí, està pels llocs capdavanters, no? Aquest any tenim, ens ha caigut del cel un jugador d'última hora que no hi comptàvem, però que es va oferir, i escolta, a cavallo regalado, que és el Brandon Jacobson d'Estats Units, que té 2.601, i quan un jugador arriba a 2.601, se li té que pressuposar que ja és un candidat ferm a guanyar.
0: Sí, senyor.
1: El que passa que darrere seu té el Fedorchuk, que és un ucranès molt bo, que té bueno, pues, 8 punts d'ell almenys, que pràcticament no està als 2.600, però 2.593 és si fa o no fa com ell. No?
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha
0: sí,
1: un
0: sí.
1: tercer jugador, Motilev, que és un romanès també, que és molt bo, que té 2.543. Jo diria que entre aquests tres són, en principi, els favorits. Però sempre surt algun índio despistat per allà, o algun jugador que
0: aquell any,
1: m'entens? Que no hi comptaves, i vull dir, i també com hi ha nou gemes, nou grans mestres, un d'ells dona, doncs vull dir, bueno, doncs vull dir, això en principi se li pressuposa que si no, no sé si guanyaran o no, però que donaran molta guerra, no? Uh-huh. Vull dir, tenim 12 mestres internacionals que qualsevol dia et pot agafar un d'aquests i donar-te un susto, i vull dir que ara, clar, si anem a la lògica, vull dir, entre aquests tres que t'he esmentat abans, hauria d'estar, en teoria, el
0: guanyador. Favorit. Molt bé. Inclòs en el circuit català d'Oberts Internacionals, Gran Premi Generalitat de Catalunya, arriba aquesta 50a edició de l'Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges a partir d'aquest dimecres, dia 22, fins al dia 30, al Saló Teatre del Casino Prado. Dels detalls, n'acabem de parlar fa uns moments amb el nostre escaquista de capçalera, com és en Francesc González. Francesc, moltíssimes gràcies de nou per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres. Si em deixes acabar només un petit matís.
0: Oh, i tant.
1: Aquest any la penya estarà àmpliament representada amb 19 jugadors, que vull dir que, bueno, que també és una fita important, i vull dir, i com deia el Toni Ferret fa uns dies, que és el director actual, sí, del torneig, pues, vull dir, sempre és il·lusionant per aquests jugadors nostres, poder-se medir a casa seva amb jugadors d'aquest nivell, no? Vull dir, per això tenir 19 jugadors pues, és una fita important.
0: Doncs perfecte, és un bon apunt per acabar. Francesc, moltíssimes gràcies i que tingueu un bon Open.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres per on us veu i gràcies per trucar-nos.
0: Gràcies, adéu-siau.
1: Adéu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Es diu Michael Franks i la cançó The Lady Wants to Know. La dona que volia saber, més o menys vindria a ser això. 10:55 minuts del matí, per tant, acostant-nos ja a les 11, seguim amb més històries. Històries que tenen a veure amb el Parc del Garraf, perquè fa, anava a dir uns mesos, no, a principis del mes de juny passat, vàrem tenir l'ocasió de poder conversar amb el director del Parc del Garraf, José Luis Herrera. A banda de les diferents tasques de prevenció de cara al que podien ser possibles incendis, risc d'incendis, amb el director del parc doncs vàrem poder abordar altres qüestions, com, per exemple, la situació de les pedreres, el nou mapa de camins autoritzables de cara ja a les activitats organitzades, o bé la situació del senglar. Amb el director del Parc del Garraf hi parlava en Joan Totosaus.
1: Sí, és veritat, hem tingut un hivern més humit i tenim més vegetació al parc, bueno, la natura en general, i ens preparem per una campanya doncs, que depèn de com siguin aquestes setmanes pot ser més o menys complicada, però estem acostumats, no, sí, no és sí. Una cosa excepcional.
2: Què hi ha, què hi ha de novetat en la campanya d'incendis enguany?
1: Doncs en principi, en el que respecta al parc, estem pràcticament igual que l'any passat. O sigui, conservem el nostre dispositiu, els dies de risc, que ja sabem que els agents rurals publiquen cada dia el pla alfa, no? Aquest nivell de risc en el qual els diferents cossos operatius modelen el seu dispositiu diari. Doncs nosaltres també ho fem així. I nosaltres el que fem és la vigilància amb els nostres agents, els guardes del parc, que fan una vigilància més activa d'aquests incendis. Col·laborem amb ajuntaments, avisem a veïns, avisem a habitants del parc, pengem cartells i fem més difusió en funció del risc que tenim cada dia. Però per nosaltres la campanya és més o menys igual. De fet, aquest divendres hi ha una jornada en la qual ens reunim tots les tribus, no? que es parla moltes vegades, tots els uniformes de diferents colors, o sigui, ADFs, bombers, agents rurals, policies locals, Protecció Civil, Creu Roja, Mossos, parcs, i segur que em deixo algú, bombers, per suposat, i ens reunim per explicar-nos una miqueta com tenim la campanya d'enguany, el que és a nivell de la regió metropolitana sud de bombers.
2: Precisament, sembla que va ser la setmana passada que vam llegir una entrevista amb un dels responsables del GRAE, que deia, i el titular ens va cridar molt l'atenció, un incendi al Garraf pot acabar a Badalona. I dius, ostres, bueno, que és un titular, no? Però
1: esperem que no passi, però realment tenim una zona molt castigada per la sequera dels últims anys, per tant, tenim molts arbres molt debilitats, tenim arbres que estan morts i ara estem en un moment crític. Aquests anys propers, l'any passat, aquest i segurament un o dos més, doncs tenim un territori en el qual tenim molta massa que està disponible per cremar, no? Que és el llenguatge que utilitzen els bombers. Però nosaltres estem treballant. A més de lo que he comentat del dispositiu, tot l'hivern estem arreglant camins, estem fent gestió forestal, estem treballant aquests punts estratègics de gestió, els PECs que els bombers ens han delimitat, i treballem en aquestes zones en les quals, si tinguéssim aquest incendi, ells tindrien alguna oportunitat d'extinció i poder evitar aquest gran incendi forestal de sisena, cinquena o generació, el que sigui. Però sobretot és això, treballem diàriament, no només nosaltres des del parc, sinó amb els ajuntaments, les ADFs, i tots estem preparats o ens preparem perquè no es doni aquest incendi. Ho fem tot el que podem.
2: Doncs anem repassant, si et sembla, algunes de les qüestions que poden ser interessants una miqueta per fer una ullada al parc. Podem començar, diguem, per la més d'actualitat, que és que, i en parlàvem en aquesta casa la setmana passada, els responsables de les tres pedreres que ara mateix hi ha en funcionament al parc del Garraf, perquè saben, n'hi havia cinc o sis, però hi ha algunes que ja van acabar la concessió i per tant ara mateix estan en fase de restauració, però hi ha tres que encara continuen operatives, que són la que hi ha darrere Garraf, la que hi ha, bueno, a les dues que hi ha darrere Garraf, perquè n'hi ha dues a darrere Garraf, i la que hi ha darrere de Vallcarca. Totes tres pedreres doncs van contactar amb els veïns i sembla que volen sol·licitar una extensió del permís d'explotació que els hi caduca, segons tenim entès pel Pla Especial, el 2029.
1: Sí.
2: Han parlat amb vosaltres també? Han parlat amb Diputació, amb el Parc?
1: Sí, ens han explicat. Sí, a veure, el Pla Especial no és el que determina que finalitzen el 2029, sinó un conveni previ que es va signar entre ajuntaments, les empreses que estaven fent l'extracció i Diputació.
2: I
1: llavors, aquest conveni es va signar i ja fixava aquesta data que comentes d'abril de 2029 com finalització de l'activitat extractiva. Com bé dius, després s'ha de fer la restauració i en alguns casos s'està fent al mateix temps. Exacte. I és veritat que això després està recollit al Pla Especial que es va aprovar, bueno, es va modificar posteriorment en alguna ampliació d'aquest Pla Especial, es va incorporar aquest epígraf, aquest article que especifica, com bé dius, que l'activitat extractiva d'aquestes tres pedreres de qualsevol activitat que hi hagi al Garraf ha de finalitzar el dia 26 d'abril de 2029.
2: Exacte.
1: I no es pot estendre ni en el temps ni en l'espai. L'espai ja no es pot estendre des d'allà.
2: I, per tant, agafada la literalitat del Pla Especial, ara mateix no seria possible ni prorrogar ni atorgar noves concessions de pedreres.
1: Clar, nosaltres, com a òrgan gestor d'aquest parc, sempre que es fa qualsevol activitat hem de fer un informe. Per tant, si aquestes empreses que estan explotant o que estan fent l'activitat a les pedreres actualment volguessin una ampliació, el primer que han de fer és sol·licitar-nos aquesta ampliació. I nosaltres el que hem de fer és fer aquest informe, que és preceptiu, o sigui, és obligatori, és previ, però no és facultatiu.
2: D'acord, és a dir...
1: No és
2: obligatori que qui ha de prendre la decisió s'agafi aquest informe.
1: Exacte, després és Generalitat la que amb aquest informe pren les decisions. Habitualment, en el 99% dels casos, o gairebé el 100% des que estic jo, Generalitat, nosaltres fem uns informes que Generalitat... O sigui, no fem uns informes perquè sí, sinó basant-nos en una legalitat o en una norma prèvia existent. Llavors, Generalitat pren la mateixa decisió que el sentit de l'informe que nosaltres hem fet.
2: D'acord.
1: Llavors, en aquest cas, nosaltres farem un informe en base a aquest article que comentes del Pla Especial.
2: En qualsevol cas, això serà un tema més delicat. O sigui, aquest informe és més delicat per la transcendència que té la qüestió, la possibilitat de que es continuessin explotant. Vam fer números en base dels comptes que havien presentat les empreses i potser es demanava una extensió d'uns 30 anys més d'explotació, que dius...
1: Nosaltres no tenim encara aquesta informació. Nosaltres sí que ens han presentat, hem parlat amb ells, estem en contacte dia a dia per la seva gestió i la nostra, estem convivint, i sí que ens han comentat i sabem que tenen un informe en el qual expliquen el fet que canviaria amb aquest tancament de pedreres, que passaria a nivell de sostenibilitat global i que passaria a nivell de Catalunya. Però és així, nosaltres no ens han presentat formalment ni una ampliació ni cap sol·licitud d'informe ni cap activitat prèvia.
2: Es planteja l'explotació com un mal menor davant del mal major, i això és com ho plantejarien les empreses, que suposaria el tancament i, per tant, la necessitat de recercar la matèria primera de la construcció, que és bàsicament el que exploten les pedreres, en altres indrets més allunyats.
1: És així, parlen d'una sostenibilitat global i parlen... Però ja nosaltres pensem també que hi ha altres vies que s'han d'explorar, com altres materials, reutilització de materials... Potser no cal construir tot, però és això. Nosaltres farem el nostre informe en funció de lo que nosaltres treballem, que és el nostre Pla Especial i la normativa del ambiental.
2: Una qüestió per acabar el tema de les pedreres. Quina, és a dir, la qüestió pot semblar tonta, però quina afectació té l'existència de pedreres dintre d'un espai natural? És a dir, a qualsevol que li diguis no, és que aquí tenim un espai protegit, però tenim tres pedreres en funcionament. I això ha estat una qüestió, tenim tres pedreres, tenim una autopista, tenim la via del tren, tenim tot de, diguem, activitats antròpiques en un espai que presumptament volem protegir d'una manera gestionada, oi? Quina afectació té una explotació com una pedrera que evidentment és agressiva amb el medi? No pot ser, diria segurament que una mina, una pedrera, és el més agressiu que pot haver amb el medi. per gestionar un espai natural que és colindant i que, de fet, aquesta pedrera està inserta dintre de l'espai.
1: Intento resumir, però clar, aquí hi ha molta història darrere. Al final, les pedreres eren preexistents al parc. Ja existien abans. De fet, Exacte, per això estan encara funcionant dins d'un espai natural protegit. Però un dels objectius d'aquest pla especial, d'aquesta protecció de l'espai, era intentar que aquesta extracció de la pedra no continués i no s'ampliés, perquè ens podríem haver quedat sense massís del Garraf, no? Sense zona calcària. Igual que ja coneixem el cas del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan, el tema de la carretera, vies i tota la infraestructura, així com el tema urbanístic, que no anés creixent i ens quedéssim sense el... Per tant, el pla especial ja ha complert alguna de les seves funcions, que era evitar tota aquesta evolució de l'activitat humana. D'altra banda, qualsevol espai natural protegit, i més aquí a la Mediterrània, és fruit, aquest paisatge és fruit de l'activitat humana. Que passa? El que volem mantenir amb aquests espais naturals protegits és l'activitat humana tradicional, la que no té tant d'impacte al medi, no una activitat extractiva d'un recurs natural com és una pedrera. I per acabar concretant, què influeix? Doncs influeix en que estem acabant amb un recurs natural, que és la pedra. Un dels valors naturals principals que té el parc del Garraf és que és un massís calcari, és un karst, aquest conjunt de galeries, d'escletxes, d'avencs, de dolines, tot això és per la pedra calcària. Clar, si acabem amb aquest recurs natural, estem acabant amb un valor natural del parc.
2: És a dir, allò que té de bo és el que el fa llaminer.
1: Exacte. Clar, és una pedra que és molt bona per la construcció, és fàcil d'extreure i té unes condicions que no és d'ara. Ja els romans ja construïen amb calcària, no? Amb calissa. Doncs té moltes implicacions, des del soroll, l'activitat d'entrada de camions, les explosions...
2: Això és el que diu el sentit comú.
1: És això, la pols... I després ja estem parlant de l'espai natural, però és que al costat tenim una població local, no?, que també rep aquestes conseqüències. Per tant, és veritat que també he de dir que des de que estic de direcció, a dir la direcció, i abans, les pedreres cada cop són més sostenibles i intenten fer la seva activitat el més sostenible possible, no? Però aquesta no deixa de ser una activitat extractiva d'un recurs natural.
2: M'entendràs la pregunta, eh? Hi ha bona relació amb les pedreres?
1: Sí, hi ha molt bona relació. Col·laborem en moltes... per exemple, en seguiments d'algunes espècies com l'àliga cua barrada, tenim col·laboració amb ells i fem com seguiments conjunts. Amb moltes d'elles entrem a la pedrera i fem seguiment d'algunes espècies. Clar, també és veritat que amb aquesta explotació s'han creat hàbitats diferents.
2: Clar.
1: Roquissars, són zones que no estan colonitzades per espècies herbàcies perquè s'està explotant cada dia. I algunes d'aquestes parets rocoses estan colonitzant o s'estan utilitzant per algunes espècies, com el colit negre, que és una espècie que és vulnerable i que la tenim ara al parc. Però és veritat que l'activitat no és inocua amb el medi.
2: Doncs sentirem a parlar d'aquest tema durant temps. Un altre tema que ha estat bastant d'actualitat, i em sembla que ja quan vas venir el novembre ja en parlàvem, perquè ja em sembla que ja havia esclatat el brot, el senglar. Clar, quan va esclatar la història a Collserola, Collserola continuen tancats, i de fet diria que la setmana passada va haver hi ha queixes ja més obertes dels veïns de dir, escolti'm, sí, em sembla que era Vallvidrera, diu, si tenim els senglars a la porta de casa, els senglars poden venir, nosaltres no podem anar. Aquí no hem arribat fora d'un tancament parcial a la zona de Castelldefels, oi?
1: Nosaltres, el parc del Garraf ens ha afectat Gavà, Olesa de Bonesvalls i Begues. Són els tres municipis que estan en zona de baix rics i tenen alguna limitació. Però fora d'aquesta zona no han passat d'aquests tres municipis. Llavors, sí que continuem treballant i s'ha donat instruccions d'intentar reduir al màxim la densitat. Per tant, això ha fet que s'hagi allargat la temporada de caça i que encara es puguin produir batudes de porc senglar. Com sempre, tenim la bona relació amb totes les societats de caçadors del parc i en el cas de que es vulgui fer, ens avisen amb anterioritat i publiquem els avisos a la web. Però pels usuaris del parc, pels visitants i la gent resident, que sàpiga que pot ser que encara es donin batudes de porc senglar, que no és habitual, perquè normalment s'acaben a finals de març, a 31 de març. I enguany s'estan prorrogant per això, per intentar disminuir aquesta densitat i si mai ens arriba algun brot, doncs que tinguem el mínim de densitat
2: d'exemplars possibles. De tota manera, aquestes batudes estan servint? S'està detectant una reducció de la densitat? O és difícil estudiar?
1: Ara és difícil estudiar. Nosaltres fem... Realment, els mateixos caçadors col·laboren amb nosaltres i recullen el nombre de captures, no?, que van fent en les diferents batudes. I amb aquestes dades nosaltres elaborem un informe no a nivell de parc, sinó de tota la xarxa, de tots els espais naturals protegits de la Diputació de Barcelona, que gestionen des de la Diputació de Barcelona. I les últimes dades de la campanya passada és que havien pujat una miqueta la densitat aquí al Garraf. Encara estem amb la mitja o una mica per sota de la mitja, de la mitjana. Però no, de moment no podem fer-ho. A la zona zero, diguem, a la zona de més risc, no és només els caçadors, sinó que s'han tractat amb els agents rurals i molts mètodes de captura, i aquí sí que s'ha baixat dràsticament la població. De fet, queden molts pocs exemplars dins d'aquesta zona més problemàtica. I ara sí que s'està estenent la corona d'actuació, s'està obrint el radi d'actuació, i s'està arribant ja, per exemple, ara fa poc estem col·locant gàbies per capturar el màxim d'exemplars possibles i després treure'ls del medi.
2: D'acord. Per tant, doncs, es continua treballant, tot i que és un problema, diguem, de llarg recorregut.
1: Sí, no crec que sigui una... De fet, els països que han tingut brots anteriorment, primer, han tingut més problemes que nosaltres, realment, i els que han erradicat la malaltia ha estat qüestió de mesos, anys.
2: Mesos, anys. Evidentment, si els veiem passejant pels carrers, doncs difícilment ens els traurem de sobre fàcilment. I menys si veus gent donant-los i menjar. Ara ja no només els gats, els senglars. Ai, bueno.
1: Si em deixes un apunt, això és important, perquè és veritat que igual el menjar no li vols donar al porc senglar, això sembla que ja comencem a tenir consciència, tot i que encara es veuen coses. No mai s'ha de donar menjar a un animal salvatge, sota mai hem de donar menjar, però és veritat que igual volem donar menjar a una colònia de gats o volem donar menjar a un colom al parc. Però al final els porcs senglars el que fan, veuen menjar i no saben si és del gat o del colom.
2: No,
1: és menjar. O és una brossa que hem deixat fora a la porta. Per tant, hem d'intentar deixar el mínim de menjar fora accessible per a aquests animals. S'està veient a molts municipis que els senglars estan arribant a menjar. Bueno, al final se'ls està expulsant d'algun territori i els van buscant altres territoris amb menjar.
2: Correcte. Per tant, doncs, sobretot, si veiem un senglar, sobretot no li donem menjar. Que és de sentir comú, però bé, de tant en tant és bo recordar-ho. Vinga, una altra qüestió també dels darrers mesos ha estat l'aprovació del MACAO, que és el Mapa de Camins Autoritzats per Activitats Organitzades, que són unes sigles allò complexes, però que ha estat un treball d'anys, oi?
1: Sí. De fet, jo quan vaig començar la direcció el 2024 ja feia un temps que es treballava i finalment al novembre de l'any passat el Consell Coordinador que vam fer al municipi d'Olivella vam acabar d'aprovar aquest pla. No és un pla que l'hem promogut des de l'òrgan gestió del parc, des de l'administració i els ajuntaments, però hem comptat amb la participació de moltes entitats que han volgut donar la seva opinió, també dels agents rurals i diferents agents que estan interessats en aquestes activitats organitzades al medi natural. Llavors, el que hem intentat és això, recollir unes bones pràctiques que ja s'estaven donant en la majoria de casos i tenir un mapa de camins perquè sigui més fàcil per les entitats o qualsevol organitzador una prova esportiva que conegui per quins camins podem passar en funció de les diferents èpoques de l'any.
2: És a dir, els mapes que seran autoritzables per activitats que es vulguin fer organitzades, això sí. Això sí, aquest mapa no és un mapa de restriccions d'accés lliure.
1: No, ni molt menys. Són per activitats organitzades per més de 30 persones, que és quan el nostre pla especial, la nostra normativa, hem de fer aquest informe que parlàvem abans, no? S'ha de sol·licitar aquest informe previ. I llavors, per un ús particular, no. El que sí que hem de tenir en compte que algunes activitats individuals que pensem que no tenen cap impacte sobre el medi, doncs sí que ho poden tenir, no? Parlàvem abans de les bicicletes, fora de micròfon, no? Doncs, per exemple, les bicicletes hem de tenir clar que el nostre pla especial, al igual que tots els espais naturals protegits, no permet que es faci ús de corriols o camins de menys de 3 metres d'amplada. És a dir, per on passaria un vehicle, podem passar amb la bicicleta, però si no, millor no entrar en un espai natural protegit. Hi ha altres camins o corriols fora d'espais naturals protegits que sí que es poden utilitzar.
2: D'acord.
1: Millor fora que dins de l'espai natural.
2: És a dir, no és que no es pugui anar amb bicicleta en camins o amb senders o amb corriols o amb trialeres, que és com coneguem, és com les coneixem, sinó que dintre de l'espai protegit sí que no es pot, perquè està prohibit per la normativa de protecció de l'espai.
1: És així.
2: Per tant, si algú doncs està sentint i diu, no, però escolti, jo vaig a no sé on i allà em fico una trialera, no passa absolutament res. Però no és... O sigui, el concepte és l'espai protegit.
1: Clar, nosaltres dins de l'impacte sempre tenim.
2: Sí.
1: Però hem de ser curosos i pensar on estem fent l'activitat. I dins d'un espai natural protegit hi ha una sèrie de normatives que el que busquen és això, és compatibilitzar aquesta activitat lúdica amb la conservació del territori. I aquí sí que hem detectat que en corriols i diferents zones també pot ser que en algun moment es tanqui alguna zona, ja sigui per prevenció d'incendis o per un tema de conservació. Això ens s'ha donat enguany. Tenim zones en les quals hem tingut un niu d'àliga cuabarrada, per exemple, també d'altres espècies, i resulta que el niu estava a la mateixa alçada, amb molt poca alçada. Llavors hem hagut de tancar aquesta zona i, si us plau, demanem que respectin, no ho acostumem a fer, tancar zones, però hi ha vegades que s'ha de fer per la viabilitat dels nous poils o per altres raons. Llavors demanem que, si es troben alguna senyalització especial, que, si us plau, que no ho fem. Ja intentem explicar-ho perquè ho fem. Si algú té dubtes que ens ho pot demanar, cap problema, estem oberts a qualsevol consulta, però, si us plau, que es faci cas d'aquests tancaments i d'aquestes recomanacions.
2: És a dir, si algun dia trobem un cartell per la muntanya, no és gratuït.
1: No acostumem a posar cartells perquè sí.
2: Per això. I per tant, doncs, si no és gratuït, s'ha de fer cas. A veure, l'àliga. N'hem parlat de diverses vegades. Tenim info de com estan funcionant aquest any?
1: He demanat una actualització perquè sabia que era un tema...
2: Sabies que em veuria la pregunta a l'examen.
1: Sí, aquesta la tinc la xuleta aquí.
2: Digues.
1: A veure, nosaltres ja fa temps que tenim 5 territoris estables entre el Garraf, l'Èrdola i el Parc del Foix. El Parc del Garraf són 4 territoris estables amb 4 parelles. D'aquestes, aquest enguany, 2 sí que han criat. De les 2 que han criat sabem que les 2 parelles mínim tenen un poll. Tenim dubtes si una de les parelles té un mes, o sigui que segur que tenim 2 polls i podrien ser 3, fins i tot 4, però bueno, pensem que seran 2 o 3, i les altres 2 parelles no han criat. Una d'aquestes té el niu en una zona difícil d'accés, llavors vam demanar al cos d'agents rurals, que té un grup de muntanya, que, si us plau, ens baixés els ous per veure que s'apropés al niu, per veure exactament què podia haver passat. Hem vist que s'havia depredat per un altre animal, per tant, aquest ja ho tenim clar el perquè. I l'altre territori no ha criat perquè, just al costat del parc, hi ha una altra parella que ha vingut i ha creat el seu territori i que estan ara colindants. Llavors, aquesta disputa entre els 2 territoris pensem que ha estat la causa per la qual al final no s'ha pogut. I el Foix també va començar a la posta, fins i tot estava incubant, però també va venir un mascle jove a la zona de la parella i han tingut algun problema i s'ha deixat la incubació. O sigui que tenim 2 polls i segurament un tercer. Sí. Està molt bé.
2: Està molt bé dintre diguem, del grau habitual de cada any, de les àligues. I també hi ha estors, oi?
1: També tenim estors. Col·laborem amb una persona que dedica moltes hores, molt de temps i molts recursos al seguiment dels estors, i fa un temps es va publicar una notícia del territori de l'estor, però sobretot el que és molt interessant són els vídeos i tot l'informe que fa després. Ell col·loca unes trampes que s'activen amb el moviment, unes càmeres que s'activen amb el moviment, i amb aquestes càmeres va captant diferents vídeos i moments de la posta. Llavors, escull els territoris on normalment estan aquests animals i si tenim la sort de que finalment s'utilitza aquest niu, doncs disposem d'unes imatges cada cop que s'entra a preparar el niu, cada cop que quan comença la posta, sabem exactament el dia que comença la posta, sabem exactament quan surt el primer poll, quin menjar l'estan portant, bueno, realment tenim molta informació. I aquesta persona, Xavier Segarra, publica també uns vídeos en els quals es veu molt bé tota l'activitat i, bueno, jo crec que són molt interessants.
2: Per tant, doncs, qui vulgui acostar-se al sistema de vida de l'Astor, té a la web disponible un tot de vídeos i d'explicacions sobre aquesta espècie que han edificat Garraf.
1: Clar, tenim d'enguany, però és un estudi que fa uns quants anys, més, jo diria 15-20 anys, que s'està fent en el parc, i tenim ja unes dades interessants per veure com evoluciona la població. Per tant, són unes espècies molt difícils de veure i de localitzar, i tenen territoris, i al final el que intentem és protegir l'hàbitat de les espècies, no? Perquè no sabem si pot ser que tingui 4 nius, 5, 6 nius, o un de nou en aquest territori. Per tant, al final intentem protegir tot aquest hàbitat, tot aquest territori en el qual pot nidificar, pot viure, de qualsevol altre impacte que li pugui fer nosa.
2: Per cert, quina diferència hi ha entre l'àliga i l'astor? Perquè la gent que ens escolta, i jo mateix, ho puguem diferenciar. A veure.
1: L'astor no crec que sigui fàcil de veure en cap dels casos, no. Per tant, l'àliga és molt més gran. Uh-huh. L'àliga necessita territoris oberts i normalment necessita molta visibilitat des d'on té el territori. I és de més dimensions, d'una mida molt més gran. I l'astor necessita una zona arbolada, el seu territori en el qual s'estableix. És una zona arbolada que realment no t'imagines que allà dintre pugui entrar una rapinyaire com aquesta i formar el seu niu i tenir la família, però sí, són zones molt boscoses. O sigui, són un necessitat territori obert i l'altre territori més arbrat.
2: No competeixen en aquest sentit.
1: No competeixen. Mm-hmm. En tot cas, crec que la Liga tenia les de guanyar.
2: D'acord. Vinga, més coses. S'acosta l'estiu també processionària del Pi.
1: Sí, hem tornat a fer un tractament. L'any anterior havíem fet una prova amb un helicòpter, amb fumigació d'algun producte. Uh-huh. Vam veure que el resultat, en una zona molt concreta, i vam veure que el resultat és més o menys el mateix que s'utilitza en mitjans mecànics, i és això el que hem fet enguany, que no s'havia deixat de fer. Llavors el que fem és retirada de les bosses, dels nius, en el moment en el qual estan més plenes, però encara no han començat a baixar, normalment és gener, en funció de la temperatura també, va modificant, perdó. I el que fem és anar a treure els nius a les zones on tenim més persones. No anem a tot el parc perquè estaríem tot el dia traient nius. Llavors anem a la pista principal, a les zones que tenim d'aparcament o a les zones que s'acumula més visitants o més gent. I enguany el que hem tingut és una petita disminució tant del nombre d'adults, bueno, nombre de bosses. Al final el que fem és comptar el nombre de bosses que retirem i pesar-les. Llavors tenim bosses més petites i també menys número. Per tant, és un any pitjor per la processionària.
2: D'acord.
1: És una espècie molt cíclica, eh?
2: Ah, o sigui,
1: pot ser que tinguis en funció del temps o d'altres. I és molt difícil d'actuar contra ella, perquè si actues només en un territori concret, et pot colonitzar des de la part de fora. O sigui, que realment hauríem d'actuar a nivell global. I és actuar a nivell global té un problema, que si actuem amb aquests insecticides, amb aquests productes, al final el que fem és no acabar només amb la larva de la processionària, sinó que també podem afectar altres larves, per exemple, papallones, que tenim una gran riquesa dins del parc. Però això optem per mitjans mecànics que són quirúrgics, no?
2: Sí,
1: anem a veure només el niu de...
2: Més lents i menys efectius...
1: Bueno, d'efectivitat és això, el que et comentava, que com si fessis una fumigació a tota la natura, vale, però com no podem fer això i té efectes secundaris, doncs igualment vindrien i colonitzarien d'altres llocs. O sigui que...
2: Correcte. Per cert, abans hem comentat el tema de que ha estat un hivern plujós. Clar, les basses deuen estar bé.
1: Sí, no? Sí, sí, no, sí, tenim totes les basses bé. De fet, nosaltres des del parc sempre fem una revisió trimestral durant l'època de menys temperatura o que en principi és de menys risc d'incendi forestal, i després ara les fem mensualment o setmanalment en funció del risc. I en principi tenim totes operatives i en principi no tenim cap problema, o sigui, estem treballant.
2: Però, a diferència d'altres anys, no s'ha hagut de fer reomplertes després, no? O sí?
1: No, per el que és tema de prevenció d'incendis, no. Tenim altres temes, que és per donar aigua a diferents ramats que tenim al parc, que és més complicat, però prevenció d'incendis... Ja intentem que totes les bases de prevenció d'incendis, que aquest és el kit, jo crec, de la qüestió, és que o vinguin, es puguin alimentar d'aigua de xarxa, que és molt més fàcil perquè sempre tindràs aigua, o si més no, en zones en les quals tinguis una font que més o menys tinguis garantida una mina, que l'aigua més o menys estigui garantida almenys al principi de l'estiu. I no col·locar-se... Hi ha vegades que el lloc estratègic està molt bé, allà al mig d'una muntanya, però si no arriba l'aigua, no arribarem a...
2: S'haurà d'omplir sempre.
1: I omplir-la no tenim recursos necessaris ni des de la nostra administració, ni les ADFs, ni els bombers, per anar reomplint aquestes bases.
2: Pedra Seca, el projecte Life Stone Walls for Life demostra que la restauració de murs de pedra seca reforça la resiliència davant del canvi climàtic. És una nota de premsa que ens va arribar feia un cert temps d'un estudi que es va presentar a l'Escola de Natura de Can Grau. Clar, la pedra seca és la mare dels ous aquí, a tot el massís.
1: Sí, de fet, la gran transformació del territori que tenim aquí al parc va ser amb la pedra seca, tradicionalment i històricament. I la matèria primera amb la qual s'ha treballat més al Garraf és la pedra. De fet, si tenien camps de cultiu era perquè amb la pedra feien aquests murs...

0: pedreres, no? Que també han utilitzat aquesta pedra, però la que és la construcció tradicional és un element característic. De fet, aquesta tècnica constructiva es va declarar Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO fa poquet, i nosaltres en aquest projecte LIFE, en el qual som socis col·laboradors del projecte del soci principal, que és un italià, que és el Parc Nacional de Cinque Terre, ells també treballen amb la pedra per un altre motiu. Ells treballen per les inundacions. Estan en una zona de molt forta pendent, amb moltes pluges, i l'abandonament agrícola va fer que es deixés de treballar les terrasses agrícoles que formaven amb aquests murs de pedra. Per tant, els murs estaven en pitjors condicions i quan venien les pluges doncs tenien moviments de terres i els problemes que els apassionava. Per tant, ells, el seu problema era la pluja, el nostre no. El nostre és més els incendis forestals. Aquestes terrasses que es van, com que tenen un diferent pendent, doncs ajuden a que l'incendi no propagui tan ràpid. I ara l'abandonament, el que tenim el problema és que els murs s'estan desfent i que aquesta zona plana s'està colonitzant amb matolls i arbrat. Llavors, amb això no sabem treballar. El que més vam treballar va ser el tema, en quant a estudi, veure com retenia més la humitat aquest mur de pedra seca en aquest terra que tenia, que és el doble, acumula el doble d'aigua que és en una zona control, sense aquest mur. Això ens va molt bé, en aquest territori en el qual l'aigua marxa sola sempre que vol, doncs perfecte. I després, per a mi, el guany principal que hem tingut amb aquest projecte LIFE al territori és que es va formar un grup de persones que treballen la pedra seca de diferents territoris, no només del parc, sinó de municipis propers al parc, i aquests voluntaris estan fent una tasca excepcional recuperant diferents infraestructures, des de petites barraques a murs. Ara estem treballant amb un altre projecte LIFE també en intentar recuperar infraestructures que recuperaven l'aigua, això que comentaven abans, doncs canals que portaven l'aigua fins a algunes basses, doncs recuperar aquestes infraestructures en llocs estratègics que ens pugui servir per la fauna, ja sigui la fauna salvatge, però també pel ramat, perquè tenim ramats al territori que doncs acumular aigua en diferents punts que es pugui utilitzar. I si arribem al següent pas, també per la prevenció d'incendis.
1: D'acord.
0: Per tant, excepcional el projecte, excepcional sobretot la gent que hem conegut.
1: I l'exemple del que abans ens deia el José Luis, que aquest espai és un parc natural no per aïllar-lo de l'entorn humà, sinó doncs, per integrar aquest entorn humà. I les, diguem, els murs, les construccions de pedra seca i els marges són fruit d'aquest passat d'entorn humà, doncs integrat claríssimament en la natura.
0: Sí, sí, així és. És el que comentàvem, que al final el paisatge és fruit de l'ésser humà també. O sigui, la natura, nosaltres formem part de la natura i hem coexistit amb ella fins ara. Per tant, no ens podem esborrar i sortir de l'equació, no? No podem fer una reserva integral i tancar el Garraf, ni molt menys. El que hem d'intentar és que aquesta relació, aquesta activitat al medi, sigui el menys, que tingui el menys impacte possible per tenir una sostenibilitat en el temps de la natura i de nosaltres.
1: Sí, allò, com ara està molt de moda el moviment slow, doncs això seria també una manera slow d'apropar-se, però clar, com en un entorn que ha tingut agressions, com les pedreres, com l'abocador, com les infraestructures viàries, doncs evidentment això sempre costa una miqueta més. No sé si ens deixem alguna cosa, José Luis, que volguessis comentar abans.
0: Bueno, jo sempre donar les gràcies a tota la gent, perquè nosaltres al final som, és veritat que tenim uns recursos, no? L'administració, els ajuntaments i fins i tot altres agents que participen, però no podríem fer res sense la col·laboració d'entitats, de ciutadania, tant voluntaris com entitats ja organitzades que s'apropen al parc i ens donen el seu suport. Fins i tot tots els visitants, quan ens presenten una queixa, que jo m'agrada més dir suggeriment, no?, o consulta, doncs ens ajuden en aquesta gestió diària, però tenim un territori molt gran i que qualsevol ajuda ens va de perles.
2: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Dos quarts i dos minuts de 12 del matí. Deixem el Parc del Garraf, deixem les paraules del seu director, de José Luis Herrera, i abordem altres qüestions, altres converses que ens semblen prou interessants de recordar, perquè avui ens ve de gust recordar una conversa de finals d'any, més o menys, al mes de novembre de l'any passat, amb Marina Nadal. Ella és la propietària de la botiga Zappa que va complir tot just l'any passat 50 anys. Zappa, aquest establiment ubicat a la cantonada del Passeig de la Ribera amb el carrer de la Bassa Rodona, podem dir que es manté amb èxit oferint el seu espai de moda amb una atenció personalitzada. I precisament doncs, aquest aspecte, aquesta atenció més personal, no ha canviat tot i el pas del temps. En parlava la Carola Fernández amb Marina Nadal.
1: Bueno, la veritat és que celebrar 50 anys és una trajectòria tan llarga que no l'hem vista passar, però sí, fa 50 anys i quan mires enrere, pues sí, ha sigut divertit, llarg, molta feina, molta il·lusió, coneixent moltíssima gent, que s'ha de celebrar,
2: i
1: perquè
2: tant.
1: Ha sigut molt positiu.
2: Celebrar sempre està bé, no? I més a aquest món d'avui en dia, en el que moltes vegades ens acompanyen notícies no gaire agradables, doncs no. Parlar de celebracions
1: sí, sempre
2: és agradable. Però és que, a més, amb els temps que corren, no sé si fins i tot consideres que és necessari, en el sentit que, el que deia al principi, se'ns està fent molt raro parlar de botigues que arriben a 50 anys de vida, ni tan sols que arribin a 25 anys de vida, perquè darrerament parlem més aviat de botigues que tanquen, no?
1: Sí.
2: Aleshores, no sé si això d'alguna manera sents, hi ha un punt com de responsabilitat de anem a dir-ho, que som aquí, no? Anem a recordar-ho, que n'hi ha que persistim aquí.
1: Exactament, som aquí i tenim la intenció de continuar i ara els meus fills continuaran i jo pues, em quedo una mica enrere, que és el que em pertany, però sí, ho celebrem, ha sigut una trajectòria llarga i positiva i continuarà. I hem de dir-ho, que no tots tanquem, no tot és negatiu.
2: Que entenc que, i dir-ho en el sentit de que hi ha gent, no? com és el teu cas i el del negoci, no ara amb els fills, que encara heu, o sigui, que decidiu mantenir-vos, és a dir, malgrat les circumstàncies hagin canviat, malgrat estigui entrant, ara la competència també hagi canviat, la manera de consumir, és a dir, malgrat el món canviï, n'hi ha que voleu persistir, no?, en aquesta idea, perquè a més, i ara entrarem, la botiga haurà evolucionat, però la vostra essència és la mateixa probablement que la d'anys enrere, no?
1: Sí, i penso que és un dels motius pel qual hem pogut resistir i aguantar. Hem volgut des del principi tenir una relació molt propera amb els clients, una relació de confiança que, bueno, que és, penso, una de les raons per la qual aquí estem i continuem, no?
2: És l'èxit? Aquest és la clau de l'èxit? No sé si, i no sé si quan un diu fa 50 anys fa una mica de retrospectiva i diu què ens ha fet mantenir-nos aquí al llarg de 50 anys?
1: Bueno, una de les raons és la bona relació que hem volgut sempre tenir amb els nostres clients, que no siguin només clients, sinó persones que tenen unes necessitats i nosaltres intentem pues, complir. I també pues, una recerca sempre de portar un estil de roba, estar al dia, però tampoc passar-se. Un estil que correspon a les necessitats d'un cert tipus de la clientela que tenim i que tenim molt consolidada.
2: I això avui en dia és més difícil de mantenir que abans, tenint en compte que ha canviat també la manera que tenim de consumir, no?
1: És molt més difícil, és molt més difícil, perquè com tu deies, la manera de consumir és ben diferent de quan nosaltres vam començar. Ara hi ha aquesta moda de comprar, de posar-t'ho quatre vegades i de llançar-ho, aquesta Bueno, a mi és que no estic d'acord amb aquesta forma de consumir d'una forma immoderada.
2: Però és una mica anar contracorrent el que esteu fent, eh? Perquè, clar, diguem que la corrent des de fa ja uns anys, eh?
1: És contracorrent, però també hi ha molta gent més responsable. Hi ha molta gent que prefereix comprar una peça que sigui de bona qualitat, que tingui un disseny pues, actual i ben fet, i potser pagaran una mica més, però això els hi durarà anys i sempre estaran contents de portar-ho. Si et compres una camisa o qualsevol peça que et poses tres vegades i després ho vols llençar perquè ja no ha perdut tota el color, la forma, que sé jo. Pues, no, jo penso que sí que anem a contracorrent, però hi ha una part important de la societat que valora el tipus de botiga que nosaltres tenim.
2: En aquest sentit, i lligant-ho una mica amb la idea que comentava abans, la responsabilitat, no?, d'explicar-ho, no sé si també sentiu que hi ha una part de responsabilitat des del propi sector d'educar, no? De
1: dir, i tant.
2: D'anem a educar també els nostres clients en això, no? No cal comprar-se un conjunt de roba per cada cap de setmana, per cada festa que tingui, sinó fem un altre tipus de consum, no? No sé si us sentiu part d'aquesta educació que haurien tenit en la moda, també.
1: Nosaltres també volem tenir aquest paper. Per exemple, tenim una marca a la botiga d'home que es diu EcoAlf, i és una marca responsable, i tot això nosaltres ho traslladem als clients. Intentem que entenguin que s'ha de consumir d'una manera més responsable. I la gent, jo penso que la gent és molt receptiva.
2: Clar, no sé si això o convèncer el client o explicar-li al client aquesta manera d'entendre la moda, no sé si costa més amb les generacions joves que no pas amb les generacions més grans. I no sé si ho noteu, i no sé si alhora també vosaltres que sou a la botiga, no? ara més els fills, però si ho perceben això o si veuen certa tendència optimista en aquest sentit, no? De dir, sí que potser estem aconseguint introduir aquestes idees de canvi en la manera de comprar.
1: Jo penso que hi ha dos sectors dins del jovent, els que consumeixen i consumeixen, i els altres que són sensibles a l'ambient, al consum, a la degradació del nostre entorn, i aquests sí que valoren i sí que tenen molta cura de comprar d'una forma responsable, són els que menjaran pues, productes de proximitat. Hi ha molta gent jove. No. S'ha de tenir fe, perquè hi són. També hi són els altres.
2: Sí. Però està bé, però està bé que ho digueu vosaltres, que sou els que sou el que ho posem en valor, que de vegades això, de vegades es parla de la joventut, no?, amb una certa etiqueta o estigma que potser no els hi correspon sempre, no?
1: No, perquè hi ha una altra part molt, molt, molt present i activa, també.
2: Marina, aquest negoci, recordo, perquè vam fer conversa amb la Marina ara fa 4 o 5 anys, recordo que ens vas explicar l'origen de la botiga a partir d'aquella botiga petita Ipanema que vas obrir amb el teu home, oi?
1: Al carrer Major.
2: Exacte, al centre, i que, vaja, allò va anar molt bé, tan bé que vau decidir buscar un altre establiment, que va ser aquest, sou ara, no?
1: Sí.
2: Va ser rodona, cantonada amb Passeig de la Ribera, que recordo que explicaves, en aquell moment, quan el van comprar, no era tan bon, no era un lloc tan perfecte ni tan meravellós.
1: No, estàvem allunyats. El centre era la zona del carrer Major, Parellades, tot això, i nosaltres, allà al Passeig, després del carrer 2 de Maig, era una mica ja lluny. Cosa que ha canviat, evidentment.
2: Clar, jo no sé, per tant, no el vau comprar, o sí que ho vau fer amb visió de futur? És a dir, clar, en aquell moment entenc que no imaginàveu que la botiga tindria 50 anys de vida, compliria 50 anys de vida, no? Perquè això diria, quina mirada de futur que tenia aquesta parella.
1: Érem molt joves, en teníem, doncs jo 18 i el meu marit 20, vull dir, érem uns crios. Però sí que era bastant evident que el poble creixeria cap allà. I ara mateix és una zona fantàstica i no hi ha res millor al món que està a la tarda ja i veure la llum que canvia de color i estàs treballant, però tens la platja, el cel, clar, el mar davant.
2: A primera línia de mar, com qui diu.
1: Primera línia de mar, això és meravellós.
2: Meravellós, clar, ara s'ha convertit en un punt privilegiat, no?
1: Totalment.
2: Podríem dir. Clar, dèieu, no ho vau fer amb visió de futur, no? Però la vau tenir. No sé
1: sí.
2: Si, i potser no era l'objectiu inicial, però la vau tenir, aquella visió de futur. Clar, vau comprar l'establiment, no? Mm. Clar, no sé si aquest va ser també l'altre encert, perquè un dels motius pels que tenen moltes de les botigues de sempre és perquè aquells lloguers antics que els han pogut mantenir durant molt de temps, en el moment en què desapareixen i els perden, doncs és insostenible mantenir.
1: És insostenible.
2: Clar, no sé si dius, clar, vau realment prendre unes decisions encertades.
1: Sí, encertades, mira. Va.
2: Heu rebut ofertes per quedar-se...
1: Sí, ofertes importants.
2: Clar, anava a dir, deuen ser ofertes generoses i sucoses.
1: Sí.
2: No heu dubtat mai? No heu pensat mai? No heu posat mai sobre la taula l'opció?
1: No. No, perquè ara són els nostres fills que continuaran. Aleshores, i és un orgull, no?, tenir un negoci que funciona.
2: Sí, ho pregunto perquè veient com això, les dificultats del sector, també com ha canviat Sitges, no?, que ara en parlem també això de com encaixa, no?, amb el comerç, no?, que et posin una oferta molt suculenta, no?, sobre la taula, seria lícit pensar que algú digués, mira, escolta'm, tal com va el comerç, el que representa a nivell... d'horaris, de feina, etc. Escolta, m'estan oferint aquí un dineral. Mira, jo canvio, passo pàgina, no?
1: No, sí. A veure, l'oferta, si és bona, pues, dubtes una mica, no? Però aquella cantonada tan maca que es converteixi en... No diré quin negoci, però... No.
2: És el que et faria més pena?
1: Em faria molta pena. Molta pena veure la cantonada transformada en algú molt...
2: Sense personalitat, en algun d'aquests negocis que ara obren, no?
1: Sí. I després, bueno, doncs tenim la sort que els nostres fills volen continuar.
2: Això ha estat una sort? No sé si hi ha hagut feina motivacional per part teva, no? És a dir, si d'alguna manera heu com empujat una mica, vinga, seguiu amb el negoci...
1: Si empuixes, estàs forçant. I això no, penso que no haguera sigut una bona idea. Ha vingut naturalment. I, bueno, és que tenim una qualitat de vida estupenda. Pensa que treballar a la botiga, amb el que dèiem abans, amb la vista que tens, amb una clientela ja molt, molt feta, molt habitual, gent amable, que són quasi bé amics... tanquem a l'hivern.
2: És que aquesta és l'altra gran peculiaritat d'aquesta botiga, eh? Aquest tanquem horari que feu que
1: ha arribat
2: octubre-novembre, no? Més o menys? O
1: ara, el 15 de novembre tancarem fins al març. Que, bueno, clar...
2: Això ho heu fet sempre, així?
1: Sempre, des del principi.
2: Era una manera de conciliar, això, també? De dir... Era una manera de no entregar la vida a la feina?
1: Exacte. Exacte. No era entregar-se 100% a la feina 12 mesos a l'any.
2: Que és el que feien els botiguers de tota la vida, eh?
1: Exacte.
2: Que, 365 dies l'any darrere el taulell.
1: Sí. I, clar, nosaltres això de tancar 3 mesos és una meravella. És una meravella perquè desconnectes, pots mirar altres llocs, altres coses... I sí, això no té preu. I penso que és una de les coses que als meus fills els hi agrada molt, també.
2: Clar, anava a dir, potser també ha format part important de que els fills decidissin mantenir-se en aquest negoci, tenint en compte que doncs això, la feina del botiguer o botiguera, és a dir, d'algú que treballa darrere un taulell o una botiga, moltes vegades... No,
1: sacrificada.
2: Exacte, s'ha associat a un horari, a un sacrifici molt important que, diguem que ara, avui en dia, la gent no vol fer.
1: No, però clar, si dius, però tenco 3 mesos, doncs ja canvia la cosa. I són molt viatgers tots dos i poden aprofitar l'hivern.
2: Això ho han heretat de la mare, també?
1: Sí, dels pares.
2: Dels pares.
1: Dos. Tots dos.
2: Sí, el fet de viatjar i moure's, que principi... d'alguna manera es trasllada a la botiga, també, no? És a dir, sempre heu estat també una botiga com cosmopolita, en aquest sentit, no?
1: Sí. Sí, clar, perquè, bueno, ja sabem que a Sitges ve gent d'arreu del món, no? I bueno, passàvem l'hivern viatjant i després a treballar molt.
2: Perquè, Marina, tu diries que la botiga, que el Zapa et representa? És a dir, si ve, que si algú veu el Zapa i després et veu a tu, dius que encaixen, són com mare i filla, per dir-ho d'una manera.
1: Penso que sí. Perquè he treballat amb molt de carinyo. I 50 anys, el que vol dir que...
2: Que això també, haver estat 50 anys portant una botiga i mantenir-la, diguem, amb aquest nivell d'èxit, és a dir, que funciona, que us podeu permetre això de tancar 3 mesos l'any, sí. No? És a dir, vol dir que la botiga funciona els altres mesos en els que esteu actius. També entenc que el que ens explica és que us heu sabut adaptar als canvis, no només sí. en el sector de la moda, sinó als canvis socials, a com sí. ha canviat el món, perquè és que en 50 anys...
1: Ha canviat tant, no solament el món de la moda, sinó el món en general. I sí, t'havies d'adaptar i, bueno, ens ha sortit prou bé, però...
2: Què ha estat més difícil, adaptar-se als canvis de moda o adaptar-se als canvis socials?
1: No, al canvi social... perquè el canvi social ha sigut molt fort, molt fort. I, bueno, per sort ens ha sortit bé, però has d'estar molt desperta ara mateix. Quan vam començar, doncs, es tractava de tenir roba maca, d'atendre bé i de tenir la botiga doncs, atractiva.
2: I ara de què es tracta? És a dir, ara no val només amb això, entenc.
1: No. Ara ja hi ha tot el món virtual, mm-hmm. tota la comunicació digital, totes aquestes coses que s'afegeixen a el que ja saps des del principi, no? I bueno, t'has d'adaptar i has de tractar d'estar molt al dia. I bueno, i per això els meus fills ja...
2: Se n'ocupen ells.
1: Sí.
2: Per això has dit, jo ja... D'això ja no me'n vull ocupar.
1: No, ja no és el meu món, no.
2: A tu t'agradava la presencialitat.
1: La proximitat, sí. Sí, sí, alguna cosa que trobo una mica en falta és aquest canvi, no? Però, bueno, continuem tenint aquesta proximitat perquè tenim clients des de fa pues, alguns 50 anys que després venen els fills i els nets, imagina't. I tota aquesta part molt humana m'agrada i m'encanta.
2: Encara hi vas? Encara estàs a la botiga?
1: Sí. Però bueno, ara que fem 50 anys, potser que ja hi aniré...
2: Menys. Quan sí. et vingui de gust i prou.
1: Exacte.
2: T'ho permeten els fills, no? Entenc. Però clar, ara que agafen ells les regnes ja del tot...
1: Sí. No, però bueno, ells bueno, saben que quan em necessiten sóc aquí, però ja no em necessiten tant, no? Gràcies a Déu.
2: Uh-huh. Quan deies, vas començar amb això, vau comprar aquest establiment, aquesta botiga amb el teu home, que tenies 18 anys, has dit, no?
1: Dius, jo tenia molt, 18, sí.
2: Molt joves, no sé si fins i tot gairebé un punt d'inconsciència, no? Perquè amb aquella...
1: Amb aquesta edat,
2: amb aquella edat, no? Et llançaves una mica a la piscina i que passi el que ha de passar. Però clar, no sé si en aquella edat podies imaginar... que acabaries una vida dedicada a la botiga, a la moda...
1: No. Jo m'acabava de casar i havíem...
2: No tenies altres aspiracions professionals? Sempre vas... Si un cop vas entrar aquí, sempre vas sentir que era el teu lloc.
1: Saps què passa? Que jo he nascut i crescut a Bèlgica. Uh-huh. I vaig conèixer el meu home i viure a Sitges amb ell... treballar junts. Això és el que jo volia. Més enllà, pues no sabia si seria la botiga, si seria una altra cosa, però la nostra visió és viure en aquest poblet petit, és estar junts, és treballar en una cosa...
2: Era una manera de viure més del present? És a dir, es vivia més pensant, jo ara vull això i faig i no penso tant en el que voldré d'aquí 20 anys. És a dir, no sé si us ho plantejàveu, potser és que ni us ho plantejàveu, no? Jo d'aquí 30 anys em veig aquí. o sí era quelcom que plantejaves?
1: Bueno, quan tens 18 o 20 anys tampoc fas... Bueno, o nosaltres no en fèiem aquests plantejaments. Sabíem que això ens agradava, que estar aquí a Sitges era una meravella, que tancar 3 o 4 mesos la botiga era fantàstic perquè agafava i te n'anaves. Clar que ens agradava i no ens plantejaven canviar, perquè això era fantàstic. Ens feia molt feliços.
2: De fet, no us ho plantejat en 50 anys, entenc.
1: No.
2: Per tant, no?
1: Sí, sí que... vam trobar pues, lo que...
2: el vostre lloc.
1: Sí.
2: Encara és una meravella estar a Sitges?
1: Sí. Sí, encara és una meravella. Ha canviat molt. I en coses que potser trobo en falta.
2: Ha canviat i ha crescut molt.
1: Ja
2: ha crescut. 50 anys...
1: I ha crescut molt. Però Sitges segueix sent una meravella. I no la canvio.
2: No, eh?
1: Aquesta vida.
2: I ho diu algú... Jo crec que és interessant això, eh? Posar un valor o posar-ho, si més no, sobre la taula. Ho diu algú que ha vist molt món.
1: Sí.
2: No? Vull dir que molta gent podria dir que Sitges és una meravella, no? Mm. Però que ho digui algú, que és el cas, no, Marina? Mm. Que has viatjat tant, que has conegut tant món.
1: Sí.
2: No sé si tot, però molt,
1: perquè aquests 3-4 mesos estàvem de viatge.
2: Tens on comparar, no?
1: Sí.
2: I que sempre tornis i continuïs afirmant encara Sitges és una meravella.
1: Sí, és una meravella, és una meravella, estic convençuda. Tenim un poble que és preciós, estem a la vora de Barcelona, tenim un clima fantàstic, la gent aquí és amable, vull dir... Sí que he viatjat molt, a tot arreu. Bueno, a molts països. Però no.
2: Es nota que...
1: Has de tornar aquí.
2: Has de tornar aquí. Es nota que sí. No et mous molt a les xarxes. Tinc la sensació que no et mous a les xarxes. Perquè el discurs a les xarxes és completament oposat a això. Sitges ha canviat molt. Sí, en general, jo crec que la tendència és... Sitges ha canviat molt, ja no és el que era. És a dir, és com aquesta cosa com d'enfadat una mica, no? Amb el que ens estem convertint. I em sembla interessant que algú que probablement pues no es passa el dia a les xarxes a Twitter, sinó que simplement viu, no, que viu aquí, però que a sobre ha viscut i ha conegut tant de món, no, continuï ferma amb aquesta idea.
1: A veure, tens tota la raó. Jo a les xarxes no hi entro. Però i sí que Sitges ha canviat molt, i sí que hi ha moltes coses que trobo que no han canviat per bé, però una vegada has vist el que no ha millorat, també has de ser conscient de l'essència del poble, de lo maco que és. No, clar que m'agradaven moltes coses d'abans. Bueno, i què?
2: No ets una dona melancòlica?
1: No, és que no és positiu. Jo vull ser positiva i vull aprofitar de cada... moment de la meva vida i del puesto on visc.
2: Com t'imagines el Zapa d'aquí, no sé dir, no dic 50 anys, però d'aquí 20 anys?
1: Mira, tinc una neta que té 9 mesos i la meva filla la porta a la botiga i diu, mira, que comenci a conèixer el món i em fa moltíssima gràcia perquè penso que potser dins de 20 o 25 anys pues, hi haurà una nova generació.
2: T'agradaria?
1: M'encantaria.
2: Com deixar llegat, no?
1: Sí, una mica. M'agradaria que la botiga continuï tenint aquest tarannà, aquest ambient amigable, tenint una qualitat i una...
2: Mm-hmm. Bueno, una tensió, no? És a dir, el vostre segell, no?
1: Sí, exacte, m'encantaria.
2: Que passa per això, no? Per aquesta atenció al públic, al client, a la clienta que entra, no? Mm-hmm. Per preguntar què vol, per buscar allò que necessita, no?
1: Sí, mm-hmm. I que un client, si no troba el que vol aquell dia, és benvingut sempre i l'atendrem sempre igual de bé i l'aconsellarem sempre bé, sempre. És millor perdre una venda que perdre un client.
2: Doncs aquesta seria com la idea de futur o el desig de futur. Entenc que el que no voldries veure mai és el que hem comentat abans, eh? Com aquella cantonada, aquell establiment convertit en quelcom banal, no? I sense
1: exacte.
2: Essència.
1: Ai, no.
2: Seria el teu
1: això
2: malson,
1: sí que
2: eh?
1: Sí, em faria... em sabria molt greu.
2: Bé, de moment, com que s'ho han quedat els fills, no? I ho gestionen ara els fills. Sembla que la cosa està garantida,
1: la cosa continua. Imagina't si tinc una neta i potser em vindran més, pues això continuarà. Perquè jo penso que els meus fills el que han vist és que hem treballat molt, però ho hem passat molt bé. Es pot viure d'una forma digna aquí, tenint unes vacances llargues. Vull dir, home, entenc que vulguin continuar.
2: Sí, home, no, és clar que sí. A més, és interessant això que voler quedar-se amb, perquè avui en dia, no, que normalment la joventut, doncs, i probablement els teus fills també, no, estem hiperformats, no, amb mil coses. Vull dir,
1: tots
2: que algú podria pensar, no, que tinguessin aspiracions, no ho sé, en grans empreses, en grans companyies, sí, carreres professionals, no, que optin. Perquè algú podria pensar que és menor, però probablement no ho és. Que és, em quedo a la botiga familiar, no? I mantinc el negoci familiar. Clar, diu del negoci, entenc, diu de com vosaltres porteu
1: penso
2: el negoci,
1: sí,
2: no?
1: Penso que sí, i molt feliç.
2: Fareu festa per celebrar els 50
1: farem
2: anys?
1: Farem festa. El proper dissabte a la tarda hem convidat a tots els amics i clients perquè vinguin i passar junts una estona de, bueno, d'amistat.
2: I passar junts la ballada.
1: I esteu tots molt convidats.
2: Doncs el ZAP, aquesta botiga fantàstica, aquesta botiga de roba, que ha complert 50 anys a Sitges, darrere d'ella hi ha la Marina Nadal, ara els fills, però vaja, ella n'és la fundadora i hem descobert una mica més de la història d'aquesta botiga, que es manté perseverant en aquest escenari del comerç local, que de vegades ens fa la sensació que trontolla. Marina, un plaer.
1: Un plaer per mi. Moltes gràcies.
2: Gràcies i per molts anys, Estapa.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, Marina Nadal i aquesta conversa que mantenia amb la Carola Fernández i els 50 anys de la botiga ZAP. Hem pogut recordar, doncs, aquesta bonica efemèride de l'establiment sitgetà. Acostant-nos a les 12 del migdia, per tant, els hem de dir adeu, posant punt i final a aquesta edició d'avui dilluns 20 de juliol d'aquest A Cel Obert. Demà hi posarem una miqueta de festa major. El dia 30, recordin, d'aquest mes, es presenta la festa major amb tot allò de nou i no de nou, que es presentarà a la Torreta. Demà en parlarem una miqueta. Vinga, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda del càrrec i ja participarà demà a la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. A partir d'aquesta hora està previst que comenci el retorn a casa dels veïns de dos dels edificis del Putxet evacuats preventivament per l'esvoranc que va provocar les obres de l'Ila 9. L'accés es fa amb l'acompanyament de tècnics municipals. Són els primers del total de 10 finques afectades per l'incident de fa més de 10 dies. I 37 municipis catalans estan avui en perill extrem de foc forestal i n'hi ha 219 on la situació és de risc molt alt. Pel que fa a l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa continua actiu, ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees, més de dues vegades la superfície de Barcelona. La Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. I a Soses, al Segrià, dol oficial arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys, mentre els Mossos continuen buscant l'autor del crim. La víctima va aparèixer morta en un camp de panís als afores del municipi amb una ferida al coll. La Comissió Europea multa AliExpress amb 550 milions d'euros. Brussel·les sanciona la plataforma xinesa de venda per internet en considerar que no ha atès les indicacions per impedir la venda de productes il·legals. I ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, on l'Iran amenaça de bloquejar completament el comerç de petroli. Washington ha fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, les dues parts mantenen la porta oberta a les negociacions. El petroli ha superat la barrera dels 91 dòlars al barril de Brent, cosa que no passava des del juny. La policia índia reprimeix a cops els milers de partidaris de l'anomenat moviment de l'escarabat concentrats a Nova Delhi en un pols a la política educativa del govern nacionalista de Narendra Modi. Els manifestants sostenen que la popularitat del moviment representa el descontentament general entre els joves indis. I en cultura, l'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba a Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
1: Esports.
2: Els jugadors campions del món, la selecció espanyola, vol ara mateix cap a Madrid i arribarà a quarts de tres. Després hi haurà recepció a la Zarzuela i a la Moncloa i a les 7 rua pels carrers de la capital d'Espanya. Paula Badós acaba de perdre la final del torneig a Iaşi, Romania, 6-4 i 4-0 en el segon set, hagut d'abandonar per lesió contra l'egípcia Sheriff. I el Tour de França s'amplia la lluita per la segona plaça després que Vingegaard abandonés perquè es va fracturar la clavícula. Pogacar té 5 minuts sobre el segon a Benepul. Avui, jornada de descans.
0: I ens queda el titular del temps. Sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa, pols saharian en suspensió. També els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment dels núvols amb alguna tronada de calor, amb ventades però poca pluja i acompanyada de fang.
1: 3CAT Info.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació, que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Forta baixada de la criminalitat a la ciutat de Barcelona, amb un descens de l'11% en el primer semestre d'aquest any. Cauen especialment els furts, amb un 21% menys. Són dades revelades després de la Junta de Seguretat de Barcelona. L'alcalde de la ciutat demana penes més contundents contra la possessió d'armes que vincula al narcotràfic. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat el seu relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda i ja participarà demà en la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. La Comissió Europea multa AliExpress amb 550 milions d'euros. Brussel·les sanciona la plataforma xinesa de venda per internet en considerar que no ha atès les indicacions per impedir la venda de productes il·legals. El rei Carles d'Anglaterra accepta la dimissió de Keir Starmer com a primer ministre abans d'encomanar-li la feina al seu company de partit, el laborista Andy Burnham. Starmer ha presumit d'haver fet del Regne Unit un lloc més just i s'ha compromès a fer tot, ha donat tot el seu suport al seu substitut. Nous atacs a l'Orient Mitjà, l'Iran ha bombardejat Bahrain i Kuwait i vaixells de l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han fet la novena nit consecutiva d'atacs i hi ha també, però, missatges de les dues parts en favor d'una solució diplomàtica. Aquestes informacions fan abaixar de nou el preu del petroli, que havia superat els 91 dòlars al barril de Brent. 37 municipis catalans estan avui en perill extrem de foc forestal i n'hi ha 219 on la situació és de risc molt alt. Pel que fa a l'incendi de Guadalajara, a Castella-La Manxa, continua actiu i ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees, que és més de dues vegades la superfície de la ciutat de Barcelona. A partir d'aquesta hora s'ha de començar a fer el retorn a casa dels veïns dels dos edificis del Putxet a Barcelona evacuats preventivament per l'esvorant que van provocar les obres de la línia 9 del metro. L'accés es fa amb l'acompanyament de tècnics municipals. Són els primers del total de 10 finques que van quedar afectades per l'incident fa més de 10 dies. I Tordera, al Maresme, reparteix aigua embotellada a tot el municipi mentre determina si l'aigua de boca és apta o no per al consum. Fa dues setmanes, les analítiques van detectar nivells de compostos químics artificials superiors als que estan permesos.
1: Esports. A aquesta hora hauria d'haver arribat la selecció espanyola a Madrid. Això sí, endarreriments amb el vol. Els campions del món arribaran d'aquí a menys de dues hores. Aquesta tarda hi haurà rua pels carrers de Madrid, així com també visita a la Sarsuela i a la Moncloa. El blaugrana Ferran Torres va marcar el gol de la victòria ahir, que dona el segon títol de Copa del Món. I en tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig a Iaşi, a Romania, s'ha hagut de retirar lesionada davant de l'egípcia Sheriff.
0: I pel que fa al temps, domini del sol i temperatures en augment. A partir de la tarda hi podrà haver ruixats puntuals a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, que de cara al vespre també poden arribar a algun punt del Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 4 minuts de la una. Salutacions, us acompanya aquesta hora i fins al punt de les dues, Estel Batet Carles.
2: 3CAT Info.
0: Doncs comencem amb aquesta informació que hem conegut fa poca estona. Els delictes a la ciutat de Barcelona han baixat més d'un 11% respecte al primer semestre de l'any anterior. Són dades de la última Junta de Seguretat Local. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura, a més, que aquesta reducció de la criminalitat ve acompanyada d'un increment de la resolució per part dels agents.
3: Tenim més eficàcia policial. Si s'hi fixen, la resolució ha millorat d'un 36,3% a un 38%, amb una reducció dels delictes que van de 83.705 que teníem pel mateix període de l'any passat a 74.350, el que vol dir aquest 11,2% menys de delictes.
0: Segons l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es tracta d'una dada històrica. També ha destacat la reducció que hi ha hagut entre els furts.
4: Una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia. Aquesta és una dada que, efectivament, s'ha de sumar a una baixada dels furts, una reducció dels furts, del 21%. 21%.
0: Tot i això, Collboni també ha reconegut la preocupació que hi ha al consistori pel que fa als enfrontaments entre bandes criminals amb la implicació d'armes de foc a la ciutat. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament també donaran suport a la iniciativa de la Conselleria d'Interior de reformar el Codi Penal per augmentar les penes per tinença d'armes. És dilluns 20 de juliol. Aquest matí s'ha anunciat un canvi de govern. Raül Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, nomenarà el fins ara número 2 del departament com a nou conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo. Plega per motius personals. Ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on té la residència. Raül Moreno, de la seva banda, és educador social i la seva trajectòria política com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i com a diputat al Parlament ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. És el primer canvi que fa Salvador Illa al govern i arriba a la meitat de legislatura.
5: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
0: Martínez Bravo deixa el càrrec la mateixa setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA. Raül Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja participarà en la reunió del govern. Doncs bé, reaccions a aquest canvi, a aquest relleu de la consellera Mònica Martínez Bravo per Raül Moreno al capdavant de la Conselleria de Drets Socials no ha convençut el Partit Popular. Sentim què en deia el secretari general Juan Fernández.
6: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar i a posar damunt la taula solucions als problemes reals dels catalans i, sobretot, que tot el que fa és allò que beneficia a Pedro Sánchez i al seu interès personal i interès polític.
0: I des dels comuns, Aina Vidal ja ha posat deures al nou conseller.
7: Té grans reptes per endavant. I grans reptes que tenen noms i cognoms. Un d'ells és, per exemple, la renda garantida. Davant de la taula tindrà també reptes importants amb l'ingrés mínim vital i, a més, també amb la gestió de la dependència.
0: Passen 8 minuts de la 1 del migdia.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros. Entre altres infraccions, la Comissió Europea l'acusa d'haver permès vendre productes il·legals, insegurs o falsificats al seu portal web. El govern comunitari parla de joguines o cosmètics perillosos que, fins i tot quan es detecten a la plataforma, continuen a la venda durant setmanes. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
8: La Comissió Europea acusa AliExpress d'haver vulnerat la llei comunitària que regula l'activitat dels grans portals d'internet. Brussel·les assegura que el gegant xinès, popular per oferir productes a baix cost, ha fallat a l'hora de detectar els articles il·legals que es venen a la seva web i a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors que aprofiten la plataforma d'AliExpress com el terreny ideal per vendre aquests articles perillosos o falsificats. Per a la Comissió Europea és greu que fins i tot els anuncis o les recomanacions que reben els usuaris quan naveguen per AliExpress promocionin sovint productes il·lícits. I toca el crostó a la companyia per tenir massa poc personal, diu Brussel·les, encarregat de detectar i retirar articles il·legals del seu portal web. La multa de les autoritats comunitàries representa, però, menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa, lluny del topall màxim del 6% de la facturació que la Comissió podria sancionar amb la llei europea a la mà.
0: Gràcies, Bruno. I la borsa de les petites i mitjanes empreses ha suspès la cotització de les accions d'Holaluz. La decisió arriba després que el govern espanyol anunciés un procediment administratiu per extingir el permís d'aquesta empresa com a comercialitzadora d'energia elèctrica. De forma paral·lela, el Ministeri per la Transició Ecològica també ha iniciat un procediment per traspassar els clients d'Holaluz a una altra comercialitzadora. Ahir l'empresa, amb seu a Barcelona, va dir que garanteix el subministrament als seus clients i que els passos fets pel govern espanyol són tràmits administratius puntuals i que la companyia ho està gestionant.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El rei Carles d'Anglaterra accepta la dimissió de Keir Starmer com a primer ministre abans d'encomanar-li la feina al seu company de partit laborista, Andy Burnham. A la seva al·locució de comiat, Starmer ha presumit d'haver fet del Regne Unit un lloc més just després de 2 anys al càrrec i s'ha compromès a ajudar el seu substitut.
9: Ara que passo el testimoni a Andy Burnham, li desitjo tots els èxits. Té tot el meu suport.
0: Burnham serà el 7è primer ministre britànic de l'última dècada. Hi ha hagut nous atacs a l'Orient Mitjà, però també missatges en favor d'una solució diplomàtica. Ha estat la 9a nit consecutiva d'atacs aeris nord-americans contra objectius militars de l'Iran. Per la seva banda, el règim de Teheran ha atacat Bahrain i Kuwait i ha bombardejat diversos vaixells a l'estret d'Hormuz, on amenaça literalment de no deixar passar ni una gota de gas ni de petroli per aquest punt estratègic per al comerç mundial mentre continuïn els atacs dels Estats Units. Malgrat l'increment de les hostilitats, tant l'Iran com l'administració de Donald Trump mantenen la porta oberta a la negociació. Marco Rubio és el secretari d'Estat dels Estats Units.
10: Crec que sempre estem oberts a la diplomàcia. Ha de ser real, ha de ser un acord que estiguin disposats a respectar. Fa una setmana l'Iran havia d'emetre un comunicat en què havia de dir que l'estret d'Hormuz romandria obert i que deixarien d'atacar el trànsit marítim. I en lloc de fer-ho van atacar vaixells. Per tant, el seu comportament ha de canviar perquè el nostre també canviï.
0: L'Iran assegura que hi ha hagut contactes recents amb els mediadors, com confirmava el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers, Ismail Baghaei.
11: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
0: Doncs amb aquestes novetats sobre els contactes diplomàtics, el preu del petroli Brent, que havia superat el llindar dels $91 al barril, ha caigut una altra vegada. Ara se situa al voltant dels $88. I disparats més de 400 drons ucraïnesos contra Moscou i la seva regió, segons ha anunciat l'alcalde de la capital russa, que assegura que la majoria han estat abatuts. Hi ha, però, almenys 10 ferits i edificis incendiats per l'impacte d'alguns artefactes. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura que ha atacat instal·lacions logístiques i un magatzem de petroli. A Ucraïna, mentrestant, s'han elevat a 10 els mariners morts per un bombardeig rus contra un vaixell a prop de la ciutat portuària d'Odessa, al sud del país. Es tracta d'una embarcació turca amb bandera de Guinea-Bissau que transportava blat i amb tripulació de l'Índia i dels Estats Units. L'exèrcit ucraïnès ha denunciat que l'atac s'ha fet contra un vaixell civil que assegura que no representava cap amenaça militar i ho ha qualificat com una violació greu del dret internacional humanitari.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Avui pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal i també augmenten a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país, són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació i amb temperatures encara molt altes, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
12: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però van ser de poca afectació. I, en canvi, el de Guadalajara, Castella-La Manxa, continua avançant pel Parc Natural de Sierra Norte i ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees. Les flames han obligat a evacuar 1.200 persones d'una trentena de nuclis urbans a la zona. El foc, que va començar dijous passat al municipi de La Mierla, ja s'ha convertit en el pitjor de la història manxega. Emiliano García Page és el president de Castilla-La Mancha.
13: És, sin duda ninguna, en términos de superficie, el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha. Se nos van a ir por encima de las 26.000 hectàrees el incendio y sin que podamos ponerle un coto final.
0: Al llarg de la nit, l'incendi ha avançat prop de 10 quilòmetres i es calcula que té una extensió superior als 120. Els bombers estan reforçant les tasques perquè la previsió meteorològica apunta que la situació es complicarà de cara a la tarda. Hi treballen una 50ena de dotacions terrestres, 2 d'aèries i, en total, prop de 300 efectius. Segons els càlculs de l'executiu manxec, les tasques d'extinció ja sumen un cost de 50 milions d'euros. I, mentrestant, l'incendi d'Orés a l'Aragó es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda i aquest matí ja s'ha aixecar l'ordre d'evacuació de 3 municipis propers a la zona afectada. Així hem arribat al punt d'un quart de 2 del migdia. Comprovem quin és l'estat del trànsit a aquesta hora en connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs a aquesta hora encara aturades a la P7 de Gelida a Martorell en sentit Barcelona per un accident que hi ha hagut fa gairebé un parell d'hores i que segueix tallant un carril. Millora la circulació, tot i que encara hi ha densitat també a Martorell, però en sentit sud per un vehicle avariat que ara ja ocupa el voral. A l'àrea de Barcelona destaquen retencions a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, també a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat. Parlem de transport públic. Rodalies informa que aquest migdia dos trens de la línia R3 no circularan per causes operatives. Són el de 3:15, que havia de sortir de Ripoll cap a la Garriga, i el d'un 3:15, que havia de sortir de la Garriga cap a Ripoll. Com a alternativa, hi haurà servei d'autobusos.
2: El temps.
0: Amb en Tomàs Molina.
15: Avui i demà torna a ser un dia de calor intensa. Màximes que tornaran a pujar fins als 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, en un dia majoritàriament assolellat i amb temperatura a la major part del país entre els 30 i els 35 graus. Un dia de sol, però aquesta tarda amb la possibilitat d'algun ruixat, a primeres hores de la tarda, més probable cap a la Terra Alta, fins i tot la Ribera d'Ebre. Al vespre podrien arribar també en àrees del Pirineu Oriental, Pirineu Gironí, i a la nit, la primera part de la nit, fins i tot podria fer alguna gotellada a l'àrea de la costa de Barcelona. Demà repetirà aquesta situació de sol i de calor, a la tarda amb algun ruixat, sobretot en àrees del Pirineu Oriental, i la tendència de cara als propers dies és que la temperatura de mica en mica vagi baixant, i sembla que de cara al cap de setmana les temperatures es podrien normalitzar per l'època de l'any.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Seguim amb més coses, un quart i dos minuts de dues. Al Putxet, al barri de Barcelona, aquesta hora els bombers estan inspeccionant alguns dels locals desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro. Alguns dels veïns podran tornar avui a casa, però la majoria dels afectats encara no tenen data de retorn. Unitat mòbil al Putxet, a Barcelona. Anna Escura.
16: El 7 de juliol, un esvoranc a la pizzeria Verona del carrer Teodora La Madrid, al barri de Sant Gervasi de Barcelona, va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui, 11 habitatges i 4 locals comercials del carrer Sant Gervasi de Cassoles podran començar a tornar a casa. El Miquel Santamarta té un bar al número 56 del carrer Sant Gervasi de Cassoles.
17: Ha anat bé, no?, segons lo pactat. Que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una altra valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
16: Menys contents estan els veïns que encara no poden tornar a casa, com la Teresa, que és veïna del carrer Teodora La Madrid.
18: Perquè estan posant ciment a tot el centre de la Mansana, a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona. Però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a Manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
16: La Teresa està allotjada en un hotel. Com a mínim, no podrà tornar a casa fins d'aquí 4 setmanes.
0: Gràcies, Anna. I l'Ajuntament de Tordera, al Maresme, estén el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi mentre espera el resultat de les analítiques a parts del terme on encara no se sap si l'aigua de l'aixeta és apta per al consum o no. Fa 2 setmanes van detectar l'aigua de boca compostos químics artificials a nivells superiors als permesos. Tordera, Marta Vallès.
19: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explica que han pres la decisió d'ampliar les mesures de repartir aigua a tot el terme perquè no descarten que les analítiques fetes a altres punts del municipi donin també nivells de PFAS superiors al que està establert. En parlava a l'emissora municipal.
20: Des de l'Ajuntament de Tordera hem decidit ampliar totes les mesures socials que estem aplicant per garantir l'aigua potable a tot el municipi. Cisternes i cubes de dispensació d'aigua per tothom qui les vulgui estaran ubicades tant a les zones aptes com en les zones no aptes. El servei d'atenció domiciliària amb aigua que fem a través de Protecció Civil i els serveis socials també estarà garantit.
19: Els PFAS són compostos químics artificials, és a dir, generats per l'activitat humana. Es fan servir envasos per posar menjar, cosmètics, pintures...
20: El risc segueix sent molt baix, només existeix quan el consum de l'aigua de boca és elevat diàriament i molt prolongat en el temps. Estaríem parlant d'uns mínim de 2 litres d'aigua diaris durant com a mínim 20 anys.
19: I exigeix a l'Agència Catalana de l'Aigua que determini quin és l'origen d'aquests microplàstics que afecten l'aigua de l'aixeta del municipi.
0: El govern ha comunicat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, que ha de tancar definitivament la via ferrada de Cala Molí abans de final d'any. És una decisió que s'ha pres per protegir la zona on fa niu una espècie vulnerable de corb marí. L'alcalde anuncia que insistirà a poder continuar negociant amb el govern per mantenir-la oberta de manera intermitent. Girona ara, Laia Claret.
1: El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que hauran de tancar la via perquè l'entorn concentra un gruix important d'exemplars de corb marí emplomallat, una espècie catalogada com a vulnerable a Catalunya. A la zona hi ha parelles d'aquest ocell que hi nidifiquen. Des del consistori insisteixen a continuar negociant amb el departament per poder obrir-la uns mesos més. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i demana això.
21: Mantenir oberta la via ferrata durant els mesos de l'any en què el corb marí emplomallat no està nidificant en aquest esplai i així poder-lo utilitzar i poder gaudir d'aquest entorn natural que tenim a la nostra ciutat.
1: La resolució arriba poc després que la via ferrada hagués reobert al públic. L'Ajuntament havia anunciat que la Generalitat n'autoritzava l'obertura durant la temporada d'estiu i fins al desembre, una decisió aplaudida pel sector turístic després de mesos de restriccions. De fet, la via és un punt de debat de fa temps perquè, d'entrada, només es tancava parcialment durant l'època de nidificació, però aquest any la restricció ha afectat tot el recorregut i s'ha allargat fins al juliol. Això ha provocat protestes d'empreses de turisme, càmpings o hotels perquè argumenten pèrdues.
0: Doncs parlant del medi natural propi d'alguns animals, més de 200 voluntaris van participar la matinada de diumenge a l'anellament de cries de flamenc al Parc Natural del Delta de l'Ebre, una iniciativa que ja ha complert 15 edicions. L'actuació permet fer el seguiment d'aquesta espècie, que és emblema del Delta, i també promouren la conservació. La ràpida, Ariadna Escoda.
22: Les anelles identificatives s'han col·locat a 400 polls de flamenc, una mostra del miler d'exemplars que han nascut enguany al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Francesc Vidal, director del parc, ha explicat que és una xifra habitual de reproducció en aquesta colònia.
23: Han sortit uns 1.000 polls aproximadament. Això és una productivitat de més de 0,5 polls per parella, que és una productivitat prou bona dins del que és l'espècie, no?
22: Un cop marcades, cada cria s'ha pesat i mesurat per tenir un registre de la informació d'uns exemplars que en una setmana s'espera que comencin a migrar cap al nord d'Àfrica i altres indrets del Mediterrani. En 15 edicions d'anellament s'han marcat uns 5.000 exemplars de flamencs.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 7 minuts, 2:15, l'spin-off de The Big Bang Theory, Stuart no consigue salvar el universo, és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, el nou thriller psicològic de Netflix que protagonitza José Coronado. Ho repassem amb la Clàudia Rosas.
24: He said that I'm the chosen one who'll set things right. But do we believe that guy?
25: Kevin Sussman torna a la pell de Stuart Bloom, el llibreter de còmics de The Big Bang Theory, per protagonitzar el seu propi spin-off. Stuart no consigue salvar el universo. És una comèdia de ciència-ficció desmanegada que gira al voltant d'un accident científic que destabilitza la realitat. Stuart es converteix en un antiheroi accidental que per una vegada es posa al centre de l'univers, encara que sigui per posar-lo de cap per avall, sent fidel al seu tarannà. El primer capítol estarà disponible a HBO divendres i al llarg dels 10 episodis també faran acte de presència altres personatges secundaris de la sèrie original. A tot això, a Sky Showtime s'estrena aquesta setmana la quarta temporada de Star Trek Stranger New Worlds.
26: Ruth, llámame, por favor.
27: Papá.
28: Mamá está muerta, Ruth.
25: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, Netflix presenta divendres Los Creyentes. El protagonista d'aquest thriller psicològic és José Coronado, que interpreta un pare que des de que es va jubilar s'ha obsessionat amb la idea que la seva dona ha matat la seva mare, i això fa que s'enfosqueixi tot el que l'envolta. Completen el repartiment Fanny Gautier i Albert Olmo. També s'estrenen dues comèdies aquesta setmana, 72 hores a Netflix amb Kevin Hart i Dink a Apple TV, centrada en el món de tennis i que compta amb Ben Stiller i Ed Harris.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Ernest Macià, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. La selecció espanyola arribarà d'aquí aproximadament una hora a Madrid, procedent dels Estats Units, després de guanyar ahir el seu segon Mundial. S'espera que ho faci a quarts de tres i que els vols a les tres puguem veure ja les cares dels protagonistes que posteriorment passaran per la Sarsuela i per la Moncloa i que a les 7 de la tarda faran una rua pels carrers de Madrid. És el segon títol d'Espanya com a campiona del món després del de fa 16 anys a Sud-àfrica, una final que va dominar i Espanya totalment des de la possessió. 1-0, gol marcat per Ferran Torres, un altre jugador del Barça decisiu, marcant a la segona pròrroga, pròrroga que dona el títol de campió del món.
4: Si totes les finals són difícils, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
3: Somriures al cantó espanyol, llàgrimes a l'argentí.
5: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado.
3: Aquest que sentim és Scaloni, Lionel.
5: Pensé que
3: tècnic argentí.
5: Todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Y me duele el alma, lo siento.
3: I és que la d'Escaloni és una de les fotos d'aquesta rendició argentina, també les llàgrimes de Lionel Messi, o per exemple la salutació entre Lionel Messi i el blaugrana i Lamine Yamal, una dècada després de la mítica foto de justament els dos mateixos protagonistes, però en papers invertits, en aquest cas Lionel Messi ungint a un jove Lamine Yamal quan encara no se sabia que Lamine seria jugador del primer equip de futbol del Futbol Club Barcelona i també de la selecció espanyola. Una selecció que té 9 campions del món catalans: Pau Cubarsí, Marco Corella, Eric García, Joan García, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Dani Olmo, així com també Marc Pubell i David Rai. Escoltem el que ha sigut un dels millors jugadors, no només catalans, sinó un dels millors jugadors d'aquest Mundial, Dani Olmo, de Terrassa.
6: Molt feliç, un somni fet realitat, un objectiu complet, sabíem que teníem equip per fer-ho possible, al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
3: Un altre dels jugadors que han estat claus en aquesta victòria de la selecció espanyola, i en particular des del punt de vista defensiu, on Espanya ha encaixat només un gol en tot el torneig, és Pau Cubarsí, a qui se li ha reconegut el fet de ser el millor jove jugador d'aquest torneig.
7: Crec que els resultats estan aquí, no? Jugant d'aquesta forma.
3: I aquest que sentim és
7: amb les variacions,
3: Jordi Roura,
7: que hi ha que fer, perquè com totes les
3: coordinador de la Masia quan la Lamine Yamal hi va arribar amb 7 anys.
7: Essencial, que és dominar el joc a través de la pilota, crec que es manté, i aquesta idea és genèrica del Barça. Li agradi qui li agradi.
3: I responsable també del futbol base del Barça durant uns quants anys. El davanter francès Kylian Mbappé ha rebut el premi com a màxim golejador d'aquest Mundial amb 10 gols, els últims dos al partit contra Anglaterra, intrascendent pel tercer lloc.

0: corna caiguda en què es va fracturar la clavícula i d'aquí uns dies passarà pel quiròfan. Això amplia automàticament la lluita per la segona plaça a la general de la Ronda Francesa. En tennis hem estat pendents aquest matí d'una final ajornada que s'havia d'haver jugat ahir, que s'ha jugat avui, que té presència catalana. La del torneig de Iaşi a Romania era un torneig important. Finalment, derrota de Paula Badosa, que ni tan sols ha pogut acabar el partit per problemes físics. L'esforç d'aquestes últimes setmanes per intentar assolir l'objectiu d'entrar al top 100 li ha passat factura a la final. Una final que ha guanyat l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 al primer set i per 4-0 i retirada en el segon de Paula Badosa. Retirada de Paula Badosa, per tant, la victòria per l'egípcia. El fet d'haver entrat al top 100 per a Paula Badosa, al top 100 del rànquing WTA, li suposa garantir-se de manera automàtica la presència directa en el quadre final del US Open, que era un dels seus objectius. I tot això poques hores després que Jordi Fernández, l'entrenador dels Brooklyn Nets de la NBA, fos nomenat fill predilecte de Badalona, la seva ciutat.
1: Són 2:15.

0: Repassem les principals notícies que us estem destacant a aquesta hora. Forta baixada de la criminalitat a la ciutat de Barcelona amb un descens de l'11% al primer semestre de l'any. Cauen especialment els furts, amb un 21%. Són dades revelades després de la Junta de Seguretat de Barcelona. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, demana penes més contundents contra la possessió d'armes que vincula al narcotràfic. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda. I us hem explicat també que la Comissió Europea ha multat AliExpress amb 550 milions d'euros. Brussel·les sanciona la plataforma xinesa de venda per internet per considerar que no ha atès les indicacions per impedir la venda de productes il·legals. A partir d'ara, altres qüestions. Per exemple, les defenses dels 12 CDRs encausats per terrorisme ja han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'amnistia. En una escrita que ha tingut accés 3CAT Info, asseguren que la sentència de la Justícia Europea de dijous passat els dona la raó i que no hi ha cap obstacle per aplicar-los l'oblit judicial. I parlarem també de l'accident ferroviari que va haver-hi a Gelida fa justament avui mig any. Va provocar la pitjor crisi viscuda a Rodalies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. De fet, més d'un centenar de trams encara tenen restriccions de velocitat. I en esports, Ernest Macià, pendents de l'arribada dels jugadors de la selecció espanyola de futbol després que ahir guanyessin el seu segon mundial.
1: Exactament, Estel, amb 9 catalans d'aquí a menys d'una hora. De fet, hauria d'haver arribat ja aquesta selecció, però hi ha hagut endarreriments amb els vols i, per tant, s'espera a Barajas l'arribada d'Espanya per d'aquí aproximadament a una hora.

0: I pel que fa al temps, domini del sol i temperatures en augment. A partir de la tarda hi podrà haver ruixats puntuals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre, que de cara al vespre també poden arribar a algun altre punt del Pirineu. Bon dia, són 2:45 de 2 del migdia.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Comencem, doncs.

0: doncs, amb aquest canvi de govern que ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, és Raúl Moreno, el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. Illa el nomenarà, era fins ara número 2 del departament, i a partir d'ara serà nou conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix. Raúl Moreno és educador social i la seva trajectòria política com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i com a diputat al Parlament ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. És el primer canvi que fa el president de la Generalitat, Salvador Illa, al govern i arriba a la meitat de la legislatura.
1: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
0: Martínez Bravo deixa el càrrec la mateixa setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. Raúl Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja participarà a la reunió de govern. Més coses ara, us ho hem avançat fa una estona, ara ho podem ampliar. Baixen a Barcelona un 11% els delictes el primer semestre respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa als homicidis, gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9, la majoria vinculats al crim organitzat. Són dades que, com us deia, més s'han fet públiques aquest migdia a la Junta de Seguretat Local de Barcelona i ho ha seguit des de l'Ajuntament en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Estel. Aquí totes dues administracions, Generalitat i Ajuntament, es feliciten per les seves polítiques de seguretat, sobretot en furts que representen, recordem-ho, 8 de cada 10 delictes que es produeixen a la ciutat de Barcelona i que el descens arriba en aquest primer semestre a un 21% respecte al primer de l'any passat. La reducció dels delictes contra el patrimoni representa, segons l'alcalde Jaume Collboni, una baixada històrica.
3: Estem, efectivament, amb unes dades d'aquest semestre que baixen una disminució històrica dels delictes d'un menys 11,2%. Per tant, una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia.
2: Pel que fa als homicidis i als delictes relacionats amb armes de foc, que en la seva majoria es relaciona amb tirotejos entre bandes criminals, Collboni ha estat taxatiu.
3: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
2: Pel que fa a les xifres sobre violència masclista, baixen les de violència de gènere, però pugen les que es produeixen en l'àmbit domèstic. Núria Parlon, consellera d'Interior.
4: Tenim una disminució dels fets d'un 5,3%. Jo crec que aquesta és una dada positiva. Hi ha una evolució positiva i, sobretot, important remarcar el reforç que s'ha fet en la protecció de les víctimes. Pel que fa a la violència...
0: Doncs gràcies, Miquel Jarque. Això és el que ha donat de sí aquesta Junta de Seguretat que s'ha fet aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona. Sembla que teníem alguna dificultat per sentir aquests talls de l'alcalde Jaume Collboni i també de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Si de cas, després reprenem ja la connexió. Fins ara, Miquel.
2: Fins ara, bon dia.
0: I els Mossos d'Esquadra i la policia local d'Alella, al Maresme, han detingut 8 persones i han desmantellat una plantació de marihuana amb prop de 1.400 plantes. La plantació estava ubicada en un domicili i els detinguts, 7 homes i una dona, tenen edats compreses entre els 21 i els 67 anys. La investigació va permetre detectar una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica valorada en 59.000 euros. Durant l'escorcoll també es va intervenir 2.690 euros en efectiu. La investigació es va iniciar després que diverses informacions apuntessin a la possible existència d'un cultiu de marihuana a l'interior de l'habitatge. Les primeres comprovacions policials van permetre detectar una forta olor de marihuana a l'exterior de la finca, així com el funcionament continuat d'equips d'aire condicionat.
5: 3CAT Info.
0: Més coses, són 2:15 de dues. Les defenses dels 12 CDRs acusats de terrorisme ja han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'amnistia i arxivi la causa. Ho reclamen pocs dies després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que l'oblit judicial es pot aplicar també als delictes de terrorisme que són a l'Audiència Nacional. En un escrit a qui ha tingut accés 3CAT Info, els advocats insisteixen que la dotzena de CDRs encausats no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. La causa està aturada a l'Audiència Nacional des de fa més de 2 anys, quan la sala va elevar els seus dubtes sobre l'amnistia a la justícia europea i, finalment, dijous van tenir la sentència. L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, es nega a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada avui com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació a 2 empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, de Joseba García. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i de tràfic d'influències. I Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros. Entre altres infraccions, la Comissió Europea l'acusa d'haver permès vendre productes il·legals, insegurs o falsificats al seu portal web. El govern comunitari parla de joguines o cosmètics perillosos que, fins i tot, quan es detecten a la plataforma, continuen a la venda durant setmanes. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
6: La Comissió Europea acusa AliExpress d'haver vulnerat la llei comunitària que regula l'activitat dels grans portals d'internet. Brussel·les assegura que el gegant xinès, popular per oferir productes a baix cost, ha fallat a l'hora de detectar els articles il·legals que es venen a la seva web i a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors que aprofiten la plataforma d'AliExpress com el terreny ideal per vendre aquests articles perillosos o falsificats. Per a la Comissió Europea és greu que fins i tot els anuncis o les recomanacions que reben els usuaris quan naveguen per AliExpress promocionin sovint productes il·lícits. I toca el crostó a la companyia per tenir massa poc personal, diu Brussel·les, encarregat de detectar i retirar articles il·legals del seu portal web. La multa de les autoritats comunitàries representa, però, menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa, lluny del topall màxim del 6% de la facturació que la comissió podria sancionar amb la llei europea a la mà.
0: L'Ajuntament de Naut Aran s'ha vist obligat a retallar la meitat del seu projecte estrella de la legislatura. Unes macroinstal·lacions que havien d'incloure un centre de congressos, un pàrquing per 250 cotxes, 28 pisos dotacionals o un centre de dia. El sobrecost de l'obra ha obligat a replantejar el projecte. Salardú. Sofia Cabanes.
7: Després de 6 anys treballant en este projecte, l'Ajuntament s'ha vist obligat a fer marxa enrere, tot i que en relació al seu nombre d'habitants, Naut Aran és l'Ajuntament amb més múscul financer de la vall. Este ambiciós projecte ha acabat sobrepassant la capacitat del consistori. El seu alcalde, César Ruiz Canela, apunta a l'increment del cost de la vida.
8: El projecte era 12 milions més IVA, però fins final... Pues quan realment els números a UE, a 2026, pues aquest projecte se mos anava a quasi 25 milions d'euros. A la vegada nosaltres com a Ajuntament, davant la nostra capacitat econòmica, és un que podem, bueno, tots els ajuntaments se poden endeutar el 100% del seu pressupost.
7: Havia de ser una de les instal·lacions més importants de tota la Vall d'Aran i ara quedarà així.
8: Avui entre dia planta de pàrquing, de 260 places, ara hi ha 160, de 28 viuendes, ara n'hi ha 9, i en pis també el que hem de rebaixar el que són les nautades i en pis. També hem tret el centre de dia, el consultori, i fins final ens queda per 11.900.000, que també hi va ser un 14.000.
7: El futur centre cívic i social mantindrà, això sí, un centre de congressos per a 300 persones, un gimnàs i una piscina coberta d'1,40 m d'alçada.
0: Gràcies, Sofia. A la 1:42, després de la primera derrota, Pedro Sánchez ho tornarà a intentar i portarà aquesta setmana al Congrés el segon debat i votació de la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària, això per poder elaborar els nous comptes de l'Estat. La majoria del PP, Vox i Junts tornarà, però, a votar-hi en contra. Madrid, Àngels Lafuente.
9: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
10: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
9: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic. i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard.
0: I, de fet, Junts ja adverteix que no donarà suport als pressupostos de Pedro Sánchez si no millora la inversió a Catalunya. En un escrit a la xarxa social X, Carles Puigdemont ha assegurat que és una indecència i un insult que Catalunya porti a l'Estat el 19% del PIB, però que rebi només el 8,6% del que el govern espanyol gasta a les comunitats autònomes. Afegeix que cap diputat català hauria de donar suport als comptes fins que no es reverteixi aquesta situació.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les tres onades de calor que hem estrenat, amb què hem estrenat l'estiu, i la falta de pluges han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no vèiem des que es va acabar la sequera, ara fa 2 anys. Malgrat la primavera plujosa, que feia preveure un any complicat pel que fa a aquests insectes, almenys de moment no està sent així. Les temperatures extremes d'aquests dies compliquen la vida dels mosquits i, a més, ajuden a l'evaporació ràpida dels pocs focus d'aigua que hi pugui haver, de manera que les cries no tenen temps de desenvolupar-se. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits que en els 2 últims anys.
11: Estem veient aquesta reducció referent als 2 anys anteriors, per exemple, no? Tant a nivell d'incidències que poden comunicar els ciutadans per als diferents canals que té l'administració, com a nivell de la vigilància territorial que efectuem, no? És molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els 2 anys anteriors.
0: Els mosquits com les paneroles necessiten que faci certa calor per reproduir-se, però les temperatures extremes o les nits tropicals, com les que portem temps encadenant ja, poden frenar-ne l'expansió. Curiosament, però, les paneroles estarien aguantant i les empreses que treballen amb el control de plagues tenen més o menys el mateix nombre d'incidències que l'estiu passat per aquesta època. Així hem arribat al punt de 2:45. Fem un repàs actualitzant dades pel que fa a l'estat del trànsit. En connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora, aturades a l'AP7, a Bàscara, en sentit sud, per un vehicle que s'ha incendiat i talla un carril. Hi ha retencions d'entre 1 i 2 quilòmetres. A la mateixa via, retencions encara de Gelida a Martorell, sentit Barcelona, per un accident que segueix tallant un carril. A l'àrea de Barcelona destaquen retencions a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, per un vehicle variat que afecta un carril, i també a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat. Parlem de transport públic perquè hem d'actualitzar la situació a Rodalies, a la línia RL4, on des de primera hora del matí els trens circulaven fora del seu horari habitual per una incidència a la infraestructura entre Calaf i Manresa. Doncs bé, Renfe acaba d'informar que la situació ja s'ha normalitzat.
5: El temps.
0: Amb en Tomàs Molina.
13: Les properes hores seguim parlant d'aquest temps assolellat i de calor. Una calor que tornarà a portar les temperatures per sobre dels 40 graus a les comarques de Ponent, potser també cap a les Terres de l'Ebre, i a la resta del país entre els 30 i els 35 graus. En un dia de sol, però amb alguna nuvolada, i fins i tot no descartaríem algun ruixat que a mitja tarda podria afectar alguns punts com l'àrea de la Terra Alta o també la Ribera d'Ebre. Al vespre podria arribar també en punts del Pirineu, sobretot el Pirineu Oriental, i a la nit fins i tot podria arribar alguna gotellada a la zona central de la costa de Barcelona. Un temps de sol en conjunt que els propers dies es repetirà, encara amb temperatures altes aquest dimarts i aquest dimecres, i encara amb alguna nuvolada a la tarda i algun ruixat, sobretot al Pirineu, però a finals de setmana sembla que les temperatures es normalitzen per l'època de l'any.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. 6 mesos després, les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei a totes les línies. Ho recordem amb en Joan Garcia.
14: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de la P7 afectat pel temporal Harry va caure sobre la via i va xocar un tren. Va morir un maquinista que feia pràctiques i hi va haver una trentena de ferits. Dos dies abans hi havia hagut el descarrilament i topada entre dos trens d'alta velocitat a Ademús, a Còrdoba, que va causar 46 morts. La circulació de Rodalies a Catalunya es va aturar a tota la xarxa i no es va reobrir fins que els maquinistes van donar el vistiplau a la inspecció que se'n va fer. Durant aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha avaluat l'estat de prop de 700 trinxeres i talusos i n'ha reforçat 82. I ha fet millores estructurals, com ara els túnels del Garraf i de Rubí. El director adjunt de construcció a la zona est d'Adif, Àngel Contreras, creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada.
15: De vegades que va ser una situació extraordinària i es van emprendre mesures extraordinàries, també. Concentrar totes les inspeccions que hi havien que fer, segons el nostre pla, en... Són un parell d'anys, dos anys en dos mesos. Però sí que és cert que aprofitant del que ha passat, per ja ho veurem, per deixar una xarxa molt més resilient.
14: Per fer tot això es van arribar a establir més de 200 limitacions temporals de velocitat que han condicionat el compliment dels horaris. Ara encara en queden 135. Quan tornarem al nivell de servei que hi havia abans de l'accident de Gelida? Francisco Cárdenas, maquinista i representant d'UGT a Renfe, s'atreveix a posar data en declaracions a 3CatInfo.
16: Poco a poco, van avanzando, y sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas, pero yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad. Pero también dependerá muy mucho de las empresas que nos hacen las obras. Tenemos más terraplenes que arreglar que empresas que las arreglen.
14: Però la xarxa més reforçada no evita incidències diàries. Avaries a la infraestructura, als trens, de senyalització, per robatoris de cable, per causes meteorològiques o per atropellaments, continuen fent que fer un desplaçament en tren sigui poc fiable. I els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
17: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són... molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i, sobretot, el que fa la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix. Per poder aconseguir que els usuaris tinguin confiança, primer se'ls ha d'oferir tota la informació en un temps real i després s'ha d'intentar garantir que els trens arribin a l'hora i que no se'n cancel·lin.
14: I com pensa el govern recuperar la confiança de l'usuari? La consellera de Territori, Sílvia Paneque, es marca dues maneres d'actuar.
18: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema. I això ho volem fer amb actuacions immediates, algunes actuacions al Pla de Serveis Ferroviaris, 26, 27, d'aquí el 2030, també el 2040, però també amb una mirada llarga. És necessari que actuem en l'immediat, però és molt necessari, insisteixo, que actuem des de la planificació.
14: 190 milions d'euros és la factura que fins a dia d'avui ha comportat tot el que ha calgut reparar aquest mig any posterior a l'accident de Gelida.
0: Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el vertebre dansa. 18 anys després, el festival torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit de sempre i amb novetats com la creació d'un espai viu al Parc Teodor González. Tarragona, Jordi Barranca.
19: 18 anys després d'haver marxat a Deltebre, el certamen torna a la ciutat, l'esperit es manté i en aquest sentit el festival comença aquest matí amb les formacions professionals i els monogràfics amb noms importants a l'escena internacional com Peeping Tom i Wim van de Caibus. Vertebra dansa, més s'avança les necessitats amb les danses urbanes comercials. Roberto Olivan n'és el director.
20: Tal com va passar en un cert moment, la dansa contemporània se va fusionar en el circ contemporani, ara està passant el mateix en les danses urbanes. És per això que, per exemple, dos dels professors que tindrem pues, són actualment ballarins de Madonna. Barrejar la dansa contemporània, el que seria el sector de la dansa urbana comercial, sembla que no vagin de la mà i tenim molts exemples com que la cosa no és així.
19: Més enllà de l'àmbit professional, el festival també es dirigeix a la resta del públic. Ho fa, per exemple, amb iniciatives com l'Espai Viu, novetat d'enguany, situat al bell mig del pomo verd de la ciutat i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia amb un títol homònim, el del festival. No falta tampoc la Carpa, on es duen a terme els espectacles nocturns, que està situada davant l'Auditori Felip Pedrell.
20: La Carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
19: Vèrtebra Dansa portarà espectacles gratuïts a la plaça de l'absis de la catedral, una forma, doncs, de sortir al carrer i apropar-se al conjunt de la ciutadania. Tot plegat serveix per enfortir Tortosa com a capital, també cultural, de les Terres de l'Ebre.
0: I acabarem parlant de l'exposició 35 anys picant pedra, que repassa les excavacions que s'han fet al Pallars, dirigides per la Universitat de Barcelona, i que explica com aquestes investigacions han permès descobrir castells, pobles abandonats i la manera de viure, en definitiva, a l'edat mitjana. Ens ho explica des de Tremp en Pau Rovira.
1: La mostra recull fotografies, objectes recuperats durant les excavacions i el treball fet en alguns dels principals jaciments medievals de la comarca. L'objectiu, acostar l'arqueologia a la ciutadania i explicar que darrere de cada descoberta hi ha dècades de recerca, formació i treball de camp. La directora de les excavacions, Marta Sancho, assegura que aquests 35 anys han estat una experiència vital i destaca que la mostra també vol ajudar a entendre què aporta l'arqueologia al coneixement de la història del Pallars, tot a través dels ulls de la història i de diversos jaciments.
21: Tot el que està relacionat amb el mateix jaciment de Fabregada, tot el que fa referència a com es produïa ferro en aquella època. El Timiris, pel fet de que s'ha destapat d'alguna manera un tema que era difícil d'abordar, que era el primer monacat que va començar a s'instal·lar en aquestes terres, com era aquest monacat, quines característiques tenia, i després tot el que estem fent ara de les aportacions del coneixement i de saber com es va produir tot el procés de feudalització amb els castells com a centres d'aquest procés. No?
1: El títol de l'exposició 35 anys picant pedra també té un significat especial.
21: És el títol d'aquesta exposició, picant pedra, no és només físicament que ho és, sinó tot el que ha significat també de convèncer a les institucions de la importància de fer aquesta arqueologia.
1: L'exposició es pot visitar a la llibreria La Cingratella de Tremp fins al 6 d'agost.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @trescatinfoviari.
0: 4 minuts i mig, haurem arribat a les 2 del migdia.
5: Esports.
0: Ernest Macià, bon dia.
22: Què tal, Estel? Bon dia. Doncs estem pendents a aquesta hora de l'arribada de la selecció espanyola, els campions del món, a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Hauria de ser aproximadament d'aquí a mitja hora l'aterratge d'aquest avió. Tot això en un dia en què la selecció espanyola doncs oferirà el títol als seus aficionats i passarà també per la Sarsuela i la Moncloa. A les 7 hi haurà la rua per tot arreu, però insistim, en el decurs del Catalunya migdia us explicarem l'arribada d'una selecció on hi ha 9 jugadors catalans, a més de 3 jugadors extres del Barça, un dels quals va marcar ahir. El jugador del País Valencià, Ferran Torres, va tornar a marcar un gol decisiu a la segona part de la pròrroga i ho va fer sent escollir millor jugador del partit.
23: Si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
22: Una de les fotos de la final és l'abraçada en acabat el partit sobre la gespa entre l'argentí Leo Messi i el blaugrana Lamine Yamal. Més fotos que ens va deixar a la final, les llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina i també les llàgrimes del seleccionador argentí Lionel Scaloni, que seguirà fins a finals d'any i després podria deixar la selecció.
24: Este lugar es maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Y me duele el alma, lo siento.
22: Les llàgrimes, doncs, d'Escaloni, que eren també les llàgrimes d'un país, Argentina, que venia de guanyar l'últim Mundial i que buscava fer una cosa que no succeïa des de feia dècades, i és que algú guanyés un Mundial per segona vegada consecutiva. La selecció espanyola, sentirem ara Dani Olmo, un dels millors jugadors no només de la selecció espanyola, sinó de tot el torneig, sense el premi d'un reconeixement individual, un dels nous jugadors catalans, al costat de Pau Cubarsí, Marc Corell, Eric García, Joan García, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Marc Bubill i David Raya. Aquest és Dani Olmo.
25: Molt feliç, un somni fet realitat, un objectiu complert, sabíem que teníem equip per fer-ho possible, al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
22: Com us dèiem, dels jugadors del Barça va destacar al marge Dani Olmo, Pau Cubarsí, i aquest sí, reconegut amb un premi individual com a millor jugador jove del torneig. I aquest matí ha passat pel matí de Catalunya Ràdio Jordi Roura, extècnic del primer equip del Barça, també responsable del futbol base quan Lamine Yamal hi va arribar amb 7 anys, que assegura que aquest Mundial torna a ser un triomf de la Masia.
2: Crec que els resultats estan aquí, no? Jugant d'aquesta forma, òbviament, amb les variacions, les adaptacions que hi ha que fer, perquè com totes les coses evolucionen, no? I sempre hi ha els seus matisos, no? Però la idea essencial, que és dominar el joc a través de la pilota, crec que es manté, i aquesta idea és genèrica del Barça. Li agradi qui li agradi.
22: El davanter francès Kylian Mbappé va rebre el premi com a màxim golejador, però a més també la pilota de bronze d'aquest torneig, la de plata, va ser per Messi, la d'or va ser per a Rodri, el jugador que va comandar el migcamp de la selecció espanyola. El Tour de França avui, segona jornada d'aturada. Descans després que Tadej Pogačar es confirmés com a líder consolidadíssim amb més de 5 minuts sobre el segon classificat, Remco Evenepoel, i tot plegat perquè ahir es va retirar el principal contrincant, Jonas Vingegaard, que anava segon a la general a 3 minuts i va abandonar per una caiguda. Es va fracturar la clavícula i d'aquí a uns dies haurà de passar pel quiròfan. Per tant, doncs, aquesta última setmana, amb només 2 punts calents, coronaran, si no hi ha cap canvi, a Tadej Pogačar com a campió novament d'un Tour de França. I en tennis, aquest migdia hem estat pendents de la final del torneig a Iaxi, a Romania, que s'havia d'haver jugat ahir, però es va ajornar per la pluja. En aquest torneig hi havia una catalana, Paula Badosa, jugava contra l'egípcia Mayar Sherif, però la catalana ha perdut per 6-4 i 4-0 ha hagut d'abandonar per lesió. Això sí, el fet d'haver arribat a la final li permet a Paula Badosa entrar entre les 100 millors jugadores del rànquing i això automàticament li obre les portes de l'obert dels Estats Units.
14: La selecció espanyola de futbol celebrarà aquesta tarda el segon Mundial de la seva història. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
14: Triomf de la selecció espanyola de futbol davant l'Argentina en una final que es va allargar fins a la segona part de la pròrroga, quan Ferran Torres va marcar el gol de la victòria. L'èxit de la selecció espanyola s'ha celebrat fins a la matinada en diversos punts del país. Segons l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, 30.000 persones van seguir el partit des de la plataforma pel Fòrum, Natàlia Ramon.
4: Els jugadors arriben aquest migdia a l'aeroport de Barajas, a Madrid, i a la tarda es faran les celebracions i la recepció del rei i del govern espanyol.
14: Aeroport de Barajas, Tania Tàpia, bon dia.
6: Està tot a punt aquí a l'aeroport de Barajas perquè la previsió és que arribi a 3:15 l'avió dels jugadors. Pujaran a 2 autobusos llançadora que ja estan aquí on es llegeix enhorabona campions i aniran directes a la zona d'autoritat. Serà la primera imatge dels jugadors de tornada dels Estats Units ja amb la copa a la mà. Com dèieu, a la tarda, primera agenda institucional a la Sarsuela i a la Moncloa. Després festa als carrers de Madrid amb l'escenari principal ja muntat a Cibeles, on s'espera que els jugadors hi arribin entorn a les 9 de la nit.
14: A banda d'aquesta ressaca espanyola, aquí a Catalunya hem estat pendents a primera hora del matí de canvis al govern. El president Salvador Illa nomena Raúl Moreno per rellevar la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals.
4: Raúl Moreno, que fins ara era el número 2 de la conselleria, és educador social de formació i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament.
14: Baixen els delictes a la ciutat de Barcelona. Durant els primers 6 mesos de l'any ha baixat un 11% la criminalitat a la capital catalana, però els homicidis gairebé s'han duplicat. Han passat de 5 a 9. Barcelona, Miquel Jarque.
7: Sí, l'alcalde Jaume Collboni ha parlat de dades històriques i és que baixa també un 16% la multireincidència i un 20% els fets amb armes blanques. Pel que fa a les armes de foc, Collboni, taxatiu.
8: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
14: D'altra banda, avui fa 6 mesos de l'accident ferroviari a Gelida i mig any després de la crisi ferroviària encara hi ha més d'un centenar de trams que tenen limitacions temporals de velocitat.
4: Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa ferroviària, ha avaluat l'estat de prop de 700 trinxeres i talusos i n'ha reforçat 82. Però les plataformes d'usuaris asseguren que el servei continua sent deficient. De fet, Hi ha incidències diàries i els viatgers no confien en aquest servei. Pol Méndez és el tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
17: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
9: I avui els carrers del centre de Girona s'han omplert de decorats de cinema. I és que comença el rodatge d'Embolicats, l'adaptació de Rapunzel, que durant dues setmanes ocuparà bona part del barri vell. Girona, Fèlix Martín.
10: Hola, bon dia. Si abans que posin les càmeres i el director faci el crit d'acció, cal que tots els decorats estiguin a punt. I això és el que estan fent a dins i a fora la catedral i sobretot als carrers del voltant. Hi ha restriccions en els accessos. Alguns comerços hauran de tancar, però confien que el ressò de la pel·lícula de Disney serà tan gran com el rodatge de Joc de Trons, que encara avui, 10 anys després, atrau visitants.
9: En condicions normals diríem que quan falti 20 minuts per les 3, la informació esportiva, avui no serà així, anirem més tard, anirem quan faltin 10 minuts, perquè insisteixo que començarem el Catalunya migdia amb aquesta ressaca de la victòria de la selecció espanyola ahir al Mundial de Futbol. En els últims 10 minuts, abans d'arribar a les 3, repassarem la resta de l'actualitat esportiva amb l'última hora de Barça, d'Espanyol, de Girona i també, per exemple, la jornada de descans al Tour de França. Ara, però, és moment de saber com tenim la circulació aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem retencions a la P7 a Bàscara en sentit sud per un vehicle que s'ha incendiat i de Gelida a Martorell, sentit Barcelona, per un accident. A l'àrea de Barcelona destaquen retencions a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
9: I ens falta el temps.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Tomàs Molina, bon dia.
12: Molt bon dia.
9: Comencem la setmana amb calor, però més normalitzada de la que hem tingut els últims dies?
12: Sí, hi haurà un pic de calor avui i demà. Perdona, però és que l'aire condicionat m'està deixant.
9: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sembla fins i tot difícil de reconèixer-te, però sí, sí, endavant, endavant, déu-n'hi-do.
12: És l'aire condicionat, eh? Doncs això, avui i demà tindrem pic de calor. Avui la temperatura pot pujar fins als 40 graus, però jo crec que quedarà fregant els 40 graus a les comarques del Pla de Lleida, potser també algun punt de les Terres de l'Ebre, però jo crec que quedarà per sota, perquè ara ja estava començant a baixar, i demà podria arribar als 40-41 al Pla de Lleida. Però serà avui i demà. A partir de demà passat, la temperatura anirà a la baixa i, de fet, el cap de setmana es normalitzarà per un mes de juliol normal. D'altra banda, sol en conjunt, i aquesta tarda potser algun ruixadet que podria afectar algun punt de la Terra Alta amb alguna tempesta en aquest indret. Després, cap al vespre, podria haver-hi algun ruixat també a l'interior del Ripollès, potser cap a Osona, i a última hora de la nit, a les 11, a les 12 de nit, fins i tot podria fer alguna gotellada a l'àrea de la costa central. Però en conjunt, els propers dies parlarem d'això, de sol, d'alguna nuvolada al Pirineu i de temperatura. Fins demà amb aquest pic de calor.
9: Gràcies, Tomàs, i recupera't aquesta
12: veu. A veure, vaig prenent pastilles d'aquestes al pròpolis. Oh, sí, perdó,
9: exacte, vinga, molt bé.
12: Fins ara.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Les 2:06. La selecció espanyola de futbol és la nova campiona del món. L'equip espanyol aconsegueix el segon títol de la seva història, superant ahir a la nit l'Argentina de Leo Messi, la fins ara campiona, per 1-0, amb un clar protagonisme blaugrana a la final. Un dels enviats especials de Catalunya Ràdio aquest Mundial ha estat el Roger Arbussà, encara el tenim a Nova York. Roger, bon dia.
13: Com esteu? Bon dia.
9: Quina és la ressaca d'aquesta victòria de la selecció espanyola al Mundial?
13: Mira, molta eufòria a la selecció espanyola hores després de la consecució d'aquest segon Mundial. És el final perfecte per aquesta selecció espanyola després del que ja va tenir el 2010, 16 anys després la segona estrella, i Espanya que confirma que el relleu generacional s'ha completat amb èxit. Espanya va mereixer guanyar aquesta final, va ser molt i molt superior ahir a l'Argentina, que no va fer ni un sol xut entre els tres pals i que va veure com la selecció espanyola li va treure la pilota en un altre partit molt madur i de molta autoritat dels homes de Luis de la Fuente. L'heroi d'Espanya, un jugador del Barça, Ferran Torres, que no ha acabat de passar un bon Mundial, no ho ha passat bé, no ha acabat d'estar encertat, però ahir al minut 106 de la pròrroga es va disfressar d'Andrés Iniesta, engaltant amb l'esquerra una deixada amb el cap de Nico Williams després d'una centrada molt passada des de la banda dreta. El davanter del Barça estava així d'alliberat en declaracions a Televisió Espanyola.
23: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
13: Ha estat sobretot el Mundial de Pau Cubarsí, escollit millor jugador jove del torneig. Ahir va tornar a fer un molt bon partit, amb 19 anys en una final d'un Mundial, i ha estat també el Mundial de Dani Olmo, un dels millors jugadors de la selecció espanyola en aquest Mundial, titular indiscutible i un fix per Luis de la Fuente.
25: Molt feliç, un somni fet realitat, un objectiu complert, sabíem que teníem equip per fer-ho possible. Al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
13: Bona final també de Lamine Yamal. Bons minuts de Pedri a la segona part, que va posar ritme i també pausa quan tocava. I ahir va tornar a ser suplent Pedri per tercer partit consecutiu, com dèiem, que va fer un bon partit, però es va tornar a quedar a la banqueta. Va debutar Eric García, va substituir Laporta a la primera part de la pròrroga i es va quedar sense jugar Gavi dels catalans. Protagonisme per Marco Corella, el jugador ja del Real Madrid, peça important en aquesta selecció espanyola que ahir tenia la missió de defensar Leo Messi i que, un cop guanyat aquest Mundial, agraeix el suport de tothom.
15: Sí, un partit, ja sabíem el que esperàvem. Ells han intentat jugar al seu futbol, sabíem que eren molt intensos, que intentarien fer-nos sentir incòmodes, però bueno, crec que l'equip en tot moment ha estat ficat en el partit, sabia el que tenia que fer, no hem entrat en aquest joc mental i bueno, crec que ens hem merescut la victòria. Estem molt contents, no ha sigut res fàcil el que hem fet. Al final jugàvem contra l'última campiona i crec que hem dominat el partit tot el rato, hem tingut moltes ocasions, és veritat que hem anat a la pròrroga, però crec que si haguéssim marcat un parell de gols tampoc hagués passat res, i bueno, molt, molt orgullosos del treball que hem fet.
13: Menció especial per Luis de la Fuente, que fa més gran el seu currículum com a seleccionador espanyol. Va arribar el 2023 i va guanyar la Nations League, l'any següent l'Eurocopa, l'any passat subcampió de la Nations League, i ara, el 2026, es proclama campió del món.
9: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, que no va poder repetir el títol aconseguit fa 4 anys a Qatar en veure superada clarament per l'equip espanyol en un partit que segurament haurà estat l'últim de Leo Messi amb l'albiceleste. Ernest Macià.
22: Sí, de fet, les fotos d'aquest partit, aquesta final, tenen molt a veure amb Leo Messi, perquè estaven buscant pràcticament dues dècades després la foto al final del partit entre Leo Messi i Lamine Yamal. La foto també de Leo Messi plorant i mirant a la seva pròpia afició, aquesta va ser una de les que més es recordaran, i també, i sobretot la foto, però també les paraules del tècnic Lionel Scaloni, que parlen per si mateixes. Aquest desembre deixarà de ser seleccionador.
16: No, hasta diciembre y después seguramente corte. Dijo lo contrario a lo que vos estás pensando. Ah. Pero bueno, igual lo tengo que hablar con el presidente. Creo que es justo, y aparte, repito, es un lugar este increíble, espectacular, hermoso, soñado, pero que dedica un montón de cosas y bueno, ya veremos, hasta diciembre ya te digo que voy a...
9: Són les reflexions que es van poder sentir ahir mateix a Nova Jersey, al MetLife Stadium, on es va jugar la final. Però els jugadors de la selecció espanyola estan tornant a hores d'ara cap a Madrid, on aquesta tarda els espera una agenda ben plena d'actes i de celebracions. De fet, ja haurien d'haver aterrat a l'aeroport de Barajas, però el seu vol va amb força retard. Esperant-los a Madrid hi tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, havien d'arribar abans de la una. Ens diuen, però, que la celebració a Nova York es va allargar i, per tant, aquest avió que viatja només a personal de la federació i els jugadors, doncs està previst que arribi en no massa més de 20 minuts, cap a 2:45. Els estem esperant a peu de pista. Hi ha més de 200 periodistes acreditats, expectativa aquí a l'aeroport de Barajas per veure la primera imatge dels jugadors de tornada dels Estats Units ja amb la Copa. Un cop arribin aquí, els estan esperant dos autobusos on ja llegim enhorabona campions. Se'ls adonaran a la zona d'autoritats. No hi haurà, diguéssim, contacte amb els aficionats aquí a l'aeroport de Barajas perquè la festa s'espera a la tarda. Primer, amb la part més institucional, a 6:15 aniran a la Sarsuela, on els rebran els Reis, també la infanta i la princesa, recordem-ho, ja es vam veure ahir a l'estadi. Després, a partir de les 6, amb Pedro Sánchez a la Moncloa, Sánchez que està a Algèria, que haurà de tornar, per tant, ràpid per aquesta recepció. Hi haurà parlaments, parlaran el capità Rodrigo Hernández, el seleccionador Luis de la Fuente, i també el mateix president espanyol, i a partir de les 7 s'espera la popular rua pels carrers de Madrid. S'està muntant també un escenari a Cibeles on ens diuen la previsió és que els jugadors hi arribin cap a les 9 del vespre.
9: I a l'altra banda, a l'Argentina, les llàgrimes de Messi o d'Scaloni al final del partit representen més que cap altra cosa l'enorme decepció al país. Tot i això, Argentina vol rebre els jugadors quan aterrin a Buenos Aires. Aquesta matinada, de fet, les mostres de suport a la selecció albiceleste han derivat en alguns enfrontaments amb la policia. A Buenos Aires, Joan Biosca.
0: Hola, bon dia. Els enfrontaments entre els seguidors de la selecció argentina i la policia han començat quan les forces de seguretat argentines han començat a desallotjar els perímetres de l'obelisc aquí a Buenos Aires, al centre de la capital argentina, on diversos manifestants ja s'havien enfilat feia bastanta estona a les seves tanques. La policia ha estat rebuda amb ampolles i objectes de tota mena, i és quan el que era una festa, que ja durava també moltes hores, ha acabat en una batalla campal. Catarsi col·lectiva terapèutica. Abans d'aquests incidents, entre focs artificials i un obelisc il·luminat amb els colors nacionals.
1: Nada, me destroza el alma, pero esto es la alegría de la gente. La alegría aunque hayamos perdido, la gente está feliz igual.
18: La verdad, triste por no haber ganado, pero contento porque esta selección dio todo lo que tenía, dio más de lo que tenía, no le podíamos pedir más.
0: 12 persones detingudes és el balanç de l'operatiu policial, que ha tingut escenes de tensió amb gasos lacrimògens i camions policials d'aigua a pressió. Més enllà d'això, s'espera que arribi la selecció argentina, o part d'ella, aquí a Buenos Aires en aquestes properes hores per una possible gran rebuda.
9: Doncs pràcticament hem arribat a 2:45 de la tarda, pendents d'aquesta arribada de la selecció espanyola de futbol a Madrid, i a la segona hora del Catalunya Migdia també analitzarem aquesta victòria pel que fa referència al futbol, però també pel que sociològicament ha comportat aquest Mundial a Catalunya, on hem vist més que mai pantalles gegants, molts aficionats amb la samarreta de la selecció espanyola i molta gent que fins i tot es confessa independentista, però que, en canvi, ha estat donant suport a la selecció espanyola. Tot això ho analitzarem a la segona part del Catalunya Migdia. Ara, però, fem una pausa i la resta de l'actualitat.
5: Catalunya Migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
20: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
19: Tota la informació a buitaull.cat.
20: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
21: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
3: Catalunya migdia.
9: Passa 2:45. El president Salvador Illa anuncia per sorpresa un únic canvi al govern a punt d'arribar a la meitat de la legislatura. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. La consellera ha demanat deixar el càrrec per raons personals, Jordi Corbalán.
26: Sí, exercia el càrrec de consellera a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix. Martínez Bravo, que és economista i va entrar al govern com a independent, tornarà al món científic i acadèmic. Raúl Moreno, el seu número 2 com a secretari general de la Conselleria, n'assumeix les regnes, és educador social de formació i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a aquest àmbit, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. El president Illa enmarca el relleu en un context de continuïtat.
27: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
26: Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec la setmana que el Parlament votarà les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Les irregularitats en la gestió de les ajudes als menors extutelats ha estat la carpeta més complicada que ha hagut d'afrontar la consellera.
28: La DGAIA arrossega problemes estructurals. Fa anys que és evident que cal una reforma en profunditat d'aquesta direcció general.
26: Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta mateixa tarda i demà ja s'asseurà a la taula del Consell Executiu. És el primer canvi que fa Salvador Illa al govern. Amb els pressupostos ja aprovats fa setmanes que s'especulava amb una remodelació d'abast més ampli, que de moment haurà d'esperar. Es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu del govern, Sílvia Paneque, haurà de deixar l'executiu si repeteix com alcaldable a Girona.
9: Doncs en la mateixa línia, l'oposició i els socis del govern vaticinen que, com deia el Jordi, el relleu a la Conselleria de Drets Socials no serà pas l'únic canvi que haurà de fer el president Salvador Illa, Marta Corbalán.
2: El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat una remodelació més extensa del govern.
4: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
2: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, creu que el govern està en una situació precària i està convençuda que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
2: La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha tornat a demanar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
8: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de Territori.
2: El relleu a Drets Socials no ha convençut tampoc el Partit Popular de Catalunya. El seu secretari general, Juan Fernández, ha demanat anar més enllà.
10: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
2: I la CUP també ha demanat més canvis i ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació, Esther Niubó.
9: Però no només hi ha hagut reaccions polítiques. Per exemple, la taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, urgeix al nou conseller de Drets Socials i Inclusió a enfortir el sistema de serveis socials i a garantir un marc més estable per a les entitats socials, Sara Canyeter.
11: Sí, és per això que li demanen al nou conseller voluntat de diàleg i reforçar la cogovernança en els espais de decisió pública o privada. Consideren prioritari incrementar de manera sostinguda la inversió en polítiques de cohesió social per afrontar les causes estructurals de la pobresa, les desigualtats i l'exclusió social, amb especial atenció a la crisi de l'habitatge. Martí Batllori és vicepresident de Càritas Catalunya.
14: Estem veient aquestes creixents dificultats de les famílies, moltes vegades causades per l'habitatge, i per tant és important que el nou conseller atengui aquestes situacions. Jo crec que hem de demanar primer, que augmenti la inversió social, aquestes necessitats creixents. En segon lloc, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector. I, en tercer lloc, també un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
11: La taula també reclama mesures que aportin més estabilitat, també financera, al conjunt del tercer sector, que atén més de 2 milions de persones en situació de risc d'exclusió social.
9: Més coses, encara en la crònica política. Primer moviment després de la sentència de la Justícia Europea a favor de la llei d'amnistia. Les defenses dels 12 CDRs acusats de terrorisme ja han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'oblit judicial i que arxivi la seva causa. L'Audiència Nacional ja els avisa que hauran d'esperar com a mínim fins a tornar de vacances, Raül Flores.
17: Les defenses dels CDRs asseguren que amb la sentència de la Justícia Europea de dijous passat, l'Audiència Nacional ja no té cap excusa per ajornar-los més l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja va deixar clar dijous que la llei no contradiu la normativa europea i ara els advocats dels independentistes recorden que cap encausat no ha vulnerat els drets humans ni tampoc ha agredit a ningú. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de vacances perquè aleguen que primer volen llegir bé la sentència del TJUE.
9: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Baixen a Barcelona un 11% els delictes al primer semestre d'aquest any respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa als homicidis, gairebé es dupliquen, en canvi. Passen de 5 a 9. La majoria, a més, vinculats al crim organitzat. Són dades que s'acaben de fer públiques a la Junta de Seguretat Local de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Miquel Jarque.
24: Bon dia. Totes dues administracions es feliciten per les seves polítiques de seguretat, sobretot en furts, que representen 8 de cada 10 delictes que es produeixen a la ciutat i que arriben a un descens del 21% respecte al primer semestre de l'any passat. La reducció dels delictes contra el patrimoni representa una baixada històrica per l'alcalde Jaume Collboni.
29: Estem, efectivament,
1: amb unes dades d'aquest semestre que baixen una disminució històrica dels delictes d'un menys 11,2%. Per tant, una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia.
24: Pel que fa als homicidis i als delictes relacionats amb armes de foc, en la seva majoria es relaciona amb tirotejos entre bandes criminals. I pel que fa a les xifres sobre violència masclista, baixen les de gènere, però pugen les que es produeixen en l'àmbit domèstic. Núria Parlon, consellera d'Interior.
6: Tenim una disminució dels fets d'un 5,3%. Jo crec que aquesta és una dada positiva. Hi ha una evolució positiva i, sobretot, important remarcar el reforç que s'ha fet en la protecció de les víctimes. Pel que fa a la violència domèstica, hi ha un petit augment que manté la necessitat d'aquesta vigilància específica, però realment creiem doncs, que les dades en el seu conjunt són molt positives.
24: En aquest sentit, s'han atès un 8% més de víctimes i s'han incrementat un 10% les ordres de protecció.
9: L'incendi de la Sierra Norte, a Guadalajara, segueix avançant sense control i ha cremat, atenció, més de 26.000 hectàrees. Les mides del foc són enormes. El perímetre, per exemple, supera els 120 quilòmetres i els bombers preveuen que la situació es complicarà encara més al llarg d'aquesta tarda, Cristian Roldán.
12: El foc que va començar dijous passat al municipi de La Mierla ja s'ha convertit en el pitjor de la història a Castella-La Manxa. La principal preocupació són els nuclis urbans o micropobles que són molt a prop de les flames. El govern manxec ja ha evacuat 1.200 persones d'una trentena de municipis. De fet, el president autonòmic, Emiliano García Page, destaca la complexitat de les tasques d'extinció.
13: Tenemos casi 30 núcleos de población dentro del incendio, rodeados por el incendio. Imagínense la complejidad que es defender que no entre para nada el fuego a las casas. Con todo y con eso ha habido, por supuesto, afección de hechos aislados. Un hotel rural y una nave también aislada.
12: Mentrestant, l'incendi d'Orés a l'Aragó es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda i aquest matí ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de tres municipis propers a la zona afectada. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller de l'Interior de l'Aragó.
15: Durante el día de hoy, durante la mañana, vuelven a sus casas los vecinos de Luesia, Un Castillo y Malpica. Los municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos y, por tanto, a partir de ya, estos municipios van a poder volver ya los ciudadanos a sus domicilios.
12: La bona evolució de les darreres hores ha permès retirar al llarg d'aquest matí els efectius de la unitat militar d'emergències. Aquest incendi de l'Aragó ha afectat més de 15.600 hectàrees.
9: A Catalunya, mentrestant, estem ara més tranquils del que estàvem fa un parell de setmanes. Però des de l'1 de juny s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any 2025. Però el perill no ha passat. Avui tenim 37 municipis en perill extrem d'incendi forestal i 219 en risc molt alt. La falta de pluges no hi ajuda i en algunes zones del país, com ara les comarques de Ponent o a la Vall de l'Ebre, fa 70 dies que pràcticament no hi cau ni una gota, a Montse Poblet.
16: Sí, és el cas de les comarques com l'Urgell, el Segrià, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. La resta del país, l'últim dia amb precipitacions considerables va ser el 4 de juny, quan algunes estacions com Sant Joan de les Abadesses i Montesquiu van recollir quantitats que no es veien des del 2020. Malgrat aquesta falta de precipitacions, el balanç pluviomètric del que portem d'any encara és positiu, com ens comenta Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
22: No podem parlar d'un any que de moment s'estigui comportant de forma marcadament seca o extraordinàriament seca, perquè hi ha aquesta compensació de l'hivern que va ser plujós i, per tant, de moment encara està tapant aquesta manca de pluja d'aquestes últimes setmanes. Si això continua així, evidentment sí que ja començarem a entrar en dèficit de precipitació més general i més important.
16: Tot i la falta de pluges, els embassaments continuen amb bons nivells. Les conques internes estan per sobre del 87%.
9: I ja que parlem d'aigua, l'Ajuntament de Tordera, al Maresme, no sap quan l'aigua de l'Aixeta tornarà a ser potable, però ja treballa per tenir una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials en nivells superiors als permesos pel consum. Tordera, Marta Vallès.
23: La solució passa per diferents vies, però d'entrada es posaran filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera. També s'ha de connectar la xarxa d'aigua del municipi amb la dessaladora de Blanes. Mentrestant, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el terme com a mesura de prevenció. Ens ho explica el regidor de Coordinació de Govern, Pere García.
25: Fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta. Des de Tordera el que sí que fem és reclamar a l'ACA doncs, que investigui l'origen d'aquests components que ho provoca.
23: L'aigua de l'aixeta no és potable perquè supera el nivell permès de compostos químics artificials. Es troben a envasos per posar a menjar, cosmètics, pintures... Per ser perjudicial, cal un consum prolongat, uns 2 litres diaris durant 20 anys.
9: Avui fa 6 mesos exactes de l'accident ferroviari de Gelida, que va obrir, segur que ho recordeu, la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya. Bé, doncs mig any després, encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot, Mireia Salà.
11: En aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos per reforçar la seguretat, però això obliga a limitar la velocitat en alguns trams i condiciona el compliment dels horaris. El maquinista i representant d'UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que a finals d'any es podrà tornar a la normalitat. Són declaracions a 3CAT Info.
0: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo Navidades y no a posteriori es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
11: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
3: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
11: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, vol recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i la capacitat de resposta.
9: D'aquí un minut seran 2:15 de la tarda.

0: Però tres onades seguides amb els termòmetres per sobre dels 36 graus, fins i tot per ells, són massa. Si això hi sumem que fa setmanes que no plou, els falten tolls per posar-hi els ous i els que hi ha, amb la calor s'evapora molt ràpid. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits.
1: Estem veient aquesta reducció. És molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els dos anys anteriors.
0: És el mateix que s'estan trobant a bona part del territori les empreses que es dediquen al control de plagues. Ara bé, no passa el mateix amb les paneroles. Josep Joan Domènech, que és el president de DEPAP, l'associació que agrupa aquestes empreses.
2: Cada any ens sorprèn, eh? Sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on's arribat de que hi hagi una disminució, sinó que hem continuat incrementant, no?
0: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients on la temperatura es manté més estable, com les clavegueres, i això explicaria que, malgrat no ser amigues de les calors tan extremes, estiguin aguantant.
3: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda, ara passen 45 segons. Anem a la informació internacional, on tenim nova escalada en les hostilitats a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat diversos vaixells a l'estret d'Hormuz i objectius nord-americans en països del Golf com a resposta a la novena nit de bombardejos dels Estats Units contra el règim de Teheran. Les dues parts, però, no descarten tornar a les negociacions, cosa que ha fet recular el preu del petroli, Jordi Baró.
4: L'Iran ha atacat Bahrain i Kuwait i ha bombardejat petroliers a l'estret d'Hormuz, on amenaça literalment de no deixar passar ni una gota de gas ni de petroli mentre continuïn els atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà fa 9 dies seguits que bombardeja objectius iranians. Malgrat l'increment de les hostilitats, tant l'Iran com l'administració Trump mantenen la porta oberta a la negociació. Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units.
5: Crec que sempre estem oberts a la diplomàcia. Ha de ser real, ha de ser un acord que estiguin disposats a respectar. Fa una setmana l'Iran havia d'emetre un comunicat en què havia de dir que l'estret d'Hormuz romandria obert i que deixarien d'atacar el trànsit marítim. I en lloc de fer-ho van atacar vaixells. Per tant, el seu comportament ha de canviar perquè el nostre també canviï.
4: Algunes informacions apunten que hi hauria sobre la taula una proposta de treva de 10 dies per fer tornar les parts a la negociació. L'Iran es limita a assegurar que hi ha hagut contactes recents amb els mediadors. Ismail Bagai, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
6: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
4: Amb aquestes novetats sobre els contactes diplomàtics, el preu del petroli Brent, que havia superat el llindar dels 91 dòlars al barril, ha caigut una altra vegada.
3: Hi ha canvi de primer ministre al Regne Unit. El nou líder laborista, Andy Burnham, ja treballa per formar govern després d'assumir el càrrec aquest migdia de mans del rei Carles III. S'espera que el setè primer ministre en una dècada busqui passar pàgina a partir d'una agenda marcada per l'optimisme i centrada en un pla a 10 anys per afrontar els maldecaps quotidians de la ciutadania britànica. El ja seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo en aquesta tasca. Londres, Quim Olivares, bon dia.
7: Hola, bon dia. Starmer ha marxat de Downing Street i ha arribat Burnham. El nou primer ministre és conscient que és el setè que hi fa la mudança en una dècada i que ara cal una política més responsable i estable per portar millores tangibles a la vida de les persones. En el seu primer discurs com a primer ministre britànic ha llançat un missatge d'optimisme. Sentim Andy Burnham. Let's
8: build a new... Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure. El moment en què recuperem l'esperança.
7: També reconeix que el Regne Unit s'enfronta a un moment no per al triomfalisme, sinó per la honestedat i també la reflexió. El seu predecessor, abans de lliurar la dimissió al rei Carles III, a Buckingham Palace, ha desitjat tot l'encert a Andy Burnham. Sentim ara Keir Starmer.
4: Ara que passo el testimoni a Andy Burnham, li desitjo tots els èxits. Té tot el meu suport. Has my
7: full support. A partir d'ara, Burnham té 3 anys per aplicar el que ha definit com el canvi polític més important dels darrers 40 anys al Regne Unit.
3: I a la Índia, el jovent s'ha revoltat contra el govern del líder nacionalista Narendra Modi. Ah! Desenes de milers de manifestants denuncien avui repressió policial a la concentració prohibida per la policia a Nova Delhi i que exigeix la fi de la corrupció en l'accés a l'educació. La policia ja està dispersant els manifestants, Sergi Roca.
5: Sí, han arribat a la capital d'arreu del país, escoltant

0: La crida del partit Janta dels Escarabats, un peculiar col·lectiu format fa 2 mesos en clau de sàtira i que ara canalitza la indignació per les filtracions d'exàmens. Deuen el seu inusual nom a un comentari controvertit fet pel president del Tribunal Suprem de l'Índia, que va comparar sectors de joves a l'atur amb escarabats. La filtració dels exàmens d'accés a les facultats de medicina, que ha afectat 2 milions d'estudiants, ha desencadenat una de les mostres públiques més grans de dissidència contra el govern Modi, que és el seu tercer mandat. Els joves denuncien restriccions injustificades a oportunitats professionals en un país on la taxa d'atur l'any passat es va triplicar fins al 10% entre el col·lectiu d'entre 15 i 29 anys. Una bretxa que alimenta el seu malestar atenent la competència acadèmica i laboral que diuen tenir.
1: I encara la informació internacional, Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros. Entre altres infraccions, la Comissió Europea l'acusa d'haver permès la venda de productes il·legals o directament falsificats. El govern comunitari parla de joguines, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
2: Hola, bon dia. La Comissió Europea creu que AliExpress ha fallat a l'hora de detectar els articles il·legals que es venen a la seva web i també a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la plataforma d'AliExpress com el terreny ideal per vendre els seus productes perillosos o falsificats. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia xinesa ha de controlar millor el que passa dins del seu portal.
3: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
2: Per a la Comissió Europea, és greu que AliExpress fins i tot promocioni productes il·legals en els anuncis que reben els usuaris quan naveguen per la seva web. La multa de les autoritats comunitàries representa, però, menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa. És lluny del topall màxim del 6% amb què la Comissió podria arribar a sancionar amb la llei europea a la mà. Brussel·les argumenta que aplica criteris proporcionals.
3: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
2: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és desproporcionada. La multa forma part d'una estratègia de Brussel·les per vigilar la venda per internet de productes xinesos a baix cost.
1: Deixem la informació internacional, tornem a casa nostra, perquè al sud del Segrià, els Mossos d'Esquadra busquen l'autor de la mort violenta d'una veïna de Soses, de 75 anys, que dissabte a la nit van trobar en un camp de panís dels afores del poble amb un tall al coll. Algú la va atacar mentre passejava la gossa. L'Ajuntament ha decretat fins demà dol oficial al municipi. Lleida, Estela Bussoms.
4: El crim ha generat una gran commoció tant a Soses, on la víctima s'havia establert fa anys des que es va casar, com també al poble veí d'Aitona, d'on era originària. En aquesta zona del Baix Segre hi ha inquietud a l'espera que la policia trobi l'autor de la mort violenta de la dona i els Mossos asseguren que hi han incrementat el patrullatge. Recordem que el cadàver el van localitzar dissabte a la nit en un camp de panís a tocar del camí asfaltat on la dona, de 75 anys, havia sortit a passejar la gossa. Poc abans, cap a 3:15, es va avisar oficialment de la desaparició quan es va trobar la gossa sola deambulant pel poble i la víctima no havia tornat a casa. El cos tenia un tall al coll i davant l'evidència que es tractava d'una mort violenta es va fer càrrec del cas a l'àrea d'investigació criminal dels Mossos, que han de determinar qui la va atacar i per què. Ahir al migdia, desenes de veïns es van concentrar a Soses en un minut de silenci per recordar la víctima i fer costat a la família. El municipi està de dol oficial fins demà.
1: I a Barcelona, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, al barri de Sant Gervasi de Barcelona, han començat a tornar a casa seva després de quasi 2 setmanes desallotjats per l'esvoranc que va aparèixer en una pizzeria del carrer Teodora Lamadrid el 7 de juliol. En total, es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui tornen els veïns d'11 pisos i 4 locals.
5: I un d'ells és en Miquel Santamarta, que té un bar al número 56.
6: A les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
5: Qui encara en té per dies és en Domingo Fínez, és l'administrador de la pizzeria Verona, que és on va aparèixer l'esvoranc. Tot i això, avui estava content.
7: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y les pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
5: Els qui no estan tan contents són els veïns que encara no poden tornar. És el cas de la Teresa, és veïna del carrer Teodora la Madrid.
8: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
5: La Teresa està allotjada en un hotel i no podrà tornar a casa com a mínim fins d'aquí 4 setmanes.
1: Els supermercats ja controlen el 65% de totes les vendes d'alimentació que es fan a Catalunya. La dada es desprèn de l'informe sobre alimentació d'Hidra, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que alerta de les conseqüències que això té sobre el petit comerç i l'activitat de la pagesia i la pesca, Mireia.
9: Els investigadors conclouen que aquesta tendència de comprar únicament en superfícies grans i mitjanes comporta deixar de banda les botigues i petits establiments, que en aquests moments s'emporten el 35% de les compres de queviures. Adrià Rodríguez, un dels autors d'aquest informe, explica quin risc suposa per al sistema aquest canvi d'hàbits.
10: Si l'administració no fa un canvi de gir, ens podem trobar en un escenari en què no tota l'oferta de menjar estigui ocupada pels supermercats i controlada pels supermercats. I això té un gran perill en termes econòmics, perquè liquida tot un teixit econòmic de barri que és molt important, però també, evidentment, en la salut.
9: Una altra de les conclusions de l'estudi és el perjudici que aquesta concentració ocasiona en els productors del sector primari, com ara pagesos, ramaders i pescadors. Constata que el sector càrnic està en mans de 5 empreses que controlen gairebé la totalitat de la producció, el processament i la distribució. I recorda que en els últims 40 anys han desaparegut prop de 15.000 explotacions ramaderes i més de 150 escorxadors del país. L'estudi d'Hidra també indica que aquesta concentració de vendes als supermercats té un impacte directe en un consum més elevat d'aliments ultraprocessats.
1: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda. A aquesta hora, habitualment, fem el repàs de l'actualitat esportiva. Com que hem començat aquest Catalunya migdia repassant la ressaca de la victòria de la selecció espanyola de futbol al Mundial, doncs anirem una mica més tard amb la resta de l'actualitat esportiva. Ara el que ja podem donar constància és que la selecció espanyola ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas i, de fet, s'estan fent totes les feines prèvies abans de veure els jugadors a l'obrir la porta de l'avió i tenim pendent de tot plegat a l'aeroport de Barajas a la Tània Tàpia. Tània, bon dia de nou.
11: Bon dia, sí, ja ha aterrat aquest avió, ja han instal·lat també les escales perquè vagin els 26 jugadors, els operaris fan les últimes tasques, veiem guàrdies civils també que custodien aquest avió d'Iberia que porta tot l'estaf, tot el cos tècnic també i personal de la federació, i per tant és qüestió de minuts que veiem ja els jugadors. Primera imatge després de guanyar aquesta segona Copa del Món per a Espanya i que trepitjaran i que començaran tota la celebració sobre ara mateix la porta de l'avió. Estem relativament a prop, però de moment no veiem encara baixar cap jugador.
1: Doncs aquesta és la situació, Tània. Recordem que aquesta arribada va amb retard, perquè això s'hauria d'haver produït fa bé una hora.
11: Sí, havien d'arribar abans de la una, però l'avió va sortir més tard, ens deien doncs, que s'havia allargat la celebració a Nova York i el dia serà llarg també aquí a Madrid, perquè avui aquí baixaran de l'avió, aniran directament a l'autobús oficial i començarà, diguéssim, l'agenda oficial a la tarda, 5:45 a la Sarsuela, a les 6 a la Moncloa i ja la festa popular a la tarda als carrers de Madrid amb concerts també en un escenari que s'està muntant i ja està muntat a la plaça de Cibeles. Per exemple, ja confirmaven, entre altres, la catalana Aitana, que cantarà en aquest escenari, que serà el moment d'escoltar doncs, també els típics parlaments dels jugadors que abans s'hauran passejat pels carrers de Madrid amb l'autobús descapotable que els permetrà doncs, compartir amb els seguidors doncs, aquesta segona Copa del Món per Espanya.
1: Doncs ja tenim aquesta imatge de l'avió. Estic esperant a veure quines eren els primers que sortien. Normalment el que surt és la Copa i normalment és l'entrenador, el capità, no sé si el president de la Federació Espanyola, però de moment no tens imatge de qui és el primer, perquè la porta està oberta d'aquest avió, amb l'escala esperant-los,
11: Sí, la porta està oberta i desxifrem alguna samarreta vermella de fons. M'hauria d'haver posat les ulleres de lluny, també t'ho dic.
1: O uns binocles, no? Uns binocles també t'haguessin ajudat.
11: Porto les de sol,
1: sí.
11: Perquè estem des de les 11 aquí sota el sol de l'aeroport de Barajas esperant una mica perquè ens han fet tot un seguiment de seguretat important.
1: Crema.
11: Portem crema, crema. Són més de 200 periodistes els que estem intentant doncs, explicar, narrar en directe aquesta arribada històrica també de la selecció espanyola, on hi ha molts representants també del Barça, catalans, i per tant doncs, avui és un dia que moltes mirades estan posades aquí, es fan esperar, l'escala ja posada, hem vist sí, a baixar per la porta del darrere, diguéssim, personal tècnic, es diuen que hi ha un segon avió més petit que també ha posat Iberia, on hi viatgen els familiars i que ja ha aterrat abans aquí a l'aeroport de Barajas, però la imatge més esperada, aquesta dels jugadors, encara no la tenim.
1: I recordem que aquí a l'aeroport de Barajas no hi haurà atenció a la premsa, perquè totes les atencions són després en l'agenda que ens repassaves durant la tarda, que sí?
11: Sí, aquí el que ens diuen és que els portaran directament a la zona d'autoritats, hi ha un aeroport, a un autobús també, el de la selecció, esperant-los per portar-los. Sabem que hi ha gent concentrada a les portes, però ens deien des de la federació que aquí no hi haurà contacte amb les aficions. Els sentirem per primera vegada a la Moncloa, perquè la recepció amb Pedro Sánchez prevista a partir de les 6, recordem-ho, Pedro Sánchez, que està a Algèria ara, encara de venir fins aquí. Mira, ara sí que comencem a veure baixar algunes maletes, algun personal de la federació, i us demanaré que m'ajudeu, perquè realment estem lluny i sense ajuda doncs no veiem encara el moment de descendre cap dels jugadors amb la Copa. El que us deia, a la Moncloa sí que hi haurà els primers parlaments, està previst que parli Rodri, el capità i valor d'or també d'aquest Mundial, parlarà Luis de la Fuente, el seleccionador, i també Pedro Sánchez, i llavors ja la festa popular, com us dèiem, a partir de les 7 pels carrers de Madrid i aquest escenari. A partir de les 9 a Sibiles s'allargarà, ens diuen, fins ben entrada pràcticament la mitjanit.
1: Doncs altres tenim imatges que arriben amb uns segons de retard respecte al que tu veus, el que han baixat ja són alguns fotògrafs, alguns càmeres que acompanyen en aquesta expedició oficial i que el que són és a baix de tot de les escales per tal d'agafar la imatge, suposo, dels jugadors baixant per aquesta escala amb la Copa que els acredita com a nous campions del món. Per tant, el que són aquests auxiliars que acompanyen els jugadors i els tècnics de la selecció espanyola en aquest viatge des de Nova York, pràcticament sense haver dormit.
11: Ara sí que veiem una imatge de la Copa brilla sota el sol de Madrid. Diria que és...
1: Rodri.
11: No, és que no el veig, sincerament.
1: Rodri, el capità, que l'aixeca.
11: Luis de la Fuente, també el veiem ara amb aquesta imatge que perquè captin els fotògrafs fent uns segons d'espera a dalt de la porta de l'avió, dalt de l'escala, sense baixar encara. Sentim les sirenes també del cos de la Guàrdia Civil que els ha custodiat fins a aquest punt de les autoritats perquè arribin. És la primera imatge,
1: diguéssim, dels guanyadors. I Rafael Louzán, el president de la Federació Espanyola, també. Són els tres.
11: Ara tornen a entrar cap a dins, jo m'avanço perquè m'has dit que vaig un segon abans, tornen a entrar cap a dins, suposo que ara ja veurem la imatge de tots plegats baixant, aquí estem només premsa, també t'haig de dir molts curiosos, personal d'Iberia, personal de l'aeroport, ningú es vol perdre aquesta fotografia, i ara sí tornen a sortir cap a fora amb aquesta copa, porta un pantaló curt, la samarreta vermella de la selecció, estan parlant aquí a dalt de l'escala, i ara sí comença a Rodri amb la Copa del Món, amb, com deies, Louzán i també Luis de la Fuente al darrere seu, i faran unes passes a peu, uns metres a peu, tímids aplaudiments també aquí. Penseu que els que estem aquí som tots treballadors, tots periodistes que estem narrant això, per tant no és un moment, diguéssim, d'eufòria de l'arribada, això ja es veurà hores més tard, i en uns metres hauran de caminar perquè tenen doncs, aquests dos autobusos que us explicàvem on posen enhorabona campions, i aquests són els autobusos que els portaran directes a la zona d'autoritats i d'allà a l'autobús de la selecció. Per tant, l'avió de masses no el tindran aquí a l'aeroport de Barajas, el tindran ja als carrers de la ciutat, de la capital espanyola, i ara sí, van baixant tots els jugadors, alguns amb maletes, i ara veiem doncs això, Rodri avançat, saludant també els agents de la Guàrdia Civil que estan aquí custodiant-los, l'acompanya doncs en tot moment també el seleccionador i el president de la Federació Espanyola de Futbol, i són doncs aquestes imatges ja doncs les primeres que podem veure de l'equip campió.
1: Doncs mira que han tingut hores en el vol des de Nova York per assajar com fer la sortida, però ho han fet d'una manera un punt estranya, perquè és veritat que han sortit el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, el capità Rodri, que portava la copa, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, que per cert va en xandall, però després han fet tornat a entrar a l'avió, llavors han tornat a sortir els mateixos, vull dir que han sortit d'una manera una mica desordenada.
11: I baixen molt tranquils, t'haig de dir, Òscar, baixen molt tranquils, cap gest de moment d'eufòria, és un vol doncs, que ha estat d'unes hores i suposo que hauran d'aclimatar-se per tot el que els hi ve a sobre, però de moment es veiem molt tranquils, més pendents doncs, aquesta institucionalitat de les fotografies que s'han de fer després d'arribar i amb el seu propi equipatge carregant doncs, a maletes i baixant parlant entre ells, però de moment molt tranquils, els jugadors de la selecció.
1: Molt bé, doncs la selecció espanyola de futbol que ja és a Madrid, a l'aeroport de Barajas, ara insistim, no hi ha atenció a la premsa, pràcticament ningú no els veurà perquè pujaran en un autocar i després a la tarda sí que tenen una agenda de celebracions. Hem viscut l'arribada en directe amb la Tània Tàpia des de Barajas. Tània, fins ara, bon dia.
12: Fins ara, bon dia.
1: D'aquí 11 minuts seran les 3. Deixeu-me fer un parell de coses sobre cultura. Aquesta cançó que sentim forma part de la banda sonora de la pel·lícula de dibuixos animats embolicats que 15 anys després Disney torna a gravar, però ara amb personatges reals. Ja han rodat al voltant del monestir de Santes Creus, ho faran també a Besalú, i aquests dies són al barri vell de Girona. Després del megacàsting que es va fer a la ciutat per trobar figurants, avui hi hem anat per saber què hi diuen veïns, comerciants i visitants. Fèlix Martín.
12: Sí, ambient de rodatge a Girona, restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics i de telèfon amb canaleres daurades. Els visitants pregunten què passa. I des del bar, l'Arc, a tocar de les escales de la catedral, i que haurà de tancar dos dies, la propietària, la Glòria, que confia que de l'enrenou d'aquests dies s'entregui profit amb el temps.
13: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes.
12: Però no tothom ho veu igual. Just a tocar de la catedral hi ha el convent del Cor de Maria. Un taxi espera aquest matí una de les monges, la Montserrat, que ha d'anar al metge. Han hagut de demanar un permís especial.
14: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs, ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
12: El muntatge de decorats va començar fa dies, és evident, a l'exterior de la catedral, també a dins, amb grans cortinatges o falses escultures de lleons. El rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris de Girona fins al dia 3 d'agost.
1: I ara, cinema, però de futur. Everyone makes fun of. Tot i que comencem parlant de passat, perquè Carrie, de Brian De Palma, i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, dos clàssics del cinema de terror que fan 50 anys, seran al centre de la 59a edició del Festival de Cinema de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. Barcelona, Valeria Obereda.
15: Així n'ha parlat el director artístic del Festival de Sitges, Àngel Sala.
16: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
15: I a més de la pel·lícula restaurada de Carrie, també es veurà a Sitges el primer capítol de la sèrie que ha fet Mike Flanagan, amb el vistiplau de l'autor de la història Stephen King. Més clàssics que es veuran sencers i restaurats: The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillemin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange, i Tesis, d'Alejandro Amenábar, que fa 30 anys es va convertir en una revolució al cinema de gènere espanyol.
16: Començava a haver un cinema espanyol diferent, no?, de gènere. Alejandro Amenábar se va convertir en uno de los grans noms del cinema, arrasar per una pel·lícula petita i molt personal.
15: Entre la programació també destaquen la cinta de zombies Colony o el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català, en una edició en què també hi ha espai pel cinema fantàstic asiàtic.
1: Falten 8 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Hem començat el Catalunya Migdia parlant de la selecció espanyola, campiona del món. Hem viscut en directe la seva arribada a l'aeroport de Barajas. Els jugadors encara estan baixant de l'avió, fent-se fotografies amb la Copa del Món a les pistes d'aterratge de Barajas, però repassem altres coses de l'actualitat esportiva. I encara parlant sobre la que és, sens dubte, aquesta notícia d'esports aquest dia, que és aquesta victòria de la selecció espanyola al Mundial, volem ara fixar-nos en l'impacte que han tingut en aquesta final i en aquest títol de la Copa del Món els jugadors del Barça, i en especial els jugadors formats a la Masia. Tornem a Nova York amb un dels enviats especials de Catalunya Ràdio. Roger Bussà, bona tarda.
17: Bona tarda. És la confirmació, sí, que es completa amb èxit aquest relleu generacional. 16 anys més tard aconseguia el primer Mundial i un cop més també ho fa amb el segell del Barça i de la Masia, que marquen el camí d'aquesta selecció espanyola. El 2010 Espanya va guanyar el Mundial amb 8 jugadors blaugranes. També ho ha fet ara el 2026, de Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, Pedro, Villa i Valdés. Ara, a la Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Olmo, Gavi, Ferran, Eric i Joan Garcia. 8 jugadors, 5 dels quals formats a la Masia. Lamine Yamal és la gran icona d'aquesta nova generació. Amb només 19 anys ha liderat l'atac d'aquesta selecció espanyola, enmig, per cert, del soroll i de la pressió que l'ha envoltat. Pau Cubarsí, també amb 19 anys i millor jugador jove del torneig, ja ha signat un Mundial que l'ha consagrat. Pedri no ha acabat sent tan estructural com ho és el Barça, qui dona sentit al joc. Dani Olmo ha ofert una versió brillant a la mitja punta i, com va passar el 2010 amb Andrés Iniesta, l'heroi de la selecció espanyola a la final, va tornar a ser un jugador del Barça. Ferran Torres és, per tant, també un altre mundial amb influència blaugrana i un dels protagonistes, format a la Masia, Dani Olmo, compleix un somni.
18: Una final, o sea, lo que llevamos haciendo hasta ahora, intentamos seguir haciéndolo, evidentemente mejorando en los pequeños detalles. Iba a ser una final que se iba a decidir en detalles. Así fue, yo creo que controlamos el partido, al final merecimos ganar.
17: Ahir a la final va debutar Eric García, va entrar a la primera part de la pròrroga, un altre jugador format a la Masia. No va jugar Gavi, que ha tingut un paper testimonial en aquest Mundial, més enllà del primer partit a la fase de grups. I, en canvi, també format al planter del Barça, ha estat protagonista Marco Corella, que va fitxar pel Real Madrid a mig Mundial, que és l'amo de la selecció espanyola al lateral esquerre i que ahir, després de ser campió del món, agraïa el suport de la gent.
19: Pues bé, assimilant-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat, i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabien que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
1: I l'altra cara de la moneda va ser l'Argentina. Espanya no hi va donar opció i Leo Messi va passar desapercebut en el que era la seva última final de Mundial. Connexió amb l'altra enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Sònia Gelmà, bona tarda.
20: Bona tarda. Per l'última de Messi, ha estat un dels versos més cantats per l'afició argentina durant el Mundial i no ha pogut ser. El 10 de l'Argentina va acabar decebut, trist, visiblement emocionat, entre llàgrimes, i tot i que no ha confirmat la retirada de la selecció, tot apunta que aquí acabarà un cicle guanyador. Scaloni, que ha avançat que el desembre plega, és probablement qui millor l'ha entès futbolísticament a l'Argentina.
21: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Y me duele el alma, lo siento.
20: Un Scaloni que no podia contenir tampoc les llàgrimes i que després confirmava, com dèiem, que plegaria en principi al desembre. És l'únic argentí que va parlar després de la derrota. Els jugadors van preferir callar després d'un final de partit massa calent que va acabar en una batussa amb els espanyols. L'origen va ser un mastegot de Nahuel al pit de Rodri just en la celebració i que va acabar amb Paredes empantant Eric i Gavi. Durant aquest moment tens ha transcendit una conversa d'Otamendi amb Rodri on el central recriminava tant a Rodri com a Laporta haver plorat pels àrbitres durant tota la setmana. Tot plegat va passar al marge de Messi, que observava a distància la batussa. Tampoc Lamine s'hi va acostar. Tots dos van protagonitzar una de les imatges quan el jove davanter del Barça es va acostar minuts més tard a la posició de Messi i es van abraçar el passat i el present amb molt de futur de la Masia.
1: Doncs ja veieu que una bona part d'aquests jugadors de la selecció espanyola que aquesta tarda celebraran el títol pels carrers de Madrid són blaugranes. Uns jugadors que aquest estiu s'incorporaran força tard a la pretemporada de l'equip de Hansi Flick perquè ara començaran uns dies de vacances, Ramon Salmurri.
22: Sí, tres setmanes aproximadament pels futbolistes espanyols del Futbol Club Barcelona en un Mundial marcat clarament pel segell Barça. Primer perquè es considera aquesta com la final de la Masia, Messi contra Lamine i 8 blaugranes com a campions del món. Però segon, perquè també deixa moltes carpetes obertes. La primera, la de Julián, un cop acabat el Mundial, és el moment de resoldre el seu futur. I l'altra, la de Ferran Torres, l'heroi nacional espanyol, el seu futur com a blaugrana en l'aire i el PSG rondant-lo. Tot això marcat pel dia a dia. Avui mateix, per exemple, la incorporació de Ronald Araujo als entrenaments en una setmana en què s'ha de resoldre la sortida de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax i la contractació de Deiemi.
1: Doncs aquesta és la que espera els jugadors del Barça i a l'actualitat blaugrana després d'aquest triomf de la selecció espanyola farcida de jugadors del Barça. A la segona hora del Catalunya Migdia repassarem aquesta victòria i també com s'ha viscut als carrers i a les pobles de Catalunya aquest trànsit de la selecció espanyola al Mundial. Però, a banda d'això, tenim més coses, perquè, a banda de la selecció espanyola, en l'actualitat esportiva, el juliol, Tour de França.
23: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.
0: per recórrer carreteres.
1: Sí, el Tour de França semblava dat i beneït des de fa dies en favor de Tadej Pogačar, amb la retirada d'ahir de Jonas Vingegaard. Podríem dir, o del Serra, que encara està més sentenciat?
2: Doncs sí, perquè si ja tenia poca oposició, tenint en compte que Vingegaard era el seu rival més directe, ara sense Vingegaard, la classificació ha quedat d'una manera que el segon classificat és Remco Evenepoel, el belga, a més de 5 minuts de Jonas Vingegaard, i hauria de tenir gairebé, com qui diu, una desgràcia per no acabar de certificar aquest Tour de França. Avui és jornada de descans, últim dia de descans d'aquest Tour de França, abans d'encarar la recta final de l'última setmana, una setmana on es passarà pels Alps, però que, on, com dèiem, la primera posició està pràcticament dada i beneïda.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: 30 segons per arribar a les 3 de la tarda, que més a l'actualitat
2: esportiva. Ràpidament per dir que l'Espanyol demà jugarà el segon amistós de la pretemporada contra el Pau Francesa a Peralada, que el Girona avui ha començat un estatge a la Vall d'en Bas a segona divisió i que el Sabadell també l'està fent a Salou. I en tenis, Pau Labadosa ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania amb l'egípcia Mayar Sheriff, s'ha hagut de retirar per lesió. El segon set havia perdut el primer 6-4, el segon perdia 4-0.
1: Gràcies, Val. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Són les 3.
23: Catalunya migdia.
1: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera hem repassat l'endemà del triomf de la selecció espanyola de futbol ahir contra l'Argentina per 1-0. Els jugadors han arribat a Madrid. L'avió ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Ara aniran primer a la Zarzuela, on rebrà la família reial. Després a la Moncloa, on hi haurà el govern espanyol. Després de tots aquests actes més institucionals, serà el moment de les celebracions populars als carrers de Madrid. A Catalunya també hem repassat els canvis de govern que ha anunciat avui el president Salvador Illa. De fet, el canvi de govern. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo, al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió, que ha demanat plegar per raons personals. Raúl Moreno prendrà possessió al càrrec aquesta tarda i demà ja participarà a la reunió del govern. I també ens hem fet ressò de l'estat de les línies ferroviàries del país, avui que fa exactament 6 mesos de l'accident de Gelida que va obrir la crisi més gran que s'ha viscut a Rodalies a Catalunya. Mig any després, encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat i les plataformes d'usuaris asseguren que el servei ferroviari ha perdut milers d'usuaris perquè la població no confia en un servei que encara no funciona bé. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
4: Doncs que els jugadors de la selecció espanyola, efectivament, ja han aterrat a l'aeroport de Barajas a Madrid i fins i tot sembla que ja són dalt dels autocars. Tània Tàpia, Madrid, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. Sí, ja els hem perdut de vista aquí a les portes al peu d'aeroport. Ja han agafat aquests autobusos llançadores en man cap a l'autobús oficial. Un parell d'hores de descans a 6:15 els esperen a la Zarzuela, a les 6 a la Moncloa i a partir de les 7 rua pels carrers de Madrid amb el punt més important a Cibeles, on hi haurà escenari. Podrem sentir allà els jugadors i la celebració.
4: Doncs al marge de tot el que envolta la selecció espanyola de futbol, els partits independentistes catalans aprofiten aquesta victòria d'Espanya al Mundial per reivindicar que Catalunya pugui competir amb selecció nacional pròpia. Sentim Salvador Vergés de Junts, Elisenda Alemany d'Esquerra i Non Casadevall de la CUP.
24: Sobre la victòria doncs, de la selecció espanyola no tenim absolutament res a celebrar. Nosaltres doncs, el que ens alegrarà de veritat és que algun dia, més aviat que no pas d'hora, doncs els jugadors catalans puguin jugar amb la selecció nacional del seu país.
25: No voy a estar nunca en contra de la alegría, pero también le manifiesto que a mí lo que me hace ilusión es tener la selección catalana.
26: Junts i Esquerra han posat pantalles gegants per seguir la selecció espanyola. Això és un gest polític greu i denunciem que aquests partits independentistes hagin comprat l'estratègia de pacificació del conflicte nacional.
4: Doncs una notícia que acabem de saber. El propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, ha assenyalat la participació de l'expresident espanyol en el rescat de Plus Ultra. En un escrit que ha enviat al jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, Martínez contradiu la versió de Zapatero, que fins ara s'ha desvinculat del rescat de l'aerolínia. Julio Martínez assegura que l'expresident, com a consultor principal d'Anàlisis Relevante, és qui marcava els passos a seguir. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia el trucarien. En l'escrit, Martínez també parla d'una comissió aproximada d'un 1% per Zapatero, per la seva suposada tasca d'intermediari en el rescat de l'aerolínia. I abans d'acabar, els ramaders d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, tornen a denunciar un possible atac de l'ós, només una setmana després que un altre ramader perdés tres ovelles en una finca situada a tocar del poble. Els agents rurals encara investiguen l'origen de les morts del ramat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
5: En aquesta ocasió, els tres ramaders afectats asseguren que l'ós hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els fets haurien passat aquest dissabte en una zona de pastura al terme d'Isil. Els ramaders atribueixen aquest atac a un ós per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, els agents rurals, com dèieu, mantenen oberta la investigació i treballen per verificar-ne l'autoria seguint el protocol habitual. Aquest nou incident arriba pocs dies després de l'atac mortal a tres ovelles molt a prop del nucli, també d'Isil, i torna a incrementar la preocupació del sector.
1: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
3: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara i fins a les 4, amb el Jordi Cabré, escriptor i advocat, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: El Marc Bataller, periodista, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: I el també periodista Marcos Lamelas, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Que ha estat protagonista d'una de freda i una de calenta, el Marcos, avui. Us en informo. La bona és que considera, com que és l'última tertúlia dels dilluns, ens ha portat pastetes, ha portat unes galetes de cafè, que són molt benvingudes, però s'ha presentat a les dues. Però ha atabalat, eh? Ha entrat a l'estudi dient, puc seure ja a l'estudi? Si vols, sí, però falta una hora. I llavors ha posat cara com de pòquer, ha mirat el rellotge i ha dit, ostres, pensava que eren les 3.
7: Si tenia del Parlament superaccelerat, pensant que arribava tard.
6: Però sí, hauria pogut fer la segona veu als informatius.
1: Home, li he dit, si vols seure-t'hi, no, com a mínim, però m'ha dit que preferia anar a dinar amb les persones.
7: No tinc una veu prou bona, Marc. O sigui, tinc una veu molt limitada.
1: Però, o sigui, al Marcos li han passat moltes coses, és a dir, presentar-se un dia que no té tertúlia i pensar-se que sí...
7: No, però això no va ser culpa meva. No
1: presentar-se un dia que sí que tenia tertúlia i llavors estar 3 mesos demanant disculpes, que això també ho té.
7: Sí, també.
1: I avui presentar-se una hora abans, vull dir, ja era de tot el que tenia. Li falta fer una hora tard. És a dir, un dia que vingui
6: amb
1: a les 5.
6: Això sí, amb pastes, que per cert estan molt bones, però no ens fareu espanyols.
1: Ui.
6: Amb aquestes tècniques.
19: Exacte.
6: De pastes bones. No, faig broma,
7: Però no té que veure. No. És que, ho sento, les galetes són perquè és l'últim dia de la temporada. No té que veure amb la selecció. I que la caixa vermella no té que veure de fora de la selecció.
1: No l'has demanat vermella, tu, eh?
7: Ho sento, és que m'ho han donat així a la Farga. No ho he demanat, escolta. I a més, jo volia sobretot portar-me la de pressa perquè pensava que arribava tard.
1: I en realitat feia una hora d'hora, eh? Arribava una hora d'hora.
7: Jo ja sé que que els independentistes esteu veient, diguem-ne, una conspiració espanyola a tot arreu, però no.
6: He tingut un malson aquesta nit.
1: Ui. Veig que us esteu fent la tertúlia a sobre. Ara hi entrarem, Però ja sabeu que sempre primer el tema des de fora. I que els dilluns és l'Empar Moliner, qui ens ofereix el tema. Empar, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: T'has perdut les pastes del Marcos.
8: Però Marcos Lamelas arribant una hora abans em representa, em dona esperança. Ho fa per donar esperança als catalans, per no pensar-nos que som únics. O sigui, la qüestió de ulleres a la nevera, a mi ja m'ha passat.
6: A mi també.
8: És veritat, o sigui, és veritat que hem arribat, tots hem vingut un dia que no hi era i tots hem vingut un dia que era.
1: Ja.
8: Llavors, gràcies, Marcos, ets el meu heroi.
1: I ell va rient. Molt bé. Escolta, què ens vols proposar, en part?
8: A veure, ahir, qui més qui menys, va veure el partit. Hi ha qui anava amb Argentina, hi ha qui anava amb Espanya, que són, en realitat, dues maneres de dir la mateixa paraula en llengua catalana, que és masia. En una banda i una altra de l'estadi hi havia el joc futbolístic del Barça, des de l'holandès Johan, amb un fill a qui va posar Jordi, a l'argentí Messi, el gironí Cubarsí, el vegem Guardiola i el mataroní Yamal, fill de mare ganesa. Em sembla extraordinari. Des d'aquí, doncs, com a persona que va estar veient el partit, la Shakira allà enmig, o tota aquella mitja part del Donald Trump, tot això, vull enviar un record a una família que, si hem de fer cas a les fotos que es van fer en l'anterior partit, que ahir no tenen amics i no m'estranya. Em refereixo a la família reial espanyola, que a més jo veig que estan passant problemes econòmics. Vet aquí que el matrimoni de monarques i les dues filles van fer-se una foto amb l'equipació d'Espanya, vestits ell veient el partit. Això que es fa, que et poses l'equipació. Que ara és blanca.
1: Sí.
8: Els va costar pasta, perquè duien el nom al darrere. Letícia, Sofia, Leonor, fins aquí ve. Felipe, en canvi, es va posar Felipe VI. T'has de posar VI a la samarreta que farà servir després de pijama? Que es va posar Letícia primera i última, la reina. Però si et poses Felipe VI a la samarreta, amb l'amic invisible també t'hi han de posar VI, i per cridar-te, Felipe VI, sal de la dutxa, que hi ha cola. O sigui, el VI, em sembla, de veritat, per veure un partit, posa't Felipe, porres. Llavors, només eren ells quatre. I a la taula, que sortia aquell sofà marró que tenen, a la taula hi havia quatre gots d'aigua i un platet de formatges a l'esquerra amb una maduixa a sobre. Ni patates, ni truita, ni llúpol, ja no dic vi, ni unes ametlles, ja no dic calimocho. O és per això que no van venir amics a veure la tele, aprofitant que ells tenen plataforma? Perquè, clar, tu sempre vas a casa de l'amic que té la plataforma, o els amics venen a casa teva si la tens tu, o si no baixen al bar, que com a mínim hi ha uns cacauets. O és que, com que tothom es va escaquejar, van dir, mira, pues ja no abrimos nada, con agua. Estic segura que l'emèrit, Abu Dhabi, va tenir un pernil Joselito, que la infanta Elena i en Froilán, una mica de pica-pica, que és una paraula que m'encanta, van fer. O la família reial, deixa'm pensar, que sabien que avui, que és dia 20, et cobren l'IVA finançat, si el tens finançat, i la renda finançada també te'l cobren avui. I ja calculaven que el dia 20 et quedes pelat com un desgraciat i que la travessia fins al dia 30... que cobris, si no és en diumenge, que llavors cobres l'ull, pateixes més, o és que vam col·locar la reina Sofia a fer la truita i la dona estava a la cuina sense veure el partit, perquè diu, ara la saco, ara la saco. Jo no sé com et pots tu abraçar només bevent aigua. Aquí ho deixo.
1: Molt bé, primer deixa'm fer una fe de rates, diguem-ne, la mare de Lamine no és ghanesa, la ghanesa no és la mare dels Williams, és guineana.
8: Guineana,
1: sí,
8: d'acord, perdó.
1: De Ghana va venir la mare dels germans Williams, per tant, de Nico Williams.
8: D'acord,
1: sí.
8: La mare de
1: Lamine. I, de fet, l'altre germà,
8: doncs,
1: Iñaki Williams, juga amb Ghana, però és veritat que és de...
8: D'acord, doncs la mare, en tot cas, vinguda de Guinea, sí. I el pare vingut del Marroc, i Lamine... de Rocafonda.
1: Molt bé, queda entès.
8: Estupendíssim,
1: No sé si sobre el que deia l'Empar tenia alguna cosa a dir o no.
9: Jo recordo aquesta imatge, era el partit de semifinals contra França.
8: Sí.
9: Perquè els Reis havien anat als Premis Princesa de Girona,
1: sí.
9: Que es fan a Barcelona. Un dia, si vols, parlem de per què es fan a Barcelona.
1: Fet, aquella imatge és en un hotel. Sí. És un hotel.
9: És
1: un hotel, aquella imatge, sí.
9: I repeteixo, es fan a Barcelona, no a Girona. I, per tant, era una imatge bastant desoladora. A part, era...
8: Molt.
9: A part del que dius tu, en part, és tots quatre, tots sols. En l'habitació, no sé si era la suite, però si més no ho semblava.
1: Feia més pinta d'una d'aquelles salons, uns salons d'aquells que hi ha al costat de les recepcions dels hotels.
9: Però...
1: Feia aquesta pinta. Però,
8: tristesa, per
9: però
8: favor.
9: Haguéssim pogut anar a la suite.
8: Per favor.
9: En teoria tenien tele.
1: En teoria, sí.
9: No calia plataforma, podíem veure per la 1.
1: També la comunicació de la Casa Reial
9: no em pertoca.
1: A mi no em pertoca.
9: Vaig mirar a l'Òscar i si diu alguna cosa.
10: Jo, en primer lloc, veure que el pare ha tingut el mateix malson que he tingut jo. I sort que les juguen avui, a Espanya i Argentina, i encara pot passar qualsevol cosa.
1: Pensa que llavors igual se'n repeteix.
10: Però ho he passat fatal, de veritat.
1: Oh, ànims.
10: Fora broma, jo diria que aquesta foto és intentant no justament... trobant-se a l'estranger, que suposo que es devien trobar per als Estats Units, no volien donar una imatge massa luxosa del lloc on eren.
9: Era Barcelona.
10: Doncs també estaven a l'estranger, no sé. Estaven de viatge, en qualsevol cas, no estaven a casa seva.
9: Estranger per ells.
10: Per ells. I en qualsevol cas devien estar en un hotel que devia ser d'una imatge, potser, o un lloc, o un apartament, no ho sé, que devia ser donar una imatge... Volien donar una imatge més campatxana del que
9: austera.
10: Una cosa sincera hauria estat. I els ha sortit una mena de garatge estrany, una mena de búnquer una mica exagerat, poc natural i en efecte molt que semblava que semblava poc digne d'una reialesa, no? I per tant, sí, el resultat ha quedat molt, molt i molt estrany. No costa res. Estem parlant de reis, senyors. És a dir, no crec que s'hagin d'amagar de res. Són reis i, per tant, han de patxugar amb la corona. Mm.
1: Marcos, alguna cosa sobre la imatge de la família reial o passes? Que veig, bueno, el cara, veig el cara.
7: Segur que les samarretes no les van comprar. No. Segur. Això segur...
20: Què dius?
7: Segur que s'hi va regalar la Real Federació de Futbol. Dient? I segurament no, lo de Felipe VI segur que tampoc ho van decidir ells, sinó que literalment s'ho van trobar. O sigui...
20: Home, però... és lleig.
7: En tot cas, sí, evidentment el sofà era petit. És a dir... Però...
20: I quatre gots d'aigua, Marcos. Marcos, per favor.
19: Era perfecte.
7: No, jo t'he de reconèixer que vaig estar veient el partit ahir, bevent vi, escolta, i escolta'm...
20: I com ha de ser, perquè és una celebració... Clar, doncs perquè és un moment de celebració, o sigui, amb moderació és una cosa de celebració, d'alegria, i si volen que beguin un llúpol, i si no, escolta'm, una trista mirinda. Però aquells quatre gots d'aigua de veritat i aquell formatge sense ni una torrada, per favor, escolti.
1: Bé, doncs a l'Empar no li va agradar la posada en escena de la família real per les semifinals. Empar, gràcies, bona tarda.
20: Bona tarda.
1: Ara de seguida vaig amb vosaltres de com veu viure la final d'ahir, però deixeu-me posar una mica de raciocini futbolístic, si és que hi ha alguna cosa que es digui raciocini futbolístic. La selecció espanyola és la nova campiona del món. L'equip de Luis de la Fuente ha aconseguit el segon títol de la seva història. Va guanyar ahir a la nit l'Argentina de Leo Messi. Va ser un partit que va trigar a desencallar-se. De fet, el gol de la victòria el va marcar Ferran Torres i no va arribar fins a la segona part de la pròrroga. Demano ajuda al Jordi Costa, un dels presentadors del Tot Costa. Jordi, bona tarda.
12: Hola, Òscar. Què tal?
1: Diries que victòria justa de la selecció espanyola al Mundial ha estat el millor equip, la selecció espanyola del Mundial?
12: Per mi, a partir de la fase de caos, sens dubte. La veritat és que la primera fase va anar de menys a... Anava a dir de menys a més i no seria correcte, perquè per mi la primera fase de la selecció espanyola és bastant discreta, fins al punt que jo la veia com a favorita i em va fer dubtar, perquè França va començar com un canó, li queien els gols de les butxaques, però és veritat que... a la que va arribar el moment del caos, la solidesa, la solvència, l'ordre... Jo diria que la intel·ligència futbolística, per resumir-ho tot, de la selecció espanyola ha passat per davant de totes les altres i vaja, s'ha anat carregant potencials candidates, Portugal, que no ha estat bé, però partia com una de les seleccions fortes, ja per descomptat França a semifinals, jo crec que allà va quedar clar qui s'enduria el Mundial, i al final... Argentina, que ha estat la gran animadora d'aquest Mundial pel que tenia de fenomen gairebé paranormal el que ha fet Messi.
1: Mm-hmm. Ara hi tornaré sobre Messi, però si ens quedem amb Espanya, hi ha protagonisme del Barça, hi ha 8 jugadors blaugrana, algun d'ells amb un protagonisme brutal, com per exemple Pau Cubarsí o Dani Olmo, que ha fet un tros de Mundial, però un dels dubtes que hi podia haver en el moment de les eliminatòries és la maduresa d'aquests jugadors joves, que és veritat que amb el Barça ens han demostrat que han jugat partits transcendents amb la mateixa poca vergonya, entre cometes, que si juguessin un amistós, però amb la selecció espanyola en quarts, en semifinals o en una final del Mundial hi podia haver dubtes, i la veritat és que han demostrat una maduresa, tots plegats, realment sorprenent amb l'edat que tenen.
12: A mi m'ha fascinat especialment el cas de Cubarsí, perquè de Lamine ja ho sabíem. Lamine fa 2 anys va guanyar una Eurocopa i vull dir, la capacitat de moure's en aquestes instàncies ja l'havia acreditat, però Cubarsí, que no ho havia fet encara... i que jo crec que hi havia un cert dubte en l'entorn de la selecció espanyola, un defensa que no és un central clàssic de tota la vida, ni és especialment fort, ni fa faltes... Bé, són aquests centrals escola Barça que fora del nostre univers estan una mica sota sospita i que jo crec que ha fet un Mundial de bandera. Per mi, li han donat el premi de millor jove, però jo diria que podria competir tranquil·lament com a millor jugador del Mundial, sense anar més lluny, en el partit d'ahir, clau en tots els aspectes del joc en general. Agafo Cubarsí com a emblema, però és una selecció que realment els més joves, diguem així, ho havien de demostrar, però és una selecció que és madura tot ella, tot i que en general hi ha excepcions, hi ha Rodri i Unai Simón que s'acosten o superen la trentena, però en general és una selecció molt jove i que jo crec que respon bé a la pressió. Vaja, només cal veure el palmarès dels últims anys.
1: Tan jove com per marcar una època? O això és molt difícil de dir?
12: No, jo no crec que sigui, no crec que sigui agosarat dir-ho, perquè jo crec que el que marcarà una època és Lamine Yamal. Per poc que el sàpiguen rodejar, vaja, no vull comparar-lo a Messi, però és perquè m'entengueu. Argentina ha construït 5 anys de guanyar-ho tot al voltant d'un Messi, a més un Messi més aviat tardà, no el Messi en la seva màxima expressió. Amb un Lamine amb 19 anys, que ja, per dir-ho així, ha demostrat que pot amb tot. Ara ens faltaria la Champions amb el Barça, però que està per les empreses més grans. Llevat que el jugador es torci, que jo començo a pensar que no serà així. Va haver un moment que teníem dubtes, les festes amb nans, etc. Però vull dir, ara fa un any estàvem debatent sobre la festa amb nans de Lamine Yamal, i avui és campió del món. Jo crec que ha fet un salt de maduresa aquest últim any, i no vull treure mèrit a la resta de futbolistes, al contrari, em sembla una selecció molt, molt homogènia, però tenint un jugador d'aquest nivell amb tant recorregut per davant, jo crec que sí. Vaja, no dic que Espanya guanyi tots els Mundials ni totes les Eurocopes, però sí que m'imagino una Espanya com ara França, que al voltant de dos o tres jugadors molt bons surt com a favorit a tots els tornejos. Després passarà el que hagi de passar, però aspirant no serà.
1: Perquè, a més, Espanya no ha necessitat el Lamine més brillant. Ahir, no. Per exemple, De La Fuente sí que va dir que ha tingut altre compromís defensiu, no en marxar del Mundial, perquè a vegades quan hi ha tantes esperances, si no et surten bé els partits, pots allò començar a dubtar de tu mateix. En canvi, Lamine no ha dubtat d'ell mateix, tot i que no li han sortit les coses tan brillants. O, per exemple, no ha utilitzat Pedri. Ha estat suplent Pedri en els últims partits, que això, diguem que és un luxe en els dos casos.
12: És un luxe el cas de Pedri, jo diria que justificat, perquè Pedri ja va acabar la temporada molt malament amb el Barça. No estic segur si no va acabar de recuperar bé de l'última lesió o és que va acabar fos, però en aquest Mundial no hem vist Pedri. És veritat que en els minuts que va jugar ahir, a mi em sembla que va tenir un pes important en l'acabada d'empenya, perquè quan entra Pedri el marcador encara era d'empat a zero, i jo crec que va ajudar a fer més fluid el joc de la selecció espanyola. El cas de Lamine és indiscutible, que no hem vist la millor versió de Lamine. Jo crec que era molt difícil veure-la, perquè venia de 2 mesos parat per culpa d'una lesió, i per més que ha anat agafant rodatge durant el Mundial, doncs, vaja, jo crec que és evident que no hem vist la millor versió. Ara, entre dir que no hem vist la millor versió de Lamine i dir que Espanya ha guanyat el Mundial sense Lamine, jo crec que hi ha una gamma de grisos que cal... que no és... Que és just ponderar, és a dir, que Lamine no ha estat el jugador desequilibrant que ens té acostumats en tots els partits, és evident, i que Lamine no ha tingut intervenció, per mi és fals, perquè, per exemple, el penal que provoca contra França és el factor determinant del partit. I així com contra Bèlgica fa una primera part que per mi és de bandera, el que passa és que és veritat que el partit s'acaba decidint a la segona, però... Vull dir que no és just fer veure com si Lamine no hagués anat als Estats Units. Jo crec que el que passa és que el paràmetre d'exigència que imaginem en Lamine, un cridat a ser segurament el millor del món en els pròxims anys, doncs és més alt que el que hem vist.
1: I s'ha fet molt viral aquesta imatge de l'abraçada entre Lamine Yamal i Leo Messi, un Leo Messi que estava assegut a la gespa després de la derrota, que s'aixeca i s'abraça amb Lamine Yamal, un Messi que és veritat que no va tenir molt protagonisme a la final, perquè Argentina no va tenir la pilota, però que ha fet un Mundial espectacular amb 39 anys. 3 finals de Mundial, una guanyada, 2 perdudes, i tothom reconeixent que ha estat el jugador, si no el millor de la història, de l'última època segur, i un dels millors de la història. Punt final al seu capítol amb la selecció argentina?
12: Jo crec que només ho sap ell. Jo sí que et puc dir, com a aficionat al futbol i fan incondicional de Messi, és que m'agradaria que fos l'últim Mundial de Messi, però a la vegada per mi ha estat el millor d'aquest Mundial. Llavors, sé que estic proposant un sense sentit, que és que un tio de 39 anys per mi ha estat de llarg el millor del Mundial, i a la vegada crec que el millor, vaja, des d'una mirada egoista, jo crec que Messi aquest Mundial ha deixat tot el que li quedava. Jo ja ho pensava del de Qatar, però mira, 4 anys després encara ha tingut capacitat per fer això que ha fet, que per mi és un canal futbol i a la intel·ligència. jo espero que no el tornin boig i que el facin veure que d'aquí 4 anys... A mi m'agradaria que Messi... A mi m'agradaria recordar Messi, tot i la derrota, com el que l'he vist en aquest Mundial. Ara, què passarà? No ho sé, perquè ja et dic que fa 4 anys, el dia que va guanyar el Mundial a Qatar, jo estava segur que plegava, i mira...
1: Doncs veurem què és el que fa Leo Messi. Efectivament, només ho sap ell. De moment el que sabem és que Leo Scaloni, tampoc no ho va dir amb totes les lletres, però sí que va dir que fins al desembre té contracte i després d'aquest contracte va deixar entreveure que ho deixarà.
12: Fa pinta de final de trajecte,
1: sí, d'etapa,
12: gairebé diria que d'una generació. De l'anterior Mundial ja va plegar Di Maria, però vaja, de Scaloni, de la vella guàrdia d'Argentina, jo diria que el sentit comú diria que és final de trajecte, però... La veritat és que les seleccions, especialment les seleccions sud-americanes, hi ha un component tan bèstia d'emotivitat que és, jo crec que és impossible de preveure.
1: Doncs és el resum del Mundial amb el Jordi Costa. Jordi, gràcies i bones vacances, que comences vacances. De fet, t'hem robat una estona de les teves vacances.
12: Cap problema, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies i bona tarda. Sobre el tema futbolístic, no sé si teniu alguna cosa a dir, si heu seguit molt el Mundial, si no, si esteu d'acord que la selecció espanyola ha estat la mereixedora del títol, sobretot amb les eliminatòries.
13: Però no ens enganyem, el més important d'aquest Mundial és el que ha parlat ara el Jordi Costa, és el final de Leo Messi. En aquest sentit, jo crec que Leo Messi és un grandíssim heroi del futbol i que es mereixia el que va tenir ahir, que va ser un funeral viking. Llavors, Espanya li va donar el funeral d'heroi que es mereixia.
1: Algú pensarà que es mereixia un títol.
13: Bueno,
9: segurament...
13: El partit d'Egipte, el partit de Suïssa...
1: No, i la final és clarament de color espanyol.
13: Però el problema de Suïssa i d'Egipte és que van guanyar. El gol d'Egipte anul·lat és... Bueno, en fi, és Messi, l'estimem molt, ens agrada molt que hagi arribat fins aquí, però ja cada cop que estava costant més, perquè tot l'equip estava molt pensat perquè ell... amb les forces que li quedaven i en els darrers 10 metres pogués fer la seva màgia, el que va fer amb Anglaterra, no? Que en 6 minuts es carrega tot l'equip, ell, i solventa el partit. I va ser fantàstic, va ser fantàstic. Però...
6: Aquest és el tema, que quan es produeix la màgia Messi, es produeix. I no tinc la sensació que hagi passat el mateix amb Lim Yamal durant aquest Mundial, tot i que en termes col·lectius i de selecció ha estat amplíssima per molta distància la millor i de compenetració entre els jugadors i d'estratègia i d'intel·ligència, com deien, no hi ha cap mena de dubte. Ara, si ens posem a dir, jo sóc un americà que no en sé de futbol i ahir vaig a veure la final i em diuen, aquest és el successor del Messi? Bueno... M'explico, és a dir...
13: És que jo crec que aquest plantejament...
6: La màgia...
13: plantejament no és just.
6: No, jo no dic que sigui
13: no
6: just.
13: No és just i el propi Lamine Yamal no el vol.
6: Bueno, d'acord, que no ho vulgui, però jo, és que però... jo és el que penso. Jo tinc la sensació que ahir al partit, Lamine Yamal va ajudar tant com va ajudar, però a nivell de màgia i de dir, escolta, quina creativitat, quina manera de resoldre una cosa que ningú s'esperava, això no va passar i no passa res. A nivell de Messi, ahir tampoc, però... Però no és allò que diguis, mira, ja tenim un nou Messi, com a mínim pel que fa al partit d'ahir.
9: No, jo crec que l'avantatge que ha tingut Espanya és que ha estat un equip. Més que unes individualitats, realment ha jugat
13: molt cohesionat.
9: Sí, ha estat un equip.
13: I, per exemple, Lamine Yamal ha defensat molt i molt. I la gran diferència entre Mbappé ha marcat molts gols, però Mbappé...
9: Espero que ho faci el Barça, també, a Marcos.
13: No baixa a defensar.
1: Fins ara ho ha fet.
13: Ni amb el Madrid ni a la selecció.
9: Fins ara ho ha fet. Fins ara Lamine ha estat un jugador compromès, en tots els sentits, era per posar-li una miqueta d'ironia. Però és cert que des d'aquest punt de vista ha estat el millor. Una altra cosa és que hi ha gent, uns quants, que no volíem que guanyés Espanya. Però aquest és un altre debat, que si vols hi entrem.
1: Ara.
9: Ara? M'espero?
1: No.
9: Digues.
1: No ho sé.
9: És que sembla que tothom vulgui que guanyés Espanya, però... Digues, Òscar, perdona, no, he detallat.
1: Deia que hi havia gent que, efectivament, hi volia que Espanya perdés, però també aquest Mundial hem vist i sentit coses com aquestes.
14: Avui és un dia d'una alegria compartida. Em refereixo a l'èxit assolit ahir per la selecció espanyola, una victòria inolvidable, una victòria més enllà del marcador. Un exemple, crec que important i extraordinari, tant dins com fora del camp. No? Dins del camp, amb un treball d'equip, amb talent determinant també provinent de Catalunya, no persones catalanes han participat d'aquest equip i també un talent fora, un èxit també fora del camp, en el sentit que molts pobles i ciutats de Catalunya que es van poder seguir el partit d'ahir al vespre, doncs es va fer gent jove, gent gran, famílies senceres, amb civisme, no?
1: Això, un president de la Generalitat felicitant a la selecció espanyola pel Mundial, però també en moltes ciutats de Catalunya s'han viscut moments com aquest. Això és la plaça de Catalunya de Barcelona, aquesta mitjanit passada. Diversos municipis a Catalunya han posat pantalles gegants als carrers per seguir la final del Mundial. I hem vist un suport molt considerable a la selecció espanyola, no només ahir a la final, sinó també durant el Mundial. Moltes samarretes d'Espanya, moltes pantalles gegants, en alguns, a més, municipis governats per Junts per Catalunya o per Esquerra Republicana, no només socialistes, que també. Volem analitzar-ho, a banda d'en vosaltres, amb el politòleg Jordi Muñoz. Jordi, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
1: Aquest seguiment més o menys massiu de la selecció espanyola de futbol ha sorprès alguns catalans. Això vol dir que la societat catalana s'ha espanyolitzat de cop? Sempre hi han estat, però no ho exterioritzaven tant? És que no hi ha tant espanyolització, sinó que hi ha simpatia per uns jugadors? Es pot fer una tesi d'això o no?
0: Bueno, se'n podrien fer moltes. Necessitaríem una mica més de dades, però en general jo crec que aquí coincideixen diversos factors. El primer és que el significat d'aquesta selecció és una mica més polisèmic o matisat que el que havien tingut altres seleccions, tot i que ja havia passat en alguna Eurocopa i en algun Mundial previs, que està farcida de jugadors catalans, de jugadors del Barça, etc, etc. El segon és que efectivament n'hi ha una tendència a un repunt d'identitats espanyoles, sobretot entre la gent jove.

0: paper. Al final, crec que la selecció espanyola és una mica, com deia aquell, un significante vacío, en el sentit de que és un símbol que diferents persones o diferents sectors el farceixen del que volen. Per alguns reflexa la diversitat i la plurinacionalitat de l'Estat, per altres reflexa una espanyolitat més tradicional, per alguns reflexa una manera específica d'entendre el futbol que està molt vinculada a la de la Masia i la del Barça, etcètera, etcètera, no? És a dir, diferents sectors projecten coses diferents sobre la selecció espanyola, i això és un dels punts forts que té com a fenomen de masses.
1: També pot haver una desmobilització de ser independentisme i, en canvi, una pèrdua de vergonya d'algun espanyolisme que no té ara manies per sortir amb la samarreta d'Espanya, que igual fa uns anys sí que el tenia.
0: Sí, això és una hipòtesi interessant, o sigui, que l'independentisme està menys mobilitzat ara del que ho estava en els anteriors moments en què Espanya ha guanyat mundials o eurocopes. És una evidència que l'espanyolisme o que els sectors més espanyolistes tenen menys manies en expressar la seva ideologia en públic o exposar els seus símbols, és una hipòtesi interessant, diguéssim, no? És veritat que en algun moment, sobretot cap al final del procés, es va produir, diguem, algunes mobilitzacions importants de l'espanyolisme. Jo, de tota manera, no sobreinterpretaria en aquest sentit la connexió entre l'efusivitat per la selecció espanyola i l'espanyolisme polític, diguem-ho, una cosa més, més política, perquè és veritat que n'hi ha sectors que clarament fan el link, no?, entre una cosa i l'altra, i per als quals és una oportunitat de construir nació espanyola i de construir identitat espanyola, etcètera, etcètera, i n'hi ha altres per als quals això no té aquesta connotació, no? I com deia també, la bandera espanyola ensenyada en el context d'una final d'un mundial no té el mateix significat, encara que sigui formalment el mateix símbol, però no té el mateix significat que la bandera espanyola brandada un 12 d'octubre, per dir alguna cosa.
1: I això fa que veiem gent que digui cobertament que és independentista, però que, en canvi, en aquest mundial ha donat suport a la selecció espanyola, doncs perquè hi ha jugadors del Barça, perquè hi ha jugadors catalans, perquè, pel que sigui.
0: Sí, perquè és un fenomen de masses que és molt atractiu, i l'efecte en molts processos socials es donen l'efecte del carro guanyador, no? Quan n'hi ha una opció guanyadora, arrossega gent, perquè és una cosa que provoca benestar i un cert plaer anar amb qui guanya, no? I apuntar-te al carro guanyador. Això passa en política, passa en les amistats, passa en els esports molt clarament, i passa en molts àmbits de la vida.
1: Però insisteixes que no s'han de treure conclusions polítiques del que ha passat aquests dies amb la selecció espanyola.
0: Bueno, jo he mirat enrere a les victòries del Mundial del 2010 i de les Eurocopes del 2012 i 24, i no hem vist en cap d'aquests episodis anteriors, en els quals també hi va haver celebracions i molt de seguiment a la televisió i molta alegria social, diguem. I en cap d'aquests casos vam veure un creixement de les identitats espanyoles a Catalunya, no? Potser és més un reflex d'una identitat espanyola que existeix i és molt consistent a Catalunya, que no pas un motor que generi noves identitats, si més no en el curt termini o si més no fins ara. No sé en el futur què passarà, si l'any que ve es fa un estudi de l'any 2026. Serà interessant de veure.
1: Doncs ho analitzarem quan es faci aquest estudi. Jordi Muñoz, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Molts elements per la reflexió, a veure com ho veieu.
2: Jo realment sento enveja del que van sentir ahir els espanyols. Ho reconec. És a dir, jo porto des de... sabeu, dels anys que tinc, no cal que els digui, veient mundials i eurocopes en els quals no sé qui animar. És a dir, no em sento identificat en cap equip i a mi m'agrada sentir-me al futbol, m'agrada sentir-me d'un equip, soc del Barça i m'agrada aquesta comunió i poder-ho celebrar, i no puc. I per tant, mai animaré a un equip o un país que no deixa que pugui jugar la meva selecció. És tan fàcil com això, la meva selecció catalana, per deixar-ho tot ben clar. M'agradaria que hagués passat aquest Mundial, Anglaterra podia haver-se enfrontat contra Escòcia. Genial! Plurinacionalisme, pluri el que vulguis. El mateix primer ministre, Stramer, a la semifinal contra d'Anglaterra contra Argentina, va demanar als escocesos i als irlandesos directament que animessin la selecció. Cosa que aquí és impensable, és a dir, perquè ja tenen molt més entès aquesta definició, que es tracta de nacions, països, estats diferents. Aquí us imagineu Pedro Sánchez dient als catalans i als bascos animeu a Espanya?
3: No. Però és que la comparació amb el,

0: Ah, la no. comparació amb el Regne Unit és...
1: Sí, però ara estic parlant de futbol.
0: Absolutament diferent.
1: Estic parlant simplement de futbol...
0: Ja, però la identitat nacional és totalment diferent.
1: Depèn, no ens ho han deixat provar-ho aquí. Quina identitat nacional tenim. Si ens haguéssim fet un referèndum, et diria quina identitat nacional tindríem.
2: És més, hauríem pogut guanyar el Mundial, perfectament.
1: Exacte, fixa-t'hi. Fixa-t'hi tots els jugadors que s'hi han tret a Espanya. És a dir, l'únic que demanat és... Deixeu-nos jugar de... Deixeu-nos com Regne Unit. I, si vols, no parlem de política. Política i futbol sempre estan lligades. I em diràs que és molt diferent. Però si tu et deixen jugar una selecció escocesa, Eire, qui vulguis, per què no pots jugar a Catalunya? I al País Basc. I qualsevol altra nació que vulgui. És la meva pregunta que fa 50 anys que em persegueix i que, per tant, doncs, ahir fa que anés amb Argentina, en aquest cas perquè hi havia Messi, però altres dies vaig anar amb Cap Verd, amb Bèlgica, en França em va costar una mica, però també vaig anar-hi, però no me'n vaig sortir.
0: Bueno, sí. Però jo crec que el fenomen que es produeix, bàsicament, reflecteix el que Catalunya també és això. Hi ha una gran part dels catalans que se senten tant catalans com espanyols i que no viuen això com d'una manera dramàtica. I
3: però, sí. Ahir hi havia pantalles gegants amb moltíssima gent a Barcelona, a Sabadell, a Mataró, hi havia moltíssima gent. Estava a tope i hi ha hagut
1: completament legítim. Jo això no ho he criticat, Marcos.
0: Però, i a més, això també surt en les enquestes. És possible que... Jo que em sento tan català com espanyol i que no visc això amb un drama, per mi això no és, per mi això no és cap drama. Però és veritat que sóc més bé un tio manta. A mi, jo ahir no vaig sortir a celebrar res. Estava tothom allà a travessar les Corts, o sigui, no estava al fòrum, hi havia 30.000 persones, escolta, estava tothom pitant allà al cotxe, no sé què, a la una de la matinada. Escolta, jo...
3: Deixa'm dormir, escolta, no?
1: Exacte, que no arribem als penals, que demà vaig aixecar aviat.
0: Jo sóc un... Escolta, però és veritat que aquest cos social molt sovint no té la visibilitat que dona l'alegria de guanyar un Mundial. Però fins i tot, des del punt de vista de ser català, aquesta victòria és fantàstica. Nou catalans a la selecció. No només nou catalans, el que ha dit l'Empar. Una selecció que ha comprat des de fa molt de temps... des de l'època de com es deia l'entrenador del tiki-taka, com es deia?
3: Luis Aragonés,
0: perdona, és que sortia Luis Suárez i ja, no, Luis Suárez Aragonés, no és. Des de Luis Aragonés, que ha comprat la filosofia de la Masia, del Barça, del TOC.
1: Però si no t'he dit això, saps què em fa gràcia? I deixo la paraula a en Jordi, que estic agafant massa possessió de minuts.
3: De la pilota.
1: Quan és el tiqui-taca d'Espanya, és genial. Ara, quan el fa el Barça en Pep, la premsa espanyola era avorrit, tediós, futbol poc vertical. El mateix amb Cubarsí. Si sembla que ara hi han descobert el millor central del món. Quan jo amb el Barça recordo eliminatòries de Champions, Marca, Diario AS, altres ràdios espanyoles, diuen aquest defensa és massa fluix, no defensa bé, volem Hussein del Madrid, volem gent con raza, no bueno, que jugui la pilota. I ara, oi, carai, que bo que és. Curiós, la comparació.
0: Bueno, però sobretot perquè, escolta, quan tu guanyes, clar, és que a la gent li agrada guanyar.
2: No, clar, evident.
0: Tres
2: coses. Primer, des del punt de vista més de la ment que està personal, ja sóc una persona amb l'estelada del balcó, i mai sé què pensa la senyora al pis del davant, no penja mai res. I jo ja estava mirant com passava la gent amb les claxons i tot això, i vaig sortir al balcó, i va sortir la senyora del balcó al davant, i em va mirar als ulls, balcó per balcó, i em va dir, viva Espanya! Sí, dic, això també...
1: Amb rancúnia?
2: Amb rancúnia.
1: Que sí?
2: Perquè ell em suporta l'estelada cada dia.
3: Devia pensar, jo aguanto l'estelada cada dia, avui em toca a mi.
1: Avui et toca a tu!
3: Em revenjo.
2: Exacte. No? Això com a anècdota. Però després, hi ha més amb anàlisi sociològic, polític, que és, escolta, imaginem que hi hagués un referèndum sobre el tema, Argentina, Espanya. Però clar, no hi ha una tercera opció. No hi ha una tercera opció que fos Catalunya, que fos Espanya, però... No, és o aquesta o l'altra. Davant d'aquesta disjuntiva, fins i tot puc entendre que molts independentistes diguin Espanya. Perquè no hi ha més És una o l'altra. Llavors puc entendre que fins i tot persones que voten sí al referèndum o el que sigui, diguin, doncs, aquesta vegada vaig a l'Espanya perquè vull guanyar, perquè jugar al Barça, per molts factors. Ho entenc perfectament i gairebé fins i tot trobo sa. Jo no és el meu món, jo prefereixo, estic amb la reivindicació del Marc, que és que a mi, si em prenen jugadors, és Espanya, no és Argentina. Argentina no em pren el Messi, diguéssim. I en aquest sentit, només analitzar, desdramatitzar el fet que hi hagués tant seguiment ahir, perquè em sembla fins i tot comprensible. I després el factor Illa, que és el que a mi em preocupa més, que és, estem parlant d'un president que sempre havia dit, escolteu, durant el temps del procés es va dividir massa la gent i no es van tenir en compte una part de la societat catalana, se la va ignorar. Jo li aconsellaria aquests vamos i aquests vives i tot això que fa ell i Collboni que els moderessin una mica, perquè estem parlant d'un pràctic 50% de la població a qui podrien no representar amb aquestes anades de... aquestes anades d'eufòria.
0: Però és que no és el 50% de la població. És que no és fent
2: bueno,
0: trampes.
2: Posi un 40, és igual. Estem parlant del govern de tothom, eh?
1: Una part.
0: No, però, no.
1: Tot i que tampoc et sorprèn el que diu Illa, perquè prové d'un partit que és espanyol i per tant se senten espanyols.
0: I a més a més el PSC representa això. I es presenta a les eleccions representant.
2: Era el govern de tothom, que era tan equànime i tan comprensiu.
0: Es presenta a les eleccions explicant que és compatible i legítim sentir-te català i sentir-te espanyol. I per sentir-te espanyol no ets un mal català.
2: Ningú diu això. Només el 40% o 50% de la gent és independentista.
0: Illa representa això, i legítimament, molts veiem aquesta selecció que 9 catalans, 3 bascos, 3 andalusos, 2 madrilenys, 2 canaris. Fantàstic! Quin problema! I a més, hem quedat campions. Hem quedat els millors del món.
2: Enhorabona a vosaltres, però a mi no em representa. Aquest és el drama, i ho sabeu perfectament. I Illa hauria de ser conscient que aquest conflicte encara existeix. Jo no dic que no hagi d'aplaudir, evidentment, si a ell li agrada que aplaudeixi, però intentar representar, en la mesura que pugui, l'estat d'ànim més o menys mig. I l'estat d'ànim mig no és aquest.
1: Bueno, no... Mira, Marcos, ja m'alegro que Pedri hagi jugat poc, vol dir que podrà jugar millor a l'inici de temporada amb el Barça.
0: Bueno, sí, però ahir va fer un gran partit. Jo crec que ahir va jugar
1: però...
0: bé,
1: o sigui... Està bé que no hagi jugat prou. I a mi com a culer, ostres, mira que marqui Ferran Torres, que no marca ni a porta avui del Camp Nou. Això hi vaig pensar. És que va sortir i vaig marcar a Ferran Torres. I marca Ferran Torres, evidentment. Que el comparem amb Iniesta, que és un sacrilegi.
3: Bé, escolta'm.
0: Bueno, ja, però...
1: Mira, l'únic avantatge és que si el Barça el vol vendre, 10 milions més, segurament.
0: Segurament.
1: Està bé.
0: Escolta'm.
3: Però escolta'm, qui no es consola no...
1: Ah, no, qui no es consola és perquè no vol.
3: M'ha quedat clar que cap dels tres no estareu pendents de les celebracions d'aquesta tarda, dos perquè per sentiment no hi toqueu i l'altre perquè li deu fer una mandra que espantarà.
0: No, i a més, no t'ho creuràs, però jo treballo. O
3: sigui, sí que m'ho crec,
0: no t'ho creuràs, però...
1: Però pots tenir la tele de fons, tindràs la tele de fons.
0: No, escolta,
1: jo... Marcos, no ho veuràs de fons?
0: Jo quan surto d'aquí m'he de posar a treballar. O sigui...
3: Molt bé, doncs aquesta tarda totes les celebracions, primer les institucionals, amb visita a la Zarzuela i després a la Moncloa, i després la festa popular, entre cometes, als carrers de Madrid, concretament a la Cibeles, si faltava alguna cosa, per palmar-ho més amb el Madrid. Ja no és Colón, que és on van celebrar-ho...
2: Que no érem cocapital.
1: No
2: érem cocapital.
1: I podrien anar a Neptuno, també.
3: Podrien, no ho tenen molt lluny, Cibeles i Neptuno.
1: Però
3: no,
1: van a Cibeles. Madrid, una mica Madrid.
3: 16 minuts i seran les 4. Fem una pausa, perquè han passat més coses a banda del triomf d'Espanya al Mundial.
4: Catalunya migdia.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
8: Sona el nou Micra.
7: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Catalunya migdia.
10: Qui diu que a l'estiu no passa res?
11: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
10: El mercat del Barça de Flick. Els reforços del nou Barça sense Alexia.
11: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
10: La recomposició del Girona segona.
11: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
10: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
11: El sol o a l'ombra.
10: Escolta el Tot Costa.
12: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
13: L'estiu és...
8: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
13: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu.
14: L'estiu ets tu.
12: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Són 3:15, som al Catalunya migdia. Hem parlat molt d'aquesta victòria de la selecció espanyola amb el Jordi Cabré, el Marc Bataller i el Marcos Lamelas, però deien que han passat més coses. Per exemple, avui, a la primera hora del matí, el president Salvador Illa ha fet el seu primer canvi al govern, quan pràcticament arriba a la meitat del seu mandat. És un canvi petit, pràcticament és un retoc, que es limita només a la Conselleria de Drets Socials i Inclusió. Surt del govern la fins ara titular, Mònica Martínez Bravo, i entra el que fins avui ha estat el seu segon, l'exdiputat Raúl Moreno. El president Illa ha enmarcat el relleu en un context de continuïtat.
15: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
3: Fons de l'executiu expliquen que el canvi l'ha demanat la mateixa Martínez Bravo per motius personals i l'oposició insisteix que calen modificacions més àmplies de l'executiu. De fet, fa mesos que hi havia rumors que hi podia haver una remodelació de l'executiu, però no d'una conselleria, sinó de diverses conselleries, i fins i tot hi havia travesses de veure quins consellers podien sortir del govern. No vol dir que no passi, igual després de l'estiu pot passar, però ara mateix el que ha decidit el president és canviar només una, i és la consellera Martínez Bravo, que ho hauria demanat ella per raons personals. No sé si us ha agafat de sorpresa, si us ho esperàveu, o si esperàveu alguna cosa més àmplia i no només una única conselleria.
1: Jo esperava alguna cosa més àmplia, sobretot tenint en compte que la portaveu Sílvia Paneque segurament serà la candidata de les eleccions municipals a Girona, i per tant el rum-rum a Palau era que quan hi hagi aquest canvi, doncs hi hagi una remodelació que pogués afectar altres conselleries. Fins i tot també es parlava de la Conselleria de Salut, que en aquests moments Olga Pané està de baixa per haver-se trencat la cava i que no sabia ni si tornaria. Ara hi ha gent que em diu que sí, que segurament tornarà, però realment quan aquest matí he sentit el que s'anunciava remodelació, jo pensava, doncs, hi haurà alguna cosa més, i allò típic que es fa a l'estiu perquè no se'n parli gaire, i tornem al setembre a arrencar.
3: Home, si busqueu un dia perquè no se'n parlés gaire, avui era un bon dia,
1: era un bon dia.
3: Perquè amb la victòria de selecció espanyola se'n parla poc.
1: Fins a dir que habitualment, quan són aquest tipus de crisi de govern que no voles que se'n parlin gaire, es fan a finals de juliol, agost, i per tant, des d'un punt de vista, per exemple, dels municipals, si realment Paner queda a ser la candidata, ja triga a sortir del govern, segurament serà al setembre. Si és la candidata, repeteixo, que tot apunta que sí, i veurem si després hi ha més remodelacions. I de qüestions personals no s'han explicat els motius, però sí que és cert que aquesta era una consellera, recordem que hi havia certa polèmica, que vivia a cavall entre Madrid i Barcelona.
3: Però diguem, la seva agenda era de dilluns a dijous.
1: Exacte, perquè havia rebutjat, avui ho he buscat, un 86% de les invitacions que s'havien fet per fer actes de divendres a diumenge. I jo, des d'un punt de vista com a govern de la Generalitat, un conseller que no hi és els caps de setmana, deixem-ho en stand-by.
2: Sí, en aquest sentit, llavors els motius personals serien o bé aquests, o també tots els escàndols que hi ha hagut pel que fa aquells abusos als infants de Gaia, no? Que representa que està encarrilat, però en qualsevol cas va ser gros, i m'imagino que això et pot afectar com a gestor. I no entro en els factors personals perquè segur que tenen a veure amb una cosa prou íntima que no he volgut explicar, però és una conselleria prou important. Estem parlant de serveis molt, molt bàsics, no només del tema de la infància, sinó també cada cop més el tema de la dependència de la gent gran, que més val que s'inverteixi, més val que s'ordeni, perquè realment les cues són interminables, no hi ha... És com si el servei no existís, de tant que els hagi mort gent pel camí, no? I per tant, sí, qualsevol cosa que pugui servir per donar-li un revulsiu fantàstic, però sobretot, més finançament, i si la sanitat i l'ensenyament són la primera i la segona despesa de la Generalitat, confio que aquesta sigui la tercera, de manera molt destacada també en el futur.
0: La marxa de Mònica Martínez Bravo no ha estat prou explicada. Per tant, no podem calibrar perquè es produeixi el canvi ara. Junts ha sortit dient que volien més canvis. Ja recordo que hi havia tres conselleres reprovades, l'Esther Niubó, la Paneque dues vegades, i després...
2: la Rodalies, les Morangs...
0: I la Núria Parlon, per al tema de les assemblees de professors en les que van infiltrar Mossos d'Esquadra. Però jo crec que els canvis no aniran per aquí. És a dir, si n'hi ha canvis, no aniran per aquí. Que Paneque marxarà, tothom ho dona per fet. És estrany que no hagi marxat ja, perquè tindria sentit que marxés ja, perquè, a més, Paneque està fent molts actes en cap de setmana i no en cap de setmana a Girona.
1: Perquè està allà.
0: És a dir, per tant,
3: i es va presentar a les últimes eleccions a les municipals i va fer un bon resultat. És veritat que no va governar,
1: va guanyar
3: les eleccions, però no va poder
0: llavors,
3: fer una majoria.
0: Llavors, la lògica diu que Paneque deixarà l'executiu. Per què no s'ha fet... hauria estat un bon moment per canviar Paneque abans de l'estiu? Sí. Potser no l'han canviat perquè no tenien el relleu encara lligat. No...
1: Estrany. Bueno, seria estrany, eh?
0: Sí, bueno, no és la millor consellera.
1: Acaba, si vols.
0: Hola, et dono un territori. No és l'alegre. A mi, què vols que et digui? Si rebés la trucada del president dient et dono un territori...
1: Diries que no?
0: Podries
1: una consellera més Maria.
0: No.
3: Sempre s'havia dit que Interior era la més complicada.
0: No.
3: Ara és veritat que Territori té uns...
1: Ja tens rodalies allà.
3: De fet, els comuns el que demanen és que es desglossi aquesta conselleria i que es parteixi, i que no sigui tan gran i que no tingui tants pals.
0: Ja, bueno, però llavors s'hauria d'aplicar el raciocini i eliminar conselleries que tenim ara que no tenen cap mena de sentit.
2: Va tenir també una política lingüística, home.
1: Sí,
0: exacte. No, però tenim conselleries que són direccions generals inflades. Llavors...
3: Però desenvolupa.
1: Però digues noms.
0: És que no voldria...
1: No vull tirar la pedra a la mà, Marcos.
0: És que és l'últim. He portat galetes, és l'últim programa.
1: Però això ja ningú se'n recordarà la propera temporada.
3: És l'últim programa del Marcos, del Marc i del Jordi. Nosaltres estarem fins divendres, eh? Vull dir, el programa n'hi ha fins divendres.
2: Estàs a punt de dir les embajades en l'exterior.
0: Estic pensant que Esquerra, quan va pactar la investidura... va pactar una sèrie de conselleries...
1: Una conselleria estàs parlant, que ja era la legislatura anterior? Pregunto.
0: Jo crec que les conselleries que n'hi ha ara...
1: Ja va dir en Jordi, política-lingüística...
0: Esports, no té cap mena de sentit. Política-lingüística, no té cap mena de sentit.
1: Marcos,
0: i si m'apures, igualtat, tampoc. És a dir, tenim conselleries que són aparadors, però que la pràctica
1: És que sabíem que ho diria, al final.
0: La pràctica són direccions generals.
1: Però és que podries generals. Dir de qualsevol altra qüestió. Ja, si
2: l'única cosa que puc estar d'acord és que si fas una conselleria està ben dotada. Això sí. És a dir, no pots disfassar del nom de conselleria una cosa que potser a nivell de mitjans no entén.
0: No, però escolta, però és que, de veritat, en sèrio, posem l'exemple d'igualtat.
1: I feminismes.
0: Igualtat i feminismes. Surt la sentència del Dani Alves. I queda lliure. I diu la consellera, no puc opinar perquè m'estic llegint la sentència.
1: Va opinar després, Marcos, no siguis així.
0: Escolta'm, i des de llavors no ens ha pigut res. No. Fantàstic. Escolta'm, em sembla fantàstic. Però,
1: estàs fent demagogia i ho saps.
0: No.
1: I podríem buscar
0: més exemples.
1: I tant.
0: Ho sento. Hi ha conselleria, és a dir, molt sovint tenim una administració que gasta massa.
1: No esteu les ambaixades, encara?
0: Massa. Escolta, per mi...
1: No, pregunto, però ho ha fet en Jordi i jo repregunto, si vols,
2: no,
1: també.
2: Sí, clar, escolta.
0: Ja sé que molt sovint, Marc, pots tenir la tentació de buscar en mi les obsessions de Ciutadans, però no...
1: Això t'ho has dit tu?
0: No.
1: Si tu dius pregunto.
0: No, escolta, a més, escolta, al final les ambaixades han estat molt poscales. Sempre ha estat...
1: Massa
0: qüestió,
1: poc, segurament.
0: És a dir, això... Però tenim una administració que gasta massa. I gastem amb massa alegria. Hem tingut uns anys molt bons, amb un superàvit
1: Marcos,
0: fiscal.
1: No podem dir mai que un govern gasta massa.
2: En el
0: sí,
2: que més discrepo... No, sí,
0: sí
2: que es pot
0: que
2: dir, això.
0: Sí,
1: es pot dir amb certes qüestions.
0: Però
1: què faries? Tenques certes conselleries per posar... Unes conselleries que tenen un pressupost minso, que no et servirà de res.
0: Hem de gastar d'una manera més racional. I tenim una despesa pública excessiva.
2: Amb l'única cosa que discrepo és que sí que ara invertir bastants milions més i bastant també amb legislació i amb mitjans amb política lingüística sí que ho veig adequat perquè la situació és d'emergència. És l'única cosa en què discrepo. L'altre que ho trobo opinable, tema més de gestió i administrativa, etc, de si una cosa pot ser direcció general o no, en aquest moment de país sí que em sembla que el tema lingüístic pot estar prioritzat perfectament.
1: Sí, però Marcos, tenir una conselleria de feminismes és un missatge claríssim. I a vegades la política també és missatge.
0: Mira,
1: missatge claríssim a favor d'uns drets que durant molts anys han estat trepitjats. Igualtat i feminisme, i és el nom que diu. I a partir d'aquí, evidentment que has de tenir un pressupost, com deia en Jordi, per desenvolupar polítiques de gestió. Cert. Però dir que avui en dia és superflua aquesta consellera, jo no ho veig per enlloc. No té cap sentit.
0: Jo crec que pots tenir un govern compromès amb el feminisme, la igualtat i els valors fonamentals...
1: Però és que només faltaria que no estiguessis compromès.
0: Efectivament, però no fa falta que tinguis...
1: Algú ha d'impulsar aquests valors.
0: No.
1: Qui l'impulsarà?
0: Que tinguis aparadors que generen...
1: No és cap aparador, Marcos. Totalment. Dic que una conselleria de feminisme és un aparador, crec que l'únic que ho fas és pel titular i pel títol, perquè diu feminismes, però és que és una conselleria en la qual s'han portat endavant projectes, s'han portat endavant avançament de drets fonamentals, i per tant ha de continuar aquesta situació.
0: Escolta'm, però és igual, passa igual a la conselleria d'esports. Què fa la conselleria d'esports?
2: És a dir, puc entendre el missatge escolta, una conselleria crea un relat i, per tant,
1: i per tant hi ha de ser.
2: Es destaca a nivell d'imaginari públic, que això és important. Sí que és veritat que a mi em costa més, durant aquesta legislatura, enumerar els triomfs o les polítiques reals que s'han dut a terme. Això és, també pot ser veritat, les dues coses són compatibles.
1: Sí. I esports, un altre missatge en el qual porten anys i panys tot el món de l'esport demanant que hi hagi una conselleria que estigui ben dotada, amb la qual hi ha milers i milers de persones en aquest país que fan esport, començant des de nens base fins a equips federats en tots els sentits.
2: L'acord de legislatura deia que aquesta conselleria s'havia encarregat de promoure les eleccions catalanes.
1: Sí, correcte.
2: Que hi havia... Això tampoc s'està fent notar massa.
1: No gaire. En Marcos és per això que no hi està d'acord, segurament, amb aquesta conselleria. No sé si ho recordava, aquest aspecte.
0: De veritat, però això es pot fer amb una direcció general, perfectament.
1: No, és el mateix. No tens el mateix pressupost, no tens els mateixos recursos, etc. És cert que abans hi havia una secretaria general de l'esport, que és més que una direcció general. Però en aquest cas, tornem allà mateix. Si et crees una conselleria, evidentment el que tenies pressupost per desenvolupar aquelles pràctiques o polítiques que vulguis dur a terme.
3: Bé, en tot cas, no el convenceu, el Marcos, però
1: no, ja
3: avui
1: sabem,
3: el que tenim és un canvi en una conselleria. Veurem si n'hi ha més canvis o no en el futur. Ens queden 3 minuts. Avui fa 6 mesos de l'accident de Gelida, que va provocar aquella crisi de Rodalies en què fins i tot es va arribar a tallar el servei durant tots uns dies per intentar solucionar-ho. És veritat que ara Rodalies funciona d'aquella manera, i 6 mesos després encara hi ha més de 150 punts en què els trens han d'anar amb velocitat reduïda perquè no es pot permetre. Hem parlat amb alguns sindicalistes de Renfe que ens diuen que això ben bé fins al Nadal no hi haurà una certa normalitat en el servei, i fins i tot alguns diuen que més enllà de Nadal. Que 6 mesos després som allà on érem.
0: Sóc extremadament escèptic. Això, a part de que té un problema, com totes les qüestions d'infraestructures, la solució sempre és molt lenta. És a dir, quan tu afrontes un problema d'infraestructures, no només en trens, la solució sempre és molt lenta. No pots prometre solucions ràpides. El problema és molt greu, és un problema que s'arrossega des de fa molt de temps, que ha estat una política desequilibrada d'apostar per l'AVE i no per Rodalies, i no ha passat només a Catalunya, això és un problema general de l'enfocament que es va fer des del Ministeri de Foment i que clarament ara s'està pagant molt greu, perquè la mobilitat a la ciutat és molt important, sobretot si tens problemes de vivenda, i la mobilitat fa pitjor que els problemes de vivenda, i això tindrà una solució molt lenta.
1: Sí, el problema és que estem normalitzant aquesta nova normalitat. És a dir, tirem enrere el que havia passat.
0: Sempre ha estat així.
1: Sí, no. Però és que és molt trist. O sigui, aquesta casa l'any passat, el Trescat, va treure un informe que el 2025 només 2 dies seguits va funcionar tot bé a Rodalies. 2 dies seguits i 12.000 trens en retard. I estem tornant allà i... Bé.
2: En qualsevol cas, s'hauria de poder aprofitar la coincidència de color entre les dues administracions, atès que doncs, des de fa bastants anys que el ferrocarril funciona fantàsticament bé, alguna cosa passa amb la coordinació o amb el finançament o amb l'energia que s'hi posa a la gestió de Rodalies a Catalunya.
3: Doncs veurem. De moment, 6 mesos després, continuem amb 135. Són 135 els punts on encara els trens no poden anar a la velocitat que podrien perquè hi ha algun problema de seguretat. Jordi Cabré, Marc Bataller, Marcos Lamelas, gràcies a tots tres.
2: Bona tarda.
1: Bon
3: estiu.
1: Bon estiu.
3: Ens tornem a tornar. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 2. De seguida arriben les notícies de les 4 i després, ja sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio a l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, o els blocs informatius al 3Cat Info. Com dèiem, tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.
8: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Per tu, que l'estiu fas senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, com estem? Benvinguts a una nova edició del Rock and Classics, el programa que repassa en format monogràfic els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui us portem la vida i miracles i tots els èxits de Madonna Louise Veronica Chicchone, més coneguda senzillament com a Madonna.

Aquesta cantant, actriu i empresària nord-americana va néixer a Bay City, a Michigan, el 16 d'agost de 1958, de mare d'ascendència franco-canadenca i pare italo-americà. La família Chiccioni és originària de Pacentro, Itàlia. Des d'allà, el seu pare va emigrar cap a Amèrica per a ser enginyer de disseny de la Chrysler i, posteriorment, de General Motors. A finals dels 70, després de graduar-se, Madonna va rebre una beca de dansa a la Universitat de Michigan. El seu professor, Christopher Flynn, va dir-li que havia d'iniciar una carrera en el món de la dansa perquè tenia moltes possibilitats de tenir èxit. I ho va fer. A finals de l'any 77, Madonna va deixar l'escola i es va traslladar amb només uns diners a la butxaca a la ciutat de Nova York. Allà va començar a ser ballarina suplent d'altres artistes, com per exemple va ser suplent de les ballarines del cantant francès Patrick Hernández en la seva gira mundial de l'any 1979. Madonna va conèixer el músic Dan Gilroy i junts van formar la seva primera banda de rock que es deia Breakfast Club, on Madonna cantava, tocava la guitarra i també la bateria. L'any 80 va deixar aquesta banda i amb el seu exnòvio Stephen Bray com a bateria van formar la banda EMI. Aquesta banda va impressionar el DJ i productor Mark Cummings, que va presentar a Madonna a Seymour Stein, fundador de la discogràfica Sire Records, un dels segells de Warner Brothers. El seu primer single es va anomenar Everybody i va ser un moderat èxit de la música dance aquell 1982. El seu treball de debut va sortir l'any 83 a la llum, es deia Madonna i aquest era el seu èxit Holiday. Va ser tot un èxit a la llista Billboard 200, ja que va arribar al número 8 d'aquesta llista nord-americana. Però la seva veritable moment, el seu veritable èxit, va arribar al 1984 amb el seu segon treball, Like a Virgin. Aquest era el tema que li donava títol i que li va portar molts èxits a partir d'aquell 1984. Amén.

0: Després de l'impressionant èxit del segon treball de Madonna, que va arribar al més alt de la llista Billboard Hot 100, i després d'haver venut més de 21 milions de còpies del seu segon llarga durada, l'any 1986 tornava Madonna amb el seu tercer disc. Es deia True Blue i també va ser un èxit absolut. Se'n van extreure 3 singles. Els escoltarem tots perquè realment són temes fantàstics. Aquest va ser el primer d'ells, Open Your Heart.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Aquest és el segon. Tots tres singles van arribar al més alt de la llista Billboard Hot 100. Aquesta duia per títol Papa Don't Preach.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Aquest va ser un dels tres singles extrets de True Blue. Els hem escoltat tots. Live to Tell, en aquest cas, però, en una versió en viu, enregistrada en un dels seus concerts, en un recital anomenat Ciao Italia, que es va publicar en format vídeo alguns anys després. Avui estem disfrutant de la música de Madonna aquí al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, la bíblia del rock que et porta cada setmana a Esteve Llop.
0: Seguim amb el que va ser el següent èxit discogràfic de Madonna. En aquest cas no va ser un treball 100% propi, sinó una banda sonora, la de Who's That Girl, en la qual hi va col·laborar amb quatre temes. Això es publicava el 1987 i va ser un nou èxit de Madonna. Who's That Girl? Who's That Girl?

0: Madonna tornava a triomfar amb el seu nou treball. El quart llarga durada es va llançar l'any 1989. Aquest era el tema que li donava títol Like a Prayer. Un canvi d'imatge també, una Madonna que després d'anar sempre tenyida rossa tornava de morena i començava a flirtejar de manera bastant clara amb temes religiosos i també amb temes sexuals a la vegada. Per tant, va començar a tenir alguns detractors, sobretot en creients cristians i també doncs, sectors conservadors. Però això no va restar la seva popularitat, arribant a vendre més de 13 milions de còpies d'aquesta llarga durada. Encara un tema més des d'aquest fantàstic Like a Prayer.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.
0: Aquest va ser un altre single d'èxit, Express Yourself.

0: Madonna va entrar a la dècada dels 90 amb un petit canvi d'estil. Es va acostar encara una mica més cap a la música dance, com hem pogut comprovar en aquest single anomenat Vogue, que va fer furor a les discoteques d'aquell 1990. Des d'un disc que es deia I'm Breathless i que recopilava alguns dels temes inspirats en la pel·lícula Dick Tracy, en la qual hi va col·laborar com a actriu Madonna. A partir d'aquí comença un període que volem deixar una mica per alt perquè la qualitat musical creiem que va quedar bastant malmesa per l'acostament de Madonna amb la temàtica sexual que va comportar els següents anys professionals de la seva vida. L'any 1992 sortia el disc Eròtica, després van aparèixer un llibre amb fotografies explícitament eròtiques i de sexe directament, i l'any 94 sortia el disc Bedtime Stories, que intentava ser una mica més suau per a connectar-se amb el seu públic més generalista. Saltem, doncs, ja fins al 1998 per escoltar el següent treball de Madonna.
1: El teu DJ et punxa els èxits de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve.

0: lloc.
1: On dius que la va tornar la popularitat pel gran públic? Amb un canvi d'estil, doncs, molt més madur, més tranquil, sensual també, però deixant de banda explícitament el sexe. I això es nota en la qualitat de la seva música. El seu treball Ray of Light, publicat l'any 1998, va ser elogiat per tot arreu. Va rebre fins a 4 premis Grammy gràcies a temes com aquest que li van permetre despatxar més de 20 milions de còpies d'aquest disc. Un fantàstic tema que es diu Frozen.

0: Madonna tornava a la càrrega al setembre de l'any 2000 amb un disc molt ben elaborat, amb la col·laboració del productor francès Mirwais amb Zai, i amb temes com aquest I Deserve It. Ens portava, doncs, més o menys algunes cançons intimistes, però la gran majoria són cançons de música dance i amb un so molt modern i molt de pista de ball. Seguim amb més música de Madonna aquí al Rock and Classics.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Aquest va ser el seu següent single des de la banda sonora de Die Another Day, el tema que li donava títol, que així sonava l'any 2001. Era la banda sonora d'aquesta pel·lícula de James Bond, Die Another Day.

0: Estem esgotant els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a la nord-americana Madonna. Abans de marxar, us volem recordar les nostres vies de contacte. D'una banda, disposeu del correu electrònic.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: També ens trobareu a les xarxes socials, a Facebook i Twitter.
1: facebook.com/rockandclassics.estevallo.
2: twitter.com/rocknclassics.
0: Marxem amb el que va ser el desè àlbum d'estudi de Madonna, Confessions on a Dance Floor, i un èxit que l'any 2005 va debutar directament en el número 1 de les llistes d'arreu del món. Sembla ja anava, ni més ni menys, el tema Hang Up. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: 3CAT Info.
1: Ara són les 9, bona nit. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% de les tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. 4 dies després de l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia, el Tribunal de Comptes no aplica de moment la mesura de la 30ª d'ex als càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, entre els quals els expresident Carles Puigdemont i Artur Mas i el líder d'Esquerra Oriol Junqueras. El tribunal ha reactivat aquest procediment i ha anunciat als acusats que tenen 10 dies per presentar-hi al·legacions. Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja participarà en el Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. L'alerta per risc d'incendi s'allargarà tota la setmana i dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergència Centre, Girona, Terres de l'Ebre i Sud de la de Lleida. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 74 municipis. Un esclafit ha afectat aquesta tarda al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet. No hi ha hagut danys importants ni ferits, però els forts cops de vent han fet caure alguns arbres. Els bombers han fet una vintena de sortides. La guerra a l'Orient Mitjà amplia els seus fronts després que els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, hagin anunciat un bloqueig marítim a la sortida del Mar Roig per castigar l'Aràbia Saudita després del bombardeig a un aeroport iemenita. Mentre creixen les hostilitats entre Washington i Teheran, es manté oberta la via diplomàtica a través de mediadors. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. La víctima estava passejant el gos als afores del poble i algú la va atacar fent-li un tall al coll. Segons la policia, no hi ha cap relació entre el detingut i la víctima. I l'intèrpret Rosa Boladreras rep el Premi Teatral Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina per l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat en un acte al Teatre Romeva.
0: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol celebra en aquests moments a Madrid el títol del Mundial després de derrotar ahir l'Argentina. Els Reis d'Espanya han rebut l'equip a la Sarsuela i després ho ha fet Pedro Sánchez a la Moncloa. Ara està en marxa la rua pels carrers de Madrid amb festa final a la Font de les Cibeles. Mentrestant, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça. Aquesta setmana ha de ser clau per al futur de Marc-André Ter Stegen, que marxarà cedit a l'Ajax, i de Karim Adeyemi, que ha de ser oficialment blaugrana per 5 temporades. I en tenis, derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Yashi a Romania davant l'egípcia Mayer Sheriff per 6-4 i 4-0 quan la begurenca s'ha retirat per problemes físics.
1: Després d'una tarda i un vespre amb ruixats, tempestes, calamars i ventades al litoral i al prelitoral central i sud, la nit i la matinada serà estable però càlida i xafogosa. Mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts, entre altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i pols sahariana.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 9 de la nit. Soc el Marc Teixidó Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
0: 3CAT Info.
1: Doble revés per a la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El president de la companyia i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és l'empresa on l'expresident feia d'assessor, assenyalen directament Zapatero. L'impliquen en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. Ho fan en 2 escrits que han enviat a l'Audiència Nacional. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de contundent en fer-se pública la seva imputació a mitjans de maig.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Però en l'escrit, el que han fet arribar al jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de l'expresident Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. 2 mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per a Zapatero. I a principis del 2021 va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i xifra en mig milió d'euros els diners rebuts. El propietari d'Anàlisi Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats per rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero. D'altra banda, l'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit al dret a no declarar i només ha assenyalat que no coneixia Jessica Rodríguez abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella parella de Valós i el germà de Coldo García dels delictes de malversació i tràfic d'influències. I no deixem la plana politico-judicial perquè el Tribunal de Comptes no ha aplicat de moment l'amnistia a la trentena d'ex als càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentistes, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. L'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa pel Tribunal, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar sempre que els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això dona 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen del fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés 3CatInfo, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: Raúl Moreno participarà demà dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió aquesta tarda al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera sortint, Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dgaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista amb el repte de seguir reformant la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i millorar el sistema de dependència.
4: Sí, canvi de polítiques no, manteniment i estabilitat de les polítiques als objectius. Segon missatge. Una defensa encesa del servei públic.
1: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo a la Conselleria. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. De fet, l'oposició demana que els canvis de l'executiu vagin més enllà. Sentim el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, i el secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
7: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar...
1: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i que el govern està en una situació precària.
8: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
1: La líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha tornat a demanar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
9: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
1: La CUP ha demanat més canvis i ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació, Esther Niubó.
0: 3CAT Info.
1: L'alerta per risc d'incendi s'allargarà tota la setmana i dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergència del centre, Girona, Terres de l'Ebre i al sud de la de Lleida. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya, com també el nivell 3 per perill molt alt en 361 municipis de 34 comarques. També es manté tancat l'accés a 3 espais naturals, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous, malgrat que en algunes zones del sud del país està plovent aquesta tarda, bona part del territori acumula dèficit de precipitacions. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
5: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
1: A partir de divendres, l'entrada del vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. 38 municipis, d'altra banda, evacuats, 14 de confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest és el balanç encara provisional de l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara. El foc continua actiu i avui s'han continuat fent evacuacions i ordenant confinaments perquè les flames avancen atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. De fet, la Diputació de Sòria ja es prepara per prendre mesures perquè les flames avancen cap a aquesta direcció. Hi ha més d'un miler de persones evacuades.
10: Y ha sido una cosa muy rápida. Hemos tenido que coger lo justo y hemos salido pues con miedo. Le han llamado al por teléfono la alcaldesa y le ha dicho que teníamos que marcharnos.
1: 91 mitjans i més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Les flames estan saltant tallafocs de més de 40 metres que havien fet els equips d'emergència. Es tracta de l'incendi més greu a Castella-La Manxa. Mentrestant, l'incendi, que també es va declarar la setmana passada a l'Aragó, a Orés, ja està estabilitzat després d'haver calcinat més de 15.000 hectàrees. A casa nostra, un esclafit ha afectat aquest vespre al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat, sense causar danys materials importants ni personals. Els forts cops de vent han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Juli Escritxer, sotscap territorial dels bombers.
11: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
1: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, explicava que no hi havia cap avís ni alerta meteorològica.
12: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència ha sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevants.
1: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de nens que es fa a l'escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi. Al telèfon d'emergència s'ha rebut un centenar de trucades. A la Costa Daurada i a Barcelona s'ha fet marxar la gent de les platges i s'ha hissat la bandera vermella per la tempesta elèctrica. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys del municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil del crim. Lleida, Julià Albacar.
13: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
1: Hem arribat així al temps de l'àrea de serveis. És pràcticament un quart de 10 de la nit.
0: El temps.
1: Parlàvem de forta calor aquesta setmana. També parlàvem de l'esclafit que ha patit l'Hospitalet de Llobregat aquest vespre. Coneguem la crònica de la Gemma Puig.
14: Avui hem tornat a tenir un dia càlid, altre cop les màximes han tornat a enfilar els 40 graus o per sobre, 41 a Lleida, Alcarràs, 40 a Solsona, Sant Romà de Vella, 39 a Tàrrega, Vallfogona de Balaguer, calor, xafogó, pols sahariana, tots els ingredients d'aquesta canícula, però a més aquesta tarda hem estat pendents dels ruixats, les tempestes que han anat avançant des de primeríssima hora de la tarda, des de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, i han arribat a la costa central. Pel que fa als registres de precipitació, 12 litres per metre quadrat a Falset, 11 a Benissanet, però sens dubte de parlar d'aquestes ventades fortes associades a aquesta tempesta i principalment cap a la zona de l'Hospitalet del Llobregat amb aquest possible esclafit en tot aquest arbres que han caigut amb cops de vent entre els 90 i els 100 km per hora. Una nit matinada que el tornarà a ser força xafogosa amb calor nocturna a la costa cap a comarques interiors, temperatures que no baixaran dels 20-22 graus i a la costa aquests 24-25 graus. Un dimarts amb núvols baixos a la façana litoral, amb pols sahariana, amb aquest cel enterrós, enterbolit, i després a la tarda tornarà a créixer alguna nuvolada i no descartem algun ruixat. Cap al Pirineu Oriental o altre cop cap als ports. La calor s'intensifica, les màximes pujaran una miqueta més. Amb certa facilitat arribaríem als 39-40 graus cap a Ponent i més màximes per sobre dels 36 o 37 graus. De cara a dimecres mantindríem, si fa no fa, la mateixa tendència de temps i serà a partir de divendres i el cap de setmana quan les temperatures tendiran a normalitzar-se.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Ara passen 16 minuts de les 9 de la nit. La guerra a l'Orient Mitjà s'amplia amb un nou front, al Mar Roig. Els Houthis, grup rebel del Iemen, que està aliat amb l'Iran, ha anunciat aquesta tarda que imposa un nou bloqueig naval contra l'Aràbia Saudita després de l'atac a un aeroport iemenita que els Houthis atribueixen al govern de Riad.
15: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
1: El portaveu militar dels rebels del Iemen avisa als saudites que si els tornen a atacar l'espiral bèl·lica anirà a més. El bloqueig naval podria afectar de ple l'estret de Bab el-Mandeb, d'accés al Mar Roig, per on passa el 7% del petroli mundial. Això s'afegeix a la forta reducció de l'exportació de petroli procedent del Golf Pèrsic des de l'inici de la guerra a l'Iran, ara fa quasi 5 mesos pel tancament de l'estret d'Hormuz. Mentre el conflicte a l'Orient Mitjà continua encès, els contactes diplomàtics no s'han trencat. I, de fet, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià ha confirmat avui converses amb els mediadors del Pakistan.
16: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
1: Tot i que aquest alcàrrec iranià ha evitat donar detalls, fons de la mediació apunten que hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa entre Teheran i Washington signat ara fa un mes. I el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, ha presentat una agenda política centrada en l'optimisme i en la intenció d'abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania després de rebre l'encàrrec de formar govern del rei Carles III. El seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo. Londres, Quim Olivares.
17: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el 7è primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
18: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
17: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
18: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
17: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Aquest dilluns, Keir Starmer s'ha acomiadat, ara ja sí definitivament, de la seva residència oficial. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 9 i 20 minuts, mig any després de l'accident ferroviari de Gelida, que va obrir la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya, encara hi ha 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talusos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalitat. Són declaracions a 3CAT Info.
19: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo Navidades y no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
1: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
20: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
1: La Conselleria de Territori persegueix recuperar la confiança dels usuaris, millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i la capacitat de resposta. Una dona de 30 anys ha mort presumptament a mans de la seva parella al municipi d'Antequera, a Màlaga. Segons fonts policials, la víctima l'han trobat aquest migdia amb ferides d'arma blanca a l'interior de casa i ja no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els investigadors vinculen la mort d'aquesta dona amb el suïcidi de la seva parella, un home de 35 anys que mor aquest matí.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 9 i 21 minuts, l'intèrpret Rosa Boladeres rep el Premi Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina per l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat en un acte al Teatre Romeva. I ho ha seguit la Marta Vives.
21: El jurat destaca la gran diversitat de registre, la potència emocional i l'enorme compromís que l'actriu ha demostrat en una posada en escena molt exigent.
22: Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de l'actriu Rosa Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Saez, un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, s'ha mostrat molt honorada de rebre el Xirgo. Això ho ha dit a Catalunya Ràdio.
23: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Altres companyes que estan molt a prop meu també hi són, algunes que ja no hi són i les que vindran, d'alguna manera, em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers, d'alguna manera, en nom de la Margarida Xirgo, no?
22: En l'acte d'entrega, la directora de l'obra, Alicia Gorina, ha estat l'encarregada de la glossa a la guardonada. Emocionada, li ha dedicat aquestes paraules.
24: Ets hereva i part d'una tradició d'actrius que sé que admires, com ella, amb consciència social i política, d'origen treballador i republicana. Una força de la natura que va saber viure amb llibertat, radical, passional, rebel, insubornable, valenta, versàtil, magnètica, capaç de captar la poesia amagada rere les paraules, inspiradora, generosa i impulsora d'un teatre fet des del compromís. I per això sé que et fa especial il·lusió aquest premi, perquè és ella. Ets Margarida Xirgo.
22: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró.
1: Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el Vertebra Dansa. 18 anys després del festival torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit de sempre i amb novetats destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
25: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
26: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
25: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
1: I un darrer punt. Abans dels esports, una jutge atura la fusió entre Paramount i Warner Bros. És una mesura temporal mentre s'investiguen les acusacions d'una coalició d'estats que defensen que aquesta unió violaria la llei federal antimonopoli dels Estats Units. Aquesta coalició de 12 estats liderats per Califòrnia argumenta que la fusió entre Paramount i Warner faria apujar els preus i reduiria la quantitat disponible de pel·lícules i sèries de televisió. La decisió de la jutge frena l'operació de Paramount durant 14 dies, que es podria estendre fins als 28 i arribar al 3 d'agost. I fins i tot aquesta nova data límit es podria endarrerir. Si la fusió no es fa efectiva abans del 30 de setembre, Paramount començarà a deure milions de dòlars cada dia als inversors de Warner Bros.
0: Esports.
1: Fins a 9:45, David Ubach, bona nit.
2: Bona nit. Continuen en marxa les celebracions de la selecció espanyola de futbol per la consecució del títol al Mundial de Futbol ahir, en derrotar a la final a Nova Jersey l'Argentina. La Copa del Món, que és ubicada a l'autocar dels campions, doncs presideix aquest trajecte en la rua que està ja encarant el tram final a punt d'arribar a la plaça madrilenya de la Cibeles. Allà s'hi han congregat, segons fonts de la delegació del govern espanyol a Madrid, una mica més de 120.000 persones, i en el global del recorregut de la rua, a més de la plaça Cibeles, doncs han festejat aquest títol 1 milió de persones, aproximadament, també segons dades oficials de la delegació del govern de Madrid. Així doncs, continuen aquests festejos. Ara, en el seu vessant més popular, abans hi ha hagut els actes institucionals després de l'arribada de la selecció espanyola procedent de Nova York. Doncs hi ha hagut rebuda al Palau de la Zarzuela per part del rei Felip VI, i posteriorment els integrants de la selecció espanyola de futbol, entre els quals nou futbolistes catalans, no cal oblidar-ho, doncs s'han adreçat al Palau de la Moncloa, on els ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ara doncs, tram final, a la plaça de la Cibeles s'ha d'acabar aquesta celebració. Allà hi ha instal·lat un escenari on des de fa una estona ja hi ha actuacions musicals, i hi haurà també els parlaments dels jugadors per acabar de festejar aquest títol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Per cert, que encara relatiu al Mundial de Futbol un parell de punts. I és que la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar els incidents que hi va haver al final del partit, amb un punt l'àrbitre va xiular al final i abans de l'entrega de trofeus amb les diverses baralles entre jugadors d'un i altre equip. I més enllà d'aquest títol mundial, hem d'afegir també que les actuacions de diverses seleccions han tingut algunes conseqüències, i parlem d'un altre seleccionador destituït, en aquest cas el de Bèlgica, Rudi García. El Barça, mentrestant, continuen els entrenaments. Avui s'hi ha reincorporat un dels mundialistes del Barça, l'uruguaià Ronald Araujo, que a més va tornar lesionat. En paral·lel, aquesta setmana ha de ser clau per al futur de dos jugadors. El porter Ter Stegen, que ha de concretar la seva cessió a l'Ajax, i també el de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser anunciat oficialment com a nou jugador blaugrana un cop va superar ja la setmana passada la pertinent revisió mèdica. L'Espanyol, per la seva banda, continua amb la seva estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. El conjunt blanquiblau, de fet, jugarà demà un segon partit amistós. Serà a 8:15 del vespre a Peralada contra el Pau de la segona divisió francesa. I Rafa Bauza, un dels joves del planter blanquiblau, ha valorat l'inici de la preparació. Sentim Bauza, que va marcar el primer gol de dissabte al camp de l'Olot.
3: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra l'Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
2: A la segona divisió, encara en futbol, el Girona ha començat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins jugaran demà passat dimecres un amistós al camp de l'Olot. Serà a 8:00 PM. I en clau internacional, destaquem també que ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer, segons ha anunciat la seva família. Keegan va jugar al Liverpool, on va obtenir els seus èxits més importants, entre els quals una Copa d'Europa l'any 77 i, posteriorment, l'obtenció de dues pilotes d'or als anys 78 i 79.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Un minut encara, una mica menys, per a les informacions en clau poliesportiva. Com ara que en tenis hi ha hagut derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iaşi a Romania davant de l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Ha estat aleshores quan l'Ava Gorenca ha hagut de retirar per problemes físics. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. No obstant aquesta derrota, Badosa ha certificat el seu retorn al top 100 del rànquing mundial femení. Ara és el lloc 93 i es garanteix la presència directa al quadre final de l'Open dels Estats Units de finals d'agost. És el quart i últim gran slam de la temporada. I en ciclisme destaquem que avui s'ha viscut la segona i última jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i darrera setmana de la competició. Tadej Pogačar defensarà demà el seu lideratge en la contrarrellotge amb què es reprendrà la competició.

0: Senyals horaris, 9:45 de la nit. Sou a 3CAT Info. Cop d'ull als principals titulars d'aquest dilluns 20 de juliol que es va acabant. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per les tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. 4 dies després, d'altra banda, de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia, el Tribunal de Comptes no aplica de moment la mesura a la trentena d'ex dels càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, entre els quals els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. El tribunal ha reactivat aquest procediment i ha anunciat als encausats que tenen 10 dies per presentar-hi al·legacions. I Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà participarà en el Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorarà el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. D'ara i fins les 10, però, parlarem d'altres qüestions. A banda d'aquests principals titulars, Brussel·les demana als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. La calor extrema, d'altra banda, d'aquest inici d'estiu combinada amb la falta de pluja ha fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des de que va acabar la sequera, ara fa un parell d'anys. I passarem per Girona, on el barri vell torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. Sabrem per quina pel·lícula.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10. David, amb quins temes?
2: Doncs ara mateix, amb el tram final de les celebracions de la selecció espanyola de futbol per la consecució ahir del títol al Mundial, la rua amb l'autocar dels campions encara ja el tram final abans d'arribar al punt de finalització on hi ha ubicat l'escenari. És a la plaça de la Cibeles de Madrid, on hi ha congregades més de 120.000 persones que s'afegeixen doncs al prop d'un milió de persones que han sortit al carrer per seguir aquesta rua de celebració. Allà, a la plaça de Cibeles de Madrid, hi haurà doncs actuacions musicals en marxa ja des de fa estona i també parlaments dels futbolistes campions, entre els quals 9 catalans.
0: Després d'una tarda i vespre amb ruixats, tempestes, calamarsa i ventades al litoral i al prelitoral central i sud, la nit i la matinada seran estables però amb càlida i xafogoses. Mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Demà dimarts, la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogó i pols sahariana. Pràcticament 3 minuts per sobre de 9:45 de la nit, doble revés per a la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El president de la companyia i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és l'empresa on l'expresident feia d'assessor, assenyalen directament Zapatero. L'impliquen en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. Ho han fet en dos escrits que han enviat a l'Audiència Nacional. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de contundent en fer-se pública la seva imputació a mitjans de maig.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per a Zapatero i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisi Relevante i el president de

0: es podria aplicar sempre que els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això dona 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen del fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés 3catinfo, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de les vacances, al·legant, primer, que volen llegir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Raúl Moreno participarà demà dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió aquesta tarda al Palau de la Generalitat.
2: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
3: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, agraï la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que exercita el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dgaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista, amb el repte de seguir reformant la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i millorar el sistema de dependència.
2: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge. Una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor de Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que de moment haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paniquet, deixarà el càrrec si torna a concórrer com a alcaldable del PSC a Girona.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: I ara doble connexió amb el corresponsal de 3Cat Info a Brussel·les, el Bruno Forteamires, perquè Brussel·les reforça la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Bruno.
4: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
5: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
4: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
5: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
4: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
0: I d'altra banda, com dèiem, una altra connexió amb Brussel·les amb el Bruno, perquè a Brussel·les demana als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. Amb la incertesa per la crisi a l'estret d'Hormuz, la Comissió Europea diu que pren aquesta decisió per garantir que arribarà prou combustible durant els propers anys.
4: El moviment també arriba després de la pressió exercida per diversos països europeus, però també els Estats Units, Qatar i empreses petrolieres com la nord-americana Exxon o l'espanyola la Repsol. Són actors que han qüestionat la nova normativa comunitària que busca limitar les fuites de gas metà arreu del món. La llei demana a les empreses que per importar petroli o gas natural a Europa hagin de reduir les emissions de metà als països estrangers on extreguin aquest combustible. Per als incomplidors, la norma preveia unes sancions que havien d'entrar en vigor el 2027, però que ara la Comissió Europea

0: Europea demana endarrerir durant 3 anys. Ho demana perquè no és Brussel·les, sinó els estats, els que haurien d'aplicar les multes. La comissió justifica l'ajornament per garantir la seguretat energètica a Europa i per carregar-se de raons també assenyala com un problema el fet que la majoria de països comunitaris encara no hagin desplegat a les seves lleis estatals el règim sancionador europeu. Brussel·les creu que ajornar-lo fins al 2030 també donarà seguretat jurídica a les empreses petrolieres o gasistes que es veuran afectades.
1: I ens quedem a Brussel·les perquè la Comissió Europea acusa fabricants de productes químics per la construcció de provocar la pujada dels preus dels components que es fan servir per produir ciment, formigó i morter. Brussel·les assenyala empreses i associacions professionals d'Espanya, França i Alemanya per actuar il·legalment per compensar la pujada dels costos de les matèries primeres entre els anys 2021 i 2022. Les empreses assenyalades per actuar com un càrtel poden respondre ara a les acusacions, per les quals s'arrisquen a multes que poden arribar al 10% de la seva facturació anual.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: 9:41 minuts. És el so de les protestes de milers de joves que avui s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, a la Índia. Denuncien la corrupció en el sistema educatiu i els exàmens oficials després de la filtració de les proves d'accés a les facultats de medicina. Alguns manifestants denunciaven l'ús de la força policial.
3: Estàvem fent una marxa pacífica. No fèiem res malament. No teníem cap arma a les mans. Simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
4: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
1: Unes protestes que estan capitanejades pel partit del poble Panarola. Deuen aquest nom tan inusual a una frase del president del Tribunal Suprem que va dir que els joves sense feina són paneroles i paràsits. Els joves van adoptar l'insult com un emblema de protesta per malestar juvenil. El moviment és molt recent, va néixer a les xarxes socials fa 2 mesos i en pocs dies ja sumava més de 2 milions de seguidors. Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no ha tingut resposta.
2: 3CAT Info.
1: El 65% de les compres d'alimentació a Catalunya es fan als supermercats. Ho constata l'últim informe sobre alimentació de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que alerta de les conseqüències que això té pel petit comerç. Un dels autors d'aquest informe, Adrià Rodríguez, reclama actuacions per evitar que el percentatge segueixi augmentant.
5: Si l'administració no fa un canvi de gir, ens podem trobar en un escenari en què no tota l'oferta de menjar estigui ocupada pels supermercats i controlada pels supermercats. I això té un gran perill en termes econòmics perquè liquida tot un teixit econòmic de barri que és molt important, però també, evidentment, en la salut.
1: I és que, segons aquest estudi, la concentració de vendes als supermercats té un impacte directe en el consum més elevat d'aliments d'ultraprocessats que s'ha triplicat en les últimes 3 dècades. Barcelona i Montpellier reclamen que s'acabi la connexió ferroviària d'alta velocitat entre les dues ciutats. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha rebut aquesta tarda el seu homòleg de Montpellier, Michel Delafosse, i tots dos han subscrit una declaració conjunta en què es destaca la importància estratègica del projecte, que asseguren que milloraria la mobilitat de més de 2 milions de persones. La línia està pràcticament parcialment construïda, però encara s'ha de completar al costat francès. Delafosse s'ha compromès a pressionar les institucions franceses per aconseguir que la connexió s'acabi. La calor extrema d'aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no es veiem des que va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs fins i tot n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època a Montse Poblet.
6: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
7: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
6: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles entenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
7: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on s'ha arribat de que hi hagi una disminució.
6: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici de l'estiu estiguin aconseguint mantenir-se.
1: 3:15 de la nit.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
8: Hem encetat aquesta setmana i ho hem fet amb temperatures un pèl més altes, 41 graus a Lleida, Alcarràs, 40 a Solsona, Sant Romà d'Abella, Caloix, Fogó, Pols Sahariana, però també ruixats i tempestes que han començat a primera hora de la tarda des de les Terres de l'Ebre, resseguint la costa i el prelitoral, 12 litres per metre quadrat a Falset, 11 a Benissanet, però a més acompanyats de cops forts de vent, sobretot a l'Hospitalet de Llobregat, amb aquests cops entre 90 i 100 km per hora, que han fet caure doncs força arbres. Per tant, unes tempestes seques perquè ha deixat molt poca precipitació. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida, avisos de calor nocturna, nit tòrrida a la costa, nit també tropical cap a comarques interiors, no baixaran dels 20-22 graus, costarà de dormir. En un matí de dimarts, amb pols en suspensió, amb núvols baixos a la façana litoral, bandes de núvols alts i prims, i a la tarda doncs tornarà a pujar la temperatura. Avisos de calor, aquests valors que tornaran a enfilar-se els més alts cap als 40 graus o puntualment per sobre, en aquest sector de Ponent, i pujarà una mica més la temperatura també cap a comarques interiors, Conca de Tremp, interior de les Terres de l'Ebre, amb alguna nuvolada i algun ruixat cap al Pirineu Oriental o cap als ports. De cara als propers dies, dimecres, les temperatures no canviaran gaire, dijous es mantindrien iguals o poden pujar una miqueta cap a la Catalunya central, però això sí, a partir de divendres al cap de setmana, amb tendència a normalitzar-se.
2: 3CAT Info.
1: L'Ajuntament de Tordera al Maresme encara no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable i treballa per a una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Tordera, Marta Vallès.
9: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de Coordinació de Govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere García.
10: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
9: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
10: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
9: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
2: 3CAT Info.
1: El barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema, en aquest cas del rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen de forma diferent. Girona, Fèlix Martín.
11: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa. I des del bar L'Arc, que tocada les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària, Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
12: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
11: Carolina Moya és guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
13: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
11: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
14: Well, I knew about Game of Thrones.
13: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres, sí.
11: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
15: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant... Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs, ja comprendrà. M'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
11: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
2: Trescat Info. Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
16: Catalunya és una potència mundial en motociclisme. La primera victòria d'un pilot català és la que Salvador Canyelles aconsegueix a Montjuïc un 4 de maig del 1968 amb una Voltaco 125 centímetres cúbics. Després vindran Mingrau i Víctor Palomo. I de seguida, als anys 80, els Pons i Garriga, amb la irrupció d'Àlex Cribiller a les acaballes d'aquella dècada. El 24 d'octubre del 1999, Àlex Cribiller Tàpies, nascut a Ceba 29 anys abans, aconsegueix el guardó més gran possible dins del món del motociclisme, el títol mundial de la categoria reina, aleshores anomenada 500 centímetres cúbics. Aquesta és la narració del moment històric del periodista Pere Flores per a Catalunya Ràdio.
17: Cinquesta de Gibarreu i atenció que el pilot de Ceba acabarà la cursa a la sisena posició perquè pel que sembla Àlex Cribiller, campió del món dels 500 centímetres cúbics, el nen de Ceba de fa 10 anys, acaba de fer història. És el campió de la cilindrada màxima.
16: Aquell títol al circuit de Jacare Paguà, a Riu de Janeiro, és la culminació d'un viatge que havia començat uns anys abans quan un joveníssim Àlex havia falsificat la signatura del pare amb l'ajuda dels germans grans Antoni i Josep per poder inscriure's al Critèrium Solo Moto. El nen de Ceba, com se'l coneix, tenia molt clar que aquell va ser un títol tan desitjat com esperat.
18: Jo ja estava destacat en punts, dic que ara sí que no pots fallar. L'afició ho estava desitjant, tothom ho estava desitjant. No? Era un títol molt esperat pel motociclisme català i espanyol, perquè no hi havia cap pilot que hagués aconseguit un campionat del món de 500. Teníem els 80, els 125, els 25 amb el Cito, però la signatura dels 500 ens feia falta, no?
16: L'any 99, Àlex Cribiller obre les portes de bat a bat. Fa creure als joves que venien pel darrere que allò era possible. I certament, n'hi va haver a la seva època i més tard, que ho intenten durant anys. Carles Cardús, Alberto Puig, Emili Alzamora, Carla Checa, Toni Elias, Cete Gibernau, Dani Pedrosa, Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Tito Rabat, Àlex Rins, Àlex Márquez, Jordi Torres, Albert Arenas i Xavi Artigas. Tots ells han guanyat curses o en algun cas més d'un títol, però cap de la classe reina, fins que Marc Márquez ho aconsegueix el 2013.
19: Ens va fer obrir els ulls a tots els pilots de casa que era possible guanyar també les cilindrades grans. No, evidentment allà em deixava guiar molt més pel meu pare i per la meva mare, que evidentment pues, apoyaven els pilots de casa, que per què volia fer jo. Jo no sabia, no tenia ni consciència, no tenia ni idea de que jo es feia en un circuit i que ho veia per la tele. Jo ho veia per la tele i ja està.
16: Cribiller llueix l'U de campió l'any 2000. És un any de molta pluja. El de Ceba no li agrada córrer així. I tampoc no s'entén amb la nova onda. Només guanya una cursa a França. Fa 9è de la general final. A la pretemporada del 2001 ja havia tingut algun episodi de salut a Austràlia. Però fa un podi a Jerez a la tercera cursa i un segon podi a la República Txeca. Mítica és la seva frase, aquesta onda és un tractoret. Aquella mateixa tarda del diumenge 26 d'agost del 2001, en una reunió amb els japonesos del circuit txec, li comuniquen que no el renovaran, ja no tornaria a pujar al podi. De cara al 2002, amb l'entrada dels nous prototips de quatre temps i amb el suport de Repsol, inicia un projecte amb Yamaha a l'equip de Luis Dantin, que no veuria la llum en competició oficial. Aquell mateix any, Cribiller anuncia que es retira de manera temporal, tot i que acabaria sent definitiva.
20: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
1: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 10 de la nit.
2: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
0: Bona nit. Pendents aquesta hora encara de les celebracions pel títol mundial assolit ahir per la selecció espanyola de futbol en derrotar l'Argentina a la final. S'estan donant a terme aquesta tarda a Madrid, ja amb l'arribada dels campions procedents de Nova York. I ara aquestes celebracions són al tram final amb l'autocar dels jugadors que tot just ara, trofeu inclòs, arribats al punt final de la festa que és a la plaça de la Cibeles de Madrid. Allà s'han congregat uns 120.000 aficionats aproximadament, una mica més segons dades oficials, com també ho són, i aquesta és l'última hora, que el total del recorregut de la Rua l'han seguit 1.800.000 persones, també segons dades de la delegació del govern espanyol a Madrid, en unes celebracions que ha estat seguint al llarg de la tarda la nostra companya Àngels Lafuente, que ens n'apropa a l'última hora.
21: Milers de persones han esperat durant hores l'arribada dels campions del món a la madrilenya plaça de la Cibeles, l'últim acte festiu del recorregut dels jugadors de la selecció espanyola, que ja porten dues estrelles a la samarreta i el trofeu de campions del món de la mà del seu capità Rodri. La tarda de festa pels carrers de Madrid ha començat amb actes oficials i institucionals. El primer, al Palau de la Zarzuela, on els han rebut els reis Felip VI i Letícia, la princesa Eleonor i la infanta Sofia. Un acte senzill i solemne. D'allà, els jugadors de la selecció espanyola s'han desplaçat fins al Palau de la Moncloa, on els ha rebut Pedro Sánchez. I a partir d'aquí, la festa al carrer. Madrid s'ha tenyit de vermell, amb banderes espanyoles, samarretes de Lamine Yamal, Pedri o Cucurella. I la música, que ha acompanyat tot el recorregut de la Rua, ha animat una festa després de 16 anys esperant tornar a ser els campions del món.
0: Doncs ara ja els jugadors campions del món, 9 catalans inclosos, entre el combinat de Luis de la Fuente, doncs ja procediran a pujar a l'escenari habilitat a la plaça de la Cibeles, on des de fa estona que s'hi han fet ja els concerts de celebració i ben aviat es procedirà als parlaments dels campions.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: D'altra banda, festejos pel títol mundial, hem d'afegir actualitats relatives al Barça, com per exemple que han continuat els entrenaments del conjunt de Hansi Flick avui amb la reincorporació d'un dels mundialistes blaugranes, l'uruguaià Ronald Araujo, que de fet va tornar a lesionat del Mundial. En paral·lel, aquesta setmana ha de ser clau per al futur de dos jugadors blaugranes, que són el porter Ter Stegen, que ha de concretar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam, i també Karim Adeyemi, que oficialment encara té pendència anunciat com a nou jugador blaugrana per les 5 properes temporades, després de superar satisfactòriament la setmana passada la revisió mèdica. L'Espanyol, per la seva banda, continua amb la seva estada de pretemporada a Navata i demà jugarà el segon amistós de la pretemporada. Serà a Peralada, també a l'Alt Empordà, contra el Pau de la segona divisió francesa a partir de 8:15 del vespre. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, ha valorat aquest tram inicial de la preparació.
22: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
0: I a segona divisió, el Girona ha començat avui, precisament la seva estada de pretemporada en el cas dels gironins a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. El Girona jugarà dimecres vinent un amistós al camp de l'Olot a partir de les 8 del vespre, tal com dissabte ho ha fet també l'Espanyol. I en futbol internacional, un apunt, perquè hem de destacar la mort de l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer, segons ha anunciat la seva família. Keegan, entre d'altres, va jugar al Liverpool, on va aconseguir els seus èxits principals, on hi figuren, entre d'altres títols, la Copa d'Europa de l'any 77 i, a més, la consecució de dues pilotes d'or als anys 78 i 79.
2: 3CAT Info.
0: Un minut encara per afegir que en tenis hi ha hagut derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iași a Romania davant de l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 0-4 en el segon set quan Badosa ha hagut de retirar per problemes físics. La begurenca havia de jugar ahir aquesta final però es va posposar arran de la pluja. No obstant la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 de la classificació mundial, ocupa el lloc 93, i això garanteix la seva entrada directa al quadre principal de l'Open dels Estats Units, el quart gran slam de la temporada, que arrencarà a finals d'agost a Nova York. I en ciclisme, avui ha hagut la segona jornada de descans al Tour de França, l'última abans d'encarar la tercera i darrera setmana de la competició. Demà tindrem la setzena etapa, que serà clau, perquè és una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres amb un port de segona categoria inclòs, on Tadej Pogačar defensarà el seu lideratge respecte del seu immediat perseguidor, que és el belga Remco Evenepoel, a qui té a 5 minuts. Evenepoel, precisament, és el gran favorit a guanyar aquesta contrarrellotge individual de demà, amb la qual es reprèn el torn.
2: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 10. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb aquest rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. El Tribunal de Comptes no aplica l'amnistia de moment a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, tot i l'aval d'Europa a la llei. Entre ells hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. El Tribunal ha reactivat el procediment i ha durat 10 dies als acusats per presentar al·legacions. Un esclafit ha afectat aquesta tarda al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet. No hi ha hagut danys importants ni ferits, però els forts cops de vent han fet caure alguns arbres. Els bombers han fet una vintena de sortides. Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, el capdavant d'Exteriors. Burnham, al seu primer discurs com a primer ministre, ha deixat clara la seva prioritat d'abordar els maldecaps quotidians dels britànics. 6 mesos després de l'accident ferroviari de Gelida, encara hi ha 135 trams de la xarxa on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Els usuaris asseguren que han perdut tota la confiança en el servei. Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial i Margarida Xirgo per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral de Barcelona.
1: Esports. L'autocar dels campions, dels jugadors de la selecció espanyola de futbol, entre els quals 9 catalans, ja ha arribat a la plaça de la Cibeles de Madrid, al punt final de les celebracions pel títol mundial assolit ahir en derrotar Argentina en la final. Allà es procedirà als parlaments dels futbolistes. Al Barça, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha reincorporat avui als entrenaments de l'equip. Aquesta setmana s'ha de definir el futur de Ter Stegen, que ha de marxar cedit a l'Ajax, i també el de Karim Adeyemi, pendent d'oficialitzar-se com a nou jugador blaugrana per 5 temporades. I en tenis, hi ha hagut derrota de Paula Badós a la final del torneig de Yashi a Romania davant l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0, quan la bagurenca s'ha retirat per problemes físics.
0: Després d'una tarda i vespre amb ruixats, tempestes, calamar-se i ventades al litoral i al prelitoral central i sud, la nit i la matinada seran estables, però còlides i xafogoses. Mínimes tòrrides de nou a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts, la calor tornarà a tocar sostre, amb els valors més alts, altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i també pols sahariana.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, passen 4 minuts de les 10. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 11 de la nit.
2: 3Cat Info.
0: Gerta Guion, el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb aquest rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i també amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava en realitat els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre PlusUltra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb aquesta aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. I a principis del 2021 va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident al rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de PlusUltra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i els xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de PlusUltra són, com veieu, dos dels principals investigats pel rescat d'aquesta aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero. I a Catalunya, Raúl Moreno, que participarà ja demà, dimarts, en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec avui al Palau de la Generalitat, aquesta tarda.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on, per cert, resideix, i que deixa el departament, coincidint amb la setmana que el Parlament justament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que en el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a aquest àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, sembla, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si és que es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Repassem quines reaccions ha generat aquest canvi. L'oposició ha demanat que aquests canvis a l'executiu vagin més enllà. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, preveu més cares noves, doncs.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
0: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i considera que el govern està en una situació precària.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
0: La líder dels Comuns del Parlament, Jèssica Albiach, ha tornat a reclamar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
8: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
0: El relleu a drets socials tampoc ha convençut el Partit Popular de Catalunya. Sentim el seu secretari general, Juan Fernández.
9: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
0: La CUP ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, que són la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació, Esther Niubó. Tot i l'aval de la justícia europea a l'amnistia, el Tribunal de Comptes no aplica de moment la mesura a la 30ena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi hauria l'expresident Carles Puigdemont, Artur Mas, el líder d'Esquerra Oriol Junqueras també, i l'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre aquesta mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar sempre que els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això dona 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen d'aquests fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document, al qual ha tingut accés 3Cat Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació de drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Continuem 10 de la nit i 11 minuts. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys al municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil d'aquest crim. Lleida, Júlia Bacar.
5: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
0: L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. També situen en el nivell 3, perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques i es mantenen tancats també els accessos a 3 espais naturals, que són la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernís, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat, explica que, tot i que la primavera va ser plujosa, els boscos comencen a patir.
10: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
0: El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergències, Centre, Girona, Terres de l'Ebre i Sud de Lleida. A partir de divendres, l'entrada del vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures, com dèiem, altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I a nivell estatal, 38 municipis evacuats, 14 de confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest és el balanç encara provisional de l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara. El foc continua actiu i avui s'han continuat fent evacuacions i ordenant confinaments perquè les flames avancen atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. De fet, la Diputació de Sòria ja es prepara per prendre mesures perquè les flames avancen cap a aquesta direcció. Hi ha més d'un miler de persones evacuades.
11: I ha sido una cosa muy rápida. Hemos tenido que coger lo justo y hemos salido pues con miedo. Le han llamado al por teléfono la alcaldesa y le ha dicho que teníamos que marcharnos.
0: És el testimoni d'una veïna que ha hagut de ser desallotjada. 91 mitjans i més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Les flames estan saltant tallafocs de més de 40 metres que havien fet els equips d'emergència. Es tracta, de fet, de l'incendi més greu a Castella-La Manxa. Mentrestant, l'incendi que també es va declarar la setmana passada, a l'Aragó, ja està estabilitzat després d'haver calcinat més de 15.000 hectàrees. I a Catalunya, un esclafit ha afectat, com us avançàvem aquest vespre, al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat, sense causar danys materials importants ni tampoc personals. Els forts cops de vent han fet caure arbres i branques, així com un tendall exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut a l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Juli Escritxe, sotscap territorial dels bombers.
12: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem, extraordinari en aquesta situació.
0: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, explicava que no hi havia cap avís ni cap alerta meteorològica al respecte.
13: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que a la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevant.
0: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de nens que es fa a l'escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi i el telèfon d'emergència ha rebut un centenar de trucades. A la Costa Daurada i a Barcelona s'ha fet marxar la gent de les platges i s'ha hissat la bandera vermella per la tempesta elèctrica que hi ha hagut. Així arribem a 11:15 de la nit.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
14: Avui hem tornat a tenir un dia càlid, altre cop les màximes han tornat a enfilar els 40 graus o per sobre, 41 a Lleida, Alcarràs, 40 a Solsona, Sant Romà de Vella, 39 a Tàrrega, Vallfogona de Balaguer, Calor, Xafogó, Polsahariana, tots els ingredients d'aquesta canícula, però a més aquesta tarda hem estat pendents dels ruixats, les tempestes que han anat avançant des de primeríssima hora de la tarda, des de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, i han arribat a la costa central. Pel que fa als registres de precipitació, 12 litres per metre quadrat a Falset, 11 a Benissanet, però sens dubte de parlar d'aquestes ventades fortes associades a aquesta tempesta i principalment cap a la zona de l'Hospitalet del Llobregat amb aquest possible esclafit, amb tot aquest arbres que han caigut amb cops de vent entre els 90 i els 100 quilòmetres per hora. Una nit matinada que el tornarà a ser força xafogosa, amb calor nocturna a la costa, cap a comarques interiors, temperatures que no baixaran dels 20-22 graus i a la costa aquests 24-25 graus. Un dimarts amb núvols baixos a la façana litoral, amb pols sahariana, amb aquest cel enterrós, enterbolit, i després a la tarda tornarà a créixer alguna nuvolada i no descartem algun ruixat. Cap al Pirineu Oriental o altre cop cap als ports. La calor s'intensifica, les màximes pujaran una miqueta més. Amb certa facilitat arribaríem als 39-40 graus cap a Ponent i més màximes per sobre dels 36 o 37 graus. De cara a dimecres mantindríem, si fa no fa, la mateixa tendència de temps i serà a partir de divendres i el cap de setmana quan les temperatures tendiran a normalitzar-se.
2: 3CAT Info.
0: Abordem tot seguit la crònica internacional. Parlem d'Andy Burnham, que és el nou primer ministre britànic, que ja ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, el capdavant d'Exteriors. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha promès abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, reindustrialitzar el país i donar més suport als joves. Ens en fa un resum des de Londres, Quim Olivares.
15: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el setè primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
16: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
15: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
16: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
15: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
0: I pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, s'obre un nou front al Mar Roig. Els Houthis del Iemen han anunciat aquest dilluns que inicien un bloqueig marítim contra l'Aràbia Saudita a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. El portaveu dels rebels iemenites aliats amb l'Iran justifica la decisió per l'atac a un aeroport iemenita la setmana passada que els Houthis atribueixen al govern de Riad.
17: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
0: Poc després d'aquest anunci, les autoritats del Iemen, que combaten els rebels Houthis, han assegurat que les exportacions de petroli de l'Aràbia Saudita reprendran a partir de dilluns que ve. La decisió dels Houthis complica encara més l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Aquest dilluns, avui, l'Iran ha llançat míssils i drons contra bases militars nord-americanes a Jordània, Bahrain, Kuwait i Iraq. Els Estats Units han continuat bombardejant diferents objectius a la República Islàmica i Donald Trump afirma que per cada soldat nord-americà mort, l'Iran pagarà un preu molt alt. Tot i les hostilitats, els contactes diplomàtics entre Teheran i Washington es mantenen a través dels mediadors del Pakistan. Sobre la taula hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat ara fa un mes. I ara passem per Brussel·les, perquè ha reforçat la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet. Ara ha multat el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats, també. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o fins i tot cosmètics perillosos. Brussel·les, Bruno Fortià, Mires.
18: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
19: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
18: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb que Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
19: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
18: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
0: Un quart i mig d'11 de la nit. De seguida ens ocupem de parlar d'infraestructures.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Mig any després de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya, encara hi ha 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de l'UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalitat. Són declaracions a 3CAT Info.
20: Sí que és cierto que les fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo Navidades, sino a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
0: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
21: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i, sobretot, el que fa la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
0: La consellera de Territori, recordem, persegueix recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, diu, la qualitat del servei i la capacitat de resposta. En crònica cultural, us ho avançàvem, la intèrpret Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina per l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat en un acte al Teatre Romea. Per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de l'actriu Rosa Boladeres en l'obra que us comentava, de Guadalupe Sáez, un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut en una entrevista a aquesta emissora que rebre el Xirgo l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
1: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
0: És un dels premis més emblemàtics de l'escena teatral del nostre país.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach, bona nit.
22: Bona nit. Encara en marxa la celebració pel títol al Mundial de Futbol de la selecció espanyola. Assolit ahir a Nova Jersey, en derrotant la final l'Argentina de l'OMC, 8 hores per a la celebració. Primer, amb recepcions institucionals a Madrid, després per una rua pels carrers de la ciutat, la capital d'Espanya, i ara mateix amb els jugadors del combinat espanyol pujant a l'escenari habilitat a la plaça de la Cibeles. Entre aquests jugadors hi ha 9 futbolistes catalans, 8 també del Barça en total. Començaran els parlaments, de fet en marxa a l'escenari de la Cibeles des de fa ja estona el concert, mentre els 120.000 aficionats que s'hi han aplegat esperaven els campions, que eren a l'autocar en una rua, en un recorregut que han seguit en total doncs prop de 2 milions de persones, tot plegat segons xifres oficials de la delegació del govern a Madrid. Una recepcions oficials, com dèiem, que han començat primer al Palau de la Zarzuela amb el rei Felip VI i han prosseguit al Palau de la Moncloa amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ha estat abans que s'iniciés aquest recorregut amb la rua pels carrers de Madrid per festejar aquest títol de la Copa del Món assolit ahir per part de la selecció espanyola, amb una festa que ja encara doncs al tram final amb els jugadors damunt de l'escenari habilitat a la plaça de la Cibeles de Madrid.
3: 3CAT Info.
22: Per cerca del Mundial, afegim que la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar els incidents. Un cop acabada la final ahir, amb picabaralles entre els jugadors d'un i altre equip, amb els jugadors argentins principalment, agredint algun futbolista de la selecció espanyola.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Parlem ara del Barça, Mundial a banda, perquè avui als entrenaments de l'equip de Hansi Flick s'ha reincorporat un dels mundialistes, l'uruguaià Ronald Araujo. A més, pel que fa a dos noms propis, hem de destacar el del porter Ter Stegen, que ha de concretar aquesta setmana la seva cessió a l'Ajax, i també el de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que té pendent d'oficialitzar-se com a nou futbolista del Barça un cop va passar ja la setmana passada la revisió mèdica. A l'Espanyol, mentrestant, continuen amb la seva estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà, i precisament demà hi jugaran un nou amistós. Serà, però, paral·lada, sense moure'ns a l'Alt Empordà, i contra el Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau i autor del primer gol dissabte a l'amistós al Camp de l'Olot, ha valorat aquests inicis de pretemporada.
23: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra l'Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
22: A l'Espanyol, en canvi, hi ha tres futbolistes que continuen sense entrenar els plans del tècnic Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant de l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en aquest duel de demà. I a segona, el Girona ha arrencat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Demà passat dimecres els gironins jugaran al Camp de l'Olot precisament a les 8 del vespre.
3: 3CAT Info.
22: Del vessant poliesportiu parlem de tennis i de ciclisme. En tennis hi ha hagut derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iaxi a Romania davant l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Que és quan s'ha retirat Badosa per problemes físics, aleshores quan cedia també en el segon set. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. Tot i la derrota, la bagorenca torna al top 100 mundial del rànquing BTA, és el lloc 93, i d'aquesta manera es garanteix la presència directa al quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. I en ciclisme hem de destacar que avui s'ha viscut la segona i última jornada de descans al Tour de França, pas previ a l'arrencada demà de la tercera i última setmana de competició a la Ronda Francesa. Tadej Pogačar continua duent el mallot groc de líder amb 5 minuts d'avantatge respecte del segon, que és Remco Evenepoel. Precisament, el Tour ve marcat en les últimes hores per l'abandonament de Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, arran d'una caiguda i la conseqüent fractura de clavícula. D'aquí uns dies, Vingegaard haurà de passar pel quiròfan. Demà viurem la setzena etapa, que pot ser ja decisiva, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres, amb un port de segona categoria inclòs, amb Evenepoel, precisament el belga del conjunt Red Bull, favorit per adjudicar-se la victòria parcial, tal com ho va fer diumenge, precisament.

0: Són 10:45 de la nit d'aquest dilluns 20 de juliol del 2026. Encarem ja la recta final. Repassem quins són els temes, les notícies més destacades d'aquest bloc informatiu. Us estem parlant de José Luis Rodríguez Zapatero. I és que el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante l'han implicat en el rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident del govern espanyol era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb aquest rescat. L'altra qüestió que ens estem explicant, els canvis que hi ha hagut al govern del president Illa. Raúl Moreno participarà ja demà en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Fins ara era el número 2 del departament. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. Ho abordarem. I a banda d'aquestes qüestions que us estem explicant, des d'ara i fins a les 11, també parlarem de dades de delictes a Barcelona, que han baixat un 11% el primer semestre, gràcies sobretot a la reducció de furts que continuen sent el delicte més habitual. Els homicidis, en canvi, es dupliquen amb 9 casos, la majoria vinculats a crim organitzat. Són les últimes dades de la Junta de Seguretat Local, que s'ha fet públiques avui. Aquestes dades les repassarem i també, encara quedant-nos a Barcelona, parlarem del Putxet, perquè ja han tornat a casa seva els primers veïns afectats per l'esvoranc quan fa gairebé 2 setmanes del desallotjament. La majoria, però, hauran d'esperar uns dies més fins que es pugui garantir la seguretat completa del terreny. També ho explicarem. I de la pàgina de Cultura passarem per Tortosa, parlarem del Vertebre Dansa, que converteix la ciutat en l'epicentre de la dansa internacional. Uns 150 ballarins d'arreu del món participen a les formacions que van dirigides a professionals i que han donat el tret de sortir del festival. Un certamen que manté intacta la seva essència i que no hi falta tampoc la tradicional carpa on es fan els espectacles més nocturns. Passarem per Tortosa i ho explicarem. I, evidentment, també parlarem d'esports.
1: En què destaquem que continuen en marxa, però ja al tram final, les celebracions de la selecció espanyola de futbol per la consecució ahir del títol al Mundial. Jugadors damunt de l'escenari habilitat a la plaça de la Cibeles de Madrid per procedir als parlaments. És el punt culminant d'unes celebracions que han arrencat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i de la Moncloa i que han seguit amb una rua pels carrers de Madrid. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones, segons dades oficials.
0: I pel que fa al temps, després d'una tarda i vespre que hem tingut embruixats, tempestes, calamarses i ventades al litoral i al prelitoral, central i sud, la nit i la matinada serà una mica més estable, però càlida i xafogosa. Mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Demà la calor torna a ser protagonista, tornarà a tocar sostre amb valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, per tant, calor, xafogor i, de nou, pols sahariana. Dos quarts i 4 minuts d'11 de la nit. Comencem a parlar amb vos de Zapatero, perquè hi ha hagut un gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en aquesta trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en aquesta operació i demanen el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits que s'han enviat al jutge, el president d'aquesta aerolínia i el propietari d'Anàlisis Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació en aquest cas.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer demà a l'Audiència Nacional, el propietari d'aquesta consultoria i amic personal seu assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marca

0: Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i els xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat d'aquesta aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero. Pel que fa als canvis de govern que hi ha hagut aquí, a l'executiu català, Raúl Moreno participarà ja demà en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió. Ho fa en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec avui, aquesta tarda, al Palau de la Generalitat. I sonava així.
1: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
2: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
1: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius. Segon missatge. Una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Social, per tant, el segon del departament. I, per tant, com dèiem, aquest número 2, mà dreta de la consellera Martínez Bravo, educador social de formació, la seva trajectòria al PSC sempre ha estat vinculada en aquest àmbit, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet, després com a diputat ja al Parlament. És el primer canvi aquest, el del govern de Salvador Illa. Fa setmanes que s'estava especulant amb una remodelació més àmplia que, de moment, sembla, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori, també portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, haurà de deixar el càrrec si es torna a representar com a alcaldable del PSC a Girona. Repassem quines han estat les reaccions a aquest moviment, d'aquest canvi de consellers a drets socials al sector, a l'àmbit de les entitats socials, que veuen amb bons ulls aquest nomenament. Però ja li han encarregat que l'executi les carpetes pendents dins de l'àmbit social. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, han instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials. La presidenta de l'ACRA, per exemple, Cinta Pascual, diu que el traspàs és natural perquè el nou conseller ja era, de fet, el seu interlocutor. El vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori, li recomana incrementar la inversió per fer front, sobretot, a la crisi de l'habitatge. N'ha parlat a tots dos, han parlat tots dos al Tres Catinfo.
3: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguiran dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
4: Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: Les entitats que formen part d'aquesta taula acompanyen més de 2 milions de persones en situació o risc d'exclusió social. Ara ens centrem en Barcelona ciutat, perquè els delictes han baixat un 11% aquest primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat, malgrat l'augment d'homicidis al crim organitzat. En total, entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada de furts, d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, el maltractament i les amenaces. En canvi, atenció, els homicidis gairebé es dupliquen. Passen de 5 a 9, la majoria vinculats al crim organitzat, com dèiem. Els delictes amb armes de foc es vinculen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
5: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar els delictes de bandes criminals.
6: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
0: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles, en establiments i també al carrer. I no ens movem de Barcelona perquè pràcticament 2 setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi per les obres de la línia 9, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Doncs com dèiem, avui han començat a tornar veïns d'aquests 11 habitatges i els 4 locals

0: Els comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En Miquel Santa Marta té un bar al número 56.
1: Que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
0: En Domingo Fínez és l'administrador de la pizzeria Barona del carrer Teodora a Madrid, que és on va aparèixer l'esvoranc.
2: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y le pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
0: La Teresa també és veïna del carrer Teodora a Madrid i trigarà com a mínim 4 setmanes en aquest cas a poder tornar a casa.
3: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
0: Dimarts a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns afectats. Ara ens traslladem fins a Tordera, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi del Maresme encara no sap quan l'aigua de l'Aixeta tornarà a ser potable. Treballa per una solució definitiva, això sí. Fa 2 setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Marta Vallès.
4: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la desaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de Coordinació de Govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere García.
5: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
4: Fa 2 setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
5: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
4: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
0: I la calor extrema d'aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en algun lloc fins i tot n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. Montse Poblet.
6: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
7: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
6: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles en tenen si fa o no fa les mateixes dels 2 últims estius.
7: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on's arribat de que hi hagi una disminució.
6: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
0: Els ramaders, per cert, del Pallars Sobirà han denunciat un nou possible atac d'ós a la muntanya d'Isil, al municipi de l'Alt Àneu. Asseguren que una euga i un poltre han aparegut morts, que un vedell ha resultat ferit i que encara hi ha una altra euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader a la zona denunciés la mort de 3 ovelles. Malgrat tot, territori descarta que els atacs siguin d'ós i els agents rurals continuen amb la investigació. Una informació que ens situa ja a 11:45 de la nit. Àrea de servei.
8: El temps.
0: Gemma Puig.
8: Hem encetat aquesta setmana i ho hem fet amb temperatures un pèl més altes, 41 graus a Lleida, Alcarràs, 40 a Solsona, Sant Romà d'Abella, calor, xafogó, pols sahariana, però també ruixats i tempestes que han començat a primera hora de la tarda des de les Terres de l'Ebre, resseguint la costa i el prelitoral, 12 litres per metre quadrat a Falset, 11 a Benissanet, però més a més acompanyats de cops forts de vent, sobretot a l'Hospitalet de Llobregat, amb aquests cops entre 90 i 100 km per hora que han fet caure doncs, força arbres, per tant unes tempestes seques perquè ha deixat molt poca precipitació. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida, avisos de calor nocturna, nit tòrrida a la costa, nit també tropical cap a comarques interiors, no baixaran dels 20-22 graus, costarà de dormir. En un matí de dimarts, amb pols en suspensió, amb núvols baixos a la façana litoral, bandes de núvols alts i prims, i a la tarda doncs, tornarà a pujar la temperatura. Avisos de calor, aquests valors que tornaran a enfilar-se els més alts cap als 40 graus o puntualment per sobre en aquest sector de ponent, i pujarà una mica més la temperatura també cap a comarques interiors, Conca de Tremp, interior de les Terres de l'Ebre, amb alguna nuvolada i algun ruixat cap al Pirineu Oriental o cap als ports. De cara als propers dies, dimecres, les temperatures no canviaran gaire, dijous es mantindrien iguals o poden pujar una miqueta cap a la Catalunya central, però això sí, a partir de divendres al cap de setmana, amb tendència a normalitzar-se.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Són 3:45 de la nit. Una jutge ha aturat la fusió entre Paramount i Warner Bros. És una mesura temporal mentre s'investiguen les acusacions d'una coalició d'estats que defensen que aquesta unió violaria la llei federal antimonopoli dels Estats Units. Aquesta coalició de 12 estats liderats per Califòrnia argumenta que la fusió entre Paramount i Warner Bros. Faria pujar els preus i reduiria la quantitat disponible de pel·lícules i de sèries de televisió. La decisió de la jutge frena l'operació de Paramount durant 14 dies, que es podria estendre fins als 28 i arribar al 3 d'agost. I fins i tot aquesta nova data límit es podria endarrerir de nou. Si la fusió no es fa efectiva abans del 30 de setembre, Paramount començarà a deure milions de dòlars cada dia als inversors de Warner Bros. L'spin-off de The Big Bang Theory, Stuart no consigue salvar el universo, és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, el nou thriller psicològic de Netflix, protagonitzat per José Coronado. Claudia Rosas.
10: He said that I'm the chosen one who'll set things right.
11: But do we believe that guy?
12: Kevin Sussman torna a la pell de Stuart Bloom, el llibreter de còmics de The Big Bang Theory, per protagonitzar el seu propi spin-off. Stuart no consigue salvar el universo. És una comèdia de ciència-ficció desmanegada que gira al voltant d'un accident científic que destabilitza la realitat. Stuart es converteix en un antiheroi accidental que per una vegada es posa al centre de l'univers, encara que sigui per posar-lo de cap per avall, sent fidel al seu tarannà. El primer capítol estarà disponible a HBO divendres i al llarg dels 10 episodis també faran acte de presència altres personatges secundaris de la sèrie original. A tot això, a Sky Showtime s'estrena aquesta setmana la quarta temporada de Star Trek Stranger New Worlds.
13: Ruth, llámame, por favor.
14: Papá.
15: Mamá está muerta, Ruth.
12: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, Netflix presenta divendres Los Creyentes. El protagonista d'aquest thriller psicològic és José Coronado, que interpreta un pare que des de que es va jubilar s'ha obsessionat amb la idea que la seva dona ha matat la seva mare, i això fa que s'enfosqueixi tot el que l'envolta. Completen el repartiment Fanny Gautier i Albert Olmo. També s'estrenen dues comèdies aquesta setmana, 72 hores a Netflix amb Kevin Hart i Dink a Apple TV, centrada en el món de tennis i que compta amb Ben Stiller i Ed Harris.
0: Bé, parlant de cinema, el barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cine. En aquest cas, el rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge conegut de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen de forma diferent i ho ha recollit des de Girona el Fèlix Martín.
16: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa, i des del bar l'arc a tocar de les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària, Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
17: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
16: Carolina Moyes, guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
18: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
16: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
19: Well, I knew about Game of Thrones.
18: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons en aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres, sí.
16: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
20: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs, ja comprendrà. M'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
16: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
0: Moltes gràcies, i de Girona anem a Tarragona, perquè Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el Vertebra Dansa. 18 anys després, el festival torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit de sempre, i ho fa també amb novetats destacades que ens repassa Jordi Barranca.
21: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
22: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
21: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
0: I per primera vegada, les principals entitats de l'àmbit de l'escriptura, la traducció i la dramatúrgia en català, que representen més de 4.000 professionals, s'han unit per adherir-se als nous models de contracte d'edició que ha impulsat l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Els nous models han revisat i millorat els vigents des de fa 16 anys per aconseguir signar contractes amb el món de l'edició més transparents i també més respectuosos amb els drets d'autor. Incorporen nous àmbits que m'explica el president d'ELC, Sebastià Portell.
23: Parla per primera vegada d'audiollibres, regula d'una manera més clara els llibres electrònics, els drets i la difusió dels llibres electrònics, i incorpora també per primera vegada, i hem estat un dels primers models de contracte en l'àmbit europeu, el compromís de no usar, de fet, la intel·ligència artificial generativa, ni per la part autoral ni per la part editorial.
0: Els autors denuncien que sovint no es respecta el marc legal i que hi ha contractes abusius, especialment a literatura infantil i al còmic. Ara es tenen la mà el Gremi d'Editors de Catalunya, que no s'ha sumat a l'acord. Els nous models volen millorar les condicions d'un sector precaritzat. Només un 15% d'autors en llengua catalana s'hi poden dedicar professionalment, segons un estudi.
9: Esports.
0: Fins al punt de les 11 amb el David Tubac. Bona nit.
24: Bona nit. La selecció espanyola de futbol continua celebrant hores d'ara la consecució del títol al Mundial assolit ahir a Nova Jersey, als Estats Units, davant l'Argentina. En derrotar a la final després d'una pròrroga al combinat argentí per 1-0. Ara ja la celebració després d'hores, doncs, que és amb els jugadors ubicats al damunt de l'escenari habilitat a la plaça de la Cibeles de Madrid. Ara, amb algunes actuacions musicals, s'ha procedit a la presentació dels futbolistes campions del món, 9 dels quals són catalans, i hi haurà a partir d'ara alguns parlaments, és el que hi ha previst, en la culminació serà aquesta de les celebracions que han arrencat, com dèiem, hores enrere amb l'aterratge de l'equip procedent de Nova York a l'aeroport de Barajas. A partir d'aquí, doncs, s'han adreçat als actes institucionals dues recepcions. Primer al Palau de la Zarzuela amb el rei Felip VI, després al Palau de la Moncloa amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez. Allà ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat precisament a la Font de la Cibeles, on sonarà els jugadors. Recordem que, segons dades oficials de la delegació del govern a Madrid, doncs les celebracions les han seguides en viu prop de 2 milions de persones. Hem de destacar també que un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, doncs ha estat dels més corejats.
1: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
24: Així doncs, ja a compassos finals d'aquesta celebració, pendents dels parlaments dels jugadors. I, per cert, en aquest sentit, relacionat amb la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, que es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa, en aquest sentit la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Ara sí, Mundial de banda, parlem del Barça.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip extrem, l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa, a Peralada, a l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
3: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
24: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de la pretemporada. Per cert, que hi ha tres futbolistes que continuen sense entrenar els plans del tècnic Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot, i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'aquest dimarts. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Bert, on s'estaran fins dissabte, i aquest dimecres jugaran al camp de l'Olot, a les 8 del vespre, el seu segon amistós.
2: 3CAT Info.
24: Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
24: Amb un minut per davant per explicar que aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan en els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat la sobera de l'Emirates Tadej Pogacar, el líder.
4: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
24: Aquest dimarts es reprèn el Tour amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres a la 16a etapa. I en tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La begorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.

0: Les 9 del matí, molt bon dia a tothom. Què tal, com estan? És dilluns, és 20 de juliol de 2026 i comencem aquí aquesta nova edició de la Cel Obert a la sintonia de Ràdio Maricel. Ara mateix 29,2 graus de temperatura. Queden encara uns quants dies de calor, d'aquesta calor forta, d'aquesta calor xafogosa, però compte perquè les previsions ja parlen d'una possible refrescada a partir de dimecres o de dijous. S'ha dormit millor, almenys aquestes dues últimes nits, però potser algú encara no ha anat a dormir celebrant, sens dubte, el triomf de la selecció espanyola com a campiona del Mundial. Encetem setmana, ara que ens acostem ja al final d'aquest mes de juliol, avui que el Festival de Cinema donarà a conèixer ja els primers títols per la seva 59a edició. Aquest matí, a les 11, roda de premsa de l'antiga fàbrica Moritz de Barcelona, amb la presència del director Àngel Sala i també de la directora de la Fundació del Festival, Mònica García. El Festival de Cinema que homenatjarà enguany a les pel·lícules Carrie, de Brian De Palma, i un dels clàssics de Narcisa Ibáñez Serrador, com és ¿Quién puede matar a un niño?, pel·lícula del 1976 que té a Sitges com una de les seves localitzacions. Hi apareixen imatges de la nostra festa major i aquella clàssica escena de Chicho Ibáñez Serrador recordant els protagonistes de la pel·lícula, aquesta parella de turistes anglesos dient-los allò de «Es fiesta mayor en Benavís». Encetem la setmana que ens porta també un altre dels clàssics de l'estiu, com és l'Open Internacional d'Escacs, que enguany arriba ja a la seva 50a edició, l'Open que arrenca demà passat al Prado fins al dia 30. I també és la setmana que ens portarà la 41a edició de la Nit de l'Esport, concretament aquest divendres dia 24 al Camp Polivalent de Pinsbens.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

9 i 3 minuts del matí, avui que hem de tornar a felicitar, com no, a la jove de Sitges pel seu tercer 4 de 8 de la temporada. Dissabte passat, al cap de la vila i en el marc del memorial Pepe Rodríguez, la jove va haver de defensar capa i espasa un treballat 4 de 8, a més del 3 de 7 aixecat per sota i un 7 de 7. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca van completar la seva gran actuació també amb un 3 de 9 en folre, un 5 de 9 en folre, la torre de 9 en folre i manilles i un històric pilar de 8 en folre i manilles, el primer que es veu al cap de la vila, a Sitges. El món de l'esport també ens deixa avui bones notícies, concretament del món del rugbi, perquè el jove jugador del Rugby Club Sitges, Eric Romero, ha estat convocat per la selecció espanyola de rugbi 7 per participar a la concentració de preparació de les Rugby Europe Men's Sevens Championship Series, una convocatòria en la que també s'hi troba l'exjugador del Rugby Club Sitges, Noah Canipa, que actualment juga al Burgos de Divisió d'Honor. Esportivament parlant, en futbol, la Unió Esportiva Sitges, que va anunciar el passat dissabte que Ernest Serra serà el nou entrenador del filial per la propera temporada, en substitució de Dani Casado. Ernest Serra, després de moltes temporades al capdavant del futbol base del Sitges, passa a ocupar, per tant, ara la banqueta d'un filial que, després d'una temporada irregular, tornarà a competir enguany a la tercera catalana.

Encetem nova setmana i posem unes quantes notes d'agenda. Com els dèiem fa uns moments, arrenca aquest dimecres una nova edició, la 50ª ja, de l'Open Internacional d'Escacs en Vila de Sitges. Del 22 al 30 de juliol, els escacs protagonistes al Saló Teatre cada tarda a partir de 4:45. La música, com no, també protagonista una setmana més. Aquest dimecres, al Racó de la Calma, un nou concert de clàssica amb Jouska Quartet, en el marc del Sitgestiu d'aquest 2026. Són Alice Tomada al violí, Sofia Fasla Prolat al violí, Marina Prat a la viola i Kirill Falsa Prolat al violoncel. El preu del concert, 15 euros. El concert que oferirà Jouska Quartet en el marc del Sitgestiu 2026 al Racó de la Calma aquest dimecres a les 8.

Aquests dies no hi haurà cinema al Prado, però sí hi haurà cinema a la platja de la Fragata amb aquest dimecres, una nova projecció en el marc del cicle Cinema Lliure a la platja. Es projecta amb aquest dimecres la pel·lícula En Romeria, de Carles Simón. Abans, però, dos curts, un que es diu Smic i l'altre Mos Nanam. A la platja de la Fragata es projecta la pel·lícula de Carles Simón, Romeria, aquest dimecres a partir de 2:15 de la nit amb entrada lliure.

Algunes exposicions que encara es poden visitar en aquests darrers dies ja del mes de juliol al Centre Cultural Miramar, aquesta exposició que es diu Pell Mutant, de Jordi Nin, es pot visitar fins al dia 26, és a dir, encara al llarg d'aquesta setmana. Al Centre Cultural Miramar, l'exposició fins al dia 26, Pell Mutant, de Jordi Nin. Com els dèiem també en començar fa uns moments, aquest divendres al Camp Polivalent de Pinsbens, a partir de les 8 del vespre, l'edició número 41 de la Nit de l'Esport d'aquest 2026, un any més. L'Ajuntament, per tant, fa amb aquest habitual reconeixement als diferents esportistes i entitats de la vila. La 41a edició de la Nit de l'Esport Sitgetà, aquest divendres al Camp Polivalent de Pinsbens, arrencarà a les 8 del vespre.

El Sitgestiu 2026 també els proposa una visita guiada aquest proper divendres a partir de les 8 del vespre. Una visita guiada que convida a recórrer els carrers i els escenaris que van convertir Sitges en un dels grans centres culturals de la Catalunya de finals del segle XIX i principis del segle XX. La visita que ofereix AGI Sitges i també amb la col·laboració de la ballarina Sílvia Cuesta. El punt de trobada serà la plaça de l'estació, la plaça Eduard Maristany, aquest divendres a partir de les 8 del vespre, amb el preu de l'activitat, recordem, 15 euros. Hi trobaran tota la informació i la possibilitat també d'adquirir les entrades de forma anticipada a través del web dels Museus de Sitges.

Un nou concert de guitarra que s'ha programat per aquest divendres a l'ermita de Sant Sebastià a partir de les 9 en el marc del cicle de la Mediterrània de guitarra a l'ermita de Sant Sebastià amb el concert de guitarra que oferirà Pedro Rincón en un tribut a Paco de Lucía. La cita, com els dèiem, aquest divendres a partir de les 9 de la nit a l'ermita de Sant Sebastià.

vinga, dues més musicals per acabar amb aquest temps d'agenda. Dissabte, a partir de les 7 de la tarda, el Retiro, el concert que oferirà The Riquestra, el concert de la banda de música dels Estats Units que oferirà música soul, dance i rock. El preu de l'entrada gratuïta per als socis del Retiro, 10 euros, per als no socis amb dret, però, a consumició. El concert que oferirà The Riquestra, aquesta orquestra nord-americana, el dissabte a partir de les 7 de la tarda a la Societat El Retiro. I el grup Pop and Roll, amb versions dels 70 fins al 2000, serà protagonista aquest proper dissabte al Port de Sitges, Aiguadols, a partir de 11:45 de la nit. Un nou concert del cicle de concerts de mitjanit al Port d'Aiguadols, com els dèiem, aquest dissabte, a partir de 11:45, amb el grup Pop and Roll. Nou i 10 minuts del matí, al Prado, com els dèiem, no hi ha cinema fins a principis del proper mes d'agost, amb motiu de l'Open Internacional d'Escacs en Vila de Sitges, que comença, com els dèiem també, demà passat, fins al dia 30. Per tant, els escacs que ocuparan el Solo Teatre, per tant, no hi ha cinema fins al dia 3 d'agost al Prado. La farmàcia de guàrdia d'avui dilluns és la Sitges Platja, al Port d'en Alegre número 57. I què tenim per avui? Després de l'habitual repàs dels diaris, avui amb la Carola Fernández saludarem Marc Ill. Amb un dels caps de colla de la Jove de Sitges parlarem del memorial Pepe Rodríguez, que el passat dissabte al cap de la vila ens va deixar el tercer 4-8 de la temporada, i castells històrics al cap de la vila també, com el Pilar de 8 amb Forre Manilles dels castellers de Vilafranca. Després també parlarem de l'Open d'Escacs, que, com els dèiem, arrenca demà passat al Prado, és un clàssic de l'estiu, i en parlarem amb el nostre cronista d'escacs de capçalera, com és en Francesc González. Recuperarem avui alguna que altra conversa de fa unes quantes setmanes. Per exemple, la que a principis del mes de juny vàrem tenir amb el director del Parc del Garraf, José Luis Herrera. A banda de les diferents tasques de prevenció de cara a possibles riscs d'incendis, amb el director del parc vàrem poder abordar altres qüestions, com la situació de les pedreres, el nou mapa de camins autoritzables per activitats organitzades o bé la situació del senglar. I recordarem també la conversa amb Marina Nadal, arran dels 50 anys de la botiga Zapa. La botiga Zapa, a la cantonada del Passeig de la Ribera, amb el carrer de la Bassa Rodona, es manté amb èxit, oferint moda amb una atenció personalitzada, i això no ha canviat pas, tot i el pas del temps.

0: Ara mateix les 9 i 12 minuts del matí. Tenim aquí ja la Carola Fernández. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Encetem nova setmana, però tenim altres informacions que també volem considerar.
1: Efectivament, tenim altres informacions. La primera té a veure amb les dades del segon trimestre del 26 sobre ocupació, que ens ha referit la Mancomunitat Penedès Garraf, i que en el cas del Garraf són prou bones i explica que, doncs, compta hores d'ara amb 4.237 empreses la comarca del Garraf, 94 més que en el període anterior, fet que representa un increment del 2,27%. I això vindria a equivaldrà a 66 empreses més respecte a l'any passat. El sector serveis continua sent el predominant en l'economia comarcal, amb 3.571 empreses que s'hi dediquen. Més de 8 de cada 10 negocis de la comarca s'hi dediquen, i això representa un increment del 2,38% respecte al que dèiem l'any passat. També bona evolució en el sector de la construcció, 440 empreses, però en comparació amb aquestes 3.571 respecte al sector serveis, queda clar
0: sí.
1: De què viu la comarca del Garraf.
0: És un clàssic de l'estiu també, això, eh?
1: Efectivament. Pel que fa al nombre d'assalariats, s'enfila fins als 29.410 treballadors, una xifra que també representa un augment de gairebé 2.000 persones respecte al període anterior, és a dir, respecte a l'anterior trimestre, i un increment del 7,2%. Els serveis continuen concentrant el gruix de l'ocupació assalariada amb 23.340 treballadors, el que són gairebé un 80% del total, gairebé un 80% de l'ocupació de salariat respon al sector servei. I pel que fa al treball autònom, també tendència favorable, també creix el nombre d'autònoms amb 85 més respecte al trimestre anterior i 275 més autònoms respecte a fa un any. Per tant, diguem que iniciativa emprenedora a la comarca del Garraf. També els serveis lideren el món dels autònoms, amb 10.100 autònoms que s'hi dediquen als serveis, i en conjunt hem de dir que una evolució positiva al Garraf pel que fa a l'ocupació en aquest darrer trimestre.
0: Bones dades, per tant, per començar.
1: Efectivament, i acabem amb una nota que ens va arribar divendres de Renfe. Avui fins i tot apareix en algun diari, ho podem comentar algun dia, però la notícia és que Renfe permetrà viatjar amb gossos de fins a 40 quilos a tots els seus trens. És a dir, fins ara permetíem gossos petits, de mida petita, i anar amb transportin. Això vol dir que ara es podrà viatjar amb gossos grans de mida gran i no amb transportin. És a dir, tindran seient assignat. Podràs agafar un passatge específic per gos i anirà amb un seient. Sempre haurà de ser el seient, es veu que assignaran el seient contigu, i sempre serà el de l'interior, el que queda a tocar de banda, i amb una sèrie de requisits que passen, doncs, per portar un kit mínim de neteja. Renfe també oferirà com una estoreta per protegir el seient i, no sé, i alguna coseta més per d'alguna manera poder atendre aquest animal, i tot això serà a partir del 21 de juliol, és a dir, a partir de demà.
0: Sí,
1: a partir de demà,
0: avui dia 20, per tant demà.
1: Efectivament, que demà més és el Dia Mundial del Gos. Per tant, a partir de demà, coincidint amb
0: aquesta... Sí, com que cada dia és el Dia Mundial d'alguna cosa, doncs sí, demà del gos,
1: vaja. Doncs demà és el Dia del Gos, i coincidint amb aquesta efemèride, Renfe activa aquesta nova mesura, que els gossos de fins a 40 quilos podran viatjar al costat dels seus amos, tant als serveis comercials de Renfe com als de servei públic. Això fins ara només estava disponible en alguns serveis de Renfe. S'aposta així, doncs, per una mobilitat més inclusiva, adaptada a noves formes de viatjar. Passa a ser Renfe pet friendly, és allò que diuen, amiga dels gossos, i a més es tracta també de simplificar al màxim l'experiència dels amos, perquè també aquest nou model també d'alguna manera es trasllada al procés de compra, que també és més fàcil. Es veu que apareix una petjada de gos en aquells seients, en aquells bitllets que puguis afegir-ho, etc. No? I t'ensenya també la documentació que cal presentar, tot plegat. Els bitllets es poden adquirir tant a la web o a l'app de Renfe com a les agències presencials i virtuals. El que dèiem, hi ha una petjadeta que identificarà aquells trens que admeten mascotes sense transportir, i el propietari l'únic que ha de fer és comprar el bitllet i un complement de gos de fins a 40 quilos i el mateix sistema assigna automàticament els dos seients contigus.
0: Té un cost addicional, això?
1: Sí. El complement de plaça per al viatge del gos és de 40 euros pels AVE, Alvia, Intercity i Euromed, i en els serveis avant i mitja distància és la tarifa general. 24 hores abans el propietari rep un correu recordant les condicions i recomanacions del viatge. I vaja, el que dèiem, els gossos ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta, al costat dels amos, que hauran de portar-los amb una corretja no extensible, amb un bos, amb un morrió que hauran de portar en el moment de l'embarcament i desembarcament del tren, però no durant tot el viatge, i òbviament el propietari haurà de viatjar amb la documentació oficial en regla, que passa per la cartilla de vacunació actualitzada, el passaport europeu per aquells animals de companyia que ho tinguin, i també aquest kit de neteja, que bàsicament són tovalloletes, bossetes per si fan les seves necessitats, esprai desinfectant, etc. A banda d'aquest kit de viatge, que té una funda de seient i una estora, que oferirà Renfe a aquells propietaris que comprin aquest tipus de bitllet, que haurà després el propietari posar-ho al seient i treure-ho en el moment en què marxin. Però en qualsevol cas, més fàcil viatjar amb el teu gos amb un tren a Renfe si és que en tenen gossos grans. Estem parlant de més de 40 quilos, que ara serà curiós que entraràs al tren i veuràs la persona i el gos
0: saltadet. Sí, el gos assegudet allà al costat. Molt bé, molt bé. Mesures també per facilitar la vida una miqueta a les persones i als gossos, per què no dir-ho? Ho dèiem fa uns moments. Avui es presenta, no diré el Festival de Cinema, però avui el Festival de Cinema donarà a conèixer ja els seus primers títols i aquest homenatge a Carrie, de Brian De Palma, i a la pel·lícula de Chicho Ibáñez Serrador, Quien puede matar a un niño. Un dels seus clàssics, la pel·lícula de 1976, si algú de vostès l'ha vist, hi apareixen imatges de la Festa Major. Per tant, és una d'aquelles pel·lícules en què Sitges apareix i els balls populars, els gegants, els diables, el drac, etc, etc. És una de les pel·lícules que també serà homenatjada en la 59a edició del festival, que donarà a conèixer, com els dèiem avui, els seus primers títols, i ho farà de la mà del seu director, de l'Àngel Sala, i també de la directora de la Fundació, Mònica García, amb qui esperem...
1: Sí,
0: ho tornem a recordar
1: la setmana
0: una vegada
1: vinent.
0: Més, la setmana que ve poder xerrar una miqueta més reposadament.
1: Efectivament.
0: Aquí als estudis de la ràdio, per tant, el Festival de Cinema, que també ja és una entrevista clàssica de l'estiu.
1: Sí, i a més els podrem preguntar per com afecta un any més no tenir la sala de retiro.
0: La qüestió del retiro, saben que la setmana passada ho vàrem comentar, el festival va emetre un comunicat en què explicava que el retiro no serà seu aquest any, òbviament, perquè encara està en aquest procés de rehabilitació del Saló Teatre i, per tant, ho lamentaven molt, però vaja, que no pot ser.
1: No pot ser, no pot ser.
0: Molt
1: bé.
0: A
1: veure si l'any vinent.
0: Al Festival de Cinema ja en parlarem, com els dèiem avui aquest matí, aquesta roda de premsa a partir de les 11 a l'antiga fàbrica Moritz de Barcelona. Carola, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.

Les 9 i gairebé 21 minuts del matí. El nostre particular viatge per les cançons de l'estiu s'atura avui a l'estiu de 1985. Modern Talking, aquest duet alemany, treia el seu tercer àlbum anomenat Ready for Romance. I el tema Brother Louie es va convertir en el primer senzill i un nou èxit després de cançons conegudes com el You Are My Heart, You Are My Soul o també el Sherry Sherry Lady. Una cançó que estava dedicada, per cert, a Luis Rodríguez Salazar, el qui fou el coproductor dels àlbums del duet alemany.

un so molt reconeixible amb el que ens duiem els Modern Talking, que ara no sortia el nom, eh? Aquest duet alemany i aquesta cançó que hem escoltat, el Brother Louis. És dilluns, és 20 de juliol, avui que s'escau Santa Margarida, Sant Apolinar, Sant Elies i Sant Jeroni. Avui que fan anys, el gran Carlos Santana fa 79 anys. El guitarrista llegendari que va néixer a Mèxic, que va fusionar amb el rock i el blues amb rimes llatins i africans, creant aquest so inconfusible. 79 anys, com dèiem, compleix avui Carlos Santana, avui que també és l'aniversari de la model brasilera Gisele Bündchen, fa 46 anys. Consignem avui una defunció amb la mort del senyor Celso Rodríguez Blanco, a l'edat de 72 anys. Les exèquies seran avui, aquesta tarda, a partir de 3:45, a l'oratori del tanatori de les Proelles. Ha mort Celso Rodríguez Blanco, als 72 anys. La cerimònia, com dèiem, aquesta tarda, a partir de 3:45, a l'oratori de Proelles. A Sitges, un 20 de juliol de l'any 1980, s'inauguraven a Vallpineda les noves instal·lacions del Club Natació Sitges, que reforçaven la presència esportiva de l'entitat i n'ampliaven la seva capacitat. No cal que els expliquem com ha acabat aquesta història del Club Natació, però vaja, ja que ens ho recorden les efemèrides, tal dia com avui de l'any 80 s'inauguraven a Vallpineda, com els dèiem, aquestes noves instal·lacions del Club Natació Sitges. Temps per recordar també que tal dia com avui, arreu del món, el 20 de juliol del 1944, tenia lloc l'Operació Valquíria. El coronel Klaus von Stauffenberg col·locava una bomba al quarter general de Hitler a Rastenburg, a la Prússia Oriental. L'explosió va arribar a matar fins a 4 persones, però Hitler va sobreviure gràcies a l'angle de la detonació. I en el nostre habitual repàs de les efemèrides musicals, recordem avui, ho dèiem ara fa uns moments, una de les grans figures de la història de la música. Avui compleix 79 anys el gran Carlos Santana, considerat com un dels millors guitarristes de tota la història. El gran salt a la fama de Carlos Santana es va produir a finals dels 60, l'any 1969, en el marc del Festival de Woodstock. Premiat amb 10 Grammys i 3 Grammys llatins, la seva discografia és, vaja, extensíssima, però ens hem aturat a finals dels anys 90, concretament el 1999, quan publicava el seu Supernatural. I d'entre les cançons d'aquest LP, una que de ben segur els sonarà i molt, aquest Maria Maria.

0: So inconfusible el que ens presenta Carlos Santana i el seu conegudíssim Maria Maria. Amb ell posem ja amb el punt final a les efemèrides d'avui. Inici de setmana amb calor intensa, fins i tot amb una temperatura màxima una mica més pujadeta a Ponent i també a l'interior de la Vall de l'Ebre, on se superaran novament els 40 graus. A la resta del país, la calor també serà protagonista, amb màximes d'entre 33 i 39 graus a l'interior i de 30 a 35 a la costa. Això sí, aquí, amb una xafogor allò ben acusada, ara mateix 30,3 graus de temperatura. Tot plegat en espera d'un nou ascens tèrmic durant aquests dies de la setmana, aquests primers dies, però diuen que hi ha una petita esperança. I aquesta esperança la tenim posada en una possible refrescada progressiva a partir de dimecres o dijous. Veurem si aquestes previsions són encertades o no, però en qualsevol cas, petita esperança de que les temperatures baixin una miqueta a partir de demà passat o bé a partir de dijous. La previsió de cara a les properes hores, com sempre, en la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem parlant d'aquesta calor que no dona treva, tant la calor nocturna com també la calor diurna. Avui esperem una jornada en conjunt tranquil·la, dominada pel cel serè o entrenyat per alguns núvols d'alts i prims. Això sí, durant la tarda arribaran núvols mitjans i alts espessos, fins i tot alguna nuvolada a la zona del massís del Port, que és possible que deixin alguna gotellada en aquell sector del massís del Port, i també altres gotellades al camp de Tarragona. La resta de Catalunya aniran creuant aquestes bandes de núvols alts i mitjans, sobretot a la meitat est del territori litoral i prelitoral. Independentment, creixeran algunes nuvolades a la zona del Pirineu. De fet, no descartem algun ruixat al Pirineu Oriental, a l'extrem nord, al vessant nord del Pirineu, però que no passaran d'aquí. En tot cas, tant els del territori del sud de Catalunya com els del territori del nord podran anar acompanyats de tempesta. I com dèiem, calor que persisteix en forma d'avís a la zona de Ponent. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

les imatges que ens deixen aquest Mundial o aquesta final que es va disputar ahir a Nova York, les llàgrimes de Leo Messi, les llàgrimes també del tècnic Scaloni, el mal perdre, en certa manera, dels argentins, que no queden en massa bon lloc, ni futbolísticament ni en quant a comportament. Òbviament, van ser qüestions molt, molt, molt puntuals, però algunes imatges, allò, de mal perdre, no? Possiblement, quan va acabar el partit. Furi també, òbviament, quan un està en calent, de vegades comet errades d'aquest tipus, però en qualsevol cas tampoc se li ha de donar massa més importància. Total que Espanya té ja la seva segona estrella, el seu segon Mundial, 16 anys després d'aquell mític gol d'Andrés Iniesta, un altre jugador del Barça, en aquest cas Ferran Torres, s'erigeix en protagonista del Mundial, amb aquest gol que li dona, com els dèiem, aquesta segona estrella al conjunt de Luis de la Fuente, un home criticat, sobretot en la seva etapa inicial, però va, Luis de la Fuente ha guanyat una Eurocopa, ha guanyat una Nations League, ara ha guanyat un Mundial, és un home d'èxit, si mirem el seu currículum amb les seleccions inferiors d'Espanya, per tant, sembla que Espanya també hi ha trobat aquí un bon tècnic, un bon conductor de grup amb aquests joves jugadors. Els Pau Cubarsí, Lamin Yamal, els Rodri, els Miquel Merino, en fi, un grup, aquesta selecció espanyola, que ha aconseguit anar de menys a més i de convertir-se ja en campiona del món.

0: gairebé podríem fer, no diré que un monòleg, però gairebé un únic tema avui amb el triomf de la selecció espanyola. No vaig escoltar massa Xivarri, però n'hi va bé. Sobretot els que viviu aquí més al centre.
1: Que no sóc pas jo,
0: que
1: bon
0: no
1: dia,
0: sóc pas jo, bon dia, Carola, de nou. Però, vaja, que hi ha una certa ressaca, celebració, òbviament, arran d'aquest campionat del món de la selecció espanyola. Vaja, s'ha celebrat no només a Sitges, a la comarca, a Barcelona, òbviament a Madrid, a Nova York, allà on faci falta, no? Però en qualsevol cas, bé, doncs hi ha aquesta ressaca post-mundial. S'ha acabat el Mundial i s'ha acabat per Espanya de la millor manera possible. Com ho titulen els diaris esportius? El diari Marca ho titula amb un superestrelles. El diari AS, El Mundo es Nuestro. Els diaris catalans, Mundo Deportivo, Bicampeones. L'Esport ho titula amb un Campeones. I l'Esportiu diu Traspàs de Poders. Una de les imatges que també ens ha deixat aquest Mundial és aquesta trobada entre aquests dos grans futbolistes, Leo Messi i Lamine Yamal. Aquesta abraçada inicial i aquesta abraçada postpartit d'un Lamine Yamal anant a consolar amb Leo Messi, que plorava conscient que als seus 39 anys, el d'ahir, va ser el seu últim partit amb la selecció. No ho sé.
1: No és oficial, no ho ha dit.
0: No ho sé, el que probablement sí va ser l'últim Mundial.
1: Efectivament.
0: Últim partit amb la selecció, això ho poso una miqueta entre parèntesi.
1: De fet, ell encara té contracte a l'equip on juga, al Miami, encara té contracte fins al 28, diria. És a dir, encara li queda l'any de contracte.
0: El proper Mundial, que és el 2030,
1: justet.
0: Messi tindria ja 43 anys.
1: Justet, però en qualsevol cas el que diem, no ha sortit ell, que és qui ha de sortir a dir que no jugarà cap més Mundial, és Leo Messi, sí. No és ningú altre. I ell no ha sortit. Òbviament, clar, tothom fa números, diu, té 39 anys, ahir plorava desconsoladament pobre, doncs la gent pot intuir que ahir sentia d'alguna manera que aquell plor no només era per la pèrdua del partit, sinó perquè probablement no tornaria a viure una final com la que va viure ahir. Però, en tot cas, això no és oficial, ara ja és la...
0: Sí, sí, ara és la...
1: La
0: cantarella dels propers dies, si Leo Messi doncs acabarà o no la seva etapa com a jugador de la selecció argentina. En qualsevol cas, Messi és un dels protagonistes que ens deixa aquest Mundial, com també la figura de Donald Trump, no? Que vaja, ahir ara li comentava a la Carola, quan li va lliurar la copa a
1: Rodri,
0: a Rodri,

0: Donald Trump es va voler també fer la foto amb la selecció espanyola i Gian Infantino, el president de la FIFA, li deia no, anem, no et quedis aquí, no?
1: Però es va quedar,
0: sí,
1: es va
0: Donald
1: quedar.
0: Trump, R, vinga, ja, escolta'm, es volia la foto, doncs ja tens la foto, xato. Però bé, en qualsevol cas...
1: Va ser menys protagonista del que alguns temíem que podria ser, perquè sabent el que fa Donald Trump, molta gent era fàcil que també és que, doncs, que volgués agafar més protagonisme del que finalment va tenir, que va ser, doncs, justament fora d'aquesta anècdota del moment de mantenir-se la fotografia dels campions, poca cosa més, perquè també s'ha de dir que tots els jugadors d'Espanya van ser respectuosos i el van saludar
0: amb normalitat. Sí, sí, sí, sí. Un per un els van anar saludant.
1: No va haver cap mal gest, cosa que també, doncs, hi havia com certa sospita que pogués passar, no? Però no hi va fer. Per tant, al final Trump va ser una cosa anecdòtica en aquest partit, doncs, que ha portat a Espanya i a la selecció espanyola una segona estrella amb aquesta banda sonora de fons, que és el superestrella de l'Aitana, que s'ha convertit com en la banda sonora.
0: Va sonar també el Que Viva Espanya.
1: No, i va sonar, sí,
0: del Manolo Escobar.
1: És que, escolta'm, això també ho volia comentar. La tria musical que va fer, que van fer als Estats Units a New York, perquè és obvi que van fer una tria musical de cançons espanyoles, per quan guanyi Espanya, si guanya Espanya, fem una tria de cançons espanyoles. Va sonar Nino Bravo, va sonar Un Beso i una Flor.
0: Oh, Nino Bravo, ostres.
1: Sí. Bueno, van sonar una barreja de cançons, va sonar la Rosalía, va sonar la Aitana, va sonar, que dic, mare meva, aquesta gent, i Manolo Escobar.
0: Manolo Escobar no podia faltar,
1: Que no podia faltar i que va ser també, òbviament, corejat pel poc públic d'espanyol que hi havia, o si més no, poca samarreta vermella, perquè és veritat que quan veies la foto general...
0: Es veia més públic argentí que no pas...
1: De l'estadi, les taques vermelles eren petitetes, eren petitetes i eren, no sé si hi havia 86.000 persones, em sembla que van dir que hi havia a l'estadi. Un dineral que s'ha gastat la gent per anar a veure aquest partit, perquè sortien, els hi feien les prèvies, no?, que van estar allí tot el dia fent prèvies, preguntes a la gent que hi assistia. No vull ni dir la xifra de diners que s'han gastat.
0: No, gent que s'ha deixat bous i esquelles...
1: Molts diners.
0: Per viatjar fins a Estats Units...
1: Sí.
0: Per anar a veure el Mundial.
1: Sí.
0: Sí que és una cita única, no?, òbviament. Vull dir, anar a un Mundial de futbol té el seu punt.
1: I és un xou, òbviament és un xou esportiu, i més enllà del xou esportiu...
0: No em va desagradar, ara que parles del xou, el xou de la mitja part.
1: No et va desagradar?
0: No.
1: Doncs hi ha molta crítica, Pitu. Criticadíssim als diaris...
0: No ho vaig trobar tampoc tan...
1: Clar, jo crec que també tenim molts la imatge de la Super Bowl, i la Super Bowl és un show d'uns nivells que no és comparable al que vam veure ahir.
0: Evidentment.
1: I ahir era una mica un popurrí, perquè clar...
0: Sí, Madonna, que... Justin Bieber, aquest grup que...
1: El BTS,
0: el BTS,
1: el sud-coreà... Sí.
0: La imatge de Ronaldinho i Ronaldo...
1: Oh, això és el que anava a dir! Madonna amb Ronaldinho i Ronaldo, per favor,
0: El Ronaldinho encara dona el pego perquè, bueno, anava més... Però bueno, Ronaldo més... amb aquell xandall apretat, per favor...
1: I Madonna, que a veure, ojo, ens
0: 67 traiem, anys.
1: Ens traiem 67... el barret aquesta dona, però...
0: Jo no desconeixia l'edat. Jo ahir ho preguntava a casa, però quina edat té Madonna?
1: Gairebé 70
0: anys. Ho vaig anar a buscar, 67 anys.
1: Cantant la cançó de Music, després va venir Justin Bieber, que va baixar una mica el ritme i va sortir amb la guitarra tocar. Va ser una mica un popurrí, que, no,
0: Coldplay,
1: que no acabava d'encaixar
0: Shakira,
1: una cosa amb l'altra.
0: Un popurrí, la canalla aquella cantant, també. No ho estava malament.
1: El playback no acabava d'encaixar, perquè quan enfocaven allò en primers planos veies que la boca anava d'una banda i la música sonava de l'altra, però al final hi ha aquesta part de xou que òbviament va més enllà, diguem, del joc del futbol, no?
0: Nord-Amèrica, Estats Units, ells entenen l'esport, doncs, o no l'entenen sense aquesta part més de xou, òbviament.
1: Atenció amb els espectadors televisius, 15,5 milions d'espectadors, el 87% de quota de pantalla, aquí entre les 9 i les 12 de la nit, ha estat la final més vista de la història dels mundials. Per tant, ahir estava literalment tothom enganxat a la pantalla, fora probablement d'aquells que realment no els agradi gens el futbol, d'aquells que vulguin viure al marge i d'aquells que treballin.
0: Que també n'hi ha, òbviament.
1: Que també n'hi ha, però vaja, queda clar que, diguem, hi havia molta atenció i molt d'interès.
0: I molta gent jove, repeteixo, molta gent jove que s'ha afegit, diguem-ho així, al carro de la selecció espanyola.
1: Sí, perquè...
0: Una miqueta ha estat un de menys a més, no? Vull dir, al principi aquella sensació, és un mundial que és molt llarg, que va començar a mitjans de juny, uf, fins al 19 de juliol no és la final, aquesta primera ronda prèvia amb els partits, que si Cabo Verde, que si l'altre, que si... Però a mesura que Espanya va anar superant partits, jo crec que la gent s'hi ha anat afegint al carro, repeteixo.
1: Totalment. I a més, jo crec que també tota aquesta afició jove també té molt a veure en que els protagonistes de la selecció són molt joves.
0: Són joves, sí, sí.
1: Són molt joves.
0: Pau Cubarsí ha fet un mundial
1: increïble.
0: Excepcional.
1: Va rebre el premi al millor jugador jove, no?
0: Sí.
1: Rodri, el millor jugador del campionat, i Unai Simón, el guador. Per tant, a més, els tres espanyols en els premis individuals...
0: Un gol només s'ha encaixat a Espanya.
1: Sí,
0: en tot el mundial. El que li va marcar Bèlgica.
1: Han fet un campionat excel·lent, com deies tu, de menys a més, els dos últims partits. Ahir li va fer un bany a Argentina.
0: Jo penso, abans tu deia, Carola, que els dos últims partits d'Espanya, és a dir, el de semifinals contra França. I el d'ahir contra Argentina, que són els dos partits més difícils, són els que Espanya juga millor.
1: Sí, i malgrat tot i aquesta joventut, que algú podria pensar doncs, que de vegades la joventut et pot jugar a la contra, perquè la pressió és fàcil que no la gestionis igual, etc. Doncs ahir se sentia molt més pressionat la selecció argentina i els seus jugadors que no pas l'espanyola, que doncs, amb jugadors com Cubarsí, que amb 19 anys té aquesta sang freda i aquesta capacitat doncs, de mantenir fredor en el camp, tot i les empentes, el joc d'Argentina, aquesta cosa marrullera una mica
0: de Argentina, futbolísticament d'entrada no queda massa ben parada i a nivell de comportament
1: Hi ha coses qüestionables.
0: Aquesta imatge d'Leandro Paredes empenyent primer a Eric García, després a Gavi, que el va llançar per terra. Otamendi recriminant-li a Rodri que s'havien passat la setmana plorant i no sé què, i parlant dels àrbitres, en fi, i el Rodri feia una cara com a dir què m'estàs dient?
1: És que era molt curiosa la cara que feien ells, com que no anaven bé, i justament jo crec que això és el que també s'ha destacat, i és evident que això també s'ha treballat a la banqueta i com a equip s'ha treballat, és a dir, aquest fet de mantenir-se aliè a totes aquestes pressions, aquesta manera de burxar una mica, tot i aquesta joventut, és que jo crec que això és molt destacable i probablement això també és el que fa aquesta edat que hi hagi tanta afició jove, que ahir es va veure, no només aquí, 30.000 aficionats a Barcelona, 10.000 aficionats a Mataró, més enllà d'altres llocs d'Espanya, per cert, que s'ha de lamentar la mort d'un menor a Salamanca, a Ciudad Rodrigo, perquè en fruit de la celebració va caure una font i va haver un accident. Fora d'això és veritat que no hi ha hagut grans incidents, algun al País Basc, diguem, amb gent diguem, que
0: tota
1: no...
0: celebració amb multituds
1: però,
0: sempre acaba...
1: Però diguem que no és el titular avui, cap desgràcia, que això també doncs, està bé, no? Perquè hi ha un punt de, òbviament,
0: s'ha de saber celebrar...
1: risc. Efectivament.
0: I bé, el Mundial que ja és història i ens deixa també imatges, no? Altres imatges, com les llàgrimes de Leo Messi. Les llàgrimes, quan va acabar la roda de premsa Lionel Scaloni, el tècnic
1: el seleccionador.
0: Com plorava? És que gairebé no bueno.
1: Bé, per Argentina és que el tema del futbol és una cosa tan de país, tan patriòtica, que ho duen a un nivell, jo crec que més que qualsevol altre país, doncs també s'entén que ho visquin així i només calia veure ahir també al públic. Que, per cert, hi havia moments en què semblava que anessin guanyant. És a dir, el com celebren també a Argentina fins i tot les derrotes. I em sembla bé celebrar l'haver arribat a la final, també tenen aquesta capacitat no, de celebrar tot el que té a veure amb el futbol, però òbviament tenia que haver llàgrimes, en certa manera és lògic, acabes un partit, una final, tota aquesta pressió que baixa i que al final doncs, has perdut l'oportunitat no, d'endur-te un Mundial en favor, jo crec, perquè fins i tot no sé si va ser Scaloni, no sé quin altre jugador va ser, crec que va ser un jugador de la selecció espanyola que fins i tot va reconèixer que realment Espanya havia merescut la victòria perquè havia jugat molt bé.
0: Sí, futbolísticament parlant, Espanya doncs, va ser molt superior
1: a una
0: desconeguda selecció argentina, tot i que Argentina, futbolísticament parlant, tampoc ha fet un bon Mundial. Sí que ha caminat molt sobre el fil aquest tan prim de les pròrrogues, dels gols dels últims moments.
1: Feia remuntades, no? Remuntades històriques.
0: Sí, clar.
1: Van patir, va haver un moment que pensàvem que ve la remuntada d'Argentina perquè de sobte desperten.
0: Sí, va haver aquella... És que, clar, és que no va arribar a xutar entre els tres pals, crec, Argentina. Hi ha aquell xut del Simeone que va sortir per sobre el travesser, però més enllà d'aquesta ocasió...
1: Poca cosa més.
0: No,
1: va ser clarament superior a Espanya, que li va faltar, òbviament, gol, fins que no va arribar, diguem que van patir moltíssim, però ha arribat, ja hi ha la segona estrella a la samarreta d'Espanya, segon mundial, després d'aquí 2010, que per cert, bona part del planter del 2010 hi eren ahir a la grada celebrant també, nerviosos, a Xavi Pujol, Sergio Ramos. Iker el, i en Piqué, que tot i que en Piqué no estava amb ells perquè estava amb els fills, perquè clar, com que actuava la mare...
0: Sí. David Villa també hi era.
1: David Villa, efectivament, sí. Estava...
0: Lewandowski, celebrant el gol d'Espanya.
1: Ah, sí?
0: Sí. Hi ha unes imatges de Lewandowski. Oh.
1: Clar, estava l'Alcaraz, que també el van enfocar moltíssim.
0: Sí.
1: A l'actor Javier Bardem, perquè ha anat a tots els partits.
0: Sí, no s'ha perdut ni un,
1: s'ha perdut ni un. És allà perquè la dona està rodant, Penélope Cruz està rodant a Los Angeles i suposo que ja està acompanyant i li ha vingut de perles al Mundial perquè ha tingut, diguem, distracció a aquest estiu i estava feliç. Per tant, més, i òbviament la presència també del rei Felip VI amb Letizia i les filles, que també hi eren allà.
0: Molts preguntaven qui era la dona que estava al costat de Donald Trump.
1: No era la Melania?
0: No. A la cerimònia de lliurament
1: A la cerimònia, vale. Passava que dius... Ai, qui era?
0: La presidenta de Mèxic.
1: Ah, d'acord.
0: És que jo ara no recordo com...
1: Jo tampoc sabia qui era, vaig pensar que era algú de l'organització.
0: Però jo vaig estar una estona que deia... No li...
1: Vaja, que anava de ver, oi? Una dona que anava de ver.
0: No li posava cara a la presidenta de Mèxic, doncs es veu que sí, que era ella, la presidenta de Mèxic, que estava just al costat de Donald Trump en aquesta cerimònia de lliurament de les medalles i també de la Copa de Campió del Món. Ferran Torres, que entra ja a la història per la porta gran, amb aquest gol que li dona el triomf a la selecció espanyola. Un altre dels protagonistes, òbviament, Keine, el germà de Lamine Yamal, que també, quan va acabar el partit, va anar corrents i de pressa a cercar el seu germà amb un tros de la xarxa de la porteria. Sí. També va estar fent broma amb un policia.
1: Que duia una gorra de com es diu això? De la patrulla canina.
0: Sí.
1: Clar, és que és un nen.
0: És un nen.
1: És que és un nen i li agrada a son germà, però li agrada la patrulla canina, com a tots els nens del món mundial.
0: Òbviament. Bé, doncs, avui festa grossa a Madrid... Crec, no he llegit...
1: Clar, avui hi haurà...
0: Sí.
1: Avui arriben, no? M'imagino,
0: sí,
1: i els hi fan la...
0: Hi haurà la celebració, entenc, que a Madrid. No he llegit massa...
1: A Sitges no tenim consciència que hagi passat res, però sí que hi ha imatges a les xarxes de la nit, del cap de la vila, del pícnic...
0: I aquest matí a primera hora encara algun que ha arrossegat,
1: al carrer Primer de Maig, al passeig, és a dir, la celebració, diguéssim, que, òbviament, s'ha allargat. Per cert, l'únic que feia era un dels espais allà al port, que és un dels espais que posaven pantalla, perquè van posar pantalla a diferents llocs, diferents establiments.
0: Alguns
1: fins i tot algun xiringuito a la platja va posar dos grans televisors i estaven allà a la platja. L'únic hi havia...
0: Pantalla gegant no. Així com a Sant Pere de Ribes sí que crec que n'hi havia una.
1: A la plaça Mercè l'Ajuntament posa una pantalla gegant, a Sitges no, van ser, diguem, iniciatives privades particulars. En el cas d'aquesta del port, l'únic, hi havia l'Orozco.
0: L'Antonio
1: Orozco estava allà amb el seu fill a la terrassa de l'Únic i va penjar uns quants vídeos i de fet hi ha un vídeo penjat de quan marquen i com celebren.
0: Bé, doncs el triomf de la selecció espanyola, el gran titular d'aquest dilluns 20 de juliol, però òbviament hi ha altres informacions. Com per exemple, després tornarem als esports, perquè també hem de parlar del Tour, d'aquesta retirada de Vingegaard, que va patir una caiguda. Es veu que li van fer un test antidoping a Vingegaard i a uns quants més a les 2 de la matinada.
1: Els
0: van despertar per fer-los un...
1: Que amables, no? I no podien esperar-se a les 8 del matí.
0: Anar a despertar aquests pobres ciclistes a les 2 de la matinada. Pots esperar a fer-ho un altre moment.
1: Jo crec que és innecessari haver-ho de fer a les 2 de la matinada. Potser hi ha alguna explicació, però
0: no
1: vaja, d'entrada
0: costa. Doncs després ja anirem a petar. Més enllà del món de l'esport, doncs els incendis que malauradament continuen sent notícia. Aquest incendi de matolls i canyes al Prat, que va sorprendre ahir a la tarda els conductors que circulaven per la B20 i també els veïns del Baix Llobregat i el Barcelonès Sud. El foc que va deixar una forta pudor de cremat i una gran columna de fum. Els bombers el van aconseguir estabilitzar 4 hores més tard, a les 7 de la tarda. Va arribar a afectar unes 4 hectàrees, un incendi que va començar a tocar de la B250, de la B250, volia dir, que està tallada en tots dos sentits. A la B20, a l'inici de la Ronda de Dalt, l'incendi va obligar a tallar durant la tarda un carril entre Cornellà i l'Hospitalet cap a Barcelona.
1: de moment cap altre més incendi important, diguem, aquí a Catalunya. El que sí que crema encara és l'incendi de Guadalajara, a la Sierra Norte, aquest espai d'alt valor ecològic, 16.000 hectàrees cremades, per sort cap, diguem, habitatge afectat, 20 municipis, això sí, que han hagut de ser evacuats i que s'han acollit al poble d'Humanes, 5 localitats, a banda d'aquests 20 municipis evacuats, 5 localitats més que han estat confinades, com dèiem, cap dany, òbviament, ni personal ni d'habitatge, és a dir, cap casa cremada, de moment, els bombers, diguem, i tots els cossos que hi estan treballant en aquests incendis estan aconseguint salvar les vivendes, i una petita polèmica que hi ha respecte a l'origen de l'incendi, perquè l'alcalde de Robledillo de Moerdano s'apuntava que hauria estat, és agricultor, que hauria estat l'origen, hauria estat el qui hagués generat l'origen de l'incendi de la Mierla aquí a Guadalajara, es diu Rubén Marchenmalo, i sembla ser que hi ha declaracions, diguem, contradictòries. Inicialment deia que no hi era el lloc, després no, però inicialment va dir que hi era el lloc que estava fent collita, però que no va, que ell no va fer res, i després va dir que no hi era allà, i a partir d'aquí hi ha unes certes discrepàncies i s'ha d'estar investigant, òbviament, l'origen, com dèiem, d'aquest incendi a Guadalajara, en aquesta Sierra Norte, aquest espai protegit que encara crema, tot i que sembla que el tenen més o menys controlat.
0: Avui que en clau internacional, per exemple, heu destacat en les pàgines d'Internacional de la Vanguardia, parlen d'aquest relleu al Regne Unit, el nom de Andy Burnham, que pren avui el timó de Gran Bretanya com a primer ministre. El principal repte, diu la informació de Burnham, és fer que treballi un país addicte a les ajudes. Un de cada 7 joves d'entre 16 i 24 anys, més d'un milió, no estudia, ni treballa, ni fa cap aprenentatge. Són dades que posen de manifest, doncs, el que diu el titular, no? Aquest país que està, doncs, molt, molt addicte a les ajudes. Per realitzar qualsevol obra s'ha de complir amb un centenar de normatives ecològiques d'ecològiques i també de diversitat. En fi, el nom d'Andy Burnham, com dèiem, és un altre dels noms propis que ens deixa l'actualitat en clau internacional, més enllà de la guerra, que tampoc hi pararem, no diré que massa atenció, perquè continuen, doncs, aquestes qüestions també encara vigents.
1: L'aspecte internacional, quan no tenim en Joan...
0: Sí, ens costa una miqueta més.
1: Ens costa perquè ell estiu fa seguiment i jo no voldria pas explicar les coses malament, així que...
0: Sí, sí.
1: Passem pàgina.
0: Passem pàgina.
1: Vinga, si vols ens anem cap aquí, cap al govern català.
0: Sí.
1: No hi ha gaire notícia, més enllà del primer canvi relleu al govern d'Illa, des de que és el govern, i també el primer que just arriba després d'aprovar els pressupostos, i és que Mònica Martínez Bravo deixarà... Ja ha deixat, de fet, drets socials, l'àrea de drets socials, per motius personals, i ella acaba d'anomenar a Raúl Moreno com a nou conseller, el qui era fins ara secretari general del departament. Per tant, diguem que ha estat una qüestió de personal, la marxa de Mònica Martínez Bravo, però s'ha convertit en el primer relleu en el govern d'Illa des que està al govern, i alhora, coincidint amb aquest recent aprovació de pressupostos, veurem, han dit també, però, i explicant els diaris, que això no afectarà en res a cap de les polítiques i projectes que s'estan duent en l'àrea de drets socials.
0: Més coses. Pot semblar una informació allò sense massa importància, però es veu que aquesta calorada que ens està fent i la falta de pluges de les últimes setmanes han fet caure el nombre de mosquits a Catalunya.
1: Bé, de fet, jo l'altre dia ho pensava, hi ha molts menys mosquits aquest any.
0: A uns nivells que no es veien des dels anys de la sequera. Diu, malgrat que la primavera va ser plujosa, doncs, i això feia preveure un any complicat pel que fa a la presència d'aquests insectes, doncs al final de la situació és gairebé la contrària. Les temperatures extremes d'aquests dies han complicat la vida també als mosquits, i a més han ajudat a l'evaporació ràpida dels pocs focus d'aigua que hi pugui haver, de manera que les cries, òbviament, no tenen temps d'anar desenvolupant-se.
1: Es nota, hi ha menys mosquits i tenim menys picades de mosquits.
0: Bé, s'agraeix,
1: i tant.
0: que ja només faltaria les picadetes dels mosquits.
1: I tant. Vinga, a l'àrea de successos. Els Mossos investiguen el crim d'una dona de 75 anys que s'ha trobat a un cap de blat de moro al Segrià. L'han trobat, de fet, a Soses. La dona hauria sortit a passejar ahir la nit al gos. A quarts d'11 de la nit la policia hauria rebut un avís de que la dona no hauria tornat i que estava desapareguda, i els Mossos, en una sortida i un reconeixement, doncs haurien trobat el cos de la dona, i a més s'hauria comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència, de la qual ara es troba en investigació per part del cos dels Mossos d'Esquadra i de la Divisió d'Investigació Criminal. Per tant, un succés d'aquests que veurem com acaba, com continua, però doncs això, una dona que va sortir a passejar el gos, escolta'm, i no va tornar. I encara en matèria de successos, i d'aquestes notícies que cada estiu les diem, però escolta'm, continuen passant, Mor un banyista de 76 anys a la platja d'Empúria Brava. Es tracta d'un home de 76 anys, de nacionalitat francesa, que ahir a la tarda, i la tarda de diumenge, mentre s'estava banyant, s'hauria desmaiat. Els socorristes l'haurien tret de l'aigua, però sense poder fer res per ell, tot i que era una platja on hi havia servei de vigilància. Onejava, això sí, la bandera groga, i es tracta de la tretzena persona que ha mort a les platges catalanes des de que va començar la campanya de bany el passat 15 de juny.
0: Hi ha un altre mort, aquest menor de 6 anys que va morir ofegat ahir a una piscina d'un hotel de Calella.
1: Sí, sí, ara ho dèiem, des del 15 de juny, que és inici de temporada de bany, 13 persones mortes a les platges, i des d'aquesta mateixa data també 7 víctimes mortals a piscines. Per tant, diguem que també sembla ser un accident, un nen a una piscina,
0: sí, sí, no,
1: a Calella, però...
0: No hi estiu que parlem de desgràcies d'aquest tipus.
1: I des de Protecció Civil, òbviament, doncs demanen que es remarqui la importància d'extremar les precaucions tant a platges com a piscines, com a aigües interiors, en vigilar constantment els infants, respectar les normes de seguretat i les senyalitzacions, evitar córrer saltar allà on no es pot, en fi, mirar de ser mínimament prudent, o tot allò prudent que es pugui, perquè els accidents passen, succeeixen, i lamentablement alguns d'ells acaben en tragèdia, com és aquest cas.
0: Tornem als esports. Més enllà del Mundial que ha aconseguit la selecció espanyola, el Tour doncs continua en marxa. El Tour encara li queden uns quants dies, li queda tota aquesta setmana, abans no arribi el dia 26. I Jonas Vingegaard és un dels seus protagonistes. No seguirà competint Vingegaard perquè va caure. Ahir va caure després d'una dura caiguda en l'etapa número 15, el corredor danès que seguia els seus companys del Visma, i en un revolt de dretes, doncs, la incorporació d'una rotonda, va perdre el control de la bici i va anar a parar a terra. El doble guanyador del Tour va quedar estès a terra amb evidents gestos de dolor, i les proves mèdiques van confirmar que té fracturada l'espatlla. Per tant... és una baixa sensible, i vaja, que Pogacar doncs...
1: Però el seu rival,
0: sí,
1: més...
0: Sí,
1: més,
0: sí. Aquí la preta... Vingegaard, Evenepoel, veurem quin és el paper també de Juan Ayuso. El que dèiem, el propi Vingegaard, que es va queixar una miqueta de que els vampirs, com se'ls coneix, aquests que fan els controls antidoping, vaja, el van despertar literalment a les 2 de la matinada per fer-li aquest control antidopatge.
1: Bueno, estrany que els diguin vampirs. No sé...
0: Home, que estiguis dormint. Deu i vingui algú, escolta'm, vinga, que t'he de fer...
1: Deu haver alguna explicació perquè hagi de ser de matinada, però,
0: sí,
1: clar...
0: I allò, suposo, amb el cos relaxat, no sé... Vaja, però...
1: No ho sé.
0: No té massa sentit. I més enllà del Tour, vaja, que no hi ha massa cosa
1: que
0: més.
1: Espanya ha guanyat, per si no ens havies enterat.
0: Sí.
1: Que Espanya ha guanyat el Mundial.
0: Sí.
1: I que avui hi haurà festa grossa,
0: sí.
1: I que, vaja, diguem que tindrem ressaca uns dies d'això.
0: Bueno,
1: i...
0: sí, Fórmula 1, la Fórmula 1, Kimi Antonelli, que... va aconseguir un nou triomf. Per tant, és un dels grans protagonistes també que ens deixa la premsa esportiva, el pilot italià Kimi Antonelli al Gran Premi de Fórmula 1 de Bèlgica després del seu triomf.
1: Tinc una cosa més.
0: Sí, home, per acabar. I tant.
1: Vinga, perquè m'ha semblat interessant, ho parla de Lara i parla del gas de la risa, del gas del riure. La droga dels joves turistes que la policia lluita per sancionar. De què estem parlant? Estem parlant de l'àcid... T'ho diré. L'àcid nítrit o l'àcid nitrit... Ara, ja, perdó, l'àcid. L'òxid nitrós. No, ho he dit fatal. L'òxid nitrós. És una droga nova? Doncs no, és una droga de finals del segle XVIII. La va descobrir el químic anglès Joseph Priestley. Va fer un descobriment que va revolucionar la medicina i, de fet, a través d'aquest òxid nitrós, va descobrir que tenia capacitats analgèsiques, i que permetia calmar el dolor. La qüestió és que aquest gas, que es consumeix amb un globus, que s'aspira, es pot comprar per Amazon. El preu és baratíssim, 3-4 euros.
0: Això ja en el seu dia se'n va parlar,
1: sí,
0: d'això.
1: No
0: crec.
1: Es tracta d'una droga, diguem, d'alt risc perillosa. Sí que el seu consum elevat pot tenir conseqüències greus. Expliquen des de l'Hospital Clínic, ho explica aquí Lara, que cada estiu i des de fa uns estius fins ara, cada estiu hi ha un augment de casos que arriben afectats per aquest òxid nitrós, per aquest gas del riure, que va creixent d'una manera progressiva. És el gas dels turistes perquè sembla ser que ve molt del nord d'Europa. En allà no hi ha marihuana, que es consideraria com una droga suau, entre cometes, que m'entenguin, i aleshores fan servir aquest òxid nitrós com a droga, diguem, per passar-s'ho bé, per, sí, sortir de festa. I són ells els qui la porten cap aquí, el que dèiem, Això es pot comprar per Amazon, val 3, 4, entre 3 i 5 euros, és molt baratós. És un gas que s'utilitza per muntar nata. De fet, es veu que pots comprar 50 dosis de gas d'això per 40 euros, és a dir, menys d'un euro la dosi, i al paquet apareix una fotografia d'una maduixa sobre un llit de nata blanca, perquè s'utilitza per això. Quin és el tema que explica Lara? Doncs que estan la policia, no només a Barcelona, sinó de diferents localitats de la costa, com per exemple Castelldefels, la veïna Castelldefels, també de la zona del Maresme, també Salou, a Costa Daurada, etc. Està la policia mirant de trobar la manera de poder sancionar l'ús i el consum d'aquesta droga que fan servir sobretot els turistes, i aleshores miren de modificar ordenances o de buscar la manera de no només poder requisar, diguem, el producte quan el troben, sinó de poder generar sancions, perquè clar, és la manera també de frenar d'alguna manera el consum i la idea de que els turistes puguin venir a Espanya i decidir prendre'n aquí d'una manera més o menys lleugera, com qui es pren una cerveseta al carrer, perquè clar, diguem que no és una droga considerada il·legal, no és una droga dura, però...
0: Sí, pot semblar que sigui una cosa això molt tonta, molt banal, però compte.
1: Però té conseqüències. Sí, perquè... es veu que genera una eufòria momentània molt curta, però clar, el problema d'això és que no xuclis un globus d'aquest, sinó que te'n prenguis molts, i aleshores això sí que pot tenir fins i tot dany neurològic. Per tant, aquí com la batalla, diguem, de la policia, de trobar, de les policies locals, de trobar la manera de poder sancionar i així controlar l'ús i l'arribada d'aquesta droga a Catalunya i als pobles, sobretot de la costa, els que reben més turistes.
0: Sí, que una proliferació bastant evident del turisme.
1: Sí.
0: Bé, doncs amb aquesta qüestió acabem. Carola, gràcies.
1: A tu, Pitu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

I hem posat una miqueta de Taylor Swift. Abans no parlem del que va ser aquesta gran actuació castellera el passat dissabte al Cap de la Vila en el marc del 6è Memorial Pepe Rodríguez, el tercer 4 de 8 de la temporada de la Jove de Sitges i també actuació per recordar, òbviament, dels castellers de Vilafranca.

0: Ho dèiem tot just en començar amb el programa La jove de Sitges, que va haver de defensar a capa i espasa aquest treballadíssim 4 de 8 el passat dissabte al cap de la vila, amb a més del 3 de 7 aixecat per sota i un 7 de 7 per completar doncs, aquesta boníssima gran actuació en el memorial Pepe Rodríguez. Punt i a part mereix, òbviament, també la gran actuació dels Verds de Vilafranca, els castellers de Vilafranca, que ens van deixar aquesta actuació amb el 3 de 9 en folre, amb aquest 5 de 9 en folre, la torre de 9 en folre i manilles i un històric pilar de 8 en folre i manilles, el primer que es va veure a la plaça del Cap de la Vila a Sitges. En parlem amb un dels caps de colla de la jove de Sitges, amb en Marc Ill. Marc, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Enhorabona, un cop més, i si se'm permet el símil esportiu, vaja, crec que la jove de Sitges continua encara en dinàmica guanyadora.
1: Sí, vull dir, estem molt contents de l'actuació d'aquest cap de setmana. No era fàcil encara aquest any, no era fàcil encara tots els canvis que havíem d'afrontar per diferents motius a inici de temporada, però tot i així ara arribem al mes de juliol, que és on, bueno, on s'han de començar a recollir els fruits, i bé, acabem aquest primer tram perquè ens entenguem de temporada molt, molt contents, 3-4 de 8, 2-3 de 7 aixecats per sota, a part de molts 5 de 7, ràdios 6 de 7 i molts castells de la gama alta 7. Molt contents perquè era un repte el que ens havíem d'afrontar aquest any i crec que ho hem superat amb escreix.
0: Especialment, Marc, el 4 de 8, perquè hi havia gent nova. Crec que fins a 6-7 nous castellers, no?, que s'incorporaven al 4 de 8.
1: Sí. Per diferents motius, algunes lesions, i bueno, hi ha algunes coses a part. I, òbviament, a nivell de canalla, doncs, el típic, no?, que la canalla té aquesta mania de créixer.
0: clar.
1: S'ha d'anar renovant contínuament. Ens afrontava un repte important, no?, que és, al final, amb un castell límit, amb un castell que per una colla del nostre nivell és molt difícil, com s'ha demostrat en tots els anys d'història de la colla, i que, bé, que havíem de renovar a l'hora de no perdre aquesta il·lusió i perdre l'embranzida que va suposar tots els castells de 8 de l'any passat. I bé, no puc dir que ha estat fàcil, ha hagut d'haver-hi molta feina de moltíssima gent, però he arribat al punt que realment volíem.
0: Veu arrencar, Marc, amb el 4 de 8, precisament un 4 de 8, com deia ara fa uns moments, que veu defensar capa i espasa, molt treballat, amb moltes dificultats, però al final veu poder descarregar. Com vas viure tu personalment aquest 4?
1: Bé, és un castell que, o sigui, es pot llegir, no?, des de diferents vessants, jo crec. Està clar que no ens agrada haver de treballar tant els castells, no? Ens agrada més quan som més tranquils, sí. I pots gaudir més de les sensacions. Però bé, se'ns va complicar, va haver-hi una de les regles que se'ns va anar una mica, de mides no va acabar, sobretot per dalt, no va acabar de quedar bé com ens agrada, també algun tema d'alçades que, bueno, que haurem de corregir, però tot i tots aquests entrebancs, el castell va mantenir la calma, tots els castellers sabien el que havien de fer en cada moment i el castell es va poder descarregar. Això després, durant l'actuació, parlant amb gent de Vilafranca, que també n'han vist molts de castells, no? Ells mateixos em deien, diu, ostres, com es nota que aquest castell el teniu consolidat, com es nota que és un castell que el teniu molt treballat, perquè, tot i que s'ho s'ha complicat molt, igualment l'heu acabat descarregant. Un castell que està tendre, un castell que no està tan treballat com els portem nosaltres, evidentment s'ha complicat i se'n va a terra.
0: És el tercer 4 de 8, Marc, de la temporada. Veníeu, sí, dels dos que ja haureu descarregat tant a Tarragona com al Serrallo. Per tant, com et deia abans, no? Anava a dir l'equip, no. La jove segueix instal·lat en aquesta bona dinàmica, aquest plus de confiança que ara mateix té la colla, oi?
1: Home, i tant.
0: I que això permet, perdona, salvar situacions com la de dissabte, entre altres coses.
1: Exacte. Sí, és això el que també em referia abans. Vull dir, hem de tenir la perspectiva que en tota la història de la colla mai havíem descarregat 3 castells de 8 en una sola temporada, a excepció de l'any passat.
0: Sí.
1: Dit això, doncs, home, estem al mes de juliol i ja ho hem fet. Per tant, ficar en perspectiva, és una cosa excepcional també el que estem fent aquest any. Sumar també coses que tampoc estàvem acostumats a fer fins ara, que és portar castells de 8, no? 4 de 8 a fora de Sitges, o molt a Ribes, no? Que també ho considerem a casa nostra. Uh-huh. Aquest any ja ho vam fer la setmana passada al Serrallo, ho vam fer també a favor d'un mes a mateix Tarragona. I bé, i per exemple, és el primer cop, no? L'altre dia en Santi Terraza m'ho deia, no? És el primer cop que descarreguem castell de 8, el 4 de 8 en 2 setmanes consecutives. No tant a nivell tècnic, l'esforç que això suposa, sinó sobretot a nivell social, ja, 2 setmanes consecutives, arrossegar prou gent per poder fer 4 de 8.
0: Aneu engreixant, per tant, aquest bon currículum de la colla en aquests últims mesos, en aquests últims anys, diguem-ho així. I parlem, sí, Marc, també d'un altre castell que presenta una gran dificultat, també, com és el 3 de 7 aixecat per sota, també. Defensat, sí, i treballat, va ser molt dur, també.
1: Sí. Aquest, a nivell general, va anar millor, no? O sí, va anar més a la línia que ens esperàvem. Al final és un castell que ja sabem que quan s'aixeca, sobretot el punt delicat, són les últimes aixecades, no? Quan has de ficar els segons a sobre dels baixos i després quan has d'aixecar els baixos. I sabíem que un cop controles això, després no deixa de ser un 3 de 7, no? Però bueno, és un castell que portem treballant tot l'any, també perquè havíem hagut de fer alguns canvis també respecte a que l'any passat vam fer la diada. Però bueno, l'any passat el vam descarregar l'any passat a la diada un cop, però no el fèiem des de feia un munt d'anys, si no recordo malament, des del 2012, si no recordo malament.
0: Sí.
1: Per tant, també demostra aquesta dificultat que també té aquest castell.
0: Ara que em dius això, Marc, l'altre dia, el dissabte, algú em deia, el mateix cap de la vila, ostres, l'aixecar per sota, són castells que darrerament no es veuen massa. Per què la colla opta per aquest 3 de 7, aixecar per sota?
1: Bé, això va ser també... De fet, si durant tant de temps no l'havíem fet, és per tot el que suposa, no? Al final és un castell que el que suposa són moltes hores d'assaig per un castell concret.
0: Sí.
1: No? Perquè, per exemple, tu quan treballes l'estructura del 4... Et pot servir pel 4 de 8, però també et pot servir pel 4 de 7, et pot servir per un 4 de 7 amb agulla, et pot servir fins i tot pel 7. Vull dir, aquesta estructura serveix també per moltes coses. Si no treballem un castell aixecat, doncs et servirà per això, per el 3 de 7 aixecat per sota. I que tampoc pot anar més enllà, vull dir, aixecar-lo de 8, i és un animal ara. Només a l'abast de colles molt puntuals. Però tot i així porta moltes, moltes hores d'assaig. L'any passat ja vam aprofitar tota la feina feta amb el 3 de 8 i com que ja sí que teníem una estructura de 3 molt maca, doncs vam anar provant d'aixecar-lo, va anar sortint bé i bé, i al final el vam portar a plaça. Tal cop ja has fet la feina, és més fàcil ficar-t'hi, i sobretot perquè és un castell que el que és el nucli de la pinya se'l sent molt seu.
0: Ja.
1: Al final allà fas moltíssima, molt esforç, i és un castell que també hem vist que és molt seu. De fet, a tall d'anècdota, no? Jo tinc la sensació de que tant l'actuació del Serrallo com a l'actuació d'aquí, del memorial del dissabte passat, el que és el nucli de la gent o el nucli de la pinya va celebrar gairebé més l'aixecat que no pas el 4 de 8.
0: Uh-huh.
1: Perquè dins de que tots són castells molt, molt importants i amb prou complicació, és un castell on la pinya és molt, molt, molt protagonista. Llavors, aquesta gent que de normal potser no és tan protagonista, en aquest castell ho és, no? I llavors, bé, crec que dona també aquest component social que és important i que ens agrada treballar-ho.
0: Sens dubte. Marc, menció a part, mereix Vilafranca la seva actuació de dissabte aquí al Cap de la Vila, impressionant. Que bonic és poder compartir, i m'agafo aquest component més, no sé si dir-li més emotiu, més emocional, no? Que bonic, i quina confiança també pot generar, no? Compartir plaça amb els verds.
1: Sí, home, sempre que es comparteix plaça amb aquestes colles d'aquest nivell és un goig, no? I és maco de fer. I a més, sobretot que sigui a casa teva, i veure que Sitges, a part de que la gent pugui estar orgullosa de la seva colla, que espero que ho estiguin molt, també pugui estar orgullosos de la plaça de Sitges i de que les colles convidades venen a fer. L'actuació, si sí, ara no m'equivoco, però crec que és la millor actuació que he fet mai a Sitges, la que vam fer dissabte a Vilafranca.
0: Sí.
1: Té castells com el 5 de 9, una torre de 9, el Pilar de 8, aquest 3 de 9 que ja enfoquen cap al 3 de 10. Demostra la confiança que també tenen les colles, especialment Vilafranca, no? També per un tema de proximitat i de tradició castellera, amb Sitges, i que situa el cap de la vila com una de les places grans de,
0: sí.
1: de nivell nacional, a nivell català, la plaça de Camp Extra.
0: És que ens ho mirem de fora i no hi entenem massa. Quina manera de fer castells, eh? Quina manera, quina solvència, quina seguretat, quin tot, no?
1: Sí, de fet, van ser uns castells molt, molt macos, molt ben fets. De veritat, en directe no els vaig poder veure perquè m'hi vaig ficar a la pinya de Vilafranca per poder donar un cop de mà, així com també ells ens van ajudar a nosaltres. Però, bueno, però des de baix, clar, també notes el castell, no? I que no es va patir en cap moment. Després he pogut veure algun vídeo, alguna coseta, i és que, bueno, per ser el primer 5 de 9 de la temporada, no? Especialment, molt solvent i molt maco. Ells mateixos estaven molt orgullosos de lo bé que els havia sortit dels castells avui.
0: La jove que tanca aquest primer tram de temporada, Marc, venen ara dies de descans, que també va bé.
1: Per
0: afrontar ja la segona part de la temporada, en quins reptes, et pregunto?
1: Bé, ara la segona part de la temporada és una segona part més curta, però que serà molt, molt, molt, molt, molt intensa. Per això ens interessava també fer unes vacances que la gent pugui relaxar també esquenes, relaxar braços, relaxar forces, perquè ara el que ve és una segona part molt intensa, molt intensa, perquè hi tornem i ens ve directament Festa Major. No te n'adones, surts de Festa Major i arriba a Santa Tecla, arriba el concurs de castells la setmana després de Santa Tecla i la Diada de la Colla. Vull dir, ara ja tot és actuacions de molt nivell. Llavors, els objectius a nivell de castells, evidentment, primer de tot, ha de ser consolidar aquest 4 de 8. Jo insisteixo molt, molt, molt en que aquest 4 de 8 ha de ser el castell bandera de la colla i a totes aquestes actuacions que he dit, evidentment, hauria d'anar i s'hauria de descarregar sense problemes i donar molta, molta, molta confiança. A partir d'aquí, home, jo crec que el principal és aconseguir treure'l, recuperar, no?, el 3 de 8 que hem descarregat l'any passat i que tenim ganes de tornar a fer. Evidentment, els mateixos canvis, no?, que hem hagut de fer amb el 4, també s'han hagut de fer amb el 3, un castell més delicat. Únicament l'hem portat a plaça l'any passat, perquè realment és un castell molt més difícil, però que el treball assaig al Palau està en bon camí. Li anem ficant aixecador al castell net, no?, però l'estructura sense la pinya. Sobre la pinya es fa el castell sencer fins a dosos, amb certa tranquil·litat, al Palau del Rei Moro. I falta acabar de polir alguns detalls per a veure si pot de plaça i decidir, sobretot, quin dia a nivell estratègic el podem portar.
0: Per tant, hi afegim aquest 3 de 8 com a un dels castells a poder assolir de cara a aquesta segona, d'aquest segon tram de temporada. Parlaves del concurs, Marc. Com l'afronta la jove de Sitges aquest concurs de castells? Especialment, més enllà del que són les actuacions de Festa Major a Santa Tecla.
1: Sí, jo sempre dic que és un dia molt especial. És una actuació molt mediàtica d'entrada. Al final, mira, excepte l'altre dia el Pedro Rodríguez, perquè també hi havia Vilafranca i tot això, però és una actuació que tenim tots els focus ficats i que realment la gent està molt pendent. I sobretot a nivell social, és una actuació que sempre ens resulta molt. Vull dir, al final, perquè ens entenguem, no?, vendre el producte a concurs és molt més atractiu que no pas vendre, pues, com la setmana passada, anar al Serrallo a fer un 4 de 8, que evidentment
0: està clar.
1: És molt xulo i els que ho vivim des de dins és,
0: sí.
1: Preciós, però la gent que pots mobilitzar amb la marca concurs, perquè el màrqueting ja te'l fan sol, és molt més gran. Llavors, per mi, sobretot el concurs, a nivell social, és una oportunitat d'or que tenim cada 2 anys la colla per augmentar la nostra base social, per ensenyar a gent que està de fora, no?, que és això dels castells, i de poder mostrar-nos. A més, arribem en el millor moment de la nostra història. Vull dir, obertament crec que ningú dubta que el concurs anirà a fer castells de 8. El concurs vam carregar un 4 de 8 el 2016, tot i així no n'hem descarregat cap de castell de 8, i crec que que l'objectiu ha de ser anar amb més d'un castell buit.
0: Venen dies de... Digues.
1: La millor actuació que haguem fet mai al concurs.
0: Sens dubte. Volia dir, venen ara dies de desconnectar o intentar desconnectar, però per als caps de colla la feina suposo que continua, no? No sé si dir que és una feina més de despatx, de dir, bueno, de programar una miqueta els propers assajos, de com programem aquesta segona part de la temporada, oi?
1: Sí, exacte. És una mica ara l'avaluació, no?, de com ha anat tota aquesta primera part, sobretot les últimes setmanes. Veure també aquestes cosetes, no?, per exemple, del 4 de 8, que potser no vam... Algunes cosetes a corregir, i sobretot de com afrontar aquests mesos que ens queden, per això que dèiem, no?, per aquesta intensitat que tenim d'actuacions, no tenim temps a badar. Vull dir, hem d'anar directe i no tenim temps a equivocar-nos ni res semblant. Per tant, hem de programar-ho molt bé, tota la feina que hem de fer, per poder tenir els millors resultats possibles.
0: Marc, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Enhorabona per aquesta gran actuació de dissabte. I vaja, tota la sort i tots els encerts de cara a aquesta segona i complicada, com deies tu, segona part de la temporada. Que vagi molt bé.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Per tu, que l'estiu fas senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Quina és la millor cançó de la història?
5: Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
6: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
5: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Dos quarts i cinc minuts d'onze del matí, deixem els castells. Arrenca demà passat, dia 22, al Prado, al Saló Teatre, una nova edició d'un dels clàssics de l'estiu, com és aquest Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges. Què té d'especial? Òbviament, aquesta edició, doncs que és la número 50, i òbviament és... Vaja, entenc que no és fàcil arribar fins aquí, i ara ens ho comentarà en Francesc González, i entenc també que un dels objectius per als que competeixen en aquesta 50a edició serà el poder destronar el vigent campió, el guanyador de l'any passat, l'escaquista armeni Manuel Petrosyan. Tenim al telèfon en Francesc González. Francesc, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora. I tu, què tal?
0: Què tal? Com estàs, Francesc?
1: Bueno, a chicharraíto, com diuen, no? La tele, a chicharraíto. Con el color terrorífica.
0: Molt bé, molt bé. Vaja, no hi ha Open sense calor, com aquell qui diu. Sempre us enganxa en una època en plena canícula.

0: Bueno, això va començar fa, com dius, 50 anys, amb organitzat per la Federació Catalana. Llavors solament érem 6 tornejos, però així com altres s'han anat retirant i nosaltres hem seguit amb il·lusió cada any. Tenim a la penya darrere, tenim el parador darrere i tot això ens ha donat ales per poder tirar endavant, no? I sempre tenim un club a darrere en la qual la gent col·labora, doncs dona ales per poder seguir treballant, no?
1: Parles d'il·lusió, com es manté la il·lusió durant tants i tants anys?
0: Amb altibaixos, sempre passen
1: Sí, clar,
0: coses.
1: clar, clar, clar. I amb les seves crisis, clar.
0: Sempre passen coses, però vull dir, en principi tenim la il·lusió de poder contactar amb gent de tot el món i això doncs, ens dona il·lusió i ganes de poder tirar endavant. És tot un camí, hem d'anar al llarg de l'any, hem d'anar creuant comunicacions i negociant inscripcions i bueno, és un dia a dia, no? Vull dir, això si no t'agrada no ho fas perquè com dius molt bé, cansa, no? Vull dir, un moment és tot l'any, això és un no parar. O sigui, ara ve el rush final, que és el muntatge i el seguiment del dia a dia, però vull dir que darrere hi ha un any de telèfons, de mails, de negociacions, d'altibaixos, i vull dir, de problemes, d'alegries, de vegades de decepcions, però tot això forma part de la idiosincràsia d'un torneig de gran envergadura com és aquest, no? Vull dir, altres no han pogut aguantar-ho i s'han anat retirant, però nosaltres de moment doncs, seguim amb molta il·lusió.
1: Et preguntava per la il·lusió, però vaja, aquí té molt a veure, Francesc, el bon nivell, no?, que sempre ha mantingut l'Open, amb grans escaquistes.
0: Sí, home, clar, vull dir, és que la gràcia està en aconseguir d'una manera assumible, doncs, vull dir, portar gent figures d'arreu del món. No és fàcil, nosaltres tenim els pressupostos que tenim els mitjans que tenim i tenim que negociar i tenim també el problema de que aquests jugadors bons demanen condicions i a l'estiu, doncs, vull dir, fer que tornar a Tietges és complicat perquè ens donin, perquè els hotels on ens ajudarien, a mi m'ho havien dit, vull dir, temps, anys enrere, que si aquest torneig, en vez de fer-se a la canícula de l'estiu, que és la temporada alta, que és quan hi ha tots els turistes, això es fes al novembre o finals d'octubre, doncs no tindrien cap problema per deixar-nos allotjaments i subvencionar-nos, i això ens portaria gent més fàcilment, gent de nivell, no?
1: Ja.
0: Però clar, el problema és que ara a l'estiu és molt complicat i de feina tenim per poder aconseguir. I clar, has de fer encaje de bolillos, no? Però bueno.
1: Crec que algun cop t'ho he arribat a preguntar, ara que comentes això, Francesc, que algun cop s'heu plantejat un canvi de dates o no?
0: És que no podem, perquè bueno, no,
1: ja.
0: No, no, sí que sempre es pot, però vull dir, no ens interessa perquè estem dins del circuit
1: Val.
0: Que organitza la Federació Catalana d'Escacs.
1: Correcte.
0: I clar, llavors això tenim uns premis i tenim una sèrie d'avantatges que vull dir que sortir-nos d'aquest circuit no ens interessa, no ens
1: Ja.
0: compensa, vaja.
1: Estava ara
0: Tenim
1: repassant.
0: subvencions i tenim ajuts.
1: Sí, digues, digues.
0: No, no, dic, no, que això ens permet accedir a ajuts i subvencions
1: Sí.
0: que pel nostre aire sol no podíem tenir, no?
1: Estava ara, volia dir, repassant els últims guanyadors. Ostres, és molt curiós. No repeteixen.
0: No, bueno, perquè vull dir, perquè a vegades, saps què passa? Aquests jugadors cada vegada hi ha més tornejos al món i es fan més competicions i és difícil fidelitzar els campions un any per l'altre.
1: Val, val.
0: Perquè tenen alternatives i és complicat.
1: Aquesta seria, en part, l'explicació.
0: Bueno, que seria l'explicació fàcil del perquè normalment no repetim.
1: És a dir, un escaquista armeni com Manuel Petrosian, el guanyador del 2025, el català Robert Alomar,
0: sí,
1: el 24, el cubà Dylan Verdayes, el 23, el 22, l'anglès Brandon Clark, el 19, i aquest parèntesi, òbviament, de la pandèmia, el rus Sergei Volkov, en fi, que perquè se n'adonin, no?
0: Aquest Volkov sí que va repetir algunes edicions, però normalment aquesta gent es mou per tot el món, cada vegada hi ha més tornejos, cada vegada els ofereixen més condicions, cada vegada és més difícil utilitzar-los ells. A principi d'any comencen a programar-se la seva temporada i el primer que els crida, el primer que els dona pues, unes condicions que a ells els agraden, pues, comprometen i vull dir, i no se senten a vegades fidelitzats amb el torneig de l'any anterior.

0: Champions. Uh-huh. És una mica això, és història, no?
1: 50 edicions, aquest 50è Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges. No sé si en aquest sentit, Francesc, li heu volgut afegir alguna cosa o li heu volgut donar un aire diferent, o no?
0: Bueno, sempre hi ha detallets, però vull dir, no, en principi no hem fet res especial fora. Regalarem uns polos,
1: sí,
0: de recordos a cada jugador, però vull dir, no és, a part d'aquest detall, per el 50è, no és ni més ni menys especial respecte a l'anterior, sinó és el fet de fer arribat a una fita importantíssima, no? Però vull dir, no hem fet una cosa super especial per dir estem al 50 trip de regalar aquests polos.
1: Molt bé.
0: Què farem?
1: Arrenca el dimecres del 22 al 30 al, sí, Saló Teatre de l'entitat del Prado. Es convertirà, vaja, no diré amb una olla a pressió, però vaja, amb la seu de les partides, totes les partides, per aquells que les vulgueu doncs gaudir, a 4:45 de la tarda, tret, això sí, de l'última jornada, no? Que serà una hora més aviat.
0: I una hora abans.
1: D'acord.
0: I una hora abans.
1: Hi ha tres,
0: sí,
1: grups.
0: Llavors hi ha gent, jugadors que tenen que tornar als seus països d'origen, i vull dir, sempre, si comença una hora abans, acabes una hora abans, i aquesta gent per combinar-se ells després i tornar, doncs els hi va millor, no? Vull dir.
1: Et pregunto una miqueta com estructureu el torneig, et deia, no? Hi ha tres grups.
0: Sí, hi ha tres grups. Tradicionalment sempre hi havia hagut el grup A i el grup B.
1: D'acord.
0: Però vull dir, això ha anat, cada vegada ha anat fidelitzant més jugadors, no, sinó fidelitzant en quant a antiguitat, sinó en quant a participació de noves incorporacions, no? Llavors, això ens ha fet veure que hauríem de fer un tercer grup, que ja ho tenen els grans tornejos, Opens ho tenen, on te pugui posar els jugadors, cadascú amb jugadors del seu nivell, perquè pugui ser més competitiu i sigui més il·lusionant pels jugadors, no? Per exemple, clar, aquí el típic jugador que va guanyar el torneig, que hi ha un elenco, els més importants, altres van a pujar a Elo, i altres ho van a passar bé. Llavors, si aconsegueixes agrupar els jugadors per interessos seus, doncs vull dir, home, sempre és més divertit per ells, i per això que des de fa ja un temps tenim un grup C, que aquest grup C ens ho havien reivindicat temps enrere, i això permet una mica cadascú jugar amb un grup de jugadors més o menys similar al nivell que tenen ells, no? I això, doncs, vull dir, fa que la il·lusió de cada grup sigui la que tingui preestablerta, però vull dir, es pugui una mica participar amb més interès.
1: És allò que diem, no? Anar afinant, no? Passen els, exacte, anys, no passen les edicions, però i si poden anar afegint elements, com ara expliques perfectament.
0: Sí, això que... nosaltres, exacte, nosaltres quan fem el torneig acabem fent una enquesta,
1: sí,
0: una enquesta i allà, doncs, hi ha una sèrie de preguntes de la majoria de jugadors, doncs, hi ha un altre índex de resposta, un alt índex de resposta, i allà, doncs, ells, doncs, diuen la seva, no? I d'aquesta enquesta, d'aquestes conclusions, d'aquestes opinions seves, doncs anem polint i anem afinant, perquè l'any següent, doncs, vull dir, coses que potser aquest any no ha sigut aquella edició que estem fent, no és la més meravellosa en els aspectes, doncs la polim per l'any següent, no?
1: Sempre hi ha cosetes, Francesc? Sempre hi ha cosetes, hi ha
0: sempre,
1: detalls,
0: sempre
1: hi ha serrells, hi ha petites històries...
0: Sempre,
1: que...
0: serrells, sí, sí. Sempre hi ha serrells que es poden millorar. Sí, sí.
1: I, Francesc, aquest any que podem dir que el Saló Teatre, vaja, tornarà a lluir allò com cal, no? Perquè, si no recordo malament, l'any passat, amb motiu de les obres...
0: L'any passat va ser un problema, perquè
1: sí, sí,
0: vam tenir que dividir-nos entre el Prado i el costat de l'Ajuntament. Vull dir,
1: el Mercat Vell, sí, ho recordo. Això. Sí, senyor, el Mercat Vell.
0: I això era el Mercat Vell, i això era un problema de logística,
1: sí,
0: i de notificacions i de infraestructura que vam tenir, que ho hem patit una mica bastant, no?
1: Uh-huh.
0: Llavors, perquè a més els jugadors més forts estaven al Mercat Vell, llavors, clar, això era complicat, no?
1: Molt.
0: Però, bueno, aquest any, afortunadament, el Prado llueix, vull dir, s'han fet una sèrie de millores i llueix d'allò més, i vull dir, hem recuperat i inclús hem ampliat, hem assolit altres espais que altres anys, perquè aquest any tenim un màxim d'inscrits, vull dir, un rècord històric de 280 jugadors, més o menys, vull dir,
1: sí,
0: sempre hi ha un o altre que s'esborra i s'apunta a última hora, però estem sobre els 280, Ja vull dir que, clar, per les... el Quim Prado s'havia fet molts anys, vull dir, solament el primer, el que era el teatre. Després vam aconseguir els palcos, després vam aconseguir les sales de la meva planta, vull dir, la sala Jofre Vilà, i vull dir, i tot això hem anat rescatant espais per poder donar cabuda a aquests jugadors. I aquest any han aconseguit que tots estiguin al Prado, és un gran avantatge, no? Vull dir.
1: Estem parlant de 10.000 euros aproximadament en premis, i Francesc, si et pregunto per als favorits o pels favorits, què em pots dir en aquest sentit?
0: Bueno, normalment els escacs no són, jo sempre t'ho he dit moltes algunes vegades, crec que ho han comentat, allà no hi ha àrbitro, no hi ha, bueno, un àrbitro, però un àrbitro tècnic, no un àrbitro que decida, no? Llavors no hi ha el campo embarrado, no hi ha, no m'entens, vull dir, allà és el caparró de cada un, no? Llavors l'elo, que tu saps perfectament, és el nivell de que mereix la capacitat de cada jugador, acostuma a posar cadascun al seu lloc. Dit això, aquest any, doncs, quan un jugador és un gran mestre, doncs, en principi és un clar favorit, si no guanyar-lo en solitari, sí, està pels llocs capdavanters, no? Aquest any tenim, on s'ha caigut del cel, un jugador d'última hora que no hi comptàvem, però que es va acabar, que es va oferir, i escolta, a cavallo regalado, que és el Brandon Jacobson d'Estats Units, que té 2.601, i quan un jugador arriba a 2.601, se li té que pressuposar que ja és un candidat ferm a guanyar.
1: Sí, senyor.
0: El que passa que darrere seu té el Fedorchuk, que és un ucranès molt bo, que té bueno, pues, 8 punts de lo menos, que pràcticament no està als 2.600, però 2.593 és si fa o no fa com ell. No?
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha un
1: sí.
0: tercer jugador, Motilev, que és un romanès també, que és molt bo, que té 2.543. Jo diria que entre aquests tres són, en principi, els favorits. Però sempre surt algun índio despistat per allà, o algun jugador que...
1: Sí, sí, sí.
0: Aquell
1: algun...
0: any, m'entens? Que no hi comptaves, i vull dir, i també com hi ha nou gemes, nou mestres, un d'ells dona, doncs vull dir, bueno, doncs vull dir, això en principi se li pressuposa que si no, no sé si guanyaran o no, però que donaran molta guerra, no? Uh-huh. Vull dir, tenim 12 mestres internacionals que qualsevol dia et pot agafar un d'aquests i fer-te donar-te un susto, i vull dir que ara, clar, si anem a la lògica, vull dir, entre aquests tres que t'he esmentat abans, hauria d'estar, en teoria, el
1: guanyador.
0: Favorit.
1: Molt bé. Inclòs en el circuit català d'Oberts Internacionals, Gran Premi Generalitat de Catalunya, arriba aquesta 50a edició de l'Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges a partir d'aquest dimecres, dia 22, fins al dia 30, al Saló Teatre del Casino Prado. Dels detalls, n'acabem de parlar fa uns moments amb el nostre escaquista de capçalera, com és en Francesc González. Francesc, moltíssimes gràcies de nou per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres. Si em deixes acabar només un petit matís.
1: Oh, i tant.
0: Aquest any la penya estarà àmpliament representada amb 19 jugadors, que vull dir que, bueno, que també és una fita important, i vull dir, i com deia el Toni Ferret fa uns dies, que és el director actual del torneig, pues vull dir, sempre és il·lusionant per aquests jugadors nostres poder-se medir a casa seva amb jugadors d'aquest nivell, no? Vull dir, per això, tenir 19 jugadors, doncs, és una fita important.
1: Doncs perfecte, és un bon apunt per acabar. Francesc, moltíssimes gràcies i que tingueu un bon Open.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres per donar-nos veu. I gràcies per trucar-nos.
1: Gràcies, adéu-siau.
0: Adéu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Es diu Michael Franks i la cançó The Lady Wants to Know. La dona que volia saber, més o menys vindria a ser això. 10:55 del matí, per tant, acostant-nos ja a les 11, seguim amb més històries. Històries que tenen a veure amb el Parc del Garraf, perquè fa, a principis del mes de juny passat, vàrem tenir l'ocasió de poder conversar amb el director del Parc del Garraf, José Luis Herrera. A banda de les diferents tasques de prevenció de cara al que podien ser possibles incendis, risc d'incendis, amb el director del parc vàrem poder abordar altres qüestions, com, per exemple, la situació de les pedreres, el nou mapa de camins autoritzables de cara ja a les activitats organitzades, o bé la situació del senglar. Amb el director del parc del Garraf hi parlava en Joan Totosaus.
1: Sí, és veritat, hem tingut un hivern més humit i tenim més vegetació al parc, bueno, la natura en general, i ens preparem per una campanya que depèn de com siguin aquestes setmanes pot ser més o menys complicada, però estem acostumats, no és una cosa excepcional.
2: Què hi ha de novetat en la campanya d'incendis enguany?
1: Doncs en principi, en el que respecta al parc, estem pràcticament igual que l'any passat. O sigui, conservem el nostre dispositiu, els dies de risc, que ja sabem que els agents rurals publiquen cada dia el pla alfa, no? Aquest nivell de risc en el qual els diferents cossos operatius modelen el seu dispositiu diari. Doncs nosaltres també ho fem així. I nosaltres el que fem és la vigilància amb els nostres agents, els guardes del parc, que fan una vigilància més activa d'aquests incendis. Col·laborem amb ajuntaments, avisem a veïns, avisem a habitants del parc, pengem cartells i fem més difusió en funció del risc que tenim cada dia. Però per nosaltres la campanya és més o menys igual. De fet, aquest divendres hi ha una jornada en la qual ens reunim tots les tribus, no? que es parla moltes vegades, tots els uniformes de diferents colors, o sigui, ADFs, bombers, agents rurals, policies locals, Protecció Civil, Creu Roja, Mossos, Parcs, i segur que em deixo algú, bombers, per suposat, i ens reunim per explicar-nos una miqueta com tenim la campanya d'enguany, el que és a nivell de la regió metropolitana sud de bombers.
2: Precisament, sembla que va ser la setmana passada que vam llegir una entrevista amb un dels responsables del GRAE, que deia, i el titular ens va cridar molt l'atenció, un incendi al Garraf pot acabar a Badalona. I dius, ostres. Bueno, que és un titular, no? Però
1: esperem que no passi, però realment tenim una zona molt castigada per la sequera dels últims anys, per tant, tenim molts arbres molt debilitats, tenim arbres que estan morts, i ara estem en un moment crític. Aquests anys propers, l'any passat, aquest, i segurament un o dos més, doncs tenim un territori en el qual tenim molta massa que està disponible per cremar, no? Que és el llenguatge que utilitzen els bombers. Però nosaltres estem treballant. A més de lo que he comentat del dispositiu, tot l'hivern estem arreglant camins, estem fent gestió forestal, estem treballant aquests punts estratègics de gestió, els PECs que els bombers ens han delimitat, i treballem en aquestes zones en les quals, si tinguéssim aquest incendi, ells tindrien alguna oportunitat d'extinció i poder evitar aquest gran incendi forestal de sisena, cinquena o generació, el que sigui. Però sobretot és això, treballem diàriament, no només nosaltres des del parc, sinó amb els ajuntaments, les ADFs, i tots estem preparats o ens preparem perquè no es doni aquest incendi. Ho fem tot el que podem.
2: Doncs anem repassant, si et sembla, algunes de les qüestions que poden ser interessants una miqueta per fer una ullada al parc. Podem començar, diguem, per la més d'actualitat, que és que, i en parlàvem en aquesta casa la setmana passada, els responsables de les tres pedreres que ara mateix hi ha en funcionament al parc del Garraf, perquè saben, n'hi havia cinc o sis, però hi ha algunes que ja van acabar la concessió i per tant ara mateix estan en fase de restauració, però hi ha tres que encara continuen operatives, que són les de la que hi ha darrere Garraf, la que hi ha, bueno, les dues que hi ha darrere Garraf, perquè n'hi ha dues a darrere Garraf, i la que hi ha darrere de Vallcarca. Totes tres pedreres doncs van contactar amb els veïns i sembla que volen sol·licitar una extensió del permís d'explotació que els hi caduca, segons tenim entès pel Pla Especial, el 2029.
1: Sí.
2: Han parlat amb vosaltres també? Han parlat amb Diputació, amb el Parc?
1: Sí, ens han explicat. Sí, a veure, el Pla Especial no és el que determina que finalitzen el 2029, sinó un conveni previ que es va signar entre ajuntaments, les empreses que estaven fent l'extracció i Diputació.
2: I
1: llavors, aquest conveni es va signar i ja fixava aquesta data que comentes d'abril de 2029 com finalització de l'activitat extractiva. Com bé dius, després s'ha de fer la restauració i en alguns casos s'està fent al mateix temps. Exacte. I és veritat que això després està recollit al Pla Especial que es va aprovar, bueno, es va modificar posteriorment en alguna ampliació d'aquest Pla Especial, es va incorporar aquest epígraf, aquest article que especifica, com bé dius, que l'activitat extractiva d'aquestes tres pedreres, de qualsevol activitat que hi hagi al Garraf, ha de finalitzar el dia 26 d'abril de 2029.
2: Exacte.
1: I no es pot estendre ni en el temps ni en l'espai. Bueno, l'espai ja no es pot estendre des d'allà.
2: I, per tant, agafada la literalitat del Pla Especial, ara mateix no seria possible ni prorrogar ni atorgar noves concessions de pedreres.
1: Clar, nosaltres, com a òrgan gestor d'aquest parc, sempre que es fa qualsevol activitat hem de fer un informe. Per tant, si aquestes empreses que estan explotant o que estan fent l'activitat a les pedreres actualment volguessin una ampliació, el primer que han de fer és sol·licitar-nos aquesta ampliació. I nosaltres el que hem de fer és fer aquest informe, que és preceptiu, que és obligatori, és previ, però no és facultatiu.
2: D'acord, és a dir que
1: no és vinculant.
2: No és obligatori que qui ha de prendre la decisió s'agafi aquest informe.
1: Exacte, després és Generalitat la que amb aquest informe pren les decisions. Habitualment, en el 99% dels casos, o gairebé el 100% des que estic jo, Generalitat, nosaltres fem uns informes que Generalitat... O sigui, no fem uns informes perquè sí, sinó basant-nos en una legalitat o en una norma prèvia existent. Llavors, Generalitat pren la mateixa decisió que el sentit de l'informe que nosaltres hem fet.
2: D'acord.
1: Llavors, en aquest cas, nosaltres farem un informe en base a aquest article que comentes del Pla Especial.
2: En qualsevol cas, això serà un tema més delicat. O sigui, aquest informe és més delicat per la transcendència que té la qüestió, la possibilitat de que es continuessin explotant. Vam fer números en base dels comptes que havien presentat les empreses i potser és demanar una extensió d'uns 30 anys més d'explotació, que dius...
1: Nosaltres no tenim encara aquesta informació. Nosaltres sí que ens han presentat, hem parlat amb ells, estem en contacte dia a dia per la seva gestió i la nostra, estem convivint, i sí que ens han comentat i sabem que tenen un informe en el qual expliquen el fet que canviaria amb aquest tancament de pedreres, que passaria a nivell de sostenibilitat global i que passaria a nivell de Catalunya. Però és així, nosaltres no ens han presentat formalment ni una ampliació ni cap sol·licitud d'informe ni cap activitat prèvia.
2: Es planteja l'explotació com un mal menor davant del mal major, i això és com ho plantejarien les empreses, que suposaria el tancament i, per tant, la necessitat de recercar la matèria primera de la construcció, que és bàsicament el que exploten les pedreres, en altres indrets més allunyats.
1: És així, parlen d'una sostenibilitat global i parlen... Però ja nosaltres pensem també que hi ha altres vies que s'han d'explorar, com altres materials, reutilització de materials... Potser no cal construir tot, però és això. Nosaltres farem el nostre informe en funció de lo que nosaltres treballem, que és el nostre Pla Especial i la normativa ambiental.
2: Una qüestió per acabar el tema de les pedreres. Quina, és a dir, la qüestió pot semblar tonta, però quina afectació té l'existència de pedreres dintre d'un espai natural? És a dir, a qualsevol que li diguis no, és que aquí tenim un espai protegit, però tenim tres pedreres en funcionament. I això ha estat una qüestió, tenim tres pedreres, tenim una autopista, tenim la via del tren, tenim tot de, diguem, activitats antròpiques en un espai que presumptament volem protegir d'una manera gestionada, oi? Quina afectació té una explotació com una pedrera que evidentment és agressiva amb el medi? No pot ser, diria segurament que una mina, una pedrera, és el més agressiu que pot haver amb el medi. per gestionar un espai natural que és colindant i que, de fet, aquesta pedrera està inserta dintre de l'espai.
1: Intento resumir, però clar, aquí hi ha molta història sí. darrere. Al final, les pedreres eren preexistents al parc. Ja existien abans. De fet, una de les... Exacte, per això estan encara funcionant dins d'un espai natural protegit. Però un dels objectius d'aquest pla especial, d'aquesta protecció de l'espai, era intentar que aquesta extracció de la pedra no continués i no s'ampliés, perquè ens podríem haver quedat sense massís del Garraf, no? Sense zona calcària. Igual que ja coneixem el cas del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan, el tema de la carretera, vies i tota la infraestructura, així com el tema urbanístic, que no anés creixent i ens quedéssim sense el... Per tant, el pla especial ja ha complert alguna de les seves funcions, que era evitar tota aquesta evolució de l'activitat humana. D'altra banda, qualsevol espai natural protegit, i més aquí a la Mediterrània, és fruit, aquest paisatge és fruit de l'activitat humana. Que passa? El que volem mantenir amb aquests espais naturals protegits és l'activitat humana tradicional, la que no té tant d'impacte al medi, no una activitat extractiva d'un recurs natural com és una pedrera. I per acabar concretant, què influeix? Doncs influeix en que estem acabant amb un recurs natural, que és la pedra. Un dels valors naturals principals que té el Parc del Garraf és que és un massís calcari, és un karst, aquest conjunt de galeries, d'escletxes, d'avencs, de dolines, tot això és per la pedra calcària. Clar, si acabem amb aquest recurs natural, estem acabant amb un valor natural del parc.
2: És a dir, allò que té de bo és el que el fa llaminer.
1: Exacte. Clar, és una pedra que és molt bona per la construcció, és fàcil d'extreure i té unes condicions que no és d'ara. Ja els romans ja construïen amb calcària, no? Amb calissa. Doncs té moltes implicacions, des del soroll, l'activitat d'entrada de camions, les explosions...
2: Això és el que diu el sentit comú.
1: És això, la pols... I després ja estem parlant de l'espai natural, però és que al costat tenim una població local, no?, que també rep aquestes conseqüències. Per tant, és veritat que també he de dir que des que estic de direcció, a dir la direcció i abans, les pedreres cada cop són més sostenibles i intenten fer la seva activitat el més sostenible possible, no? Però aquesta no deixa de ser una activitat extractiva d'un recurs natural.
2: M'entendràs la pregunta, eh? Hi ha bona relació amb les pedreres?
1: Sí, hi ha molt bona relació. Col·laborem en moltes... per exemple, en seguiments d'algunes espècies com l'àliga cua barrada, tenim col·laboració amb ells i fem com seguiments conjunts. En moltes d'elles entrem a la pedrera i fem seguiment d'algunes espècies. Clar, també és veritat que amb aquesta explotació s'han creat hàbitats diferents. Roquissars, són zones que no estan colonitzades per espècies herbàcies perquè s'està explotant cada dia. I algunes d'aquestes parets rocoses estan colonitzant o s'estan utilitzant per algunes espècies, com el colit negre, que és una espècie que és vulnerable i que la tenim ara al parc. Però és veritat que l'activitat no és inocua amb el medi.
2: Doncs sentirem a parlar d'aquest tema durant temps. Un altre tema que ha estat bastant d'actualitat, i em sembla que ja quan vas venir el novembre ja en parlàvem, perquè ja em sembla que ja havia esclatat el brot, el senglar. Clar, quan va esclatar la història a Collserola, Collserola continuen tancats, i de fet diria que la setmana passada va haver-hi queixes ja més obertes dels veïns de dir, escolti'm, sé que era Vallvidrera, diu, si tenim els senglars a la porta de casa, els senglars poden venir, nosaltres no podem anar. Aquí no hem arribat fora d'un tancament parcial a la zona de Castelldefels, oi?
1: Nosaltres al parc del Garraf ens ha afectat Gavà, Olesa de Bonesvalls i Begues. Són els tres municipis que estan en zona de baix rics i tenen alguna limitació. Però fora d'aquesta zona no han passat d'aquests tres municipis. Llavors, sí que continuem treballant i s'ha donat instruccions d'intentar reduir al màxim la densitat. Per tant, això ha fet que s'hagi allargat la temporada de caça i que encara es puguin produir batudes de porc senglar. Com sempre, tenim la bona relació amb totes les societats de caçadors del parc i en el cas de que es vulgui fer, ens avisen amb anterioritat i publiquem els avisos a la web. Però pels usuaris del parc, pels visitants i la gent resident, que sàpiga que pot ser que encara es donin batudes de porc senglar, que no és habitual, perquè normalment s'acaben a finals de març, a 31 de març. I enguany s'estan prorrogant per això, per intentar disminuir aquesta densitat i si mai ens arriba algun brot, doncs que tinguem el mínim de densitat
2: d'exemples possibles. De tota manera, aquestes batudes estan servint? S'està detectant una reducció de la densitat? O és difícil estudiar?
1: Ara és difícil estudiar. Nosaltres fem... Realment, els mateixos caçadors col·laboren amb nosaltres i recullen el nombre de captures, no?, que van fent en les diferents batudes. I amb aquestes dades nosaltres elaborem un informe no a nivell de parc, sinó de tota la xarxa, de tots els espais naturals protegits de la Diputació de Barcelona, que gestionen des de Diputació de Barcelona. I les últimes dades de la campanya passada és que havien pujat una miqueta la densitat aquí al Garraf. Encara estem amb la mitja o una mica per sota de la mitja, de la mitjana. Però no, de moment no podem fer-ho. A la zona zero, diguem, a la zona de més risc, no és només els caçadors, sinó que s'ha entrat amb els agents rurals i molts mètodes de captura, i aquí sí que s'ha baixat dràsticament la població. De fet, queden molts pocs exemplars dins d'aquesta zona més problemàtica. I ara sí que s'està estenent la corona d'actuació, s'està obrint el radi d'actuació, i s'està arribant ja, per exemple, ara fa poc estem col·locant gàbies per capturar el màxim d'exemplars possibles i després treure'ls del medi.
2: D'acord. Per tant, doncs, es continua treballant, tot i que és un problema, diguem, de llarg recorregut.
1: Sí, no crec que sigui una... De fet, els països que han tingut brots anteriorment, primer, han tingut més problemes que nosaltres, realment, i els que han erradicat la malaltia ha estat qüestió de mesos, anys.
2: Mesos, anys. Evidentment, si els veiem passejant pels carrers, doncs difícilment Exacte. Els traurem de sobre fàcilment. I menys si veus gent donar-los menjar. Ara ja no només els gats, els senglars. Ai, bueno.
1: Si em deixes un apunt, això és important, perquè és veritat que igual el menjar no li vols donar al porc senglar, això sembla que ja comencem a tenir consciència, tot i que encara es veuen coses, no mai s'ha de donar menjar a un animal salvatge, sota mai hem de donar menjar, però és veritat que igual volem donar menjar a una colònia de gats, o volem donar menjar a un colom al parc, però al final els porcs senglars el que fan, veuen menjar i no saben si és del gat o del colom.
2: No s'esperen,
1: és menjar. No. O és una brossa que hem deixat fora a la porta. Per tant, hem d'intentar deixar el mínim de menjar fora accessible per a aquests animals. S'està veient a molts municipis que els senglars estan arribant a menjar. Bueno, al final se'ls està expulsant d'algun territori i els van buscant altres territoris amb menjar.
2: Correcte. Per tant, doncs, sobretot, si veiem un senglar, sobretot no li donem menjar. És de sentir comú, però bé, de tant en tant és bo recordar-ho. Vinga, una altra qüestió també dels darrers mesos ha estat l'aprovació del MACAO, que és el Mapa de Camins Autoritzats per Activitats Organitzades, que són unes sigles allò complexes, però que ha estat un treball d'anys, oi?
1: Sí. De fet, jo quan vaig començar la direcció el 2024 ja feia un temps que es treballava, i finalment, al novembre de l'any passat, el Consell Coordinador que vam fer al municipi d'Olivella vam acabar d'aprovar aquest pla. No és un pla que l'hem promogut des de l'òrgan gestor del parc, des de l'administració i els ajuntaments, però hem comptat amb la participació de moltes entitats que han volgut donar la seva opinió, també dels agents rurals i diferents agents que estan interessats en aquestes activitats organitzades al medi natural. Llavors, el que hem intentat és això, recollir unes bones pràctiques que ja s'estaven donant en la majoria de casos i tenir un mapa de camins perquè sigui més fàcil per les entitats o qualsevol organitzador una prova esportiva que conegui per quins camins podem passar en funció de les diferents èpoques de l'any.
2: És a dir, els mapes que seran autoritzables per activitats que es vulguin fer organitzades, això sí. O sigui, aquest mapa no és un mapa de restriccions d'accés lliure.
1: No, ni molt menys. Són per activitats organitzades per més de 30 persones, que és quan el nostre pla especial, la nostra normativa, hem de fer aquest informe que parlàvem abans, no? S'ha de sol·licitar aquest informe previ. I llavors, per un ús particular, no. El que sí que hem de tenir en compte que algunes activitats individuals que pensem que no tenen cap impacte sobre el medi, doncs sí que ho poden tenir, no? Parlàvem abans de les bicicletes, fora de micròfon, no? Doncs, per exemple, les bicicletes hem de tenir clar que el nostre pla especial, al igual que tots els espais naturals protegits, no permet que, es faci ús de corriols o camins de menys de 3 metres d'amplada. És a dir, per on passaria un vehicle, podem passar amb la bicicleta, però si no, millor no entrar en un espai natural protegit. Hi ha altres camins o corriols fora d'espais naturals protegits que sí que es poden utilitzar.
2: D'acord.
1: Millor fora que dins de l'espai natural.
2: És a dir, no és que no es puguin anar amb bicicleta en camins o amb senders o amb corriols o amb trialeres, que és com coneguem, que és com les coneixem, sinó que dintre de l'espai protegit sí que no es pot, perquè està prohibit per la normativa de protecció de l'espai.
1: És així.
2: Per tant, si algú doncs està sentint i diu, no, però escolti, jo vaig a no sé on i allà em fico una trialera, no passa absolutament res. Però no és... O sigui, el concepte és l'espai protegit.
1: Clar, nosaltres dins de l'impacte sempre tenim.
2: Sí.
1: Però hem de ser curosos i pensar on estem fent l'activitat. I dins d'un espai natural protegit hi ha una sèrie de normatives que el que busquen és això, és compatibilitzar aquesta activitat lúdica amb la conservació del territori. I aquí sí que hem detectat que en corriols i diferents zones també pot ser que en algun moment es tanqui alguna zona, ja sigui per prevenció d'incendis o per un tema de conservació. Això ens s'ha donat enguany. Tenim zones en les quals hem tingut un niu d'àliga cua barrada, per exemple, també d'altres espècies, i resulta que el niu estava a la mateixa alçada, a molt poca alçada. Llavors hem hagut de tancar aquesta zona i, sisplau, demanem que respectin, no ho acostumem a fer, tancar zones, però hi ha vegades que s'ha de fer per la viabilitat dels nous polls o per altres raons. Llavors demanem que si es troben alguna senyalització especial, que sisplau, que no ho fem, ja intentem explicar-ho per què ho fem. Si algú té dubtes que ens ho pot demanar, cap problema, estem oberts a qualsevol consulta, però si us plau que es faci cas d'aquests tancaments i d'aquestes recomanacions.
2: És a dir, si algun dia trobem un cartell per la muntanya, no és gratuït.
1: No acostumem a posar cartells perquè sí.
2: Per això. I per tant, doncs, si no és gratuït, s'ha de fer cas. A veure, l'àliga. N'hem parlat de diverses vegades. Tenim info de com estan funcionant aquest any?
1: He demanat una actualització perquè sabia que era un tema...
2: Sabies que cauria la pregunta a la xuleta.
1: Sí, aquesta la tinc la xuleta aquí.
2: Digues.
1: A veure, nosaltres ja fa temps que tenim 5 territoris estables entre el Garraf, l'Èrdola i el Parc del Foix. El Parc del Garraf són 4 territoris estables amb 4 parelles. D'aquestes, aquest enguany, 2 sí que han criat. De les 2 que han criat sabem que les 2 parelles mínim tenen un poll. Tenim dubtes si a una de les parelles té un mes, o sigui que segur que tenim 2 polls i podrien ser 3, fins i tot 4, però bueno, pensem que seran 2 o 3, i les altres 2 parelles no han criat. Una d'aquestes té el niu en una zona difícil d'accés, llavors vam demanar al cos d'agents rurals que té un grup de muntanya que, sisplau, ens baixés els ous per veure que s'apropés al niu per veure exactament què podia haver passat. Hem vist que s'havia depredat per un altre animal, per tant, aquest ja ho tenim clar el perquè. I l'altre territori no ha criat perquè, just al costat del parc, hi ha una altra parella que ha vingut i ha creat el seu territori i que estan ara colindants. Llavors, aquesta disputa entre els dos territoris pensem que ha estat la causa per la qual al final no s'ha pogut. I el Foix també va començar a la posta, fins i tot estava incubant, però també va venir un mascle jove a la zona de la parella i han tingut algun problema i s'ha deixat la incubació. O sigui que tenim 2 polls i segurament un tercer. Que està molt bé.
2: Està molt bé dintre diguem, del grau habitual de... Sí. De cada any, de les àligues. I també hi ha estors, oi?
1: També tenim estors. Col·laborem amb una persona que dedica moltes hores, molt de temps i molts recursos al seguiment dels estors, i fa un temps es va publicar una notícia del territori de l'estor, però sobretot el que és molt interessant són els vídeos i tot l'informe que fa després. Ell col·loca unes trampes que s'activen amb el moviment, unes càmeres que s'activen amb el moviment, i amb aquestes càmeres va captant diferents vídeos i moments de la posta. Llavors, escull els territoris on normalment estan aquests animals i si tenim la sort de que finalment s'utilitza aquest niu, doncs disposem d'unes imatges cada cop que s'entra a preparar el niu, cada cop que quan comença la posta, sabem exactament el dia que comença la posta, sabem exactament quan surt el primer poll, quin menjar l'estan portant, realment tenim molta informació. I aquesta persona, Xavier Segarra, publica també uns vídeos en els quals es veu molt bé tota l'activitat i jo crec que són molt interessants.
2: Per tant, doncs, qui vulgui acostar-se al sistema de vida de l'Astor té a la web disponible un tot de vídeos i d'explicacions sobre aquesta espècie que han edificat al Garraf.
1: Clar, tenim d'enguany, però és un estudi que fa uns quants anys, més, jo diria 15-20 anys, que s'està fent en el parc i tenim ja unes dades interessants per veure com evoluciona la població. Per tant, són unes espècies molt difícils de veure i de localitzar i tenen territoris i al final el que intentem és protegir l'hàbitat de les espècies, no? Perquè no sabem si pot ser que tingui 4 nius, 5, 6 nius o un de nou en aquest territori. Per tant, al final intentem protegir tot aquest hàbitat, tot aquest territori en el qual pot nidificar, pot viure, de qualsevol altre impacte que li pugui fer nosa.
2: Per cert, quina diferència entre l'àliga i l'astor? Perquè la gent que ens escolta i jo mateix ho puguem diferenciar. A veure.
1: L'astor no crec que sigui fàcil de veure en cap dels casos, no. Per tant, l'àliga és molt més gran. Uh-huh. I l'àliga necessita territoris oberts i normalment necessita molta visibilitat des d'on té el territori. I és de més dimensions, d'una mida molt més gran. I l'astor necessita una zona arbolada, el seu territori en el qual s'estableix. És una zona arbolada que realment no t'imagines que allà dintre pugui entrar una rapinyaire com aquesta i formar el seu niu i tenir la família, però sí, són zones molt boscoses. O sigui, són un necessitat territori obert i l'altre territori més arbrat.
2: No competeixen en aquest sentit.
1: No competeixen. Mm-hmm. En tot cas, crec que la Liga tenia
2: les de guanyar. D'acord. Vinga, més coses. S'acosta l'estiu també processionària del Pi.
1: Sí, hem tornat a fer un tractament. L'any anterior havíem fet una prova amb un helicòpter, amb fumigació d'algun producte. Uh-huh. Vam veure que el resultat, en una zona molt concreta, i vam veure que el resultat és més o menys el mateix que s'utilitzen mitjans mecànics, i és això el que hem fet enguany, que no s'havia deixat de fer. Llavors el que fem és retirada de les bosses, dels nius, en el moment en el qual estan més plenes, però encara no han començat a baixar. Normalment és gener, en funció de la temperatura també. Va modificant, perdó. Perdó. I el que fem és anar a treure els nius a les zones on tenim més persones. No anem a tot el parc perquè estaríem tot el dia traient nius. Llavors anem a la pista principal, a les zones que tenim d'aparcament o a les zones que s'acumula més visitants o més gent. I enguany el que hem tingut és una petita disminució tant del nombre d'adults, nombre de bosses. Al final el que fem és comptar el nombre de bosses que retirem i pesar-les. Llavors tenim bosses més petites i també menys número. Per tant, és un any pitjor per la processionària.
2: D'acord.
1: És una espècie molt cíclica, eh?
2: Ah,
1: o sigui, pot ser que tinguis en funció del temps o d'altres. I és molt difícil d'actuar contra ella, perquè si actues només en un territori concret, et pot colonitzar des de la part de fora. O sigui, que realment hauríem d'actuar a nivell global. I és actuar a nivell global té un problema, que si actuem amb aquests insecticides, amb aquests productes, al final el que fem és no acabar només amb la larva de la processionària, sinó que també podem afectar altres larves, per exemple, papallones, que tenim una gran riquesa dins del parc. Per això optem per mitjans mecànics que són quirúrgics, no?
2: Sí,
1: anem a veure només el niu de
2: més lents i menys efectius.
1: D'efectivitat és això, el que et comentava, que com si fessis una fumigació a tota la natura, vale, però com no podem fer això i té efectes secundaris, doncs igualment vindrien i colonitzarien d'altres llocs. O sigui que...
2: Correcte. Per cert, abans hem comentat el tema de que ha estat un hivern plujós. Clar, les basses deuen estar bé.
1: Sí, no? Sí, tenim totes les basses bé. De fet, nosaltres des del parc sempre fem una revisió trimestral durant l'època de menys temperatura o que en principi és de menys risc d'incendi forestal, i després ara les fem mensualment o setmanalment en funció del risc. I en principi tenim totes operatives i en principi no tenim cap problema, o sigui que estem treballant. Però,
2: a diferència d'altres anys, no s'ha hagut de fer reomplertes després, no? O sí?
1: No, per el que és tema de prevenció d'incendis, no. Tenim altres temes, que és per donar aigua a diferents ramats que tenim al parc, que és més complicat, però prevenció d'incendis, ja intentem que totes les bases de prevenció d'incendis, que aquest és el kit, jo crec, de la qüestió, és que o vinguin, es puguin alimentar d'aigua de xarxa, que és molt més fàcil perquè sempre tindràs aigua, o si més no, en zones en les quals tinguis una font que més o menys tinguis garantida una mina, que l'aigua més o menys estigui garantida almenys al principi de l'estiu. I no col·locar-se. Hi ha vegades que el lloc estratègic està molt bé, allà al mig d'una muntanya, però si no arriba l'aigua, no arribarem a...
2: S'haurà d'omplir sempre.
1: I omplir-la no tenim recursos necessaris ni des de la nostra administració, ni les ADFs, ni els bombers, per anar reomplint aquestes bases.
2: Pedra Seca, el projecte Life Stone Walls for Life demostra que la restauració de murs de pedra seca reforça la resiliència davant del canvi climàtic. És una nota de premsa que ens va arribar feia un cert temps d'un estudi que es va presentar a l'Escola de Natura de Can Grau. Clar, la pedra seca és la mare dels ous aquí, a tot el massís.
1: Sí, sí. De fet, la gran transformació del territori que tenim aquí al parc va ser amb la pedra seca, tradicionalment i històricament. I la matèria primera amb la qual s'ha treballat més al Garraf és la pedra. De fet, si tenien camps de cultiu era perquè amb la pedra feien aquests murs, no? I feien les petites terrasses que els donava per tenir uns metres, no? Per anar cultivant el que fos, ja fos des de fruiters o lleguminoses en alguns casos, o cereals, no? I a més, amb això també feien el forn de calç, no? Que era com una primera indústria de la transformació de la pedra, no? Donar-li més qualitat, un producte secundari i tenir uns ingressos. Totes les masies estan edificades en pedra i després van venir les pedreres, no? Que també van utilitzar aquesta pedra. Però la que és la construcció tradicional és un element característic. De fet, aquesta tècnica constructiva es va declarar Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO fa poquet, i nosaltres en aquest projecte LIFE, en el qual som socis col·laboradors del soci principal, que és un italià, que és el Parc Nacional de Cinque Terre, ells també treballen amb la pedra per un altre motiu. Ells treballen per les inundacions. Estan en una zona de molt forta pendent, amb moltes pluges, i l'abandonament agrícola va fer que es deixés de treballar les terrasses agrícoles que formaven amb aquests murs de pedra. Per tant, els murs estaven en pitjors condicions i quan venien les pluies doncs tenien moviments de terres i els problemes que els apassionava. Per tant, ells, el seu problema era la pluja, el nostre no. El nostre és més els incendis forestals. Aquestes terrasses que es van, com que tenen un diferent pendent, doncs ajuden a que l'incendi no propagui tan ràpid. I ara l'abandonament, el que tenim el problema és que els murs s'estan desfent i que aquesta zona plana s'està colonitzant amb matolls i arbrat. Llavors, amb això no sé on treballar. El que més vam treballar va ser el tema, en quant a estudi, veure com retenia més la humitat aquest mur de pedra seca en aquest terra que tenia, que és el doble, acumula el doble d'aigua que és en una zona control, sense aquest mur. Això ens va molt bé, en aquest territori en el qual l'aigua marxa sola sempre que vol, doncs perfecte. I després, per a mi, el guany principal que hem tingut amb aquest projecte LIFE al territori és que es va formar un grup de persones que treballen la pedra seca de diferents territoris, no només del parc, sinó de municipis propers al parc, i aquests voluntaris estan fent una tasca excepcional recuperant diferents infraestructures, des de petites barraques a murs. Ara estem treballant amb un altre projecte LIFE també en intentar recuperar infraestructures que recuperaven l'aigua, això que comentaven abans, doncs canals que portava l'aigua fins a algunes bases, doncs recuperar aquestes infraestructures en llocs estratègics que ens pugui servir per la fauna, ja sigui la fauna salvatge, però també pel ramat, perquè tenim ramats al territori que doncs acumula aigua en diferents punts que es pugui utilitzar. I si arribem al següent pas també per la prevenció d'incendis.
2: D'acord.
1: Per tant, excepcional el projecte i excepcional sobretot la gent que hem conegut.
2: I l'exemple del que abans ens deia el José Luis, que aquest espai és un parc natural no per aïllar-lo de l'entorn humà, sinó doncs, per integrar aquest entorn humà. I les, diguem, els murs, les construccions de pedra seca i els marges són fruit d'aquest passat d'entorn humà, doncs integrat claríssimament en la natura.
1: Sí, sí, així és. És el que comentàvem, que al final el paisatge és fruit de l'ésser humà també. O sigui, la natura, nosaltres formem part de la natura i hem coexistit amb ella fins ara. Per tant, no ens podem esborrar i sortir de l'equació, no? No podem fer una reserva integral i tancar el Garraf, ni molt menys. El que hem d'intentar és que aquesta relació, aquesta activitat al medi, sigui el menys, que tingui el menys impacte possible per tenir una sostenibilitat en el temps de la natura i de nosaltres.
2: Sí, allò, com ara està molt de moda el moviment slow, doncs això seria també una manera slow d'apropar-se, però clar, com en un entorn que ha tingut agressions, com les pedreres, com l'abocador, com les infraestructures viàries, doncs evidentment això sempre costa una miqueta més. No sé si ens deixem alguna cosa, José Luis, que volguessis comentar abans.
1: Bueno, jo sempre donar les gràcies a tota la gent, perquè nosaltres al final som, és veritat que tenim uns recursos, no? L'administració, els ajuntaments i fins i tot altres agents que participen, però no podríem fer res sense la col·laboració d'entitats, de ciutadania, tant voluntaris com entitats ja organitzades que s'apropen al parc i ens donen el seu suport. Fins i tot tots els visitants, quan ens presenten una queixa, que jo m'agrada més dir suggeriment, no?, o consulta, doncs ens ajuden en aquesta gestió diària, però tenim un territori molt gran i que qualsevol ajuda ens va de perles.
3: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
0: Quarts i dos minuts de 12 del matí. Deixem el Parc del Garraf, deixem les paraules del seu director, de José Luis Herrera, i abordem altres qüestions, altres converses que ens semblen prou interessants de recordar, perquè avui ens ve de gust recordar una conversa de finals d'any, més o menys, al mes de novembre de l'any passat, amb Marina Nadal. Ella és la propietària de la botiga Zapa que va complir tot just l'any passat 50 anys. Zapa, aquest establiment ubicat a la cantonada del Passeig de la Ribera amb el carrer de la Bassa Rodona, podem dir que es manté amb èxit oferint el seu espai de moda amb una atenció personalitzada. I precisament doncs, aquest aspecte, aquesta atenció més personal, no ha canviat tot i el pas del temps. En parlava la Carola Fernández amb Marina Nadal.
5: Bueno, la veritat és que celebrar 50 anys és una trajectòria tan llarga que no l'hem vista passar, però sí, fa 50 anys i quan mires enrere, pues sí, ha sigut divertit, llarg, molta feina, molta il·lusió, coneixent moltíssima gent, que s'ha de celebrar,
6: i
5: perquè
6: tant.
5: Ha sigut molt positiu.
6: Celebrar sempre està bé, no? I més a aquest món d'avui en dia, en el que moltes vegades ens acompanyen notícies no gaire agradables, doncs no. Parlar de celebracions
5: sí, sempre
6: és agradable. Però és que, a més, amb els temps que corren, no sé si fins i tot consideres que és necessari, en el sentit que, el que deia al principi, se'ns està fent molt raro parlar de botigues que arriben a 50 anys de vida, ni tan sols que arribin a 25 anys de vida, perquè darrerament parlem més aviat de botigues que tanquen, no?
5: Sí.
6: Aleshores, no sé si això, d'alguna manera, hi ha un punt com de responsabilitat de anem a dir-ho, que som aquí, no? Anem a recordar-ho, que n'hi ha que persistim aquí.
5: Exactament, som aquí i tenim la intenció de continuar i ara els meus fills continuaran I jo pues, em quedo una mica enrere, que és el que em pertany. Però sí, ho celebrem, ha sigut una trajectòria llarga i positiva i continuarà. I hem de... Sí, hem de dir-ho, que no tots tanquem, no tot és negatiu.
6: Que entenc que, i dir-ho en el sentit de que hi ha gent, no? com és el teu cas i el del negoci, no ara amb els fills, que encara heu, o sigui, que decidiu mantenir-vos, és a dir, malgrat les circumstàncies hagin canviat, malgrat estigui entrant, ara la competència també hagi canviat, la manera de consumir, és a dir, malgrat el món canviï, n'hi ha que... voleu persistir, no?, en aquesta idea, perquè, a més, i ara entrarem, la botiga haurà evolucionat, però la vostra essència és la mateixa, probablement, que la d'anys enrere, no?
5: Sí, i penso que és un dels motius pel qual hem pogut resistir i aguantar. Hem volgut, des del principi, tenir una relació molt propera amb els clients, una relació de confiança que és... penso una de les raons per la qual aquí estem i continuem, no?
6: És l'èxit, aquest és la clau de l'èxit? No sé si, i no sé si quan un diu fa 50 anys fa una mica de retrospectiva i diu què ens ha fet mantenir-nos aquí al llarg de 50 anys?
5: Bueno, una de les raons és la bona relació que hem volgut sempre tenir amb els nostres clients, que no siguin només clients sinó persones que tenen unes necessitats i nosaltres intentem complir. I també una recerca sempre de portar un estil de roba, estar al dia, però tampoc passar-se. Un estil que correspon a les necessitats d'un cert tipus de la clientela que tenim i que tenim molt consolidada.
6: Uh-huh. I això avui en dia és més difícil de mantenir que abans, tenint en compte que ha canviat també la manera que tenim de consumir, no?
5: És molt més difícil, és molt més difícil, perquè com tu deies, la manera de consumir és ben diferent de quan nosaltres vam començar. Ara hi ha aquesta moda de comprar, de posar-t'ho quatre vegades i de llançar-ho, aquesta... Bueno, a mi és que no estic d'acord amb

0: vegades i després ho vols llençar perquè ja no ha perdut tota el color, la forma, que sé jo. Pues no, jo penso que sí que anem a contracorrent, però hi ha una part important de la societat que valora el tipus de botiga que nosaltres tenim.
1: En aquest sentit, lligant una mica amb la idea que comentava abans, la responsabilitat, no?, d'explicar-ho, no sé si també sentiu que hi ha una part de responsabilitat des del propi sector d'educar, no? De
0: dir,
1: d'anem a educar també els nostres clients en això, no? No cal comprar-se un conjunt de roba per cada cap de setmana, per cada festa que tingui, sinó fem un altre tipus de consum, no? No sé si us sentiu part d'aquesta educació que haurien tenit en la moda, també.
0: Nosaltres també volem tenir aquest paper. Per exemple, tenim una marca a la botiga d'home que es diu EcoAlf, i és una marca responsable, i tot això nosaltres ho traslladem als clients. Intentem que entenguin que s'ha de consumir d'una manera més responsable. I la gent, jo penso que la gent és molt receptiva.
1: Clar, no sé si això o convèncer el client o explicar-li al client aquesta manera d'entendre la moda, no sé si costa més amb les generacions joves que no pas amb les generacions més grans. I no sé si ho noteu, i no sé si alhora també vosaltres que sou a la botiga, no? ara més els fills, però si ho perceben això o si veuen certa tendència optimista en aquest sentit, no? De dir, sí que potser estem aconseguint introduir aquestes idees de canvi en la manera de comprar.
0: Jo penso que hi ha dos sectors dins del jovent. Els que consumeixen i consumeixen, i els altres que són sensibles a l'ambient, al consum, a la degradació del nostre entorn, i aquests sí que valoren i sí que tenen molta cura de comprar d'una forma responsable, són els que menjaran productes de proximitat. Hi ha molta gent jove. No, s'ha de tenir fe, perquè hi són. També hi són els altres.
1: Sí. Però està bé, però està bé part... que ho digueu vosaltres, que sou els que sou l'últim, que ho posem en valor, que de vegades això, de vegades es parla de la joventut, no?, amb una certa etiqueta o estigma que potser no els hi correspon sempre, no?
0: No, perquè hi ha una altra part molt, molt, molt present i activa, també.
1: Marina, aquest negoci, recordo, perquè vam fer conversa amb la Marina ara fa 4 o 5 anys, recordo que ens vas explicar l'origen de la botiga a partir d'aquella botiga petita Ipanema que vas obrir amb el teu home, oi?
0: Al carrer Major.
1: Exacte, al centre, i que, vaja, allò va anar molt bé, també que vau decidir buscar un altre establiment, que va ser aquest, on sou ara, no?
0: Sí.
1: Va ser rodona, cantonada amb Passeig de la Ribera, que recordo que explicaves, en aquell moment, quan el van comprar, no era tan bon, no era un lloc tan perfecte ni tan meravellós.
0: No, estàvem allunyats. El centre era la zona del carrer Major, Parellades, tot això, i nosaltres, allà al passeig, després del carrer 2 de Maig, era una mica ja lluny. Cosa que ha canviat, evidentment.
1: Clar, jo no sé, per tant, no el vau comprar, o sí que ho vau fer amb visió de futur. És a dir, clar, en aquell moment, entenc que no imaginàveu que la botiga tindria 50 anys de vida, compraria 50 anys de vida, no? Perquè això diria, quina mirada de futur que tenia aquesta parella.
0: Érem molt joves, en teníem, jo 18 i el meu marit 20, vull dir, érem uns crios. Però sí que era bastant evident que el poble creixeria cap allà. I ara mateix és una zona fantàstica i no hi ha res millor al món que estar a la tarda allà i veure la llum que canvia de color i estàs treballant, però tens la platja, el cel, el mar davant.
1: A primera línia de mar, com qui diu.
0: Primera línia de mar, això és meravellós.
1: Meravellós. Clar, ara s'ha convertit en un punt privilegiat, no?
0: Totalment.
1: Podríem dir. Clar, dèieu, no ho vau fer amb visió de futur, no? Però la vau tenir. I potser no era l'objectiu inicial, però la vau tenir, aquella visió de futur. Clar, vau comprar l'establiment, no? Clar, no sé si aquest va ser també l'altre encert, perquè un dels motius pels que tenquen moltes de les botigues de sempre és perquè aquells lloguers...

0: antics que els han pogut mantenir durant molt de temps, en el moment en què desapareixen i els perden, doncs és insostenible mantenir.
1: És insostenible.
0: O sigui, no sé si dius, clar, vau realment prendre unes decisions
1: sí,
0: encertades.
1: Encertades, sí, sí, sí, mira. Va, va.
0: Heu rebut ofertes per quedar-se...
1: Sí, sí. Ofertes importants.
0: Clar, anava a dir, deuen ser ofertes generoses i sucoses.
1: Sí, sí.
0: No heu dubtat mai? No heu pensat mai? No heu posat mai sobre la taula l'opció?
1: No. No, perquè ara són els nostres fills que continuaran. Aleshores, i és un orgull, no?, tenir un negoci que funciona.
0: Sí, ho pregunto perquè veient com això, les dificultats del sector, també com ha canviat Sitges, no?, que ara en parlem també això de com encaixa, no?, amb el comerç, no?, que et posin una oferta molt suculenta, no?, sobre la taula, seria lícit pensar que algú digués, mira, escolta'm, tal com va el comerç, el que representa a nivell... d'horaris, de feina, etc. Escolta, m'estan oferint aquí un dineral. Mira, jo canvio, passo pàgina, no?
1: No, sí. A veure, l'oferta, si és bona, pues, dubtes una mica, no? Però aquella cantonada tan maca que es converteixi en... No diré quin negoci, però... No.
0: És el que et faria més pena?
1: Em faria molta pena. Molta pena veure la cantonada transformada en algú molt...
0: Sense personalitat, en algun d'aquests negocis que ara obren, no?
1: Sí, sí. I després, bueno, doncs tenim la sort que els nostres fills volen continuar.
0: Això ha estat una sort? Ha estat no sé si hi ha hagut feina motivacional per part teva, no? És a dir, si d'alguna manera heu com empujat una mica, vinga, seguiu amb el negoci...
1: Si empuixes, estàs forçant. I això no, penso que no haguera sigut una bona idea. Ha vingut naturalment. I, bueno, és que tenim una qualitat de vida estupenda. Pensa que treballar a la botiga amb el que dèiem abans, amb la vista que tens, amb una clientela ja molt, molt feta, molt habitual, gent amable, que són quasi bé amics... tanquem a l'hivern.
0: Pa, és que aquesta és l'altra gran peculiaritat d'aquesta botiga, Aquest tanquem horari que feu que,
1: sí, que
0: arriba octubre-novembre, no?, més o menys.
1: Ara,
0: o
1: el 15 de novembre tancarem fins al març. Que, bueno, clar... És
0: que això ho heu fet sempre així.
1: Sempre, des del principi. I...
0: Era una manera de conciliar això, també? De dir... Era una manera de no entregar la vida a la feina?
1: Exacte. Exacte. Exacte. No era entregar-se 100% a la feina 12 mesos a l'any.
0: Que és el que feien els botiguers de tota la vida, eh?
1: Exacte.
0: Que, 365 dies l'any darrere
1: dia
0: el taulell.
1: Sí. I, clar, nosaltres això de tancar 3 mesos és una meravella. És una meravella perquè desconnectes, pots mirar altres llocs, altres coses... I sí, això no té preu. I penso que és una de les coses que als meus fills els hi agrada molt, també.
0: Clar, anava a dir, potser també ha format part important de que els fills decidissin mantenir-se en aquest negoci, tenint en compte que doncs això, la feina del botiguer o botiguera, és a dir, d'algú que treballa darrere un taulell, una botiga, moltes vegades...
1: No, sacrificada.
0: Exacte, s'ha associat a un horari, a un sacrifici molt important,
1: sí,
0: que diguem que ara, avui en dia, la gent no vol fer.
1: No, però clar, si dius, però tenco 3 mesos, doncs ja canvia la cosa. I són molt viatgers tots dos i poden aprofitar l'hivern.
0: Això ho han heretat de la mare, també?
1: Sí, dels pares.
0: Dels pares.
1: Tots dos. Sí,
0: el fet de viatjar i moure's, que
1: principi...
0: d'alguna manera es trasllada a la botiga, també, no? És a dir, sempre heu estat també una botiga com cosmopolita, en aquest sentit, no?
1: Sí. Sí, clar, perquè, bueno, ja sabem que a Sitges ve gent d'arreu del món, no? I, bueno, passàvem a l'hivern viatjant i després a treballar molt.
0: Perquè,
1: molt,
0: Marina,
1: fort.
0: Tu diries que la botiga que el Zapa et representa? És a dir, si algú veu el Zapa i després et veu a tu, dius que encaixen, són com mare i filla, per dir-ho d'una manera.
1: Penso que sí, penso que sí. Perquè he treballat amb molt de carinyo. i 50 anys, el que vol dir que...
0: Que això també, haver estat 50 anys portant una botiga i mantenir-la, diguem, amb aquest nivell d'èxit, és a dir, que funciona, que us podeu permetre això de tancar 3 mesos l'any, sí, no? És a dir, vol dir que la botiga funciona els altres mesos en els, sí, en els que esteu actius. També entenc que el que ens explica és que us heu sabut adaptar als canvis, no només, sí, en el sector de la moda, sinó als canvis socials, a com, sí, ha canviat el món, perquè és que en 50 anys...
1: Ha canviat tant, no solament el món de la moda, sinó el món en general. I sí, t'havies d'adaptar i, bueno, ens ha sortit prou bé, però...
0: Què ha estat més difícil, adaptar-se als canvis de moda o adaptar-se als canvis socials?
1: No, al canvi social, perquè el canvi social ha sigut molt fort, molt fort. I, bueno, per sort ens ha sortit bé, però has d'estar molt despert ara mateix. Quan vam començar, doncs, es tractava de tenir roba maca, d'atendre bé i de tenir la botiga amb... Pues,
0: i ara de què es tracta? És a dir, ara no val només amb això,
1: no,
0: entenc.
1: No, ara ja hi ha tot el món virtual, mm-hmm, tota la comunicació digital, totes aquestes coses que s'afegeixen a lo que ja saps des del principi, no? I bueno, t'has d'adaptar i has de tractar d'estar molt al dia i... I, bueno, i per això els meus fills ja...
0: Se l'ocupen ells.
1: Sí.
0: Per això has dit,
1: jo ja...
0: D'això ja no me'n vull ocupar.
1: No, ja no és el meu món, no.
0: A tu t'agradava la presencialitat?
1: La proximitat, sí. Sí, sí, alguna cosa que trobo una mica en falta és aquest canvi, no? Però, bueno, continuem tenint aquesta proximitat perquè tenim clients des de fa, pues, alguns 50 anys... que després venen els fills i els nets, imagina't. I tota aquesta part molt humana m'agrada i m'encanta.
0: Encara hi vas? Encara estàs a la
1: botiga? Sí. Però bueno, ara que fem 50 anys potser que ja hi aniré...
0: Menys.
1: Menys.
0: Quan et vingui de gust i prou.
1: Exacte.
0: T'ho permeten els fills, no? Entenc. Però clar, ara que agafen ells les regnes ja del tot...
1: Sí. No, però bueno, ells bueno, saben que quan em necessiten sóc aquí, però ja no em necessiten tant, no? Gràcies a Déu.
0: Uh-huh. Quan deies, vas començar amb això, vau comprar aquest establiment, aquesta botiga amb el teu home, que tenies 18 anys, has dit, no?
1: Dius, jo tenia 18, sí.
0: Molt joves, no sé si fins i tot gairebé un punt d'inconsciència, no? Perquè amb aquella...
1: Amb aquesta edat,
0: amb aquella edat, no? Et llançaves una mica a la piscina i que passi el que ha de passar. Però clar, no sé si en aquella edat podies imaginar que acabaries una vida dedicada a la botiga, a la moda...
1: No. Jo m'acabava de casar i havíem...
0: No tenies altres aspiracions professionals? Sempre vas pensar... O sigui, un cop vas entrar aquí, sempre vas sentir que era el teu lloc.
1: Saps què passa? Que jo he nascut i crescut a Bèlgica. Uh-huh. I vaig conèixer el meu home i viure a Sitges. Amb ell, treballar junts. Això és el que jo volia. Més enllà, pues no sabia si seria la botiga, si seria una altra cosa, però la nostra visió és viure en aquest poblet petit, és estar junts, és treballar... Una cosa...
0: Era una manera de viure més més del present? És a dir, es vivia més pensant, jo ara vull això i faig i no penso tant en el que voldré d'aquí 20 anys. És a dir, no sé si us ho plantejàveu. Potser és que ni us ho plantejàveu, no? Jo d'aquí 30 anys em veig aquí. O sí era quelcom que plantejaves.
1: Bueno, quan tens 18 o 20 anys tampoc fas... Bueno, o nosaltres no en fèiem aquests plantejaments. Sabíem que això ens agradava, que estar aquí a Sitges era una meravella, que tancar 3 o 4 mesos la botiga era fantàstic perquè agafava i te n'anaves. Clar que ens agradava i no ens plantejaven canviar, perquè això era fantàstic. Ens feia molt feliços.
0: De fet, no us ho plantejat en 50 anys, entenc.
1: No.
0: Per tant, no?
1: Sí, que... vam trobar pues, el que...
0: El vostre lloc.
1: Sí.
0: Encara és una meravella estar a Sitges?
1: Sí. Sí, encara és una meravella. Ha canviat molt. I en coses que potser trobo en falta...
0: Ha canviat i ha crescut molt. És que en 50 anys...
1: I ha crescut molt. Però Sitges segueix sent una meravella. I no la canvio.
0: No, eh?
1: Aquesta vida.
0: I ho diu algú... Jo crec que és interessant, això, eh? Posar un valor, o posar-ho, si més no, sobre la taula. Ho diu algú que ha vist molt món.
1: Sí.
0: No? Vull dir que molta gent podria dir que Sitges és una meravella, no? Mm. Però que ho digui algú... que és el cas, no, Marina? Mm. Que has viatjat tant, que has conegut tant món.
1: Sí.
0: No sé si tot, però molt,
1: perquè
0: molt.
1: Aquests 3-4 mesos
0: clar,
1: estàvem
0: tens,
1: de viatge.
0: Tens on comparar, no?
1: Sí.
0: I que sempre tornis i continuïs afirmant encara si ets una meravella.
1: Sí, és una meravella, és una meravella, estic convençuda. Tenim un poble que és preciós, estem a la vora de Barcelona, tenim un clima fantàstic, la gent aquí és amable, vull dir, sí que he viatjat molt a tot arreu, bueno, a molts països, però no,
0: es nota que... Has de tornar aquí, es nota que sí. No et mous molt a les xarxes, tinc la sensació que no et mous a les xarxes, perquè el discurs a les xarxes... És completament oposat, això. Sí que s'ha canviat molt. Sí, en general, jo crec que la tendència és... Sí que s'ha canviat molt, ja no és el que era... És a dir, és com aquesta cosa com d'enfadat una mica, no? Amb el que ens estem convertint. I em sembla interessant que algú que probablement doncs no es passa el dia a les xarxes a Twitter, sinó que simplement viu, no?, que viu aquí, però que a sobre ha viscut i ha conegut tant de món, no?, continuï ferma... amb aquesta idea.
1: A veure, tens tota la raó. Jo a les xarxes no hi entro. Però, i sí que Sitges ha canviat molt, i sí que hi ha moltes coses que trobo que no han canviat per bé. Però una vegada has vist el que no ha millorat, també has de ser conscient de l'essència del poble, de lo maco que és... No. Clar que m'agradava... M'agraden moltes coses d'abans. Bueno, i què?
0: No ets una dona melancòlica.
1: No, és que no és positiu. Jo vull ser positiva i vull aprofitar de cada moment de la meva vida i del puesto on visc.
0: Com t'imagines el Zapa d'aquí, no sé dir, no dic 50 anys, però d'aquí 20 anys?
1: Mira, tinc una neta que té 9 mesos. I la meva filla la porta a la botiga i diu, mira, que comenci a conèixer el món. I em fa moltíssima gràcia, perquè penso que potser dins de 20 o 25 anys pues, hi haurà una nova generació.
0: T'agradaria?
1: M'encantaria.
0: Com deixar llegat, no?
1: Sí, una mica. M'agradaria que la botiga continuï tenint aquest tarannà, aquest ambient amigable... tenint una qualitat i una...
0: Uh-huh. Bueno, una atenció, no? És a dir,
1: sí.
0: El vostre segell, no?
1: Sí, exacte, m'encantaria.
0: Que passa per això, no? Per aquesta atenció al públic, al client, a la clienta que entra, no? Uh-huh. Per preguntar què vol, per buscar allò que necessita, no?
1: Sí, i que un client, si no troba el que vol aquell dia, és benvingut sempre, i l'atendrem sempre igual de bé, i l'aconsellarem sempre bé, sempre. És millor perdre una venda que perdre un client.
0: Doncs aquesta seria com la idea de futur o el desig de futur. Entenc que el que no voldries veure mai és el que hem comentat abans, eh? Com aquella cantonada, aquell establiment convertit en quelcom banal, no? I sense
1: exacte.
0: Essència.
1: Ai,
0: eh?
1: No.
0: Seria el teu malson,
1: sí que sí, em sabria molt greu.
0: Bé, de moment, com que... S'ho han quedat els fills, no? I ho gestionen ara els fills. Sembla que la cosa està garantida,
1: la
0: no?
1: La cosa continua. Imagina't si tinc una neta i potser en vindran més, doncs això continuarà. Perquè jo penso que els meus fills el que han vist és que hem treballat molt, però ho hem passat molt bé, es pot viure d'una forma digna aquí, tenint unes vacances llarg. Vull dir, home... Entenc que vulguin continuar.
0: Sí, home, no? És, clar que sí. A més, és interessant això que voler quedar-se amb... Perquè avui en dia, no?, que normalment la joventut, doncs, i probablement els teus fills també, no?, estem hiperformats, no?, amb mil coses. Vull dir
1: tots
0: que algú podria pensar, no?, que tinguessin aspiracions... no ho sé, en grans empreses, en grans companyies, sí, carreres professionals, no?, que optin. Pel que algú podria pensar que és menor, però probablement no ho és, que és, em quedo a la botiga familiar, no?, i mantinc el negoci familiar. Clar, diu del negoci, entenc, diu de com vosaltres porteu
1: penso
0: el negoci,
1: sí,
0: no?
1: Penso que sí, i molt feliç.
0: Fareu festa per celebrar els 50
1: Farem
0: anys?
1: Farem festa. El proper dissabte a la tarda hem convidat a tots els amics i clients perquè vinguin i passar junts una estona de, bueno, d'amistat.
0: I passar junts
1: i esteu
0: la ballada.
1: Tots molt convidats.
0: Doncs el ZAP, aquesta botiga fantàstica, aquesta botiga de roba, que ha complert 50 anys a Sitges, darrere d'ella hi ha la Marina Nadal, ara els fills, però vaja, ella n'és la fundadora i hem descobert una mica més de la història d'aquesta botiga, que es manté perseverant en aquest escenari del comerç local, que de vegades ens fa la sensació que trontolla. Marina, un plaer.
1: Un plaer per mi. Moltes gràcies.
0: Gràcies i per molts anys, ZAP.
1: Moltes gràcies.
2: Bé, Marina Nadal i aquesta conversa que mantenia amb la Carola Fernández i els 50 anys de la botiga ZAP. Hem pogut recordar, doncs, aquesta bonica efemèride de l'establiment sitgetà. Acostant-nos a les 12 del migdia, per tant, els hem de dir adeu, posant punt i final a aquesta edició d'avui dilluns 20 de juliol d'aquest A Cel Obert. Demà hi posarem una miqueta de festa major. El dia 30, recordin, d'aquest mes, es presenta la festa major amb tot allò de nou i no de nou, que es presentarà a la Torreta. Demà en parlarem una miqueta. Vinga, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. El Tribunal de Comptes no aplicarà l'amnistia, de moment, a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, tot i l'aval d'Europa a la llei. Entre ells hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. El Tribunal ha reactivat el procediment i ha donat 10 dies als acusats per presentar al·legacions. Els Estats Units ataquen l'Iran per desena nit consecutiva després que la República Islàmica ha atacat aquest dilluns interessos nord-americans a Kuwait, Jordània, Bahrain i l'Iraq. L'Aràbia Saudita adverteix els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de bloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota la setmana per les altes temperatures. Aquest dimarts, 74 municipis estaran en risc extrem de foc. Els agents rurals mantenen tancats els accessos a 3 parcs naturals. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte continua actiu i ha provocat més desallotjaments i confinaments. Les flames han cremat més de 26.000 hectàrees. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys, relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, al Segrià. A la víctima la van trobar sense vida en un camp de panís i tenia una ferida al coll. El cas està sota secret de sumari i entre el detingut i la dona no hi hauria cap relació. Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre.